0: costar protagonistes d'aquells dies com ara els joves que es presentaven als exàmens d'accés a la universitat. Els nostres joves estaven plens d'il·lusió i de nervis, intentant planificar el seu futur.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Tu que te vaig ser en literatura, te recordes?
0: Ostres, no me recordes.
2: Jo, tia, Platón en filosofia, Benito Pérez Galdós en literatura. Ai, sí. Pim, pam, fuego.
0: Jo me recordo de Hobbes, de Hobbes i de Kant.
2: Hobbes, el de...
0: En filosofia.
2: El de Calvin i Hobbes, el de los cómics, no.
0: El de l'home és un lloc per a l'home. No, perquè més profund.
2: Sí, no?
0: Sí. I de què més me'n recorde? Que en art, història de l'art, vaig ser un pintor que jo vaig dir... I sé, no sé el nom, no sé escriure bé el nom. Ara el posaré, però sé que és el que li agrada a Tita Cervera i el té una piscina.
2: Un fran...
0: I era Van Gogh.
2: Lipo-lipi...
0: No, no era Van Gogh, no. És qui era. Sí, sé que li agrada.
2: No? Un que li agrada tant.
0: I que tenia una piscina... amb un quadre d'ella, bé, cosetes de la vida. Bueno, jo recordo que vaig passar molts nervis.
2: Això sí.
0: Molta emoció.
2: I recordar que el dia d'avui pues, estan vivint tots en tantes cases, no? Perquè han sigut més de 25.000 alumnes que ho han passat ells i jo crec que també la gent del seu voltant, no? La família i això.
0: Això la va dir-te, que jo crec que va patir més ma mare que jo. Jo estava nerviosa, però al remat ho recordem ser carinyo. N'hi havia una complicitat i un bon rotllo amb els companys que pagava la pena. Entre examen i examen seiem al campus, en la xespa, i no va estar malament. Vinga, però sapiguem que els alumnes, que tenen tots els nervis i tot l'estrès, estan vivint-los ara, però tranquils, amics i amigues, la bona notícia és que passarà. Força i ànims a tots, perquè avui, a tots i a totes, perquè avui és el primer dels tres intensos dies. I enguany les proves venen marcades especialment per la vaga educativa. Mira, des parlarem de la Universitat de Majors. Tot això és gràcies a la pública, així que poca broma. I també pels nous controls de radiofreqüència per a evitar trampes. Ah. Mar Hernández, bona vesprada,
3: bona
0: radiofreqüència.
3: Radiofreqüència.
0: Ai, senyor.
3: És una barbaritat, sí.
0: Tu t'has acostat, no, a les docentes? Has estat examinant alumnes, has estat...
3: T'imagines que he estat jo examinant alumnes?
0: Ulladora, se dirà? Ulladora?
3: Ulladora?
0: De convoyadora, per xerrar-nos el tot.
3: Convoyats estaven també els alumnes, vos he de dir, perquè jo he estat al campus de Burjassà de la Universitat de València, així al costat, on estan 6 dels 55 tribunals establerts per les 5 universitats públiques valencianes. Enguany, de fet, s'examina més gent que l'any passat, concretament 1.883 estudiants més, i en total són, com deies tu, Ximo, no? 25.666 alumnes.
2: Exactament, no?
3: Sí. I és de veres que els alumnes estaven convoyats, jo crec que pel fet d'haver començat ja la prova i trencar aquesta primera barrera que sempre costa una miqueta més.
0: Tota la raó.
3: Si voleu els escoltem, sí. Escoltem Clàudia, Alessia, Lucía, Carmen, Aroa i Verònica.
4: Estava tremolant al principi, estava molt nerviosa un poc, però després al veure l'examen m'he tranquil·litzat un poc.
5: Els 10 minuts abans d'entregar-ho sí que no es pot mirar a punts ni res, sí que és un poc estressant.
6: Molt i és horrible.
7: Molt bé, la veritat, me ho esperava més difícil.
8: Llevo estudiando bastante porque me pongo muy nerviosa y tal.
9: Ya después la resta de días es más relaxado.
10: Sí, expectativas buenas.
3: Expectatives bones, ja tot va avant. Passat el primer, ja tot va avant. És de veres que algunes, hem de dir, que venien amb els seus rituals particulars.
11: Jo sóc supermaniàtica, o sigui, jo, si n'hi ha coses que antes dels exàmens estaven d'una forma, tenen que mantindre's d'aquesta forma, perquè si no, jo ja me ratllo.
12: Les pulseres que duc, o la funda del mòbil, jo me les vull canviar ja, però no puc canviar-les hasta que jo no acabe la de bau.
13: Los pendientes de patito y el collar. Yo rezo la suerte antes del examen. Bueno, por mí, por mis amigas, por todas.
0: Ay, qué mones.
2: De toda la suerte.
0: Les arrojades de patitos.
3: Por mí, por todos mis compañeros, En fi, convoyades amb amulets de la sort o sense. Sí. Tot ha començat este matí a les 9:30 amb eixes assignatures de la fase general, que de moment hem de dir que totes les proves han transcorregut en les 5 universitats públiques amb molta normalitat, amb total normalitat, segons la Conselleria d'Educació. I vosaltres dèieu que què vos va tocar, no, el vostre any? Doncs enguany vos conte. Han arrencat amb llengua i literatura castellana, amb un text del diari Informació sobre l'adolescència i també amb un conte d'Emilia Pardo Bazán, en el que és la part de literatura. I també sintaxi, que estan un poc preocupades les alumnes per la part de sintaxi. Després ha sigut el torn d'Història de la Filosofia, on ha eixit entre altres el moviment feminista, també Aristòtil, sí. I ara mateix farà cosa de 40 minuts, perquè començava a les 3:30, els alumnes estan examinant de les assignatures específiques que compten per a cada carrera.
2: Les específiques, que són les que ara sumen més la nota.
3: Exacte.
2: O això. Vale, sí. Però recordem que, clar, en els nostres temps, bueno,
0: era diferent. Tu eres
2: insultant menys bé.
0: Era diferent.
2: Però
0: vaja,
2: era de l'1 al 10. I el
0: sí, era de l'1 al 10.
2: Era 9 i 10, el 8 és notable, tal. Però ara hi ha 14 punts.
3: Ara hi ha 14 sí. punts.
2: Bueno, ja fa sí. anys, no?
3: Són
2: com
3: 10.
2: Funciona?
3: En principi són 6, que són el que es dona la mitjana de classe, no? De,
0: el
3: que
0: cursos.
3: Has fet dels cursos. Vale. Després, fins a 4 punts, és aquesta fase general, fins a 10. És a dir, 6 dels cursos, 4 de la fase general i els altres 4 són d'aquesta fase específica que són el que puja la nota i el que possibilita que puguen treure's eixes assignatures, eixes carreres, no?, que costen una miqueta més.
2: Que són les que tenen un 12, un 13 o inclús fregant el 14.
3: Exactament,
2: no?
3: Que de fet és el que busquen en aquestes proves, van més quasi a les específiques que a la fase general perquè és el que costa més o el que marca la diferència entre arribar a carreres, sobretot si ja la tenen pensada.
14: Tecnologies creatives per a disseny 3D per a videojocs o pel·lícules. Està alta, donen només 100 places, crec, i és un 11,5
15: de magisteri, que ara està en un 10,2 o algo així. No requereix molta nota, però sí que és veritat que n'hi ha molta demanda.
16: Comunicació audiovisual, que està en 10,31, però com tengo buena media de bachiller, pues yo, o sea, és muy difícil que no entre.
17: Jo crec que entre, sí, sí. Tinc sensacions bones.
3: Sensacions. M'encanten les optimistes. Les optimistes són les millors.
0: Jo era de la negror, jo era de fatal. I després, al remat, sí. M'han posat les coses al seu lloc. Però
3: sí que és cert que quan diuen, per exemple, 10 i poquet, doncs que és una nota baixeta perquè si tu en principi...
0: La veuen assequible.
3: Mm-hmm. Si tu de base ja partixes amb un, diguem-ne, bona nota alta de 6 punts inicials, un 5,6, diguem-ne, si t'ha quedat bona mitjana, 5,7, després si aproves la resta d'exàmens, és assequible en principi. I a més arriben després d'un curs que ha sigut intenset, però que diuen que podria haver-se esperat pitjor.
14: Sí, ha sigut un poc agobiant d'estudiar a casa. Quasi tots els dies, però bé.
17: Jo he estat un poc més tranquil·la perquè, en plan, si estudiava molt em posava molt nerviosa, però s'ha estudiat amb molts descansos.
16: A ver, ha sido un curso que, vamos, porque yo los cursos anteriores sí que he pasado un poco más y este me he tenido que poner mucho las pilas, la verdad, pero con constancia y tal se saca.
15: És difícil i tens que ser molt constant, però per a tot el que dient de que te vas a morir, no sé què, no espera tant.
0: Pero es que per damunt del dia a dia està aquesta pressió de hem d'acabar tot el temari, hem de saber-se-ho tot, les notes importants, tot l'any sí que se sent certa pressió, no? Sí, després com la gestiones és important.
2: Els nervis, aixa angoixa, aixes nits d'abans, la seguretat en elles mateixes o en ells mateixos.
0: Sí, però tot l'any.
2: Sí, perquè...
0: I per al professorat.
2: Però jo què sé, si en el moment em bloquejaré o què sé.
0: Si te quedes en blanc, això és el pànic jo crec que tenim tots. He de dir-te que és un curs també especial per al professorat, no? Perquè estan al peu del canó durant tot l'any, els han de preparar a consciència perquè
3: exacte.
0: Volen que els vagi bé als seus alumnes.
3: I d'alguna forma també, en part dels docents, senten que en esta prova també se'ls està avaluant un poc a d'ells, no?
0: Sí,
3: a tota
0: cert.
3: Aquesta faena que han fet poquet a poquet durant el curs. I també tenen els seus nervis,
0: sí.
3: Vull dir. Sí. Escoltem, si voleu, els professors de l'IE és Henry Matís de Paterna i d'Elies Campanar de València.
18: I jo també nerviosa, claro, que no sé lo que es van a preguntar, a veure si els deis bé, així nervis compartits.
19: Sí, què hi xirà, Ximo? Saps alguna cosa? T'han dit alguna cosa? Sí, què hi xirà? Sí. Què hi xirà en filosofia? Què va hi xirà en dita? Tu et pots enterar? Dic, no...
2: Que bonic, que d'alguna manera
0: són
2: part d'ells perquè, bueno, és que formar en educació me pareix un treball realment.
0: L'educació se fan moltes bromes, però si el professor té l'autèntica vocació, com la majoria en tenen, i els alumnes tenen ganes, se crea un vincle preciós, perquè és un caminar junts, un recorregut, com a mínim un curs, a voltes és més d'un curs, compartint experiències i compartint la vida, i a voltes els alumnes, ma mare era mestra, i a voltes els alumnes li contaven a d'ella coses que els pares no. Ma mare sabia sempre si havien renyet, anaven a separar-se, si tenien uns quantos, si la iaia estava malalta, si el gosset s'havia mort, i alegries també, no? És una relació molt especial que és a banda de la feina, eh? És com una dosi de psicologia quotidiana que també hem de tindre en compte.
2: En fi, en el dia a dia, aquestes últimes setmanes i seguim vivint a dia d'avui, està aquesta vaga de tot el sector, tota la família educativa, que haurà resultat o ha tingut alguna incidència també en este final de curs.
3: Sí, què diuen? A més, era la quarta setmana de mobilitzacions, que sí, ja portem bona cosa de dies, encara ja no hi ha acord per part dels sindicats i conselleria, i és de veres que en les proves sí que s'ha vist molts docents amb la samarreta verda i jupetí, i també algun alumne anava de verd. El que és la prova, els exàmens han transcorregut amb normalitat perquè els serveis mínims estaven establerts al 100%, tant per als exàmens, per a la gent que estava controlant els exàmens, com per a la correcció. I pel que fa al curs, els docents diuen que l'alumnat de segon de batxiller no s'ha vist afectat perquè realment ja havien acabat les classes quan va començar la vaga.
20: Estem així per recolzar i molts de serveis mínims, aleshores.
18: Això ara acompanyant els alumnes, en qualsevol cas ells no tenien que patir ninguna conseqüència per la nostra vaga.
21: No els va afectar per a les avaluacions perquè les classes havien acabat i en el meu cas, per exemple, sí que vaig quedar en ells en un dia per a fer repàs. S'estimaven més en general estudiar en sa casa i crec que en aquest sentit no els ha afectat.
0: És de veres, les amigues de ma filla són totes, estan ara mateix examinant-se en la UGI en este cas, i si havien pogut acabar el temari i els exàmens i tot abans per a plegar.
2: S'ha fet un exercici de responsabilitat, també prèvia per a preparar específicament els alumnes que anaven a presentar-se a la
0: jo tinc una pregunta que estic segur que tu també t'ha cridat l'atenció quan hem començat aquesta conversa, i és la radiofreqüència, si com és això? Detectors de radiofreqüències per evitar trampes.
3: Detectors de radiofreqüència, nan inhibidors, de fet, són uns detectors que estan focalitzats en els dispositius electrònics i el que detecten realment és si estan rebent o no dades de l'exterior, si estan emetent o si estan rebent. Per exemple, un bolígraf d'estos electrònics o unes ulleres amb microcàmeres que capta... És que això és real, existeix, funciona i molts alumnes ho han emprat. Són microcàmeres que capten, fan una fotografia a l'examen i amb intel·ligència artificial tu pots, d'alguna forma, respondre. I és que estos dispositius ja han arribat a les aules dels instituts, segons ens comentaven els professors.
19: En algun tipus de sistema per a localitzar, a veure si estaven intentant copiar en algun sistema. De fet, en l'aula enguany, en l'institut, hem tingut algun cas i hem tingut que improvisar algun mecanisme per a evitar tot això, perquè és que cada vegada saben més ells que nosaltres. És de veres, ja te parlen de rellotges, de ulleres que se posin i te llitgen ahí automàticament la pregunta i després te dona la intel·ligència artificial, te dona la resposta.
0: Sí, sí, saben més ells que nosaltres, a mi em passa en casa, eh?
3: Clar, i en els exàmens, és de veres que en la pràctica, comentaven alguns professors, és difícil aplicar en un examen com el de la selectivitat, no? Que pot ser és més de comprensió i que hi ha coses que la intel·ligència artificial encara no està preparada com per a respondre de forma tan immediata. Però aquests detectors estan, de moment s'han utilitzat, pel que sabem fins ara sense incidències, però veurem com transcorren estos tres dies. I a més la normativa cal tindre en compte que obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins de l'aula, que ja no val només en silenci o en mode avió, guardats dins de les motxilles, fora de l'abast de la mà, sí. I tampoc pots anar amb rellotge, sigui analògic o digital.
0: Sí.
3: O sigui, que cap tipus de dispositius. I a més, evidentment, els professors que estan per allà, els professors, a més, docents que estaven de serveis mínims, estan controlant l'examen, detectant si hi ha algun tipus de trampa, alguna còpia fins i tot més analògica, no? alguna xulla de les típiques. Però és de veres que no cal cap trampa si l'examen està preparat.
0: Clar.
3: I per això volia acabar amb un dels consells que dona als seus alumnes un docent de l'IES Campanar.
22: Que descansen molt, que regulen molt el temps de descans, d'estudi, que no s'agobien massa. Són exàmens que a més no tens espai. Entre un i l'altre tens un següent examen i t'has de centrar en ells i no en el que has fet abans. Perquè si no pots entrar en una roda que és molt difícil d'eixir. Tot el que han estudiat ja s'ho saben. El que toca és intentar relaxar-se, repassar algunes coses i ja està. Aquest és el meu consell sempre.
0: Gran consell.
2: Gran consell, però jo...
0: Però els nervis van per la...
2: Era impossible. Sempre
3: l'última
2: anada.
3: Sempre
2: l'última anada, fins a l'últim minut que sonava la campana de l'examen, per molt preparat que pensaves que anaves. Quin moment més bonic passar d'alguna manera
0: moment vital.
2: Una etapa preciosa també de la vida, que és l'etapa universitària i bueno, i el futur també de la formació, de la ciència, els futurs treballadors i treballadores també d'este sector, en fi, de qualsevol altre, no?
0: Ja ànims, estan en marxa. Xics i xiques, ho aconseguireu. Si no podeu entrar en allò que vulgueu, una cosa semblant, i l'any que ve canvieu allò que de veres us fa il·lusió, i perseverar, estudiar, preparar i estar tranquils dins del que puga ser possible, com deia el professor David de l'IES Campanar. Marc, que xulo!
3: A descansar, molta força a tots aquests alumnes que s'examinen estos dies, fins el dijous i després a passar-se un estiu de meravella.
2: Mel, amunt, gràcies.
3: Adeu.
2: Adeu. Sentir-la parlar.
1: si del carrer i el corral és l'ama. I ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit.
0: Quins records ens fan tindre estos joves que han de decidir què estudiar i pensar què van a fer el dia de demà, a dedicar-se en la seva vida. Mireu, des de jove Miguel Bellver va decidir que volia ser rellotger i amb una precisió admirable a això ha dedicat la seva vida. Mar se'n va anar a Xàtiva a xerrar amb ell i es va fascinar tot el que ens contava.

0: Casio no serás, imagínate.
1: Un reloj de cuarzo no es. Un reloj de cuarzo digital, de cuarzo no es. Y yo tengo un reloj, como decía Breguet, que me marca la hora aproximadamente, no le hago caso a la exactitud, se adelante, se atrasa, dependiendo de la época del año, pero no le hago, no le presto atención a mi reloj.
0: I després de tants anys, clar, així en l'ofici, des de ben menut, des d'adolescent, que deies, des dels 15 anys, què és el més gratificant per a tu d'esta professió?
1: Pues coger una pieza con un siglo, siglo y medio, dos siglos de antigüedad, que lleva 50, 60 años guardado en un trastero lleno de telarañas y sucio, y volverlo otra vez a oír el tic-tac de siempre y que funcione.
0: Tornarlo a la vida de alguna forma.
1: Sí, eso. Es decir, bueno, está muerto, vamos a resucitarlo, eso es lo mejor.
0: Doncs Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te, conèixer la teua professió, també eixa professionalitat i minuciositat amb què treballes i per molts anys també d'este ofici i que visca també eixa faena tan bonica i tan decisiva per a la vida d'estos rellonges.
1: Bueno, yo mientras tenga pulso, vista, me apasiona y seguiré. Ay. Y si mi mujer me deja que siga después de jubilado.
2: Nunca el tiempo es perdido.
0: Ay, Miguel, moltíssimes gràcies per obrir-nos el teu estudi. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, adéu.
3: Gràcies
2: Marc. Gràcies, Miguel.
3: L'únic és la idea de tornar a la vida, rellotges que porten dècades
2: parats,
3: i de repente tornar a la vida un rellotge.
2: I és veritat que després tenim una peça en el nostre imaginari que la recordem amb estima, pues el que te van regalar el ton iaio, el que vas heretar de la tieta, el que jo que sé, que no estic referint-me al valor econòmic, sinó a l'altre, al del recordar algú que t'estimes i que t'estimava.
3: En els rellotges que han marcat les hores de la nostra vida.
4: Nunca el tiempo es perdido, solo un recodo más en nuestra ilusión.
2: Quina meravella parlar amb Miguel i acostar-nos al món d'aquells que cuiden del temps i que li donen corda als nostres minuts. Anem ara amb una altra aportació que tots podem fer i és imprescindible pel nostre bé, la donació de sang. Ja sabeu que a principis de juny se celebra el Dia de la Donació de la Sang i cal conscienciar-nos de donar contínuament i de fer-ho especialment en períodes de vacances, que la nostra comunitat s'ompli de més personal. Ho recordem per a què vos feu, per a què ens fem, ànim de seguir donant.
3: Okay, però després d'una donació de sang...
2: Tens fam.
3: Sí, te pots infecte en la mà i el...
2: Tens fam perquè te regalen un bocata.
3: Tens una gana, això també. No, sí, però, sí, i un refresquet. Lleges en la mà allí, en el cotonet i això. Però jo què sé, te sents com reconfortat. Hi ha algo per dins de tu que dius, xica, i quines seran les tres vides que podria arribar a salvar, o en quin part de quina mamà, o en quin accident pot ser que necessite la meva sang. No ho saps, ni ho sabràs, sí? I és bo que no ho sapies, però està guai aquest gest.
2: Jo, a mi em va passar, abans del 2002 que em diagnosticaren hipotiroidisme, vaig donar sang en un parell d'ocasions, i després ja no podia, però vaig donar una altra cosa, el cordó umbilical del part de la magiqueta, perquè això també va a un banc, també serveix per a aquestes cèl·lules, i saps què? Que tens raó. Que fa que sents el que toca, i si ho fas per un altre, millor encara. Bueno, aquest acte molt senzill, com tu dius, i que és molt fort perquè en una sola donació pots ajudar a diverses persones, i sabem que no només és important donar sang, sinó també plasma, plaquetes i medula.
3: Sí, sí. Avui coneixem una miqueta més com funciona tot aquest procés de donació, sí, en el territori, en la comunitat valenciana. En som líders des de fa molts anys i amb molta consciència. Mal Hernández, què tal? Bona vesprada.
0: Bona vesprada.
3: Tu te n'has anat al lloc, diguem, entre majúscules.
2: Al moll de l'os.
0: Al lloc en majúscules.
3: Per a conèixer-ho i què t'has trobat?
0: Sí, és el lloc on són referents, no? Jo me n'he anat al Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana perquè des d'allà es coordinen doncs, totes les operacions, diguem, relacionades amb la donació de sang. Per exemple, de les coses més menudes, com és coordinar aquests punts de donació mòbil que van als municipis, que sempre és el primer contacte al final amb la gent, en els centres socials, també als poliesportius, a les oficines, fins i tot als llocs de faena, i per descomptat allà també al centre de transfusió, a la primera planta, està un punt fixe de donació on qualsevol persona, de matí o de vesprada, hi ha horari per a tot el món, disponibilitat per a tots, pot anar a donar sang.
3: A més, hi ha persones que són donants sovint, en tant en quant, diguem, la seva disponibilitat i la salut s'ho permeten, i és una... parles en ells la majoria.

0: teories per consciència de que els ha passat alguna cosa o des de l'entorn familiar,
1: s'està molt
0: sensible, altres no.
1: Sí.
0: I són donants habituals, com
1: sí,
0: qui, jo què sé, com qui li agrada anar, jo què sé, practicar un esport o el que sigui.
1: O fer companyia, acte... tal, pues és, sí, sí, és de veres, és un acte de solidaritat important. I pel que dia d'aquestes unitats mòbils, així, a la radiotelevisió autonòmica, ha vingut en diferents ocasions. De fet, jo les dues voltes que em vaig donar va ser ahir. Atén-me una cosa, però qualsevol persona pot donar, atén-me, o quins requisits farien falta?
2: N'hi ha uns requisits molt elementals. Els primers, que és tindre entre 18 i 70 anys, això el primer, pesar més de 50 quilos i tindre un bon estat de salut, així en general. Després, és cert que hi ha coses més concretes, més requisits, per exemple, hi ha condicions que no et fan apte, com tindre alguna malaltia, com pot ser el VIH o l'hepatitis B i C. Tampoc haver-se injectat, que això és molt curiós, per exemple, esteroides per a la musculatura. Si te n'has injectat alguna vegada en la teva vida,
1: no pots
2: ja
1: ser
2: no pots ser donant sang.
1: És curiós.
2: Després,
1: sí, sí,
2: depèn dels terminis. Per exemple, si portes algun tipus de tatuatge, en funció del termini que has de transcorregut des de que te l'has fet, no pots donar. Però en tot cas, per a comprovar tot això, abans de començar el procés de donació, tota persona ompli un qüestionari, arriba al seu punt de donació, ompli el qüestionari i es fa un xequeig general on s'analitzen les coses més bàsiques de la teva sang. Però fixeu-vos que és el que deies tu, Simó, no espera tant, perquè n'hi ha gent que n'ha donat un munt de vegades, i és el cas, per exemple, d'Enrique, que parlàvem amb ell, que és que ja està quasi com a casa.
3: No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, 66 veces, fíjate, como que va al cine, a ver, va a película, igual. Aire acondicionado, fresquete, o sea, son muy buenos profesionales, aquí no hay ningún problema.
2: 66 vegades, que atenció,
1: bé,
2: que ho ha dit així de rapidet, però 66, és una barbaritat.
1: Pues gràcies, a més m'he ocorrit donar-li les gràcies.
0: Sí, sí. Sí. Digo, això està fresquito, i això... Pues...
2: Ja està.
1: Ho veu positiu.
0: Però el mite aquell del bocata, i això encara continua, se fa, digue,
1: no
0: un detall per a recuperar-se i això...
2: Ara se fa un refresc, i normalment hi ha alguna espècie de... unes rosquilletes, per exemple, o alguna coseta, crec que ja no donen l'entrepà que se donava abans, però sí que donen un refresc, alguna beguda en sucrada per a facilitar aquesta recuperació, no? Però la veritat és que això, tots els donants, és el que comentàveu, tenen moltíssima predisposició, estan molt sensibilitzats, hagin donat moltes o poques vegades, perquè Blanca, per exemple, ja ens deia que era la quarta vegada que venia i destacava sobretot que, igual que ella venia molt disposada, també rebia una gran estima per part de tot el personal sanitari. Que la gent així es tranquil·lise, perquè hi ha molta gent que té por, no, a les agulles o, jo que sé, a marejar-se, que tracten fenomenal, tenen moltíssima paciència, que
1: sí,
2: la gent es quede tranquil·la. Que Blanca, per cert, avui venia a preguntar per la donació de plasma i plaquetes.
1: Calla.
2: Que vosaltres la coneixeu? Ho heu fet alguna vegada? Vos sona?
1: Me sona.
2: Vos sona.
0: D'haver-ne parlat, sí. Ara, que s'ha de fer algun tipus de donació diferent, te ho extrauen de la mateixa sang, pues ara no ho sé. Aclareix-ho seu tu.
2: No, és molt habitual, però és cert que és més desconeguda, perquè el plasma és la part líquida, diguem, de la sang, i s'utilitza tant per a transfusions com, per exemple, per a l'elaboració de certs medicaments, que jo això no ho sabia i m'ha pregut molt curiós. És un procés una miqueta més llarg i més específic que la donació habitual de sang, i això ens ho ha contat Anabel Xulià, que ja és directora d'infermeria del centre de transfusió.
4: Es prácticamente lo mismo que la donación de sangre, simplemente que en vez de extraer los tres componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, solo extraemos el plasma. Entonces es un poquito más largo, tienen que estar aproximadamente unos 40 minutos, es solo un solo pinchazo también, y lo que se hace es sacar una pequeña cantidad de sangre que pasa por la máquina que tenemos y separa en ese momento el plasma.
0: És al·lucinant, eh?
1: És al·lucinant.
0: Ho conta així en naturalitat, però és una parada.
2: Sí, sí, sí, i visualment el que portaven és la via també habitual per a donar sang, i això és un doble sentit, o sigui, per un lloc arriba i per altre tornen el que és la resta de la sang, no? Amb els glòbuls vermells, per exemple.
0: Ja. Això que comentava Enrique de 66 vegades, però clar, això no ha sigut en un any, ni molt menys, és
1: no,
0: al llarg del temps, perquè hi ha diguem, una quantitat de donacions que pots fer al cap de l'any, no?
2: Hi ha un termini de recuperació. En el cas de donar sang són 4 vegades a l'any, i en canvi donació de plasma se'n pot fer cada 15 dies, que,
1: ah, sí?
2: O sigui, que se'n podria fer moltíssimes, encara que el més habitual és espaiar-les una mica, no anar de 15 en 15 ràpidament, però bé, en moltes ocasions les persones que venen a donar plasma, en este cas, fan una donació dirigida, és a dir, que des del mateix centre de transfusió es posen en contacte amb tu perquè el teu plasma el necessita una persona en concret. O sigui, no és com la donació de sang que tenen el banc, sinó sinó que pot ser una persona en concret necessiten, i com no és tan habitual pot ser donar plasma, doncs necessiten la teua.
0: Del banc de donants, miren a veure quines són les característiques del plasma que es necessita i te fan un contacte, que de manera voluntària no obliguen a ningú, però clar, si eres donant acudixes, perquè saps que darrere hi ha una persona, una família que necessita aquesta donació, no?
2: Efectivament, i és el cas de Mari Carmen, que avui havia vingut al centre a una d'aixes donacions dirigides, i així contava ella com havia començat donant plasma.
5: Por un familiar me hice donante porque necesitaba médula y ya entré en el banco. A raíz de eso empezaron a llamarme. Llegas, te hacen siempre un cuestionario, yo me he tomado hoy una Coca-Cola y es como si te extrajeran sangre, lo que pasa que para sacar el plasma sale y vuelve, sale y vuelve. No, no es costoso. Te tienes que organizar para saber que esa mañana tienes que dedicarle. Ese día no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Es que claro, si te llama alguien porque alguien lo necesita, es cuestión de prioridades.
1: Claro. És qüestió de prioritats. M'he de donar les gràcies. Suposa que tots ho hem viscut en les nostres cases, no? Però ma mare i ma tia, les dues, han tingut càncer d'ovaris, han necessitat transfusions molt sovint. Així que gràcies a persones com Mari Carmen, com Javi, com totes aquelles que t'has pogut trobar, perquè gràcies a aquestes donacions se tira endavant.
2: Exacte,
1: se pot treballar, se poden recuperar,
2: poden funcionar, exactament, i el personal sanitari pot seguir fent la seva feina. Ella porta unes quantes ocasions, com
1: Mari Carmen,
2: porta Mari Carmen, exacte, sí. Com també n'hi porta Javi. Javi té poc més de 40 anys i ell realment va començar, no és com Mari Carmen, que per exemple ella sí que va ser amb la medula, no? Javi va començar donant sang a la facultat, al típic bus que posaven, sí. I ara sempre que pot dona plasma, i fixeu-vos, vull que escolteu, en la casualitat de quantes vegades ha sigut donant.
6: Yo empecé a ser donante en la facultad y me apunté al registro este de la Fundación Josep Carreras y me llamaron para una donación dirigida y desde entonces solo he donado ya plaquetas y plasma, porque como esto puedes venir una vez al mes, pues intento venir todo lo que puedo. Y bueno, con esta llevo ya 66, o sea que intentaré llegar todas las que pueda.
1: 66!
2: 66, el número màtic es veu de avui. Sí, sí, sí.
0: Enrique també deia, no? Que
2: Enrique,
0: 66.
2: Efectivament.
0: Clar, de plasma i plaquetes, com estava comentant Javi, pots fer-les de manera...
2: Més a sovint,
0: no? Aixes 4 a l'any. Però caram, ja és un...
2: Ja som,
0: ja té una trajectòria com a donant realment impressionant.
2: Totalment.
0: I alguna, per al tema del plasma, concretament, hi ha alguna recomanació que s'hagi de fer, diguem, a més de les que has comentat, diguem, per la donació habitual?
2: Doncs a la directora d'enfermeria, Anabel Julià, li he preguntat i ens les ha resolt immediatament.
4: Que hagan un poquito de dieta, que no coman comidas grasas, porque luego sí que sale el plasma un poquito más concentrado, pero por lo demás es las mismas recomendaciones que para donar sangre. Gozar de buena salud, tener entre 18 y 70 años y tener un tiempo para pasarlo con nosotros un ratito.
0: No almorces fort.
2: Exacte.
0: No és el dia que te fas
1: el
0: de cavall, això.
1: No cal.
2: Els dies abans, dieta sana i suficient. Però per ampliar una miqueta la informació sobre tot això, per a conèixer si és cert que som referents així a casa nostra en donació de sang, per a resoldre dubtes i per a conèixer també realment a què es destina, no, eixa sang que arriba en les donacions, ens hem posat en contacte amb el doctor Roberto Roig, que és el cap d'hemodonació al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El tenim al telèfon. Bona vesprada, doctor.
7: Què tal? Buenas tardes.
0: Hola, bona vesprada, Roberto.
2: Primer de tot, per què és tan important donar sang?
7: Bueno, pues lo primero es que no la podem fabricar ni la podem improvisar. La sang és un teixit que està en tots nosaltres i el tindre-la a soles dependeix de la nostra voluntat.
2: I és de veres, nosaltres ho comentàvem a l'inici, no?, que així a casa nostra som pioners, som referents en la donació de sang. És així? Som un territori solidari pel que fa a este tema?
7: Bueno, els valencians són solidaris i ho demostrem contínuament. Però és de veres que la solidaritat hi ha que demostrar-la a diari.
1: Claro.
7: No quan hi ha una catàstrofe, sinó tots els dies s'opera, tots els dies se trasplanta, tots els dies fiquem quimioteràpia, naixen xiquets a les maternitats on hi ha accidents de trànsit o laborals. Per a tot això... Utilitzem els metges, utilitzem la sang.
1: I quantes donacions de sang, doctor, farien falta per a cobrir les necessitats que el nostre mateix sistema crea i necessita? Ho tenen comptabilitzat, això?
7: Sí, a la nostra comunitat diàriament fa falta. La donació és efectiva de 650 persones. Això, però de dilluns a diumenge, 7 dies a la setmana i les 52 setmanes de l'any.
0: Clar, cada dia.
8: Cada dia.
7: Però, cada dia.
1: Això ho hem de dir molt.
8: Ha comentat, no, doctor, algunes de les, dels usos que se fan, ja m'han comentat, en qüestió també d'oncologia, estem parlant d'accidents, estem parlant d'intervencions, sí. D'urgència, estem parlant també de maternitat, en fi, és que fa falta sang per a moltes coses, eh?
7: Claro, es que sabes qué pasa, que la sang no se fabrica ni se improvisa, ¿no? Todos los días, como dije yo antes, mira, si a los españoles se nos infla la boca de decir que somos el número uno del mundo en trasplantamiento. Uh-huh. Es de veres. Pero ¿qué sería el trasplantamiento si no tingués raere el recolzamiento de la transfusión?
2: Total.
7: A ninguna persona se le ocurrirá hacer un trasplantamiento hepático si no sabe que raere té el recolzamiento de plaquetes, de plasma, de glòbuls rojos que fan falta per a sostenir aquest trasplantament. Per tant, al final la transfusió és un trasplant en xicotet, en una característica molt especial. La sang és un teixit exactament igual que qualsevol, però en una característica molt especial que se pot infundir. D'una altra manera, tu pots operar un cor, és que obrir un pit, o per operar un... trasplantar un fetge, descaurir l'abdomen, però això és molt fàcil de ficar. Passa és que a la gent que dona sang no li donem la importància que té, i són el sostén molt més important que té el sistema sanitari espanyol. És a dir, si demà la gent que dona sang deixara de fer-ho, tindríem realment un verdader problema a tot arreu, eh?
8: I, doctor, en quant al grup sanguinis, com s'ha de fer, diguem, la transfusió per a la compatibilitat, i si, home, entenc que és igual de vàlida, no?, la donació de sang de qualsevol dels grups, però n'hi hauria algun que és més compatible, per així dir-ho?
7: Anem a veure, tenim el grup 0, que és compatible, el 0 i concretament el 0 negatiu, que és compatible en tots. Però el que sí que hem de tenir en compte també és que... lo millor és transfundir isogrup, és a dir, al grup 0 del 0, al grup A de l'A, al grup B del B, al grup AB de la B. Esa és la transfusió isogrup, ja, esa és la millor transfusió que tenim. Però també pot ser compatible. La transfusió compatible és el grup 0 que serveix per tots, pues el pots utilitzar per tots. El grup B utilitza pel B i l'AB. El grup A per l'A i l'AB. I l'AB sol és per ell mateix.
1: Uh-huh. Entenc.
2: I a més, doctor, comentava vostè el nombre de donacions, no?, que se necessitaven diàriament. Clar, però això també cal explicar per què és, perquè la sang caduca també, no? Ja. Vull dir, clar, quan tarda, diguem, no sé si existeix un termini, a caducar la nostra sang?
7: Sí, es diu caducitat. Uh-huh. Anem a veure, lo que són glòbuls rojos, són 42 dies. Uh-huh. Les solucions... anticoagulants, conservadores que tenim avui en dia, permetixen aquesta possibilitat. El plasma, tu el plasma el pots congelar. Uh-huh. A 30 baix 0 el tens fins a 3 anys. El problema més gran són les plaquetes. Ja. Les plaquetes a soles duren 5 dies. És a dir, que si avui estem a dia 12, les plaquetes que s'obtinguen avui, al llarg de tot el dia 17, tenen que estar o transfundides o passaran a caducitat. I el problema que... Clar, és que ahí és on està el més important del món de la transfusió, perquè la plaqueta, el malalt que necessita plaquetes és un malalt que està molt mal, lògicament.
8: I quin és el viatge, doctor, que fa la sang quan la donem? És a dir, on s'emmagatzema... com la utilitzen després els hospitals, o sigui, com és la disponibilitat? Imagina que caldrà, evidentment, també molta tecnologia per aportar-la refredada. Com funciona?
7: Anem a veure la sang. Arriba una volta que es dona, arriba al centre de transfusió. Lo que són les bolses van al departament de fraccionament. Lo que són els tubos van al departament de serologia, on es fan les proves de seguretat transfusional, és a dir, tant de grup sanguini, els anticossos regulars, el SIDA, l'hepatitis B, l'hepatitis C, etc. I en el departament de fraccionament, per una tecnologia tan senzilla com és la centrifugació, i dic senzilla perquè tots tenim en casa una llavadora,
1: i sabem el que vol dir...
7: i sabem el que és centrifugar. Sí. Per per la centrifugació el que aconseguís és que tu, per el diferent pes dels components, pugues separar plasma, plaquetes i glòbuls, de tal manera que aquesta donació es beneficia en tres persones diferents.
2: Uh-huh.
7: I després, en arreglo a les necessitats hospitalàries, clar, no és el mateix un hospital d'altíssima tecnologia puntera com és la C, que té un consum al voltant de 24.000 unitats a l'any, que un altre més menut. En arreglo això, distribuïm, per exemple, la C, el clínic, què te diria jo, el RAU, el general tenen distribució diària. N'hi ha alguns que tenen 3 dies de distribució a la setmana, alguns 4, alguns 2. I se distribueix des del centre. El centre envia se fa un envio en les condicions idònies per a traslladar el producte i arriba als hospitals, i els hospitals ja l'amagacenen per a poder-la utilitzar en els malalts.
2: I ja quasi per acabar, doctor, clar, avui al final estem fent referència a aquest diumenge, que és el dia de la donació, que és un dia que també vostès dediquen d'alguna forma a tots els donants. Què li diria a tots aquells que participen d'esta xarxa de vida?
7: Bueno, pues el diumenge és el dia mundial del donant, no? I jo crec que com és una situació la de la donació, que és tan solidària. Yo siempre digo lo mateix, lo que me diría Justo Neto, que era rector del Politécnico. Sí. Dónala aunque sea por egoísmo, porque a lo mejor algún día tú la puedes
1: necesitar.
7: Volví a aclarir una cosa que esta vez comentaba antes, si no molesta, y es que lo que es dirigit son las plaquetes. El plasma no es más dirigit. Las plaquetes son dirigidas. Sí, es un poco más complicado. La transfusión plaquetaria moltes voltes, como el malalt... El malalt que necessita plaquetes, necessita moltes plaquetes, i al rebre transfusió de tot arreu arriba un moment que es pot sensibilitzar, i arriba un moment que és pràcticament impossible trobar sang compatible amb ella. Per això tens que buscar dirigidament quines són els donants que poden donar-li plaquetes a aquesta persona.
2: Doncs gràcies per la puntualització, doctor, i moltíssimes gràcies també per haver-nos atès esta vesprada així a la ràdio. Que vagi molt bé, gràcies.
7: Gràcies, adéu, Estela.
8: Gràcies, Roberto.
7: Gràcies.
1: Jo vull donar les gràcies també a les persones que han donat sang i que la seva sang ha plegat a alguns dels meus familiars o a nosaltres en primera persona, i animar la gent que continuï fent esta tasca.
8: Mira, és que també aquesta reflexió que ens feia el doctor Roig de Justo Nieto, és a dir, pensa en tu, en el teu
1: la
8: fill, en ta
1: necessita.
8: Mare, que és de la família, que a ben segur, en tota la seva trajectòria mèdica, haurà necessitat en algun moment una transfusió, o tu mateixa la pots necessitar. I l'única manera d'obtenir-la és a través de la donació.
1: Per a tu, Mar, una transfusió d'amor. Gràcies, Anica, bon dia, vida.
8: Mira, bonico, mira, això és rematar una entrevista.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel-Requena, 100.9.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts a recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Avui ens centrem en els primers dies de juny, recuperant connexions en les que vosaltres éreu els protagonistes i la nostra companya Mar Hernández vos feia parlar. Apunteu-vos a fer-vos avui també un gelat en un comerç centenari ubicat al centre de València, que prepara els gelats més apetitosos al llarg de l'any, però especialment en els dies de calor. Gelats dels clàssics, vainilla, xocolata, llet merengada, què sé jo, però també de verd moderns. Ens preguntem si s'atrevirien amb el sabor a paella.
0: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Un bon gelat fresquet i saborós. Que bé que entra quan arriba la calor. I més encara, si el gelat este té segell valencià, perquè encara que diguin que a Itàlia està la millor milla de l'or del gelat, a casa nostra no en tenim que envejar-los res als italians. Tot el contrari. Els ensenyem que la pizza la vam inventar nosaltres, que és una teoria del Joaquín que jo subscric.
2: Lo de la pizza.
1: Lo de la pizza. I lo de gelatge!
2: Això va venir... Això
1: igual
2: va
1: també.
2: Ho va averiguar el que fou en el seu dia president de les Corts Valencianes, Vicent Morera, polític d'Oliva, i demà està...
1: Està argumentat, està documentat, i està, això és una cosa molt seriosa.
2: Lo dels gelats.
1: Lo dels gelats.
2: Mira, els italians se'l fan molt bons, però si a casa tenim la sort de comptar en grans mestres gelaters que a més de sentir-se'n té una llarga tradició artesanal del torró de Xixona.
1: Sí.
2: Xixona fa uns gelats que és una meravella. Meravella. Ara, el món del gelat ha canviat a un to. Des hi havia el tutti frutti, la fresa, la xocolata, la vainilla, això. Però ara se poden trobar, què sé jo, de varietats de gelat, si ho compares amb fa, què sé jo, quan en la, bueno, en la teva època no, que eres insultament jove. Però no, en la meva, el gelat que se portava era l'Apolo de Avidesa.
1: El que mitjàvem... En el moment li dient mantecao. I allò era una base que podia ser entre nata i vainilla i punto final. Sí. I llima i... No
2: sé. Ai, els venedors que anaven en el carrer. Agua, limón, yes. Manteca o polo. El meu, un engandia que feia això. Manteca o polo. Bueno, anem a parlar de gelat.
1: Ah, sí.
2: Però qui disfrutarà els gelats?
1: Ella, que és la millor de l'equip, ens acostem a una d'aquestes gelateries artesanals que han sabut combinar tradició i innovació de la millor manera i... La més golafre de l'equip està per allà. La més envejada de tots nosaltres, Mar Hernández. Per on pares? En quina gelateria has escollit? Per a fer-nos les desllargues.
2: Però avui dia, Mar, hi ha aquelles neveretes fetes de suret d'aquell... d'això que conserva molt bé, eh? Aguanta molt bé el gelat.
1: A veure si agafes la indirecta.
2: Que sí, per si hi arriba alguna cosa.
3: Sí. Ai, per que siga, no?
2: Per on pares? On estàs?
1: Va contant.
3: Doncs mireu, així estic en una gelateria on hi ha d'aixòs sabors que vosaltres dèieu, d'aixòs tradicionals de sempre, no? Que si el xocolate, el tutti frutti, no sé si s'estila tant, també la llet merenga, per exemple, però tenen d'altres...
2: S'ha passat de moda el tutti frutti, és molt setentero.
3: Tenen d'altres que són ben curiosos i ben originals també, com per exemple gelat de gazpacho, de gazpacho andalús, gelat de cassalla, gelat de cremaet. Tenen gelats ben curiosos, ben valencians.
1: Això, els cuiners d'Estrella Michelin i tot això fan pols.
3: Clar. Però ahí va la cosa, també. Ara de seguida els coneixerem perquè estic a la gelateria Llinares, és una gelateria mítica d'ací de València. De fet, és quasi centenària. Ells van començar al 1930, ja són diverses generacions en este ofici. I estic concretament al seu local de la plaça de la Reina, que enguany a més complix 25 anys. És un local a més emblemàtic perquè és lloc de pas, lloc de peregrinació també de turistes, de visitants. I és que ja no només tenen eixa reputació per estar on estan, sinó perquè han aconseguit centenars, no ho sé, però desenes de premis en la seva trajectòria, segur. I estic amb Tània Llinares, que ja és la cinquena generació d'esta família gelatera. Bona vesprada, Tània.
4: Bona vesprada, Marc.
3: Cinquena generació, que es diu pronte, això és una barbaritat. Què significa tindre, doncs, esta gelateria, no?, artesana i tradicional a les esquenes, d'alguna forma.
4: Bueno, pues molt respecte, molt, però també molt orgull, no? Perquè aconseguim arribar hasta ací i en esta acollida de la gent que continuem com sempre i, bueno, cada volta mos coneix més gent, no? Però que mínim que continue.
3: que deia jo, esteu ací a València, ja teniu diverses gelateries, tot comença realment fa molts anys, al 1930, però comença a Xixona realment. Com, quin és aquest viatge que es fa des de Xixona a València?
4: Bueno, realment comença antes, perquè totes les generacions anteriors a mi s'han dedicat a això. Entonces realment comença antes. 1930 és un poquet per posar-li una fetxa, però primer van començar a Xixona pel tema de que allí hi ha pous de la neu, i entonces d'ahí agarraven pues, el gel, no?, per poder fer els gelats.
3: Que d'ahí es diu, no?, que és l'origen d'alguna forma d'esta indústria gelatera.
4: Claro, claro, sí, sí, és d'allí. I aleshores pues, van manejar a... A puestos on sabien que feia falta, no? Con Córdoba, per exemple, que va ser...
3: On... Bona calor a Córdoba.
4: Exactament, que ahí va ser més o menys on van arrancar els meus reabuelos en un carret de gelat, i anaven per el carrer, es pujaven a un tren, baixaven, i bueno, el nostre logo és un carret per això, perquè ells es dedicaven a vendre gelat en un carret. I no va ser hasta 1970, quan m'abuelo i m'abuela ja van constituir la primera gelateria física, realment, en Paiporta.
3: Va ser a Paiporta. Sí. I ara esteu per tots els voltants, també al Perelló. Clar, des de que vau començar fins ara, fins avui dia, ha canviat moltíssim també la tradició gelatera. I jo vull que em parles una miqueta d'aixos sabors una miqueta innovadors, no? Perquè teniu de tot. Gaspatxo, no? Cassalla. També teniu més de salats com a truita de Creïlles, que això a mi em té fascinar. Això com és, Tania?
4: Sí, bueno, a veure, això va ser mon pare, Sebastià Llinares i mon tio Fèlix, es van ajuntar un dia, estaven fent un guapacho, va ser aixina, i van dir, i si fem això en gelat? Perquè això es menja fresquet. I ja pues, es van calfar. I...
3: Agafa'm el cubata, que anem.
2: Agafa'm el guapacho.
4: Sí, sí, sí, sí. Això va ser pues, per el 2000 i poc, que van començar a innovar en este tema i a dir, bueno, i si fem això? I si fem l'altre? I ja... Pues poquet a poquet, hasta que vam arribar a guanyar el rècord Guinness de sabors per any, 365 sabors.
3: 365, un per a cada dia.
4: Un per a cada dia de l'any, exactament. Sí, sí.
3: Quina barbaritat. I no sé si n'hi ha algun de més curiós en eixe any màgic de 365 sabors, algun que a tu et sorprenguera moltíssim.
4: A veure, claro, és que jo podria dir-te que ha tastat pràcticament tots. D'alguns tinc millor recuerdo, perquè... Claro, así, por ejemplo, el de tomaca es bemol, el de anchoves...
3: Claro, es que vosaltres a més teniu lloc en el establiment en el Perelló, que fa nos ha sigut la fira de la tomaca, precisament.
4: Exactament, cada any fem una novetat diferent, a voltes és granissals, a voltes algun gelat que siga aparegut, o que duga la tomaca valenciana, però bueno... Aixina com a recordar, jo recorde molt, per exemple, el de jamón de York.
3: ¿Qué dius?
4: No m'ho esperava. Entonces,
3: no, jo tampoc.
4: Claro, mon pare me'l va donar i em va dir, a veure si saps de què és, i em va donar una cullera, pam. Jo dic, ostres, és que és jamón de York.
5: Sí,
4: no m'ho esperava. Entonces va ser com, ostres. Sí, sí, i jo crec que és lo que li passa als nostres clients, no? Que venen i és com que, sí, sé que t'ha demanat gelat de truita, no? Però, ostres, no?
3: Quin impacte, no?
4: Claro, sí, no m'esperava que fora tan aixina, no? Tan de deberes.
3: Se fan igual els gelats salats, diguem, amb sabors més curiosos que els de tota la vida, que els de sempre.
4: A veure, tot lo que tenim requereix una primera formulació, moltes proves... Però, clar, els salats són especialment complicats, una formulació molt més complexa i n'hi ha que veure també com es comporten en vitrina, perquè depèn molt també la cremositat, és que duen, per exemple, carn, no, que són més tipus el salmó, el gelat de salmó, per dir-te.
3: Teniu també de salmó?
4: Sí, i es ven, es ven molt. Sí, sí, sí.
3: Clar, eixe me l'imagino un poc com el que, per exemple, deia Gemma, no, comentava de que per als chefs, no, per a distints restaurants, per al món de la gastronomia, sí que es veuen més este tipus de gelats o de fórmules.
4: Claro, claro, sí, sí, hi ha molta gent, restaurants, pues, que mos quidren, perquè li agrada també, pues, bueno, aquestes coses que es fan ara, no? De mesclar, a lo millor fan una amanida de rúcula, en gelat de tomaca, de pepino, de ceba i de, sí, jo què sé, saps? Sí, sí, sí, sí. I ho fan aixina
5: I va genial.
4: Cada volta és més normal.
2: Sí, sí, sí. I a més, sí, Tània, sí, m'ha quedat l'atenció, disculpeu, que comentaves, sí, que els gelats, diguem, en producte salat, aixina, que sigui en una truita, o jo què sé, bueno, un blanc i negre, m'ho estic inventant, no sé si el feu, el botifarra i llonganissa o...
4: Sí, sí,
2: o...
4: també, tenim.
2: Meravellós, això, meravellós.
5: Sí, sí,
2: en una bona Viena de pa, això és meravellós. Però vull dir-te, i parlaves d'una formulació. O sigui, clar, sense claro. desvelar el secret millor guardat, òbviament, que és la vostra manera de fer els gelats, però què vol dir-se en formulació? Clar, jo m'imagino, vos imagino quasi com en un laboratori, més que en una cuina, no sé molt bé, com ho feu?
4: A veure, sí, pràcticament tenim com una espècie de en l'obraor, tenim una espècie de cuina laboratori, com vulguis dir-ho, perquè, clar, hi ha que fer moltes proves antes de traure-ho al mercat, i damunt de tot clar. Això s'encarrega el meu cosí Félix i mon tio Félix, sí. I ells, vamos, volen la perfecció absoluta i sobretot que el producte siga top. O sea, la fresa té que ser fresa, el pistatxo té que ser pistatxo i el salmón té que ser salmón, també. Claro. O sea, res de saboritzar i coses d'aixes. No. Això se pot té que fer... ser tot autèntic.
1: Se pot fer sabor, gelat de qualsevol cosa, penses? Independentment de que es pugui agradar o no,
4: pràcticament de qualsevol. El que més mos ha donat complicacions, pues me'n recorde, per exemple, que era car de cavall.
1: Hòstia.
4: Que vam intentar, però és el que el dic, en el tema de la car, perquè, claro, aconseguir un
3: filament, no?
4: Ja, claro, és molt complicat.
2: Clar.
4: És molt complicat perquè, claro, no queda... És difícil de menjar.
3: Clar. Això és com un esmorzar fet gelat, eh?
4: Sí, claro, de fer moratros, a voltes quan ho donem així a tastar, perquè la gent mos demana, donem en tostaetes.
2: Clar,
4: claro, perquè al final el far un blanc i negre, com dia Ximo, pues en una tostaeta millor que una cullereta.
2: Eco. Però mira, estava pensant, parlàvem ahir en Clara Llorenç, va ser ahir? Sí, no? Si me va al cap. La nostra nutricionista, que, clar, ens ensenya a cuidar-nos a través d'això, del menjar, de l'alimentació, i dic, escolta, una manera que si que es mengem bròcoli, igual teniu
1: ahí. És una forma interessant.
3: Introduir-nos a través de...
2: Fer un gelat de bròcoli o què és allò, o de pèsols.
4: No sé jo si venen així... i veuen lo que hi ha, dubte jo que te demanen bròcoli, però bueno, pues mira.
3: És de color verd, com el pistatxo, el bròcoli que a més compre... el pistatxo crec que és un dels top vendes.
1: El pistatxo ha calat. El
4: pistatxo és el número uno, sí. Jo
1: crec que ahí la fórmula igual és, Marc, que els pares siguem els que agafem aquest gelat, més, pues jo, d'alguna verdura més difícil de fer-los l'any passat, i tu ja... en casa.
2: Ja, però tu tens una llet.
1: Treballes la recepta amb una boleta de gelat de bròcoli.
2: I un bròcoli.
4: Jo que tinc una filla xicoteta, la meva filla menja bròcoli, quan té que menjar bròcoli, i menja gelat. Clar, sempre que li dóna la gana, perquè té mala
2: gana. Això està molt bé.
3: Clara, tu també et passava quan eres menjada. Tu que t'has criat entre gelats, això com és tan?
4: A veure, claro, és que jo m'ha criat damunt de la vitrina, literalment. Claro, a mi em posava la maqueta ahí en les vitrinetes que teníem entonces, i jo duc així, pues, tota la vida, claro, tota la vida. I a la meva filla i als fills del meu cosí, pues, li passa igual, que ells ho veuen algo normal, i, claro, país és molt guai, no? Sos pares tenen una gelateria.
3: Ai, veig, és la fantasia del paradís absolut.
4: Sí.
3: I escolta, tu tens sabor favorit de gelat?
4: Per mi és l'estracciatella. No,
3: que és un dels clàssics.
1: És un dels
4: jo sóc fan número 1 i vaig a dir que tenim la millor stracciatella del món. I ara així no vaig a dir una altra cosa.
3: Ei, escolteu,
1: si és veritat, és veritat.
2: Fas presumir.
3: L'estracciatella, però... precisament que parlem de l'estracciatella, que és una cosa com molt italiana, que remet molt, doncs, així, a València, la millor del món.
4: Sí, però bueno, al final, jo sempre ho dic, jo dic, això és com qui el pregunta, qui cuina millor, ta mare o la meua? Pues això, no? Claro.
3: Està clar.
4: Jo què vaig a dir-te, però bueno, que és de veres que estan molt bons, que estan molt ben cuidats, que és algo que fem personalment tot, nosaltres estem en tot el procés, des de, ai, se m'ha corregut fer gelat de no sé què, des d'ahir hasta cara al públic, perquè nosaltres estem venent el gelat també.
3: I encara vos queden idees? Vull dir, enguany també heu innovat en alguna cosa? Esteu pensant en fer nou sabor?
4: Sí, bueno, enguany han fet una vitrina molt xula del racó valencià, per a les falles van fer diversos sabors, com estaves comentant tu, de cremaé, de coca de llanda, de taronja amb mel, de bunyols en xocolate, que ha tingut una acollida meravellosa. Perquè,
3: espectacular.
4: Claro, és gelat molt de la terra, de mistela, i claro, pues algo molt nostre, però també a l'estranger li agrada, no? Bé, i li agrada tastar lo que té, lo que, bueno, la ciutat on està, no?
3: El producte de la terra. I a més estem justament en este local, en el de la plaça de la Reina, que ho comentava ja a l'inici, que és un local molt emblemàtic, que enguany a més esteu de celebració, sí, més redoneta, per dir així, sí, perquè és el 25 aniversari. Clar, és un lloc molt concorregut, de fet, mentre estem parlant és un degoteig constant de persones. És de veres que les hores són una miqueta estranyes, però no para de vindre gent, de demanar gelats. Clar, vosaltres des d'ací esteu en el Rovellet de l'Au de la ciutat de València, ho veieu tot. Com ha sigut també este viatge a través del gelat per la història de la ciutat?
4: A veure, nosaltres actualment tenim gelateries en molts barris de València, tenim per fora també, tenim en Alcira, tenim en el Prelló, tenim en Palmeres, ara anem a obrir una en Cullera, però bueno, les que estem en València, jo que sé, és que és la gent que ja, o que mos coneix o que li han parlat de nosaltres, i que al final a la gent li agrada, ja veus, 25 anys que duem així, i la gent mos busca i, claro.
3: I no sé si vos han arribat a dir en algun moment, sobretot amb el tema dels gelats salats, per exemple, ai, és que això és per a guiris, és per a gent de fora.
4: Sí, claro, sí, claro. I molta gent mos ha criticat també per dir això, no, això no... Claro, com que fan cara de... Però bueno, és que estàs demanant un gelat de salmó. Sap a salmó, ja t'ho dic.
3: Es podem assegurar.
4: Claro, estic avisant-te de que sap a això, però bueno, la gent ve molt com a curiositat, o tasta, hi ha gent que se l'endú i hi ha gent que diu, pues no, jo el mantecao i la gent merenda, que és lo meu. Però bueno, al final, pues, o tasten i venen a veure-nos, que és lo important, ja, i compten amb nosaltres, claro.
3: Total, i compten amb aquesta llarga tradició gelatera. I escoltar que estem d'alguna forma inaugurant des d'ací la temporada del Gelatània, com es presenta l'estiu? Com vos espereu esta temporada?
4: Pues la veritat que este any, bé, estem molt contents perquè està fent un clima meravellós. Han sigut, des de que hem arrencat, les falles han sigut molt bones, la Pasqua igual... I ara, pues, la veritat que cada volta a mi em dóna la sensació de que hi ha més turisme. També la gent tria molt València, pues, per el clima, per la gastronomia, perquè és una ciutat que és bonica, la veritat, i nosaltres ho notem perquè hi ha moltíssims creuers. Es nota que la gent està venint més.
3: Així l'anglès el domineu molt bé, eh?
4: Així dominem de tot. Jo en tinc de tot. Tinc que parlar alemà, francès, italià, tot, el que siga, per si acas, jo per si acas.
3: Escolta, i com es diu llet merengà en anglès? Això ho sabem?
2: Merengue milk.
4: Cream, Valencian cream.
3: Valencian cream. Valencian cream.
6: Yeah.
3: Valencian cream.
6: Yes. Molt bé.
4: I a tot, jo a tot Valencian, per si acas.
3: Escolta, doncs amb el vostre permís, companys, jo vaig a inaugurar oficialment esta temporada de gelat amb un Valencian cream, si vos sembla.
6: Em sembla una fantasia.
2: Meravellós.
6: Ara sí que te'n vegem. Ara sí que sí.
2: Un dels nostres favorits, de veritat. Ara, jo també, una cosa, Gemma.
6: En
2: fi, Mar i Tània. El gelat de tomàquet del Perelló?
6: Sí.
2: Molt bé. Tomàquet valenciana, molt bé. Però què li falta?
6: Oli.
2: Una anchoveta.
6: Ai,
2: clar,
6: calla!
2: Això és poc, car.
3: Es poden fer dos boles.
4: Es poden fer dos boles perquè tinc de les dos, eh?
3: Gelat d'anchova i gelat de tomàquet.
2: Que meravella! Que meravella!
4: Això ho tenim que
2: pensar. Gràcies. Quin plaer, literal, eh? Tu saps fer-te un gelat de dos boles? Una d'anxofa i una altra de tomata.
3: Imagina't-ho,
6: pues és un entrant fantàsticament fantàstic.
4: En voler esteu convidats.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies a Tània, gràcies Marc, que disfrutes. Ara lo difícil és davant d'aquest mostrador veig que tries. Això també.
3: Ai,
2: una
3: difícil
2: de
3: està la cosa.
2: Tio.
3: Que pues passen tots de colp.
6: Pues claro. Patis una miqueta.
3: Amb nevereta.
6: Patis una miqueta abans de saborir res.
2: Gràcies, boniques.
6: I adéu.
3: Adéu. Gràcies, Tani. La mar salada, la pell
1: morena, això és l'estiu. I amb un bon geladet al cos, fem ara una ullada a la visita que la nostra companya Mar va fer a la Universitat de Castelló per presentar-nos el projecte UGHAND, en el que uns estudiants van inventar un dispositiu que fera possible que una persona sense mà poguera tornar a fer tasques bàsiques com escriure, pentinar-se, bueno, i fins i tot fer una carícia amb una pròtesi de mà amb materials de baix cost.
2: I parlem d'aixa ciència i aixa tecnologia que ajuda a les persones. Aquella que millora la vida de la gent, la que fa que la nostra rutina siga una miqueta més fàcil. Encara ens agrada més si aixa tecnologia està desenvolupada així a casa nostra, Gemma.
1: Concretament a Castelló de la Plana, a la UGE, la Universitat Jaume I. Allà s'ha creat un dispositiu que fa possible que una persona puga tornar a fer tasques bàsiques. Com que, vos diré jo, com escriure, pentinar-se o altres coses, pot ser no tan bàsiques, però imprescindibles com fer una carícia que puga usar o trencar plastilina, què sé jo. I ho han fet amb una pròtesi de mà elaborada amb materials de baix cost. Una passada.
2: Una autèntica passada, tecnologia d'aplicació per ajudar a les persones i, com vos diguem, feta a casa. El projecte UGE Hand, hand de mà en anglès, una invenció que no deixa d'acumular premis. Este 2026, per segon any consecutiu, ha guanyat el campionat d'Espanya de pròtesi de mà, sinó que ja d'entrada, enhorabona.
1: Sí, senyor, i la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-la. Mar, bona vesprada.
2: Hola, Mar.
3: Bona vesprada, companys. Exacte, es tracta d'una pròtesi de mà que a més pretén ser un dispositiu a l'abast de tot el món, que siga d'accés lliure per a les persones que la necessiten i que puga fer una miqueta millor la seva vida. Jo estic ara mateixa a la UGE, a la Universitat Jaume I de Castelló, a l'Espai Tech, que és on estan desenvolupant esta UGE Hand, un grup d'alumnes, un grup d'estudiants d'ací de la universitat que treballen dia a dia amb aquestes pròtesis. De fet, estic davant de molts d'estos dispositius, alguns d'ells elaborats amb, la majoria, de fet, elaborats amb una impressora 3D, amb totes eixes formes que treballen de forma mecànica. És una autèntica passada el treball que han desenvolupat estos alumnes de la Universitat Jaume I. I estic amb alguns d'ells, estic amb Vitisam, estic amb Miguel, estic amb David i estic amb Abelida, que és el desenvolupador principal d'este projecte. Bona vesprada, Abel.
7: Hola, buenas tardes.
3: I estic també amb José María Valladolid, que ell és l'usuari, el que d'alguna forma testeja que totes aquestes pròtesis funcionen bé. Bona vesprada.
8: Bona vesprada.
3: A veure, primer de tot, que ho han comentat els companys, enhorabuenísima a tot l'equip per eixe campionat, eixe segon campionat consecutiu guanyat este 2026, que imagine, Abel, que va ser tota una alegria.
7: Sí, la verdad que una alegría después de tanto trabajo, de meses de ensayo y mejoras, y tener esa recompensa, pues se agradece también.
3: Que hem vist en els vídeos, podeu accedir si voleu a les xarxes també d'UGE Hand per a veure com va ser també eixe campionat d'Espanya, un campionat on José María, que és el que du la pròtesi, havia de desenvolupar una sèrie de tasques a una velocitat, hem de dir, José María, vertiginosa. És una passada.
8: Sí, jo crec que tenen que entrenar més. Perquè jo és que tinc facilitat per portar la mà i entonces pues jo crec que els de més tenen que entrenar una miqueta més, perquè no n'hi ha altra. És machaca, machaca, machaca, i al final tens un resultat i el resultat és que nosaltres mos defenem amb un tobé en la mà i fem les proves i vam fer de 14 proves les 14 a la primera i després vaig anar més ràpid i vaig fallar dos. Vaig fer 12, però...
3: Però perquè anaves a tota virolla.
8: Però molt més ràpid.
3: Que parlem, tu te la poses en la mà esquerra, que és la que no tens, sí, per una discapacitat congènita.
8: Sí, és de naixement la discapacitat que tinc. I, pues, què passa? Que jo sempre he fet les coses sense ajuda. I ara que tinc la mà que fa UGE Hand, pues és una passada, perquè puc agarrar les coses, puc escriure, puc agarrar el rotulador, una clau,
3: una porta, pots obrir una porta.
8: Obrir una porta, tot això ho faig en la mà que han fet estos xics de la UGE Hand.
3: I com funciona esta mà? Perquè és molt curiós, hem vist com te la posaves, no, José, sí, María, i després s'acciona amb una espècie d'arnès. Expliquem això, Abel, perquè no té cap component, diguérem, elèctric o electrònic.
7: Sí, fíjate, de hecho, en la competición éramos el único equipo que participó con una prótesis puramente mecánica. Cuando digo mecánica, es que no lleva nada electrónica. Claro, para accionarla te tienes que poner un arnés a la espalda y con la tensión de los hombros, al abrir los hombros consigues recoger lo que es el sistema de subactuación del arnés, recoge, se cierra la prótesis, y al retroceder los hombros o relajar la espalda, lo que hace la prótesis vuelve a la posición de origen, que es en este caso abrirla, y eso te permite tener un control mucho más preciso para coger objetos mucho más pequeños. Sí.
1: Que guai.
3: I no sé si, clar, és curiós, no?, la forma en la que funciona també esta pròtesi. A tu t'hem vist, José María, com accionaves, com manejaves molt l'esquena, no?, per a fer possible aquests moviments.
8: Jo és que és molt mecànic i quan estàs acostumat ho fas sense, pensar, eh? Fas el moviment i, clar, és que és, la mecànica és aixina, és, el cap te funciona automàticament, en els ombros i tanques, obris, sí. i quan més ho practiques, més fàcil ho fas.
3: Clar, i com va començar, Abel, este projecte? Des de fa quant esteu treballant en esta pròtesi?
7: Pues a ver, este proyecto nació en el año 2022. Éramos un grupo de estudiantes que nos apasionaba mucho lo que es la impresión 3D, el diseño y tal, y teníamos mucha relación con el departamento de ingeniería donde estudiamos, y nos comentaron esta iniciativa y decidimos llevar un proyecto, una idea, a un proyecto real. Y aquí en la universidad, gracias al programa UGLAB Innovación de la Cátedra Encrea, nos impulsaron, nos ayudaron a llevar este proyecto, nos facilitaron espacio, recursos para poder llevarlo. Recuerdo, pues esto es un proyecto altruista, nosotros somos estudiantes, todo lo que hacemos aquí es de manera altruista y gracias al programa nos impulsó y hasta ahora pues hemos logrado pues una prótesis funcional y hecha con recursos mínimos, con impresión 3D, como podéis ver, y con el objetivo pues de eso, de publicarla y ayudar a las personas con esas necesidades.
3: ¿Y cuántas personas formeu part del equipo? Así este una chicoteta representación.
7: Sí que es verdad que al principio éramos un equipo muy pequeño porque, claro, somos todos los que estamos en el proyecto, somos estudiantes, tenemos vínculo con la universidad. Uh-huh. Al principio, pues, a la gente le costaba, pues, animarse, le gustaba la iniciativa, pero, claro, hacer una prótesis desde cero, pues, es como que les daba un poco de respeto. Pero gracias a las ferias, a la publicidad que nos da la UGI y los correos que enviamos y tal, pues, se han empezado a uniendo compañeros al equipo y actualmente somos un equipo multidisciplinar, tenemos estudiantes de diferentes titulaciones, desde periodismo, por ejemplo, medicina, enfermería, ingenierías, o sea, un equipo multidisciplinar totalmente.
3: Un equip fantàstic, Miguel, David, acosteu per així que sou les últimes incorporacions i dissabte també vosaltres des de quan formeu part d'este projecte.
9: Pues yo formo parte desde hace un año, empecé a principios del año pasado y ya este año pues estoy adquiriendo más responsabilidades, que luego pues a futuro, cuando intente buscar trabajo, pues me ayudará mucho.
3: Uh-huh. Clar, i com és desenvolupar una ferramenta que al capdavall sabeu que anirà destinada a ajudar o a millorar la vida de les persones?
9: Pues llena mucho, o sea, es algo que además lo hacemos sin ningún objetivo lucrativo, entonces simplemente es venir de clase con las cosas que hemos aprendido y aplicarlas, ¿no? Eso pues te das cuenta de que realmente sirve para algo lo que estás estudiando y que no solo estudias para aprobar un examen.
3: Y eso es importante también. Miguel, tú por ejemplo, ¿de qué te encargas ahora en el equipo?
10: Yo principalmente estoy en la parte de diseño. Yo me encargo de muchos de los sistemas de subactuación principalmente, que es la parte que me resulta más interesante. Yo llevo desde lo que venía siendo el inicio del equipo, que coincidió cuando yo estaba haciendo el trabajo de fin de grado. Uh-huh. Y la verdad es que a mí lo que más me ha reportado el estar en el equipo es poder dedicar todo ese tiempo de trabajo que se nos requiere para el trabajo de fin de grado. Luego hice también el trabajo de fin de máster y ahora estoy en la línea de doctorado, también en esta línea de investigación de prótesis de mano. El poder encauzar toda esta línea de trabajo en algo que puede tener un impacto real.
3: Uh-huh. Mm. Un impacte en la vida de la gent, que també és molt important de comunicar, que Itisam està per així portant les xarxes. Uh-huh. Itisam, tu també com ho estàs vivint des de l'altre costat, des del final, donar a conèixer una ferramenta que pot millorar i molt la vida de les persones.
11: Pues es algo importante porque si se hace algo y no se da a conocer, pues se queda muy limitado y es importante, sobre todo una iniciativa como esta que no la tenemos muy presente en nuestros días porque rara vez conocemos a alguien que tiene una amputación o alguna degeneración así. Entonces cuando acercas a la gente proyectos como estos, pues es como algo impactante porque es nuevo y muy diferente, ¿no? Es como cualquier otros proyectos o demás que están más normalizados y más vistos en el día de hoy. Y bueno, yo en mi caso me encargo un poquito de eso, del departamento de comunicación, dar a conocer el equipo, y también nos estamos encargando de preparar la presentación oficial, que está programada para finales de septiembre, principios de octubre, que cualquier persona podrá venir. Siguiendo nuestras redes pueden conocer cualquier detalle y comunicar con nosotros, que no habrá problema.
3: Clara, això tenia curiositat jo, perquè això és el prototip, no diguem d'alguna forma, aquesta pròtesi que esteu desenvolupant, però això, quan es podrà aplicar,
6: clar,
3: quan es podrà,
6: què?
3: No sé si adquirir, quan es podrà utilitzar, quan ho podran utilitzar lliurement en les persones, a veure.
7: Muy buena pregunta, a ver, nosotros hemos demostrado hasta ahora que la prótesis es funcional. De hecho, las 14 pruebas de la competición las completo en un tiempo récord, creo que son de menos de 7 minutos en la primera ronda y en menos de 5 minutos en la segunda. Entonces se ha demostrado que es una prótesis funcional. El objetivo ahora es intentarla, acercarla a las personas, pues para poder aprovechar esta tecnología, para poder aprovechar, sacar el provecho de ello. La idea nuestra, como comentó mi compañera, que es para finales de septiembre a principios de octubre, hacer una presentación a nivel, una presentación oficial aquí en la universidad. Estáis invitados también a asistir a esta presentación, y después ya en publicarla en cualquier página que sea de acceso libre y que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder a ella, descargarla, y él mismo, lo importante es que él mismo se la puede montar en casa. Mucha gente me pregunta, claro, ¿te hace falta una impresora 3D?
3: Claro, yo veig molt complicat, sí, això, claro, perquè així teniu el disseny, no? I sembla, a priori, els materials és això, són de baix cost, són accessibles, però, claro, el disseny que una persona se ho munte, això, com és?
7: A ver, yo siempre lo he dicho, el ejemplo que pongo, que no tiene que ver mucho, pero para que los oyentes nos entiendan, antiguamente cuando querías imprimir, por ejemplo, un PDF o un documento, ¿qué es lo que hacías si no tenías una impresora en casa? Pues ibas a un sitio, les das el archivo y te lo imprimen. Nosotros los diseños que hacemos son muy parecidos. Si tú no tienes una impresora, que hoy en día una impresora 3D creo que rondan entre 300 y 400 euros, si no la tienes, pues puedes ir a sitios, sabemos que hay empresas, hay locales que se dedican a eso, les llevas el archivo y ellos te lo pueden imprimir, y tú en una mañana lo puedes ensamblar y lo puedes y la puedes hacer.
3: Uy. Como si fuera un puzzle, como si fuera un mueble.
7: Como si fuera un puzzle, tal cual, sí. Como puedes ver, utilizamos recursos económicos y lo de pescar, por ejemplo, tornillería estándar que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Que es una cosa que con cualquier ferretería en cualquier parte la puedes encontrar, y el resto es plástico. Al final no tienes que tener conocimiento de diseño ni de impresión 3D ni nada, es tener un poco de paciencia con el manual delante y te lo puedes hacer.
2: Claro.
7: Tal cual, sí. Como puedes ver, utilizamos recursos económicos y lo de pescar, por ejemplo, tornillería estándar que se puede encontrar en cualquier parte del mundo, ¿vale? Que es una cosa que con cualquier ferretería en cualquier parte la puedes encontrar, y el resto es plástico. Al final no tienes que tener conocimiento de

0: a la hora de coger objetos que son muy pesados, porque plástico con plástico tiende a resbalar. Entonces, para que haya un poco más de fricción, me ha puesto un guante y eso pues ayuda a que coja bastante bien y que tenga bastante agarre.
1: Jo he vist a José María, que així era totalment funcional, fent les tasques a tota velocitat, llançant pilotes, també tallant la plastilina. El tema d'obrir el pany de la porta, que això és una cosa que em fascina. José María, clar, tu tens la teua o tu ja t'esperes al llançament oficial? Això com...
2: Jo és que estem terminant-la per poder tindre-la en casa. Terminant l'Agnès perquè s'acople millor, però està ja... La pròtesi en si està feta. Però que l'Agnès, pues, acoplar a cada un, li va un Agnès diferent, clar. Se té que fer l'Agnès a medida.
1: A mesura, no?, de cadascú, per a l'esquena.
2: I després... Toràcica que té.
1: Clar, i després entrenar, no?, com has entrenat tu.
2: Clar, i entrenar, clar, per supost. Agarrar les coses i tot.
1: Que no és complicat, diguem, que no és una cosa complicada, és senzillament pillar-li el truc.
2: És practicar.
1: Practicar com tot en la vida, claro. al capdavant.
2: Sempre he competit,
1: Tu practicaves ciclisme adaptat?
2: Sí, ciclisme adaptat, i he sigut campió d'Espanya 11 vegades, i he tingut la capacitat de competir, i això és una competició també.
1: Tot va l'adrenalina, també.
3: La constància, i tant, deixeu-te molt entrenat com a esportista.
2: Ràpid i no parar de fer les proves i fer-les cada vegada
4: més.
2: Millor.
4: Sí, i quina satisfacció poder-lo fer.
2: I poder... I com ara estic jubilat, que vaig tindre un accident en la bicicleta i quasi perquè el braç bo en un guardarrail, i entonces ara en la pròtesi pues me defenca un to, i se tracta de que com ara estic jubilat pues encara puc practicar millor.
4: Estigues practicant tot ara.
1: I de generar també sinergies, no?, en estos alumnes, perquè al final si vosaltres no tinguéreu una persona que testejara les vostres pròtesis, no seria possible.
0: Correcto, nosotros la verdad que estamos súper agradecidos y súper contentos con José María. La verdad que nos facilita mucho el trabajo, sobre todo a la hora de testearla, de hacer ensayos, el feedback este de tal, ponerlo lo mismo, ponérmela yo que tengo las dos manos y que se la ponga a él, por ejemplo, en este caso, pues que tenga, pues eso, que le falta la mano. Eso te facilita bastante el trabajo y te ayuda pues a seguir trabajando y mejorando.
1: Claro. Mm-hmm. Es un lugar mejorant fin. Sí, totalment. Millorant, treballant fins a este setembre, que esperem poder veure eixa pròtesi acabada, definitiva, per a l'abast de tot el món. Jo vos volia agrair que m'hagueu atès tots, Miguel, Itizam, David, Abel.
0: Mira, yo antes de despedirnos me gustaría hacer un llamamiento, porque a ver, nosotros somos estudiantes, como dije al principio, este es un proyecto altruista y claro, al final esto, la universidad nos facilita el espacio, nos apoya en material y tal, pero claro, ir a los eventos, a las competiciones, a las ferias y seguir investigando en este proyecto, si hay alguna empresa que quiere colaborar con nosotros, buscar la sinergia y tal, pues nosotros estamos abiertos y hacemos un poco un llamamiento para, pues si hay alguna empresa que se interesa colaborar con nosotros y así. Estamos aquí.
1: Home, a recolzar projectes de ciència i tecnologia altruista, i tant que sí. A seguir també les xarxes de UGIHAND. José María, també gràcies, moltes gràcies per col·laborar en este projecte, per fer-lo possible. I enhorabona a tots. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
4: És una...
1: Adéu, companys.
4: Ai, mare, és una notícia i és un descobriment, una troballa que a mi em sembla que hem d'aplaudir, que hem de donar suport i que hem d'aconseguir que troben... qui els ajuda, qui els patrocina, qui els acaba d'arredonir esta fórmula perquè puga ser tan accessible com ells desitgen que siga.
3: I tant que sí. I a més, fet així a casa, fet a l'UGI a Castelló. Tantes vegades remuguem de quan la tecnologia es converteix en una amenaça, o com un dron controlat remotament pot llançar una bomba en un hospital on hi ha xiquets menudets i mares que van a donar la llum, no? Com ha passat, com continua passant a casa i en altres llocs. En este cas hem vist la cara més humana de la tecnologia, en este cas de la biotecnologia, i a més fer-ho de manera oberta i accessible. En fi, un orgull que tinguem este nivell de tecnologia desenvolupat a més des de la Universitat Pública.
5: Els millors moments de la vesprada d'A.Punt.
4: Quant de talent en els estudiants de l'UGI, quina aportació a la ciència més pràctica i important. Aquells primers dies de juny, el gremi de forners presentava material ideal per l'època de l'any en la que estàvem, com ara les coquetes de Sant Joan.
6: i Mar va anar a fer el tast periodístic.

0: Cada època de l'any i cada festivitat té un, pues, un reflexe en la gastronomia. Un plat, pot ser igual un plat de calent, pot ser un plat basat en, la, en el moment de la temporada, pot ser inclús un dolç també. I ara, en el mes de juny, que arriba Sant Joan, Sant Joan Bacores.
1: Ah, no? I altres coses.
0: Verdes o madures.
1: No només des de plats de cullera viu l'home, això ho veiem clarament en els forns, per exemple. I ara, com deies tu, el mes de juny, amb la festivitat de Sant Joan, hi ha unes quantes delícies que porten els forners i forneres més enfeinats que de costum, si cap.
0: I allà el nostre company Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-ho. Algú ha de fer, en efecte, este
1: treball difícil. Han sacrificat, han sacrificat.
0: Ho fa per l'equip, ho saben, que fa per l'equip. I està en personal del Gremi de Forners i Pastissers de València per contar-nos estos dolços de Sant Joan. On estàs exactament?
2: Bona vesprada, bona molt difícil esta faena, realment. Doncs podré dir que estic al paradís. Estic al...
1: Te crec.
2: Estic al paradís. Estic al paradís de les coques de Sant Joan, al paradís de, dels forners i pastissers. Estic a Aldaia. Avui s'està celebrant, de fet, un acte fantàstic. És una espècie de trobada, no?, de forners, de mestres i alumnes, on d'alguna forma ensenyen o expliquen com és esta coca de Sant Joan. Clar, perquè si jo vos dic a vosaltres, Simo Gemma... Quin és la coca de Sant Joan?
1: Sí.
2: Què em direu? Penseu-ho, pega-li una volta.
1: Ingredients.
2: Salada, dolça... Però...
1: Jo la penso dolça.
0: Jo també.
2: Tu la penses dolç.
1: Jo la penso en dolç.
0: Més una coca...
1: Per allà, per la meva contorn, és com un pan quemau, seria, una miqueta de crema...
2: Uh-huh.
1: Així no me la imagino jo.
0: Uh-huh. Sí, pot ser en salaura...
2: Però, en canvi, si pot ser te'n vas a Alacant, serà una cosa més salada, per exemple. Pos... La coca antonyina.
1: Ai, és de bé, és per les festes de Sant Joan, coca antonyina.
0: Esa tonyina, en efecte... I tot el món de la salaura, que en general, no només esa tonyina en salaura, no?, que és una meravella. Sí, ens la imaginem.
2: Exacte.
0: Així. Bueno, o en alguna bacora, sí. Pot ser, també, no sé.
2: Amb alguna bacora també, doncs mireu, jo estic al davant de desenes i desenes de varietats de coca de Sant Joan, dolces, salades, cores, sense, amb fruites també, amb verdures, i amb anchoves, amb olives, és una barbaritat la varietat de coques de Sant Joan que n'hi ha per ací. Totes tenen una pinta espectacular i totes estan ensenyant-les i mostrant-les i degustant-les també des d'ací, des del Gremi de Forners i Pastissers de València. I estic amb Juanjo Rausell, que és el mestre major. Bona vesprada, Juanjo.
3: Hola, bona vesprada.
1: Hola.
2: Escolta, realment, vosaltres digueu que un tot una masterclass, però això és el paradís per a vosaltres. Quina meravella!
3: No, la veritat és que és el sext any que ho fem, però és una festa. És una festa de reivindicativa, la coca valenciana, la coca dolça, de mostrar a València, sobretot, la coca amb tollina a la cantina, que és brutal, i després veure que n'hi ha molta varietat de coques que se poden fer, perquè València és la gran coca de recapte. A partir d'ahí, el que faça falta.
2: Sí, ha camprat tots els gustos i tal.
3: Sí, n'hi ha que veure que és una festa de comboi i és un producte de menjar en comboi, perquè són productes per a compartir, que això ens hem donat molt bé, des de la paella fins a una bona coca. Entonces, bueno, tot el que tu tinguis al test és el que pots utilitzar. Després hem replantejat més nous de les coques dolces, que nosaltres, en vez de ficar-li fruta confitada, li fiquem fruta natural, que li dona una visibilitat molt important, i després un gran producte de les dades que estem ara, que és la bacora.
2: La bacora fantàstica.
3: Sí, ja te dic, és una cosa que és per a nosaltres és una festa reencontrar-se en tots els forners i forneres, pastissers i pastisseres que venen, que ja han vingut al voltant de 600 en els últims 6 anys, i pense que això deu ser una bona nova per a la nova forma i per al nou viure de la nova panaderia i pastisseria que n'hi ha actualment.
2: Per a fer comunió i xarxa entre tots els forners i forneres, expliquem alguna de les varietats que tenim per ací. I volia parlar precisament amb Juan Pa, des del Fort Sant Joan El Palmar, que tú, Juan Pablo, has fet de mestre hoy.
4: Hoy sí, bueno, ya llevamos 6 años trabajando con esto. La verdad que tenemos una oportunidad muy bonita porque nos encontramos con mucha gente que estando ante nuestros de alumnos son mejores que nosotros como maestros, pero bueno, es muy lindo poder impulsar un producto tan, tan lindo como la coca de San Juan, la verdad. Y demostrar también que hay mucha variedad, ser de mucha variedad, respetando una cierta casilla dentro de la coca de San Juan, pero sí que salir mucho, se puede dejar correr mucho la imaginación con ella.
2: Per exemple, expliquem algunes de les varietats. Tu comentaves Aquesta varietat de la coca dolç, que en lloc d'eixa fruita confita la té més fresqueta, la cirera, per exemple, estem veient també que és molt d'esta època de l'any, però en quant a salades, per exemple, també teniu alguna varietat?
4: Sí, por ejemplo, yo las tres que he traído de variedad de salada, salen un poquitito, vamos a decirlo así, salen un poquitito de lo normal. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente entienda de que también podemos hacerlo con productos frescos que tengamos en nuestro obrador y que sepamos trabajar ya, como por ejemplo un pisto, como por ejemplo unas verduras, así todo, no perdiendo, ya te digo, la loca de San Juan, que tenga su tamaño, sus dimensiones, como dijo Juanco, que es para compartir, es un producto que se comparte con la gente.
2: Es compartís como es compartís precisamente la coca antonina tan típica de Alacant. I tinc ací a Carlos, que hi ve del Forn Mariu Divi, província d'Alacant. Clar que vosaltres sabeu molt com es fa allà la coca antonina. Bona vesprada, Carlos.
5: Bona vesprada i gràcies. Sí, la veritat és que primer donar les gràcies al gremi per aquestes iniciatives, perquè realment el que fan és moure la gent i que la gent en els seus negocis pugui tindre altres idees que puguem fer que siga rentable el tan important que és avui en dia que sigui un negoci rentable. Llavors, el que realment és la coca antonina alicantina és molt fineta, es basa en tonyina de sorra i es menja ara per a Sant Joan. Sant Joan, saps que són les fogueres, és la festa, i al voltant d'Alacant, tots els pobles, el que és Sant Joan poble i tal, sempre es menja aquesta coca, que és molt típica, i es menja en bacores, és lo típic. Per això el dit que diuen a Sant Joan bacores, dures o madures, però segures, no? Llavors, que és una coca molt, molt típica, que està molt arraigat. De fet, el divendres tenim un concurs que organitza FACPIME en Alacant, en el qual estaré de jurat, i claro, al final proves tanta coca que és molt difícil, no?
2: Però quantes coques d'antonyina arribes tot a estar en un concurs d'esto?
5: En un concurs d'este pots arribar a estar-ne de 20 a 40, no sé quan se'n presentaran. Però, claro, el forn que guanya, la veritat és que no dona abast de fer coca d'antonina. No sé si és bo o és roïn, però realment sí que quan es fas, tens aquesta oferta i la gent, a més, els mitjans de comunicació, li feu promoció també, doncs tot el món s'enriqueix, els negocis tenen un altre... Ara que arriba l'estiu i normalment la gent ja menja menys dolç i ja menja tant, menja menys, doncs així tenim l'avantatge de que tenim una altra oferta que podem fer que els nostres forns encara estiguin vius i que puguen donar doncs, a tastar altres productes que intercanviem, perquè la coca de Sant Joan típica naix en Barcelona, no? Baix en Catalunya, i després ha anat canviant-se un poc en la fruita confitada, que ara en estiu és molt pesa. Entonces, així ara, des de lo que fa...
2: La fruita confitada remet al Tortell de Reis.
5: Claro. I entonces, així ara, lo que estem és en estiu. Entonces, s'ha utilitzat fruita així, taronja natural, s'han utilitzat cireres, bacores, s'ha utilitzat molt fruita, i això el que fa és frescor, perquè el dolç ja no és tan dolç. Estàs menjant fruita i és més saludable i tenim que anar pensant en les dues coses.
2: I tornant a la coca antonina, tinc curiositat d'una persona, perquè les coques antonina que teniu, Juan, són unes coques més estes, pot ser, que les que veiem en Alacant, més gruixudes i coronades per les bacores.
3: Sí, bueno, això naix que de la primera idea que quan varen dur les coques antonines a València i nosaltres pues, varen pensar en ficar-li la bacora, en la que tens de mig en la coca i després la bacora, país ser. Però bueno, pues, la clavarem en lo que és la coca i n'hi haguem que començar a combinar el mos salat i la bacora, que modos, la idea no era eixa, pareix ser que...
2: Era per a rematar, no?
3: Sí, però bueno, la gent combinava el mos i la veritat és que ho varem tastar. A part de que a mi particularment pense que és un producte d'alt, ja ho he dit. Però a mi és espectacular, és un producte que a la gent li ha encantat a València, a mi m'encanta fer-lo i crec que té a València.
2: Clar, jo no sé si el contrast en Alacant, tu que vens d'Ibi, Carlos, has vist això i has dit ostres, una altra varietat del que tenia jo pensat.
5: Sí, home, la veritat, totes les varietats són bones perquè al final els gustos són tan diferents que uno pot agradar-te més o un altre menys. Allí la diferència és que allò està molt establit i entonces sofriges la ceba, en l'oli de la ceba escaldes la pasta i després tens que dessalar la tonyina de sorra, que no totes voltes agrada la tonyina de sorra perquè és més salà i més potent que la tonyina de pot, per dir-ho així. Entonces, la veritat és que quan vens a estos llocs es permet obrir un poc la ment, aunque jo ja he vingut molts anys i a mi m'encanta vindre perquè sempre traus algo, no? Refresques les idees, algo que a millor ho has deixat, aquell dia no ho tenies tu... No.
2: M'has deixat amagat en un calaix i dius refresques coneixements.
5: I al final fa mantindre viu, com us he dit, gràcies al gremi per mantindre viva esta festa i donar ferramentes perquè el forner i el pastisser puga arribar a final de mes, que és lo important.
2: Vos he de dir, companys, que mentre estem ací parlant de totes aquestes coques i estem gaudint de l'espectacle visual que es veurà cada vegada, així segueixen treballant, perquè n'hi ha uns...
1: Creia que anaves a dir... Se me fa la boca. Creia que anaves a dir que se te feia la boca aigua, però veig que no.
2: També se me fa la boca aigua, també se me fa la boca aigua, també. Ja duc des del principi el reportatge en la boca feta aigua, vos ho puc assegurar.
1: Te crec. Digues.
2: Però és de veres que estan així els forns funcionant, estan també les neveres funcionant, vull dir que això al final ha sigut una... jornada de Gaudi, una festa de les de Sant Joan, però també ha sigut una faena de treball. Tinc curiositat, Juanjo, tu com a mestre major, si els forners són bons alumnes després d'esta jornada de convivència que heu compartit.
3: Jo te vaig a dir
1: fa l'efecte que sí.
3: En el llarg dels anys, els forners són meravellosos. I les forneres també. I els pastissers. A què me referir? Són gent que li ve molt bé les idees noves, que és el que estava comentant Carlos, perquè moltes vegades el nostre dia a dia és molt, molt senzill, entre cometes, en l'aspecte de la feina, però bueno, quan ve algú i te remou un poquet de l'oli, pues és important començar a agafar idees noves. Tota aquesta gent que ha vingut, que són tots professionals, tu us veus en cares de que sabem que el 80% dels que van a eixir d'ací van a intentar fer-ho. I per a nosaltres és el més important. Nosaltres el que volem és que el moviment de la panaderia i pastisseria valenciana siga a l'unísono, que tots puguem treure uns productes molt interessants, que anem buscant productes més saludables, que és la nova forma de la panaderia i pastisseria, i això ja tenim més que suficient per al gremi.
0: Clar, aquesta vocació realment, vist... no? I tant, que bonica que és. A més, Marcom, tot el món sap, això és forners... el gremi de forners i pastissers ho sap divinament, la pizza la inventarem els valencians. Anem a veure, la coca,
1: la base,
0: clar,
1: sí.
2: És nostra.
0: La pizza, les coques que fem no així... deixa de ser una coca mal feta. Clar,
1: en la ruta de la seda contacte, aquella.
0: No, quan lo de Nàpols i Sicília i tot allò
1: també?
0: Que teníem, clar, hi havia tant de contacte també en el territori valencià, allà els valencians, probablement, pues, d'Alacant o d'Oliva, o vet a saber, portaren allí les nostres coques i aquí diuen, ah, que bona pizza, prego. I s'han quedat en la pizza, però...
2: Vos he de dir...
0: S'està documentat que és valenciana o alacantina. Sí, absolutament.
2: Vos he de dir que així hi ha moltes coques de Sant Joan que tenen eixa semblança o que recorden molt a eixa pizza.
0: Sí. No, que recorden, que és l'origen.
2: No, són les mares. Per això, que recorden molt al que nosaltres... sabem o coneixem com a pizza, però Juanjo, jo vindiques des d'ací que la coca valenciana vindrem molt abans i és la verdadera precurs de la pizza italiana.
3: La coca valenciana de la corona d'Aragó.
0: Exacte.
1: Ahí está, la corona d'Aragó, ahí va néixer.
3: Una pizza que tu en ells descarte...
0: Ai, que se'ns està interrompent
1: està tenint problemes,
0: la comunicació, no sé si podeu cimenejar-vos o trobar algun lloc en cobertura.
3: Que no sé qui dava pizza,
0: sí.
3: Era en una...
1: Ai, estem perdent la connexió. M'està patint al llarg de tota la connexió, però més o menys anava sostenint-se, però ara finalment l'han perdut, de veritat, companys. Sí?
3: El Mediterrani.
1: Ah, no, però pues sí, és parlant Juanjo, pobre.
2: Un segon.
1: Sí, és que no m'he escoltat.
0: No m'he escoltat a Juanjo.
1: La part de la història ens l'hem perdut
0: de
1: mar.
0: L'explicació de la història de lo de la pizza i la
2: coca. Disculpeu, Juanjo.
1: M'emprèn a veure si ara podem escoltar-la, per favor.
2: És que saps què passa?
1: Què és?
2: Els secrets d'eixa coca valenciana i d'eixa pizza que estaves explicant d'eixos orígens de la corona d'Aragó i de la necessitat d'anar-se'n al barri espanyol per a trobar una autèntica bona pizza.
3: Sí, anem a veure, és que és el mateix producte. I de fet... quan apareix la primera pizza, que és quan, la visita de la reina Margarita, que són els tres colors de la bandera de la bandera italiana, és realment quan se li comença a anomenar pizza i se fa famosa, entre cometes. Però que pensem que la pizza, el que és ara una pizza que faig una ensalà de qualsevol cosa, que no vull desmereixer-la, però porta moltes coses, n'hi ha que pensar que és més un producte italoamericà que italià, entre cometes.
0: Sí.
3: Però el que és la base, la coca, és quan el Mediterrani era la base, era el centre del món.
1: Sí,
3: a partir d'ahir, tot ha anat modificant-se i tot ha anat funcionant. Inclús podem recordar-se esta del matzó, que és el pa primogènit, no? Però bueno, això no m'ha deixat-ho per als més... Sí. Que vull que
1: pels estudiosos de la matèria. No, però nosaltres no...
0: Però està bé deixar-ho caure, Juan.
1: Nosaltres Pope, pensem que ells és la verdadera història.
2: Exacte.
1: Sí, senyor. Este...
2: Però des d'ací, el que recomanem a més amb moltes ganes és que vagin als forns tradicionals, que tasten totes aquestes varietats de coques de Sant Joan, des de les dolces, les salades, les de tonyina, les del recapte, totes, i que, escolta, que guanya la millor, jo em quedan totes, jo vaig a tastar una de cada. Juan.
1: Cadascuna té el seu moment.
3: Així hem vingut a mostrar, a ensenyar, a que el món veja la buena nueva, entre cometes, i així n'hi ha que disfrutar de lo que mos queda en València i en Espanya, però sobretot el Mediterrani, que som un sector molt atomitzat, estem en quasi tots els barris, i és molt important que mai se perga la panaderia i pastisseria, perquè som l'intangible de la cultura gastronòmica valenciana, que el dia que se descuidem, s'acabó. I això sí que és un perill.
1: Pues mira, el sabor a poble, el sabor a barri estan en els forns. Tindre el teu fornet, el de confiança, prop de casa... Això és fonamental per a la nostra manera de viure.
0: Hem de preservar-ho. I en el nostre dia a dia, a l'hora de on anar i on consumim i què és el que comprem, també està precisament la pervivència de professionals que porten tanta història darrere.
1: I per la qualitat també de les matèries primeres que utilitzen i d'allò que mengem, estan parlant de la nostra salut, que ens ho posem a la boca i ho viu el nostre cos.
0: Totalment.
1: Per tant, els forns tradicionals han de ser la nostra
0: Mar,
1: opció.
0: Des de producció executiva, que una dècada, per favor.
1: Això és.
0: Una dècada ben grandeta.
2: Un trosset.
0: Que arribi per a tots, si pot ser.
2: Un mosset de cara, doncs, enhorabona al gremi, enhorabona també, Juanjo, gràcies, Carlos, gràcies també, Juan Pablo, que vaja molt bé, que acabeu de fer esta degustació i estrelles coques de Sant Joan, gràcies.
0: Gràcies, Mar.
2: Amorredo. Adéu.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2. De tu.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Al grup de WhatsApp de la banda, tots i totes parlaven del mateix. Des que s'assabentaren que es rodaria una pel·lícula al poble, els rumors corrien com la pólvora. Alguns es preguntaven si vindrien actors famosos, altres si seria un llargmetratge a les mans d'eixa directora de la qual tot el món parlava. Però la veritat és que ningú sabia res de res. Una vesprada qualsevol, en un assaig, els membres de l'agrupació municipal musical preparaven les coses com sempre. La directora va demanar silenci. Els va informar que se'ls havia convidat a formar part del rodatge. Aparentment, la música era una part fonamental i volien comptar amb extres preparats que tocaren en directe. El guirigai que es va formar a la lira probablement s'escoltà per tot el poble. Eren els escollits. Els somriures ompliren la sala i fins i tot algú va aplaudir. El dia del rodatge respirava una atmosfera de festa i nervis a casa de cada músic. No hi havia prou mans per a planxar la camisa del vestit, ni tampoc per enllustrar els diferents instruments. Per una estona, i fent el que més els agradava en el món, serien estrelles de cine.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'A.Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Pablo Plaza i em dispose a gaudir els pròxims minuts d'una bona dosi de música i festa tradicional. I ho faré amb el meu company Lluís Campello.
2: Així és, Pablo. El nostre recorregut cinematogràfic d'avui ens aproparà a les produccions que tenen a veure amb allò que ens conforma com a valencians, la tradició i les festes.
1: Ens endinsarem en el fascinant món de les agrupacions musicals, parlarem sobre els seus orígens i la seva vinculació amb el món del cinema i les sèries. Seguint este fil, farem menció a diferents festes i tradicions del nostre territori que protagonitzen algunes històries de cinema i finalitzem fent un tast per la gastronomia valenciana i la seva representació a la pantalla.

0: Paquito el Chocolatero, el pas doble per antonomàsia de tota festa de poble o barri, ens serveix per introduir un element estès al llarg de la nostra geografia quan parlem de festes, la música i les bandes. Esta composició és, segons la memòria de les GAE, la cançó més interpretada en directe, a més de ser una de les composicions espanyoles més vegades reproduïda a tot el món. Una peça nascuda l'any 1937 per a les festes de moros i cristians de Cocentaina, composta per un veí d'este municipi del comtat, el mestre Gustavo Falcó. El compositor socarrat ha aconseguit amb els anys que les persones que escolten este tema coregen i ballen la seva melodia de manera pràcticament inconscient. Dedicada al seu cunyat amb qui mantenia una relació d'amistat, Gustavo Pascual Falcó crearia un himne fester que traspassa fronteres, formant part també de les bandes sonores de diferents produccions cinematogràfiques, com per exemple la comèdia de Juan Colomo Alegre Manontropo, el film de Sánchez Arévalo Primos o la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó, situant esta composició valenciana en escenes de festa i alegria. I és que pràcticament des dels seus orígens fins avui en dia, la música de banda gaudeix de bona salut al territori valencià, influint a la resta de l'estat espanyol com un recurs de desenvolupament local tant a través del turisme com de les activitats culturals, convertint-se en un dels principals canvis que millor representen el procés d'adaptació per tal de consolidar el sector.
1: Al més pur estil berlanguià, Ricardo Palacios intentaria seguir els seus passos amb Viva la Banda, una producció dels 80 en clau de comèdia i sainet ambientada a la rereguarda durant la Guerra Civil, on es critiquen els excessos tant del bàndol nacional com del republicà. La producció comptaria amb l'ajut de la Generalitat Valenciana, rodada a municipis com Alzira, Cullera, Oliva, apareixent nombroses representacions d'allò que associem amb la nostra terra, com les bandes de música, els camps d'arròs, els taulellets de Manises.
0: La música i les bandes formen part de l'ADN de totes i tots els valencians que gaudixen del seu talent tant dins com fora de les nostres fronteres. Estem d'enhorabona. A més, recentment s'ha declarat que les societats musicals valencianes són patrimoni cultural immaterial. Comptem amb més de 1.600 formacions artístiques, entre les quals s'inclouen bandes, orquestres, cors, grups de cambra, grups de música tradicional, com la dolçaina i el tabal i moltes altres. La Comunitat Valenciana és un cas excepcional pel que fa a les agrupacions musicals. És, amb diferència, la comunitat autònoma amb més bandes, associacions i estudiantat. Unes dades que es poden traduir com a que més del 50% de músics de l'estat espanyol són valencians. Fins i tot tenim festivals que giren al voltant del cinema i la música de banda. L'Ajuntament de Cullera celebra des de l'any 2010 el Certamen Nacional de Bandes de Música de Cine, on es conjuguen les bandes sonores amb les magistrals interpretacions de les bandes de música en format concurs. Les bandes de música i les agrupacions musicals són elements fonamentals per a les festes, actes públics i celebracions dels nostres municipis i per això també formen part del nostre audiovisual quan mostrem les tradicions i costums dels pobles valencians a la xicoteta i gran pantalla. Un bon exemple va ser la sèrie Unió Musical da Capo, produïda per Albena Teatre i Conta Conta Producciones i estrenada a Canal 9 l'any 2009.
2: Quina peça més bonica! És fantàstica!
3: De fantàstica res, eh? És la composició d'un aficionat.
2: Però què dius? Si serà una de categoria?
3: Sí? De veres que t'ha agradat?
2: Joan, que jo no dic mentides.
3: Bé, és el meu treball de final de carrera, però està inacabada.
2: I com es titula?
3: A Kind of Jewel.
2: Tu sempre amb la manieta de l'anglès.
3: Sí, sí. La veritat és que sona una miqueta...
0: Benitaulei, una localitat fictícia, es converteix en l'eix vertebrador d'una sèrie on es parla sobre el renaixement d'una banda de música de poble, centrada en l'època actual i en un entorn rural. Tot començarà quan Joan, encarnat per l'actor Sergi Caballero, torna a casa en assabentar-se del greu estat de salut de son pare. La banda de música del poble, de la qual l'home era el director, està a punt de desaparèixer. És per això que Joan es posarà mans a l'obra per intentar tornar a donar-li vida a l'agrupació musical de Benita Oley i amb això reprendre la relació amb el seu progenitor.
4: La sèrie té una estreta relació amb Alzira, capital de la Ribera Alta. Alguns dels interiors han estat rodats al Centre Cultural de la Gallera i les peces musicals, com la seua capçalera, foren interpretades per la Societat Musical d'Alzira. Unes composicions que han sigut ideades per Arnau Bataller, compositor de professió.
5: Unió Musical de Capo va arribar a través de Carles Alberolo, que és el... diguem-ne, el director del Vena Teatre, que és la productora, i que dona casualitat que és d'Alzira. Ja coneixia la meva faena i bueno, va pensar, suposo, que una sèrie que dedicada al voltant del món de la música, pues, jo podia fer-ho bé. I a través d'ell em van posar en contacte, vinc també del món de la música, però a més he fet prou d'audiovisual, per sort. És curiós, quan estàvem treballant, estàvem parlant un poc de la música, per exemple, de la capçalera, i jo vaig dir, home, pues, ja que tenim una banda, hauríem fer alguna cosa per a banda, no? I recorda que al principi em van dir que no, perquè això serà com molt evident i no pot funcionar, i bueno, es vaig dir, confieu, deixeu-me provar alguna cosa, vaig enviar una música, i em van dir que no, em van dir que sí, però que no. I vaig dir, mira, deixeu-vos el cap de setmana, escolteu-la el cap de setmana i el dilluns torno a parlar. I el dilluns em va dir, no, sí, es queda la música que hi ha ara del Paso Doble, que de fet és un Paso Doble que a mi em demanen molt. Arrel de la sèrie, doncs es toca prou. En el cas de Da Capo estava clar que tenia que tenir un referent del món de la banda, i la capçalera, bueno, pues, teníem una banda que era la banda de la Ciutat Musical d'Alzira, pues, la vam utilitzar, i què més valencià relacionat amb la banda que fer un pas doble que jo mai he escrit. O sea, crec que és l'únic pas doble que he fet, el de Da Capo. No sé escriure pas dobles, però bueno, va estar bé. T'obligues a investigar i t'obligues a adaptar-te a cada situació.

0: Més exemples que situen la nostra tradició musical a la gran pantalla, La Banda és el primer llargmetratge que firma Roberto Bueso com a director i guionista. Presentada al Festival de Màlaga l'any 2019, el cineasta plasma la història d'un jove músic que necessita tornar a casa abans d'escollir la direcció que prendrà la seva vida.
1: Què tal? Què passa?
2: Què passa?
3: Què passa?
1: Si només fa un any.
3: Massa temps.
1: Fins a quan estàs presi?
4: Fins a després de la boda.
5: Com està el teu germà?
4: Responsable, cariño, de repente.
1: Què passa? Que no aneu a treballar en la vida?
6: Home, el traïdor.
1: Què passa, xavals?
4: El traïdor per què?
1: Per deixar-me la banda.
0: La pel·lícula segueix l'estel d'este jove, originari d'un poble indeterminat que podria ser qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana. Trobem elements comuns que, amb un xicotet exercici de memòria, ens fan rememorar la nostra infantesa i adolescència, aquells que ens hem criat allunyats de les grans ciutats, com són els malnoms familiars, les reunions quasi obligatòries al voltant d'un àpat els diumenges amb la família, o, és clar, la banda del poble sempre present als esdeveniments importants de l'any.
7: Gran part de l'equip d'actors i actrius que apareixen a este llargmetratge no es dediquen professionalment a l'actuació. Foren escollits després d'una sèrie de càstings on, més enllà de buscar una cara coneguda, l'objectiu d'estes proves va ser cercar naturalitat i espontaneïtat. Ah, clar, i que tocaren un instrument. Escoltem a Roberto Bueso, director de la banda.
8: Bueno, ahora ya ha pasado un tiempo y la verdad es que con distancia y con calma, pues yo creo que vemos mejor las cosas. Y yo el recuerdo que tengo de ese rodaje es como algo único, que yo creo que va a ser muy difícil de repetir. Por ser la primera película, que yo creo que, bueno, pues que eso también es importante, pero hubo una serie de milagritos, hubo una comunión entre el equipo y la propia historia, el hacerlo en mi tierra. Yo creo que hubo una magia muy especial y el recuerdo que guardo pues es pues bueno, pues de una de las experiencias más bonitas, más bestias que yo he vivido. Yo al final cumplí un sueño al hacer la película y pues le tengo muchísimo cariño a aquellos días y a toda la gente que me acompañó y que me ayudó a que se convirtiera en realidad.
7: La banda aflora nostàlgia, autenticitat i tot això en un context social i cultural molt arrelat a la tradició musical valenciana. Les bandes de música no només són mostrades com un element cultural, sinó també com un espai social, de relacions personals, de punt de trobada, de sentit de pertinença. El protagonista vol créixer, veure món, estudiar a l'estranger, però al mateix temps sent que el seu poble, eixa societat musical que ha format part d'ell durant tota la seva vida, és també clau per definir la seva maduresa y decidir el seu futur.
8: Era un mundo que yo conocía, el de las bandas de música, pues lo conocía un poco de lejos y la película me ha permitido conocer ese mundo como más profundamente y creo que es algo profundamente valenciano, muy nuestro, que no se da en ninguna tierra, no en España, o sea, en el mundo. Yo creo que es algo muy nuestro, que nos identifica y me parece sorprendente que no haya sido algo como que haya aparecido más en el audiovisual valenciano. Creo que es un mundo que no se ha contado con el cariño que merece. Yo creo que es una cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos y que me parece que es un legado cultural absolutamente irreemplazable, ¿no? Incomparable con ninguna otra cosa. A mí me parece que es un privilegio único que deberíamos de cuidar.

0: Estàs escoltant l'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Continuem este recorregut fílmic per més produccions amb presència de música de banda i ens n'anem a la societat musical eslava d'Albuixec, qui canviaria els seus quefers i assajos rutinaris durant una setmana per vores submergida al món del cinema al participar en la pel·lícula d'Iciar Boyain, La boda de Rosa. L'agrupació musical albuixequera apareix a una de les escenes finals del film tocant Vora Mar, mentre la protagonista, Candela Peña, es prepara per a fer un discurs important sobre el rumb de la seva vida.
2: Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial, como una ceremonia, y la quiero hacer en la playa, en Benicàssim. ¿Tú podrás venir, Laura?
3: Pues cuenta conmigo, ahí estaré. ¿Qué vas a hacer?

0: Com podem observar, existeix una connexió invisible entre els pobles i la música que és complicada d'obviar. Una altra pel·lícula que ens podria servir per a il·lustrar esta situació és La Innocència, el primer llargmetratge dirigit per Lucía Alemany, ambientat en un poble castellonenc on un adolescent somnia en convertir-se en un artista de circ.
1: Escoltàvem un fragment de Allí en l'arena, un pas doble creat a propòsit de la pel·lícula i que li dona un aire fresc i actualitzat, casant perfectament en la vida i el moment que experimenta la protagonista. Es tracta d'una producció a les mans del compositor Tony M. Meer, qui va aconseguir estar nominat a millor cançó original als Premis Goya l'any 2020.
2: Va arribar el projecte que en principi no estava molt clar si aniria música feta expressament per la pel·lícula o no, perquè volia donar a la Lucía un toc a la pel·lícula com de música que sona a les discoteques, en el poble, per donar-li com aquest realisme que li donen tota la pel·lícula. Però sí que parlant amb ella vam dir, ostres, crec que estaria interessant que tinguéssim una cançó que pogués estar a lo millor dintre de la pel·lícula, però sobretot a la part final dels crèdits, i que expliqués d'alguna manera una mica tot el que està passant a la pel·lícula i de forma sutil donés una informació més del que ja veus durant tota la pel·lícula. No? I amb un estil una mica basat en els pobles de la zona i amb la música com molt popular, la copla, el passo doble, tot això, no? I llavors a partir d'aquí vam començar a treballar. No és el meu estil especialment, el passo doble ni la copla, el que passa que com jo he fet molta publicitat, al final m'he acostumat a fer una mica de tot, no? I em vaig com endinsar dintre del món del passo doble i la copla, estudiar una mica de què anava i tot això, i a partir d'aquí vam fer el tema principal. Li ha donat com una porta, no sé si promocionar, però sí que ha fet que ha obert una porta de que no té per què ser sempre una cançó estàndard la que pugui optar a premis, sinó que a vegades és precisament en aquestes coses com més reals, més de la cultura popular, la que pot arribar a estar nominada.
0: Pasdoble de nou formant part del context musical de l'audiovisual valencià per contar històries dels nostres pobles. A La Innocència, la música de banda és un element clau, no només a la seva banda sonora, també com a element dramàtic. De fet, la Unió Musical de Traiguera apareix a alguna escena del film.

unes escenes rodades a les mateixes festes d'esta localitat del Baix Maestrat, amb la societat musical interpretant, a més, una peça pròpia i arrelada a les festivitats locals del municipi, la marxa de processó Mare de Déu de la Salut de Traiguera, composta pel xilxer Juan Salvador Melchor. La música i les bandes són un element fonamental en la nostra cultura, així com un seguit de festes que ens desmarquen i ens situen com a referents al panorama nacional i internacional. Fem un recorregut per algunes d'aquestes festes que tenen la seva empremta al cine. El 31 d'agost se celebra una data que moltes persones tenen marcada als seus calendaris i l'esperen amb alegria. La Tomatina de Buñol té un èxit aclaparador i sorprenent. Es tracta d'una festa on l'humor i passar-ho bé té un gran pes i que, per descomptat, apareix a diferents produccions cinematogràfiques.

0: ya hecha.
1: Una festa tan internacional que fins i tot fa que s'acosten productores de Bollywood perquè apareguen part de les imatges de la tomatina al metratge. Zindagi Namilegi Dobara, o Solo se vive una vez en castellà, conta la història de tres amics de la Índia que es traslladen a la península ibèrica per celebrar el comiat de fadrí d'un d'ells. A partir de la seva mirada, serem partícips d'allò que es sent quan es veu ballar flamenco per primera vegada, córrer davant d'un bou o participar en una batalla amb tomàquets.
2: No és l'única vegada que existís este tàndem entre els Sanfermines i la tomatina. El nostre amic Mickey Mouse, conegut a totes les cases del món, també ha participat en les nostres festes.
1: Amb motiu de la celebració de Sant Fermín, l'any 2015, la cadena Disney Channel presentaria un curt amb el ratolí més volgut del món com a protagonista. El curtmetratge de 4 minuts, titulat El rojo vivo, conta el viatge de Mickey i la seva xicota Minnie a Espanya. Mickey, sense voler, acaba corrent davant dels bous després d'un malentès amb altre personatge. Curiosa manera la que tenen d'imaginar els americans este tipus de festes que tan pront estàs corrent darrere d'un bou com sent la víctima d'una pluja de tomàques com calçant-te unes sabates de taló per ballar sevillanes. El que és un dia de festa qualsevol per a qualsevol habitant de la península. Baixa.

0: Hace mucho tiempo en un apacible país mediterráneo, concretamente en el pintoresco municipio de la Villa de Buñol, la víspera de la celebración de las fiestas patronales, exactamente el último miércoles de agosto de 1945, se produjo un hecho terrible.
1: Rialles, un triangle amorós y un posible origen de la festa. Así es, podría resumir el curtmetrache El Punto Rojo, una propuesta de Darío José Ferrero. Pretende de manera no oficial contar un posible motivo de la festa grossa de Buñol. Amb no més de 15 minuts, Ferrer ens situa en una història de famílies enfrontades a un poble on interaccionen un jove encisat per la tomaca des del seu naixement, un senyoret fill d'una família rica i una jove que no es decidirà entre els seus pretendents.
0: Joaquina, la madre de Pepe, tuvo un antojo, comer tomate dulce. Anselmo no pudo encontrarlos y Pepe nació con una marca en forma de tomate. Además, Pepe era alérgico a la lactosa y el único líquido que su pequeño cuerpo aceptaba era el zumo de tomate.
2: La Tomatina, una festa creada a la dècada dels anys 40 a la localitat de Buñol, fins i tot comptaria amb el seu propi festival, Tomacine, Tomatina Music and Film Festival, un esdeveniment nascut de la fusió entre la Mostra de Cinema Europeu i el Festival de Curtmetratges Cortomate, on la gent del poble podia participar en un concurs de microcurts sobre la festa, a més d'assistir a la projecció de diferents produccions audiovisuals realitzades a l'estat espanyol.

Amb esta música més dur i d'una ja tindran els pèls de punta pensant en la següent festa que parlarem, els moros i cristians, una festivitat que en part per l'atractiu de les seues vestimentes, les peces musicals que sonen i l'ambient que es genera en les seues diferents manifestacions, desfilades i actes, s'ha deixat veure a diferents produccions cinematogràfiques.

0: El primer cas el reservem per al mestre Berlanga i la seua París Tombuctú, comèdia de l'any 1999. Coneixerem l'aventura d'un cirurgià plàstic que deixa la capital francesa després d'una crisi personal i decidís viatjar en bicicleta fins a Tombuctú. Però a mitjan camí pararà en una població que porta com a nom Calabuig, un nom que de segur vos és familiar, presenta la filmografia del director valencià molts anys enrere. Fent honor a les festes patronals, Berlanga decidirà mostrar les desfilades en honor a la patrona del poble, encapçalant la desfilada amb l'actriu protagonista, Concha Velasco.
1: ¡Oco! ¿Y esas explosiones?
2: Es una mascleta, una costumbre un poco salvaje como todas las de aquí. Tenga usted, verá qué rico. Es pan con aceite de oliva y sal. Desayuno mediterráneo. Pero me cago en la leche, puta. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho usted? ¡Hombre de Dios! Llevaban encendidas desde que murió el maestro.
3: Més moros i cristians al cine. A Quatretondeta, llargmetratge de l'any 2017 i òpera prima de Pol Rodríguez, trobem una mirada en clau de comèdia sobre l'acceptació del pas del temps, la memòria i el fet de tornar a casa. La trama d'esta pel·lícula gira al voltant del desig de Tomàs, interpretat per José Sacristán, per complir la promesa feta a la seua difunta dona, ser enterrada al seu poble, una xicoteta localitat de l'interior d'Alacant. Una sèrie d'embolics donen inici a una trama desbaratada amb persecucions pels carrers del poble durant les festes d'esta localitat.
4: Yo soy su única familia y yo soy quien la tiene que enterrar.
5: Lo siento muchísimo, pero no podemos hacer nada más.
6: Iremos a Quatretondeta, como tú querías.
7: ¿Está todo preparado?
8: Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana.
0: Una de les seqüències que volem destacar és una desfilada de moros i cristians on participaren moltes persones de la comarca. Escoltem a Fran Valor i a Nelly Jover, membres de la Unió Musical Contestana de Cocentaina.
9: Vam anar a parlar en la banda perquè hi havia que fer diferents escenes simulant l'entrada de moros i cristians de Cocentaina. L'escena que hi ha al tanatori que és una cosa molt loca, que dic, jo li vaig preguntar a la pobra i dic, a veure, però en Barcelona on vius tu? Això ho fan així, no? La banda ensaia davant del mort, la música que toquen en l'enterro, però bueno, són coses de cineastes.
10: Sí que recordo que el rodatge es va fer un poc llarg, perquè vam anar de matí, es vam tirar, bueno, vam parar a dinar, després vam tardar, crec que acabàvem a les 8 de la nit una cosa així. I crec que l'escena de Donatori pot ser que dure
9: segons.
10: Dos segons. Sí. No, però va estar molt xula, la veritat. És que ho vam passar bé. Vam tenir molt de comboi, vam estar allí 15 persones tocant. Sí. I ho vam passar molt divertit. Vam estar també coneixent un poc els protagonistes que estaven allà, perquè una d'elles era Julián i Laia, que són els protagonistes en aquesta escena. I va estar molt divertit també estar parlant amb ells i debatint coses. Sí.
9: Quan Pol va presentar la pel·li en el Festival de Màlaga, va anar-la a filar i va anar la banda. I vam fer una entrada mora per l'alfombra roja del Festival de Màlaga.
0: Fran Valor és, a més, compositor de dos de les marxes que sonen a la banda sonora de Quatretondeta.
9: Jo li vaig donar un CD meu que es diu Llegenda, que vaig fer en el 2014, si no recordo mal, que grava la banda i la banda d'Alfarrasí, que és la que jo dirigisc. La banda dic la Unió de Cocentaina, que és la meva banda. I ell va triar. Lo que estava vinculat a Esbors estava clar, que eren la marxa mora i el pas doble, no? A part de que li va agradar molt. I després, d'ell està dedicat per als arquers de Muro, per un càrrec que van fer els arquers de la veïna localitat de Muro, però a Pol li va agradar aquesta marxa cristiana i per aquesta escena que el vídeo, que estan ahí els dos en les gallines, mig embolicats, els dos protagonistes, i es posen a formar una marxa cristiana, doncs per la ràdio sona d'ell.

0: treu-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
1: Ens traslladem a la ciutat d'Elx per parlar d'una de les seues festes més importants, el Misteri d'Elx.

0: Es tracta de l'única obra d'origen medieval que s'ha representat sense interrupció fins a l'actualitat. Cal dir que els més de 300 personatges que actuen són tots homes i xiquets, respectant així l'origen litúrgic medieval del misteri.
1: La festa trobaria més importància de ser filmada una vegada s'incorporà el so al cinema. Durant l'època silent és possible que es rodaren llargmetratges on apareixia esta festivitat, però les còpies no ens han aplegat als nostres dies, destruïdes pel suport inflamable i per la destrucció de magatzems i arxius de productores i exhibidores que havien estat sota el poder republicà durant la Guerra Civil. Després de la contesa, la festa trobaria una plataforma única en les pel·lícules de caràcter informatiu, també conegudes amb el nom de Nodo, preliminar obligatòria a cada sessió de cinema fins l'any 1975.
2: La Basílica de Santa María de la Asunción, de Elche, es por concesión del Papa Urbano VIII el único templo católico autorizado para una representación teatral, la del famoso Misterio de Elche, que es la más antigua ópera sacra en otros tiempos interpretada por sacerdotes.

0: Artistes com Salvador Dalí havien incorporat el dogma de l'Assumpció al seu ideari personal i a les seues pròpies obres.
1: Que és la més antiga òpera sacra en altres temps interpretada per sacerdotes.

francès Raymond Roussel. Un llargmetratge entre el surrealisme i el cinema experimental que portaria com a nom Impressiones de l'Alta Mongòlia. En esta obra, i sols amb el seu visionat, s'entén la utilització de la música del misteri en determinats moments claus que serveixen com una provocació a allò establert barrejant la realitat amb la fantasia, on resulta complicat saber on comença una i on acaba l'altra. El film Peppermint Frappé, rodat per Carlos Saura l'any 1967, es comptaria amb l'ajuda del compositor Luis de Pablo per tal d'aportar els coneixements musicals adients, introduint una gravació de la partitura musical d'esta festa per obrir esta pel·lícula guardonada al Festival de Berlín. La música del misteri té un caràcter litúrgic i en moltes ocasions és utilitzada per remarcar moments de clímax a la trama, convertint-se així en una ferramenta per explicar el perquè de determinades situacions.

0: tres hombres que aparecen en tu vida. Y uno de ellos muy pronto.
1: Joder, los arquitectos son gente muy sólida.
2: I continuen amb la utilització de la música de la Festa del Misteri d'Elx, tenim Sagitario, llargmetratge de Vicente Molina Foix, que també utilitza les partitures de Luis Ibars per compondre una peça amb la qual s'obri un drama amb uns personatges d'allò més peculiars i amb la col·laboració de l'Orquestra Barroca Valenciana, que interpreta la partitura de la pel·lícula.
1: Con un príncipe azul me conformo. Necesito algo sólido en mi vida. Bueno, y algo líquido. Necesito un equilibrio, necesito un novio.
3: Señor pirotécnic, pot començar la mascletà.
4: Les falles són una festa coneguda a pràcticament tots els racons del món, però com es representen en la pantalla, en primer lloc, des de fora?

0: La maldició de la Pantera Rosa, un llargmetratge dels anys 80 que es rodaria a diferents capitals espanyoles, com el cas de la ciutat de València. És fàcil reconèixer la façana de l'Ajuntament i les flames d'una cremà, però el que cap detectiu s'esperaria seria trobar gegants i cabuts a la Setmana de Falles, com apareixen a la pel·lícula, i com es barregen elements típicament valencians amb altres de tradicions més allunyades, com disfressar-se com si fora Carnestoltes o els tablaus flamencs.
1: ¿Dónde estás, Lake?
2: Camino de València.
1: ¿València?
2: Sugerencia de Ser Chao.
3: Tenemos un problema. El sargento Lake ha llegado a València.
4: Al final, este tipus d'errades ens fan plantejar-nos la visió que es té sobre les nostres festes a l'exterior, algunes més rocambolesques que altres. Recordem amb humor Missió Impossible 2, on Tom Cruise fa una paradeta en Sevilla i s'ajunta un tòpic rere altre barrejant la Setmana Santa i les falles amb processons amb foc i falleres.
5: ¿Espresso? ¿Cappuccino?
6: No, gracias.
5: Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí.

0: padre també tenia moltes diguem, inquietuds artístiques frustrades també. Es va arruïnar fent una pel·lícula. Ell treballava en un banc i va morir jo quan jo tenia 6 anys, no? Inclús he vist aquella pel·lícula que va fer ell, que es deia Mientras arden las fallas, que com veus ja és una cosa valenciana ja que mos ve a tots, no? I bueno, pues una família que ma mare es queda viuda i tingueren que treballar molt per poder sobreviure una postguerra, i això pues, també te marca i també t'ensenya a apreciar molt més les coses també.
1: Escoltàvem a l'actor i presentador Joan Monleón parlar del seu pare en una entrevista al programa Identitats a TV3, on menciona la pel·lícula feta pel seu progenitor, Miguel Monleón, Mientras arden las fallas.

0: El llargmetratge de l'any 1929 és considerat una de les primeres produccions a la Comunitat Valenciana.
1: Inspirada en un guió de José Fernández, el llargmetratge Silent de Miguel Monleón apareix en diferents ciutats enregistrades com València, Alcoi i Alacant, en una història que segueix els passos de Rita, una dona que, en rebre una carta del seu germà, un artista faller, s'embarca en un viatge per tal de gaudir de la festa.
2: Fervor o pasión, eso no se puede conseguir ni se puede entender si no se tiene.
0: 3D Flames és el primer documental realitzat amb esta tècnica sobre les falles. Estrenada l'any 2013 a l'Hemisfèric, este documental pretén valorar les festes del mes de març a partir de la mostra de moments tan especials com la planta o l'ofrena, però també altres potser menys coneguts pel públic no familiaritzat amb les falles, com el procés de creació de l'artista faller o la comissió.
3: Porque se queman las fallas. Porque si hago una paella y no se la comen, pues la verdad es que me mosqueo.
4: Siempre es una responsabilidad añadida el hecho de que hagas la falla de todos los valencianos.
5: Els intents de renovar sempre han sigut contestats. Ocuda representa un canvi molt abrupte.
1: Equilibri és el nom que porta el documental de l'artista plàstic Okuda. Es tracta d'una coproducció entre Apunt Media, Ink and Movement i Doku Produccions, comptant a més amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura. Estrenat la setmana de falles de l'any 2018, Okuda, conegut pel seu art geomètric i colorit, es convertiria en el primer artista urbà en dissenyar una falla valenciana. El documental segueix les primeres fases d'idees i creació, el muntatge i la posterior crema de la falla de l'Ajuntament de València, dirigit per Batiste Miguel.
6: Sempre he pensat que la millor manera de que tot l'equip fiqui la seva creativitat al màxim per a un projecte és que se ho passen bé i disfruten de la feina. I en aquest cas va ser un rodatge divertit, però també complex i difícil, especialment quan vam tindre que rodar els 3-4 dies de falles. València estava absolutament de gom a gom, era complicat manejar 4 equips de rodatge relativament pesats d'un costat a l'altre de València, intentar trobar llocs i tot això. Això ho va fer certament complicat, però bueno, crec que vam eixir del pas de la millor manera possible. No? Treballar en un artista contemporani sempre està bé. Treballar en artistes, en personal creatiu, t'aporta molt, t'ajuda, te dona. A mi m'agrada també com a director intentar captar l'esperit del protagonista, en aquest cas d'un artista, i la seva manera de veure el món i de veure l'art i l'estètica, no? En aquest cas Okuda, jo crec que vam connectar molt bé des del principi, em va transmetre també la seva manera de veure les coses i vam intentar retransmetre-ho, vam intentar posar això en el documental. No?
7: En plena efervescencia revolucionaria, València sacrifica su fiesta. El dinero que las comisiones falleras habían reunido para sufragar los monumentos del 37 se pone al servicio de la causa. En los talleres falleros se construyen vehículos militares de cartón-piedra. El ejército los utiliza para desorientar al enemigo. En lugar de la Navidad, el Ateneo Popular concibe una semana infantil. Los artistas falleros elaboran carrozas y muñecos. Una gran cabalgata laica recorre las calles.
0: Fallas 37, el arte de la guerra, dirigit per Òscar Martín, és un curtmetratge documental de l'any 2013 que aborda des de diferents fronts el que va suposar la guerra civil al territori valencià. Seguint les petjades de l'artista gràfic Josep Renau, famós per la seva cartelleria i posteriorment pels seus murals, es parla del seu manifest escrit en vers Les Falles. Este document reivindica les falles com a festa i es valora la seva funció com a crítica social. Aquell manifest acabaria amb la proposta de la construcció de 4 falles de caràcter antifeixista finançades pel govern de la Segona República.
8: Reivindicava d'alguna manera que volviera a los orígenes porque con el tiempo los estamentos oficiales habían conseguido controlar la fiesta de una forma u otra. Y la fiesta en realidad nació del pueblo y para el pueblo, de una forma espontánea, sin líderes, sin que nadie lo organizara, y estaba teniendo un efecto bastante bastante corrosivo, digamos, para este tipo de estamentos que no lo admitían muy bien.
1: El curt documental, a partir dels testimonis d'experts en matèria fallera i historiadors en el tema, mostra un treball d'arqueologia reconstructiva d'un projecte que finalment mai veuria la llum. Un dels aspectes més destacables és la comparativa entre les falles republicanes i les nacionals, plantades a ciutats sense cap mena de vinculació amb el món faller, com pot ser Toledo.
9: Se trata de plantar tres fallas con motivo de toda una serie de efemérides que tienen lugar en Zaragoza. Estas fallas tienen también un carácter propagandístico, pero sobre todo lo que pretenden es servir de propaganda a lo que es la ideología del nuevo régimen y sobre todo a la ideología nacional catolicista.
0: La victoria del bàndol nacional portaria a València la dissolució de l'esperit crític faller. I d'esta manera els símbols religiosos i diferents actes com l'ofrena a la Mare de Déu formarien part de la festa, mentre que desenes d'artistes intel·lectuals que havien orquestrat una festa popular i reivindicativa es van veure forçats a l'exili.

0: Tots els episodis de l'últim videoclub a la carta, des d'on vulgues i quan vulgues. En el web app1media.es i l'aplicació per a dispositius mòbils d'app1media.
1: Sant Antoni de Gavarda, que feu un miracle en Antella, sense sal, arròs ni oli.

0: pebre roig, garrofó, ferraura i tabella.
1: I que no se'ns oblide pegar un mos, Pablo. Menjar i menjar bé és clarament un símptoma de ser valencià. Des dels esmorzars amb entrepans de més de 5 ingredients, passant per receptes de sempre, com l'arròs al forn, fins a d'altres més dolces, com l'horxata i els fartons. Però hi ha un plat que és conegut internacionalment i que situa la comunitat valenciana a tots els mapes d'arreu del món.

0: I amb Berlanga i a ritme de marxa mora, Lluís, baixem la persiana del videoclip.
1: Diem adeu amb Dial Master, peça composada per Fran Valor, que sona a quatretondeta, interpretada per la Unió Musical Contestana de Cocentaina.

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A.Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A.Punt Ràdio, de tu a tu.
4: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.3.

0: Gràcies per escoltar-nos. Som APO. Sonem, el programa de música d'APUNT Ràdio.
1: Benvinguts i benvingudes a l'espai musical d'APUNT Ràdio. En el Sonem que comença ara, gaudirem d'èxits internacionals i valencians, com fem sempre. Recordarem aquells hits que segur han ballat molts dels millennials i boomers que ens escolten. I també obrirem l'oïda a altres grans temes d'autors valencians. Artistes que potser no acumulen centenars de milions de visualitzacions com Beyoncé o Lady Gaga, però que estan fent créixer i vibrar l'escena musical valenciana com mai. I el més important, fan música que ens toca l'ànima d'una manera molt especial. Si vols comprovar-ho, esta és la teua playlist. Comencem fort amb Levitating, de Dua Lipa.

0: Sonem a Punt Ràdio.
1: Anem ara amb Tabú, l'últim senzill de la cantant del Gèmesi, Naina, que està animant l'estiu en molts pobles valencians.
2: El món s'estava acabant.

0: La música és la tercera llengua dels valencians i les valencianes. Sent el batec musical en A.Punt Ràdio.
1: La cançó Ingobernable va ser un dels temes del disc El Madrileño, amb què C. Tangana va marcar fa uns anys un abans i un després en la seva trajectòria.

Zetangana ha treballat molt amb el productor musical Alice, que des de fa uns anys s'ha llançat a cantar també els seus propis temes, com este, Què passa, nen? Anem per...

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Les bases electròniques i la provocació són també leitmotiv en el trio Marala, el jove projecte liderat per la valenciana Sandra Montfort, la principatina Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, s'acomiadava al principi de 2025 i aquest estiu han signat el seu últim llançament discogràfic, un pas doble carregat d'humor i bellesa. En este single, el nom de Marala ja no denomina el trio de reines. Ara es transfereix a la patrona de la Trinitat, una figura sagrada i venerada pel poble. Santa Marala és guapa i gloriosa i serà difícil d'oblidar.

0: Sonem, el programa de música d'A.Ràdio.
1: Anem ara amb una diva del pop internacional, Lady Gaga, que sona Rain on Me.

Continuem amb bon rotllo escoltant La Fúmiga. La penúltima és el senzill que acaba de publicar este estiu el grup alzirenc més sonat del moment.

0: Fem un gir cap al rock més alternatiu per a escoltar l'últim senzill d'un grup referent de l'indie valencià, Novembre Elèctric. Junt amb el solista de Tardor i la cellista Sara Dowling, acaben de publicar Un incendi.
1: No et puc donar una casa i tres fills als que estimar.

Amb la bio de Rosalía aterrem al Comtat per a escoltar un grup que fusiona música electrònica amb ritmes llatins a les mil meravelles. Escoltem la bachateta de Cactus.

0: A Punt Ràdio.
1: Tornem al pop més comercial per a escoltar una cançó que es va convertir en tot un hit empoderador. Lo Malo, de Aitana i Ana Guerra.

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: I arribem al final de la playlist amb una de les estrenes de la setmana. Demà canvia de vida, de l'artista pegolí Quinto. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

Soner. Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: deixa't seduir per la música. Sent a punt ràdio.
1: L'abuela sentada al carrer i el putxero a la taula, l'estiu a la plaça, l'hivern a la casa, el foguer. Mai arriba la brasa, serà que es foc el nostre cos sencer? Sense fer res ja és massa, la porta sempre oberta.

0: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
3: Tira-li, enxufa-li!
2: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
4: Un traje que doni alegria per on passe.
2: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
5: Clar que sí!
2: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
6: Hòstia, pilotes!
2: I als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
6: M'encanten!
2: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
7: Quin comboi!
2: I triar-ne la modalitat que més ens agrade.
6: Oh!
2: El primer vot! Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Ja sabeu, este temps de ràdio per a l'esport que vos acompanya totes les nits i durant tot l'estiu, també, per supost, en Apunt Ràdio. Està Juan Alpuente, al control de so, i avui vos saluda Salva Folgado. Tenim a Montalt de vacances. Vos recordem que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en XQ, en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, el 90 també en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra, i que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-80. La opinió tinga cabuda al 90 Minuts com si fóreu un mes de nosaltres. Teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en XQ, en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, el 90 també en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio.

Arnau Martínez per al lateral dret del València. El València està a prop d'arribar a un acord definitiu amb el Girona per a que Arnau Martínez s'incorpori a la disciplina del València i puga participar la pròxima setmana en el debut en este curs, en esta nova temporada en primera divisió del València. Recordem, este cap de setmana no juga el València, ho tenia que fer contra el Betis. Ja sabeu les raons per les quals el València no competirà i repetirà la següent setmana, segona jornada de Lliga, a Mestalla, també com a local. En este cas, rebrà la visita del Celta de Vigo. La intenció és que ahí ja puga debutar com a valencianista Arnau Martínez. De seguida, des del València, també des de Girona, els diferents companys ens donaran la informació i l'última hora de com es troba aquesta operació per a incorporar Arnau Martínez, que ja vos conte, que ja vos dic que és imminent. Però el programa d'avui volen recordar-se, és una notícia que acaba de transcendir perquè el València l'ha fet pública en les seues xarxes socials, també en les xarxes socials dels futbolistes del València Club de Futbol, de les llegendes, dels exjugadors del conjunt de Mestalla. Acaba de transcendir la mort de Vicente Silla Alandí, que va formar part del Consell d'Administració del València en diferents etapes i que ha faltat en el dia d'avui. Des de 90 minuts volem traslladar tot el nostre condol cap a la seva família i cap als seus amics, cap a les seues amistats. Ha faltat en les últimes hores un històric directiu del València Club de Futbol com és Vicente Silla, natural de Aldaia, directiu del València, va entrar en aquella directiva amb Arturo Tuzón i posteriorment va estar al costat d'altres presidents com Manuel Llorente, com Pedro Cortés, com Paco Roig, com Jaume Ortí. Descanse en pau Vicente Silla, exconseller del València Club de Futbol, un històric com a directiu del València Club de Futbol. Són les 11:08, amb esta notícia diríem luctuosa. Hem de començar el dia d'avui, esta setmana que és prèvia al començament de la Lliga. La Lliga comença per a tots els equips valencians, excepte per al València, este pròxim cap de setmana. I anem a repassar durant esta setmana l'actualitat dels nostres que començaran a competir el pròxim cap de setmana. Començarà a fer-ho el Castelló, que visitarà el filial de la Real Societat el pròxim divendres a partir de les 8:30, partit que per supost anem a oferir en esta sintonia, la de Apunt Ràdio, i de la mà del Punt a Punt, que viurà la seva segona temporada després d'acompanyar-vos al llarg de la passada. Repetirà el Punt a Punt i tornarà al comandament del Punt a Punt Paco Polit, que s'incorporarà després del seu període de baixa, diríem, per paternitat. Tornarà el bo de Polit al Punt a Punt el pròxim divendres, on obrirem les portes del Punt a Punt amb novetats que ja vos les contarà dijous en esta sintonia Paco Polit en el Punt a Punt. Primer equip valencià en participar en el Punt a Punt, en obrir el foc en esta temporada el conjunt del Castelló. Són les 11:10. Anem a obrir, com sempre i com és habitual, el 90 minuts amb la nostra bateria de fotos, amb les fotos i amb els titulars de la jornada.

0: de Vigo. El mercat ve per Cambala i Lia Sacomac. El Villarreal té diverses ofertes per tots dos jugadors. Osasuna està negociant ja pel defensa, mentre que Espanyol i Olímpic de Marsella somien amb l'extrem, encara que el club Íñigo Pérez compten amb el marroquí tant per a la banda dreta com per a l'esquerra. Thiago Fernández està a punt de convertir-se en nou jugador del Levant, tal i com avança la cadena SER. L'extrem argentí del Villarreal jugarà cedit el pròxim curs en Orriols per a reforçar l'atac de Luis Castro. El Villarreal buscava un equip en primera divisió perquè Thiago continuarà sumant minuts i guanyant experiència. Fernández va signar un contracte de 5 anys amb el conjunt groguet per la seva condició d'extracomunitari. Ha obligat el club a buscar-li una eixida. El porter Luis Junior, el defensa Alex Freeman i l'extrem Teyon Buchanan ocupen les tres fitxes que disposa el Villarreal. L'Elx està a prop de tancar el fitxatge de la perla argentina Tiziano Perrotta. El davanter de 19 anys i procedent de Banfield jugarà en el Martínez Valero, segons informen diferents mitjans de l'Argentina, que afitxen que el futbolista pot ser cedit entre 6 i 12 mesos mentre es tramita el seu passaport comunitari. L'Elx es faria amb els drets del jove jugador, encara que el futbolista continuaria inicialment al seu país en qualitat de cedit. Perrotta, davanter, esquerrà i una de les promeses del futbol argentí, es va formar en les categories inferiors de River Plate abans d'incorporar-se a Banfield, club en el qual milita i amb el qual té contracte fins a 2027. Primer valencià en competir, el Club Esportiu Castelló serà el primer equip professional del futbol valencià en debutar en el curs 2026-2027. Els de Pablo Hernández s'enfronten com a visitants al filial de la Real Societat el divendres a les 8:30. El Deportivo Eldense presenta dos jugadors. Es tracta de Manu Nieto, davanter andalús de 28 anys, que ja va formar part de l'equip en l'ascens a segona de 2023, i de l'extrem extremeny de 26 anys, Jorge Rastrojo. Els dos ja porten un mes treballant amb Claudio Barragán. El Deportivo ha fet 13 fitxatges en la seva tornada a segona divisió i encara falten per firmar un atacant i un central, com ha explicat avui el director esportiu Víctor Lafuente.
1: Son 13, si contamos a Ramón. Sí, igual quedan un par de incorporaciones, estamos ahí dándole vueltas, también viendo un poco el margen salarial del que disponemos. A partir de ahí seguro que necesitaremos un central y seguramente un atacante más.
0: Son les 11:13, esta es la sintonía del 90 minuts en Apunte Ràdio, una pausa, un alto en el camí, i de seguida vos contem com estan les coses, semblen molt a prop, per aportar cap a Mestalla el davanter Arnau Martínez. I a més, hem de parlar-vos del lateral esquerre. Hi ha novetats respecte a Jesús Vázquez.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble, pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
10: Soltado a los perros porque me he escapado.
12: Estás escoltando 90 minutos.
10: Da mi colonia la nariz del galgo.
12: Amb Salva Folgado.

Arnau Martínez, molt a prop. El València està tancant el cercle sobre el lateral del Girona, que firmarà un contracte de 5 temporades amb els de Mestalla per a convertir-se en el titular del carril dret. L'operació és imminent, segons la nostra informació, i el futbolista plegaria a temps per al debut en Lliga del València la pròxima setmana contra el Celta.

0: Són les 11 i 16, ja sabeu, la sintonia esportiva de 90 minuts que vos acompanya durant tot l'estiu. Hores ara tenim a Montal de vacances, torna un servidor, i la idea, com ja vos ho contarem en el seu dia, és, com estem fent, acompanyant-vos al llarg de tot l'estiu en este programa d'hora i mitja que vos acompanya cada nit des de la ràdio d'Apunt. I este cap de setmana, pues, al igual que estem fent durant l'estiu, acompanyant-vos en tots els amistosos, obrirem les portes de part en part per a un nou curs futbolístic, el 2026-2027, amb Paco Polit, i el punt a punt que torna divendres ja amb la competició oficial, la important, amb el debut en segona divisió del Castelló de Pablo Hernández. Per cert, dimecres també, i en la sintonia esportiva del punt a punt, anem a oferir-vos l'amistós que el València disputarà contra el Teruel a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra. Curiós, perquè era un amistós que tenia tancat el Mestalla, i és un amistós que al final el disputarà el València Club de Futbol. Té que disputar dos amistosos en esta setmana sense competició perquè s'ha ajornat el partit contra el Betis de la primera jornada de Lliga. El València jugarà dimecres contra el Terol. Dijous s'havia de jugar contra el Eivissa. A la fi, aquest partit s'ha caigut. És curiós perquè al València se li cauen els amistosos. Se li va caure el partit contra el Rajà de Casablanca, contra el partit contra l'equip marroquí. Se li cau el partit contra l'Eivissa i s'està treballant per aquell rival esta setmana, i dit shows després de que s'ha caigut l'Eivissa, siga el Hèrcules d'Alacant. Informació que vos confirmarem en el moment siga oficial. De moment, el València, el que està clar és que jugarà dimecres amistós des de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna a les 6, des de les 5 i mitja. Vos ho contarem en esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt. 11 i 18, vos contàvem al principi del programa que està molt a prop la incorporació d'Arnau Martínez per a convertir-se en el lateral dret del València per a la pròxima temporada. I està informant-vos en xarxes socials, i molt pront també ho farà, en una emissora de ràdio, el company Nacho Sánchez, aquí ja tenim, perquè és col·laborador del programa i d'esta casa, en esta sintonia, la del 90 minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit. Estàs ahí... Has donat pistes, eh?
0: Bueno, no anem a donar ninguna pista. Quan sigui oficial, bueno, pues ja se confirmarà. Nacho, estàs informant en xarxes socials puntualment de tota l'operació del València amb Arnau Martínez. Ara parlem d'este lateral dret perquè abans hem de parlar de les novetats que hi ha i que has donat també en les teves xarxes socials, en l'altre lateral, en el lateral esquerre, perquè el València va renovar Nacho a Jesús Vázquez. Diríem que el València va reestructurar el seu lateral esquerre amb l'opció per a que Gaia renove, això sí, a la baixa, situació que està en mans de la decisió del jugador, però la novetat que donaves avui a conèixer és que també va renovar, diríem també, amb un contracte important, ja que tenia un dels salaris més baixos de la primera plantilla, a Jesús Vázquez. Nacho, conta'ns com és aquesta operació per a renovar Jesús Vázquez.
1: Bé, a veure, el que ha ocorregut és que bueno, la segona part de la temporada de l'any passat de Jesús Vázquez va ser notable. És cert que Jesús partia del salari més baixos de la temporada. És cert que al seu moment, quan Jesús pues, estava en una situació molt pitjor a la d'ara, el València va mantindre la fe en ell després d'un any, aquell en el que no va jugar quasi, no sé si vos en recordeu, i per tant Jesús el que va fer fa un any és renovar el 3 anys extra, un poquet com, oye, vosaltres me vau donar una renovació quan potser la meva situació era complexa, jo ara accepte uns termes, pues, diguem-ne, que són baixos, no? És una realitat. Val. Dit això, què ha fet el València? Com estan arribant un fum d'ofertes per Jesús, perquè Jesús jo entenc que encara potser no tinga completament la mort de Mestalla, però és un lateral modern, és el que busquen la majoria d'equips, que ver que, així com abans els laterals que es buscaven eren més del perfil Jordi Alba, Gallà, Bernat, ara se busquen laterals físics, i ahí és on entra Jesús Vázquez. Què ha fet el València? Bé, com el València no té fair play per a cometre noves renovacions durant este mercat d'estiu, el que li ha dit a Jesús és, oye, jo no sé si te puc renovar ara durant el mercat si no aconseguís algunes eixides, però el que és segur és que a partir de setembre començarà a negociar ja per una renovació on salarialment vas a donar un pas endavant. Oye, no va a ser el pas de ser Jesús a ser Guido Rodríguez, evidentment, no? Però va a donar un pas endavant. És un poquet el que...
0: No, perdona, perdona, Nacho. És que ha entrat així, estava ja a veure si Fernando Gómez, perdona, Nacho.
1: Que és el que es pretén equilibrar, no? Pues fer una baixada a Gaia i fer una pujada a Jesús. Pot ser, després d'aquestes renovacions, els salaris tant de Jesús com de Gaia estaran més equilibrats. Però el que ha fet el València, diguem-ne, és marcar terreny. És dir-li a Jesús, oye, Jesús, que volem renovar-te. És una realitat, anem a fer-ho. I bé, Jesús Vázquez sí que vol seguir al València, però jo sempre dic el mateix, ell vol seguir al València, diguem-ne, si... ell juga si esportivament ho mereix. És evident que José Gaya és un bon lateral, no està en un bon moment, però és un molt bon lateral, i el que ho negue, jo penso que s'enganya a si mateix. També és cert que no està en un bon moment, però també és cert que representa moltíssim, més enllà de lo que és un futbolista, perquè s'ho ha guanyat, és una realitat que s'ho ha guanyat. Bé, el que vol Jesús és, oye, però jo compartís posició en ell, si jo estic millor, jo jugue, oye, i si jo no estic millor, no jugue. Això sol és el que demana. I el València, jo crec que en aquest avançament d'oferta, que no és una oferta formal, però ja és un lo anem a fer, li està demostrant als despatxos que van a fer. I a fi de compte, si tu fas això als despatxos, a més d'una renovació a Gallà, que de moment està en lluny perquè és massa a la baixa, està demostrant que volen apostar per Jesús Vázquez.
0: Bé, doncs això és una de les novetats que volíem contar-vos. El València treballa per oferir-li un nou contracte a Jesús Vázquez, del València, que està reestructurant el seu lateral esquerre. Li ha presentat una oferta per a renovar ja en el nou contracte a la baixa a José Gallà, que està en mans del jugador. Decidís si accepta aquest nou contracte o si consumís el contracte actual, que encara el vincula fins a juny de 2027 amb el València. Aquesta és una situació que està en mans de Gallà. I ja vos contem, vos ho va contar fa dues setmanes Montal, que no està massa content Gallà amb l'oferta a la baixa que li ha presentat el València, però en tot cas, bueno, pues esta és una decisió que ha de prendre José Luis Gallà. I la novetat en el dia d'avui és la que contava en xarxes socials Nacho Sánchez i la que acaba de contar a 190 minuts. El València també vol oferir-li un contracte important a Jesús Vázquez. El València aposta per Jesús Vázquez, que bueno, pues va jugar en el Taronja el passat cap de setmana com a solució d'emergència en el lateral dret. Repetirà Vázquez en el lateral dret si abans el València no tanca Arnau Martínez. Però la informació que tenim, Nacho, és que el València ja està a punt de tancar el cercle de manera definitiva sobre Arnau Martínez. Està molt a prop, està a punt d'arribar a un acord ja en termes econòmics amb el futbolista. L'aposta, Nacho, ara parlarem, perquè l'aposta econòmica aposta, En quant a fitxa, 5 temporades de contracte per Arnau Martínez, Nacho, 2,8 milions d'euros nets per temporada per a este futbolista. Me sembla una barbaritat, Nacho, no sé com veus tu l'aposta.
1: Però crec que és brut, cuidado.
0: Brut, perdó. Sí, brut.
1: No, que si no, sí que és el que està cobrant quasi
0: guanyat. Sí, no, seria el que cobra Gaia, correcte. Però és una aposta, li pagues al Girona, que crec que són entre 4 i 5 milions d'euros, l'aposta, en este context econòmic, és important també per al València.
1: Anem a fer cronologia. Quan el València fa el primer apropament a Arnau, i jo això estic autoritzat a dir-ho, l'entorn d'Arnau el que diu és, oye, t'ho agraïs, però sabem el València com va en xifres. La situació del club, és cert que el València no més talla i tal, pot donar un pas endavant, això hi ha que veure-lo, però pot ser tal, però no perquè preferien esperar a veure què ocorria en el Leipzig, a veure què passava, qui arribava, si, per exemple, el Betis li va dir que és el plan B d'altre lateral que estan buscant, però el Leipzig també és un plan B, un plan C, saps? I ell volia esperar. Què passa? Que el València va dir sí, i va enviar una oferta de 2,5 milions d'euros. Que això és altíssim. O sigui, jo no recordo l'últim fitxatge, llevant Guido, que de primeres hagi entrat cobrant aquesta quantitat. De veritat, no ho recordo. I soc sincer. Què passa? Que Arnau, tot i això, encara deia, ja, molt bé, però és que jo estic demanant 3,5 o 4. I el València ha dit, tranquil, te pugem a 2,8. I Arnau, l'últim que ha dit és, si me doneu 3, accepte. I jo, arribes a este punt, Salva, i tu saps més que jo de mercat, cap operació d'aquestes quantitats es trenca per 200.000 euros, més tenint en compte que és per a 5 anys. És que són 14 milions de pavos, o 15, si no m'enganye. És que és fer milionari Arnau Martínez.
0: Seria una operació, Nacho, que serien 14 més 4 serien uns 18 milions d'euros en 5 temporades, el que pagaria el València.
1: El que passa, i això hi ha que dir-lo, i jo, per exemple, ho he explicat a xarxes socials, i ha costat un poquet de frustració entre l'aficionat, Salva, però el València està tractant de convèncer a Arnau Martínez, diguent-li, oye, fitxa per nosaltres, estàs este any, estàs l'any que ve al Nou Mestalla, i si ho fas bé, del València, mira Mosquera, mira a qualsevol jugador, que Barrenechea se va anar al Benfica després de mitja temporada, mira Yunus Musa, que no va fer pràcticament res al València i va acabar al Milà. Vull dir, el València està jugant en a son Arnau. El València sap que no va a pagar el contracte complet a Arnau Martínez. I a mi, jo he de dir-ho, arribant a la situació en la que està el València, jo preferís que fas això a ficar
0: tu en, tu entens,
1: 150 milions.
0: Tu entens, Nacho, que Arnau Martínez, el València vendrà a Arnau Martínez per una quantitat superior.
1: Sí. I jo crec que aquesta lectura també la farà
0: Girona. Va pagar, vaja,
1: perquè,
0: sí.
1: Clar, perquè el Girona jo sí que sé que està dispost, si vol diners ara mateix, però està dispost a acceptar un percentatge de futura venda, perquè l'operació grossa d'Arnau no és esta. És la següent. I és una realitat. És una realitat. O sigui, jo entenc, a mi m'agradaria dir que Arnau se va quedar i que la resta de fitxatges, una vegada arriba Arnau, seran d'aquest perfil i per aquest salari. Però no és la realitat. No és la realitat i així hem d'explicar-la i així se l'estan explicant a Arnau Martínez, que li estan dient, oye, vés-te'n que nosaltres i després de 2 anys jugant bé així, és que tu pensa, els últims 8 anys, un futbolista que haya jugat 2 molt bons anys al València consecutius, que no haya anat a un club millor. Sempre, perquè el València és un club venedor. És que no hi ha cap. Com a molt Hugo Duro, si m'apures, és que porta 11, 13 i 11. Però tampoc hi ha massa més. A no ser que siga Gallà, que s'ha quedat perquè ha volgut, però la majoria fan 1 o 2 bons anys i se van Mosquera, Javi Guerra, mira, s'ha quedat de miracle, però ha estat que sí que no. Bé, pues és una base en la que està jugant Arnau. I jo, sincerament, evidentment, per a mi és criticable el fet de que s'hagi arribat a aquesta situació. Però deixant a sua banda, jo preferís jugar en este factor a fitxar un futbolista, ficar-li una clàusula de 150 milions i dir, ah, és intransferible, perquè és irreal, és irreal.
0: Has parlat de percentatges perquè el Girona va guardar-se un percentatge del jugador de cara a una opció de venda. S'està parlant del 50%, Nacho, però jo aquesta informació no la tinc contrastada. A veure si ara de seguida des de Girona també ens dona més llum el company Moi Gómez. Però sí que se parla de percentatges en aquesta operació de cara a el que estàs comentant, de cara a una segona operació, a una futura venda des del València cap a qualsevol altre club, si les coses van bé, clar.
1: El València el que vol plantejar és, de primeres, 4 milions per el 50%, perquè a la fi l'operació seria de 8 milions, no? El 100%. El Girona el que jo entenc és que més del 30% ja li xirria, perquè és massa risc. Però bé, jo crec que això està condemnat a que s'entenguen en 4, 5, 4 i mig, 5 i mig, 4 en 8, bonus... Bé, jo... les meues fonts, els que em deien, les fonts que estan prop d'Arnau, és que l'assumpte complicat i l'assumpte pel qual eren pessimistes era pel tema del salari, perquè no veien el València arribant a aquest salari. I la realitat és que ha arribat el València. I jo, així com altres vegades, la intuïció, no?, m'ha dit és impossible que el València arribi. És que esta vegada jo pensava que el València no anava a arribar i ha arribat. I a mi em sorprèn. Podem parlar de que està sobrepagant un poquet Arnau, és la veritat. Però mira, oye, ja pues mira, problemes del primer món, no? Problemes del primer món. Millor este problema, el sobrepagament, que se t'escape Carlos Vicente per 200.000 euros.
0: No, i a més, la urgència de firmar, tot el rebombori respecte a la incapacitat per a tancar aquesta parcel·la de lateral dret, que el València sap que tenia que reforçar-la, que tancar-la, ho hem parlat moltes vegades així, en 90 minuts des de la temporada passada, ja se coneixien els problemes en aquest genoll degeneratiu que té Fulquier, i a partir d'ahí, bueno, pues, a la fi... conforme s'esgota el mercat, igual que tu vols esgotar-lo, per exemple, en el cas de Ramazani, pues altres clubs pues la aprofiten i tracten d'utilitzar aquest mercat per atraure més diners per un determinat futbolista, ara, en este cas per Arnau Martínez.
1: Ara mateix l'únic que evita que Arnau Martínez fitxe pel... jo diga que està 100% fitxat, és que encara estem a 10 o 11 d'agost, ara mateix no, perquè si esta oferta, esta situació s'estiguera donant el dia 20, totes les parts ja estarien d'acord, perquè ja el 20 a lo millor no, però el 24, perquè ja veus que no t'arriben les coses que esperes. És cert que Arnau volia estirar el xicle, però ha vist aquesta oferta, és que penseu-lo, és que Arnau ha cobrat esta temporada 1,2 nets, ara la temporada següent va cobrar 800.000 euros nets perquè se li redueix el salari a la meitat, i el València li està oferint donar-li pràcticament 15 milions en 5 anys. És que com, o sea, com per a no pensar-te-lo.
0: Sí, algo més que afegir dades de Mercat, Nacho?
1: No, que molts ànims a la tornada al treball, Salva.
0: Vinga, ja parlem. Més avant. Nacho, gràcies.
1: Abraçada, xicos.
0: Adeu a Nacho Sánchez. Bueno, pues esta es la informació que tenim així en 90 minuts, que té com vos acaba de contar Nacho Sánchez, però volem viatjar cap a Girona a veure què ens conten des d'allí, o què ens conta un habitual també del 90 minuts, com és el company Moi Gómez, des del programa El Girona Juga. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Molt bona nit.
0: Bé, pues, és la informació la que acabem de contar que tenim així respecte com està aquesta operació de traslladar a Arnau Martínez des del Montilivi cap a Mestalla. Busquem també quina informació manejes tu des de l'entorn del Girona, Moi.
2: Doncs molt i molt similar al que estàveu explicant ara mateix. En una setmana sí que ha canviat molt, però era previsible que canviés. El Girona d'un inici, pel que sabem, el que demanava era directament la clàusula d'Arnau Martínez, que era de 8 milions, tot i que tothom era conscient que Arnau Martínez, que està clar que és un jugador que ha de sortir tard o d'hora del Girona, no anava a sortir per 8 milions, anava a sortir per menys. La xifra de 4 milions ara mateix és la que considerem que és la més realista, i si són 5 milions el Girona acceptarà sense posar cap problema, perquè hem de tenir en compte una cosa: el Girona no està fitxant perquè el Girona necessita equilibrar el tema de fair play per poder fitxar i estar ja amb urgències, perquè aquest diumenge ja comença la competició, i la veritat que l'equip que té el Girona és un equip molt, molt, molt limitat pel fet aquest, que no s'estan produint moviments, i primer han d'haver sortides perquè hi hagin entrades. Després, ha canviat molt també la percepció d'Arnau Martínez, però sobretot pel que estàveu comentant ara, per al sou que finalment sembla que li podrà oferir, o que li vol oferir al València, aquests 2,8 milions, s'estarien parlant en aquestes xifres. En principi, Arnau el que havia demanat era 3 milions i mig, que a mi personalment em sembla una bogeria que el València pogués pagar això, i em sembla molt elevat el que sí, li vol pagar de 2,8, sí. Un jugador que recordem que acaba de baixar a segona divisió. I clar, si estiguéssim parlant d'un València d'una època normal, pues, òbviament Arnau Martínez des del primer moment hagués estat interessantíssim que un València s'interessi per tu quan acabes de baixar a segona. Però ara és cert que Arnau tenia molts dubtes. Arnau encara de fet està esperant a que li pogués arribar una oferta d'algun equip que pugui jugar o que jugui competició europea. No cal la Champions. De la Champions sí que s'ha parlat de l'interès del Leipzig, però realment no hi ha res del cert i és una mica tot molt, molt incert. Però clar, els dies van passant, ara hi ha aquesta oferta econòmica més elevada per Arnau Martínez, i Arnau comença a veure aquesta opció amb molt bons ulls.
0: S'està parlant d'un percentatge. Quin percentatge es parla a Girona? Perquè així està parlant de que se conservaria un 50%.
2: Sí, sincerament no és una informació que tinguem. Sí que hi hagi també això que parla Salva.
0: Jo no la tinc contrastada,
2: No, jo tampoc, jo únicament l'he vist, però sincerament, si us digués un percentatge, no us enganyaria, no és una informació que tinguem ara mateix controlada.
0: Moi, quin tipus de futbolista és tu que el has seguit durant tota la temporada, Arnau Martínez?
2: Pues és un futbolista, sincerament, molt interessant. Per mi ha estat dels 3-4 millors jugadors del Girona aquesta temporada, i també les temporades anteriors. En Mitchell, la veritat és que ha fet molt bon rendiment. És un dels jugadors que més partits ha disputat. Et dono dades: 35 partits disputats aquesta temporada, més de 2.600 minuts, 2 gols, els dos, per cert, contra dos equips de la Comunitat Valenciana, el València i l'Elx, i una posició que havia... Jo, dels últims laterals que ha tingut el València, la veritat és que no s'assembla a cap. Jo aniria molt més enrere, i recordeu Fabio Aurelio, que era un lateral però que no tenia característiques de ser un lateral, que tenia molta qualitat, que podia jugar fins i tot per dins? Pues Arnau és el mateix, és un jugador d'una qualitat brutal en pilota als peus. Per mi, li falta contundència defensiva, i això és una cosa que s'ha evidenciat en molts partits aquesta temporada, però en Mitchell, fixa't que a part de jugar tant de lateral dret com de lateral esquerre quan hi ha hagut alguna baixa per la banda esquerra, i fins i tot de central també, l'ha posat en diversos cops a la zona del mig del camp, com a pivot, com a interior, perquè ja et dic, en pilota, és un jugador molt intel·ligent, un jugador molt versàtil, que es pot adaptar a moltes situacions, i sobretot és un jugador que té molt bona arribada des de segona línia. Jo crec que és un fitxatge, si s'acaba produint, que pot ser molt interessant pel València.
0: Bé, Moi, pues estarem pendents dels últims moviments, a veure si definitivament se tanca el cercle i el València incorpora un lateral dret, en este cas Arnau, el futbolista, el capi del Girona. Moi, gràcies, bona nit.
2: Una abraçada, bona nit.
0: Adeu a Moi Gómez, que ens ha donat quina és la visió d'este futbolista. Moi l'ha seguit al llarg de tota la temporada. Ara li preguntarem a Fernando Gómez, que també el coneix perfectament, i avui també ens acompanya, sí, Nacho Rodilla. 11:37, fem un alto en el camí, una pausa per a la publi, i de seguida anem a obrir tertúlia esta nit de dilluns en 90 minuts.
3: Sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Punt Radio.
4: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: l'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Què fas este cap de?
4: Doncs festa.
3: I el següent?
4: Són festes també, què vols que li faça?
3: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
6: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
7: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva-Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CB500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
9: De tu a tu.
10: Són les 8.
11: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
12: Amb Alba Requejo.
13: Ja està estabilitzat. Bon dia. Després de tres jornades de lluita intensa contra el foc que crema a Tírig, ahir el conseller Valderrama donava la notícia després de l'últim secopi. Ja no quedava, dir el cap de l'operatiu, pràcticament cap punt calent i ara es treballa en el perímetre amb personal operatiu. Antonio Rodríguez.
14: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología, que nos han dicho que a partir de mitad tarde pueden entrar 80-90 kilómetros y básicamente estamos trabajando.
13: I amb eixe balanç tornaven també a primera hora de la vesprada les 700 persones evacuades del municipi de Catí. L'alcaldessa resumeix així el sentir del poble.
15: Contentíssima! No sabéis lo que no es dormir durante 72 horas.
13: La situació es calma, però l'alerta continua. Avui no hi ha avisos actius per risc d'incendi a casa nostra, però en tot Espanya són ja quasi 200.000 hectàrees de superfície les que s'han cremat enguany, una xifra que multiplica per 6 la que s'havia registrat en el mateix període de 2025. El més preocupant és ara el foc de niebla a Huelva, que continua fora de control, com explica el conseller d'Emergències andalús.
16: Son incendios que durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar, como sería lo deseable siempre cuando, lógicamente, se nos abra una oportunidad.
13: Una oportunitat que encara no s'ha obert. De seguida ampliem, anem ara amb altres assumptes destacats també d'este dimarts en el sumari.
12: Les notícies del matí.
13: Entre 1.300 i 4.000 menors esperen encara una solució a la seva situació a Ceuta. El govern espanyol defensa el reagrupament familiar. El Pidia Viver, bon dia.
17: Bon dia, Alba. Sí, això ha dit el ministre Ángel Víctor Torres, que això és ara la prioritat de l'executiu. Per a dijous està prevista la conferència sectorial on s'abordarà el repartiment a la península. A la reunió, els consellers de Vox amb competències en esta matèria no hi assistiran. Sí que ho faran els del Partit Popular, entre ells la Generalitat. En l'àmbit internacional, a la ultradreta italiana de Meloni li ha eixit una aliada, Dinamarca. Els dos països han signat una carta conjunta on reclamen centres de repatriació fora de la Unió Europea.
13: 132 persones mortes i més de 500 ferides és el balanç provisional que ha causat el sisme de 7,4 graus a Colòmbia.
17: És el moment en què tremola la terra i comencen a caure els edificis. El departament del Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, és la més afectada i la ciutat de Pereira on més víctimes s'han registrat. Davant del risc de saquejos a Cali s'ha decretat l'estat de queda.
13: I de seguida ho escoltarem, un pas més en la festa d'Elx, la prova de l'Àngel.
17: És un dels moments més singulars de la representació del misteri. La prova de l'Àngel és l'assaig on per primera vegada els escolans canten en els tres aparells aeris. No només proven la veu, també la resistència a l'altura, penjats a 25 metres a la Basílica de Santa Maria d'Elx.
13: En els esports escoltarem l'última dels equips valencians de futbol de la primera divisió. Dani Hermosilla, bon dia.
18: Què tal? Bon dia, Alba. Sí, mira, el València ha anunciat que dimecres jugarà un amistós contra el Terol, equip de la primera federació, i molt probablement dijous també ne farà un altre, en esta ocasió contra l'Hèrcules, encara que este no està confirmat. I en els despatxos es continua treballant per a contractar al lateral dret del Girona, Arnau Martínez. Villarreal, Elche i Llevant ja preparen la primera jornada de Lliga.
13: Gràcies. Després ampliem pel que fa al trànsit. Normalitat a les carreteres valencianes. A hores d'ara no hi ha cap incidència, segons la DGT. Tampoc hi ha incidències als ferrocarrils, ni a Metro València, ni al tramvia. I pel que fa a l'horatge, ens preguntem si torna la calma avui després del que es va viure ahir de vesprada. Antonio Sánchez, bon dia.
19: Alba, bon dia. Exactament. Ens espera una jornada de treva, però lleugera, perquè encara podríem veure algunes tempestes de vesprada molt puntuals. Després contarem on poden sorgir. I també parlarem de temperatures molt paregudes a les d'ahir, encara que cap a l'interior pujaran una miqueta. Ens mantenim en valors més alts del normal i amb molta humitat, el que farà que la sensació tèrmica siga molt elevada i molt acusada. Però d'això parlarem amb més detall en l'horatge.
13: A tocar de les 8 i mitja, gràcies. Són ja pràcticament les 8 i 5 minuts i així és com es presenta este dia. De seguida aprofundirem en aquestes qüestions. Els acompanyem, com sempre, fins a les 9 i mitja per a Punt Ràdio i també per la tele. Avui està el comandament tècnic Sofia Álvarez. Anem amb tot.
0: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
13: Estabilitzat l'incendi de Tírig, han sigut 3 dies de lluita contra un foc que es va originar, sembla, conseqüència d'un llamp. Ahir el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia este anunci després de l'última reunió del SECOPI.
20: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado.
13: El foc ha quedat, per tant, estabilitzat després de cremar 754 hectàrees, segons l'últim recompte. És una crònica d'Àlex San Jaime.
21: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia l'anunci esta vesprada després de l'última reunió del SECOPI.
20: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado.
21: Després de 3 dies de treball intens durant el dia, aprofitant l'ús dels mitjans aeris i també treball durant la nit, amb drons per a localitzar punts calents que ja han desaparegut, segons Antonio Rodrigo, director operatiu de l'emergència.
14: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología.
21: 754 hectàrees afectades, segons l'últim balanç oficial, la majoria de terreny forestal, un perímetre de 23 quilòmetres. L'UME, activada des de la mateixa nit de divendres, comença a retirar-se. L'actuació conjunta de tots els efectius ha sigut clau per atacar el foc i evitar que anara més, segons la delegada del govern Pilar Bernabé i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
22: Un trabajo coordinado, un trabajo leal entre instituciones con el fin fundamental de proteger a la població i de proteger també el nostre territori.
23: El treball de coordinació que han fet les administracions en aquest incendi, com han sent i com hem patit en els incendis anteriors, que ha hagut molt bona tasca, molt bona coordinació entre les administracions i que això facilita molt la llavor de tots els mitjos.
21: Del total del terreny afectat, 400 hectàrees són al terme de Tírig i 350 al de Catí.
13: I en aquest context, alegria entre el veïnat de Catí per poder tornar a ir de vesprada a les cases després d'eixir del poble a correcuita pel foc.
15: Contentíssima! No sabéis lo que no es dormir durante 72 horas.
13: Inma Vijuescas, bon dia. Eixa era l'eufòria de l'alcaldessa de Catí, de Mari Carmen Gàmiz.
1: Sí, 21 hores, l'eufòria de l'alcaldessa de Catí, Mari Carmen Gàmiz, 21 hores evacuats, però 72 de no dormir mentre veien les flames acostar-se al municipi. Ahir la vesprada va transcorrer entre retrobaments, desfermaletes, acompanyar els que ho necessitaven i també dur les marraixes d'aigua, ja que encara no es pot veure de l'aixeta. Junta amb els 700 veïns del municipi, també els estiuejants tornen als allotjaments. En la por encara al cos, alguns les últimes hores els ha convertit en herois, com Giovanni, que treballa en una granja, i d'altres miren el paisatge amb pena.
2: Y los bomberos y los helicópteros y los aviones, logramos rescatar las granjas que están abajo, que son granjas de cerdos.
3: Les digo de que no passa res, però quan arribes a la zona de Sant Vicent t'agafa veneta, perquè això fa no res, estava verd.
1: Esta nit ja han descansat a les seues cases a l'espera de que dijous comencen les festes, però al seu voltant res serà igual.
13: Gràcies, Imma. La vesprada d'ahir va ser molt moguda, ja que hi hagué alguns incendis en comarques del nostre territori. L'incendi de Jalance a la vall de Cofrents a Llorà el van donar per controlat. També el d'Enguera a la Canal de Navarrés, que el donaren per estabilitzat, amb una evolució favorable, segons el Consorci Provincials de Bombers de València.
17: Es van mobilitzar 6 mitjans aeris per ajudar en l'extinció, i durant tota la vesprada van treballar els mitjans terrestres. Un altre incendi de vegetació a Vilallonga, a la Safor, i un altre a Villar de l'Arzobispo a la Serrania els van extingir al llarg de la vesprada.
13: I en tot Espanya els incendis han cremat ja enguany quasi 200.000 hectàrees, una xifra que multiplica per 6 la que s'havia registrat en el mateix període del 2025. A hores d'ara es mantenen actius diversos focs per tota la península Elpidia.
17: Sí, el més preocupant és el de Niebla, la província de Huelva, que continua fora de control i ha obligat a diversos desallotjaments. En la jornada d'ahir el van poder contindre, però segons ha explicat el conseller d'Emergències Andalús, poc més es pot fer perquè de moment és impossible atacar, diu, les flames.
16: Todos los días se repite la misma historia y no se ha abierto hasta ahora ninguna oportunidad para afrontar el incendio. Son incendios que durante muchos días tienes que estar defendiéndote del incendio, sin capacidad de poder atacar, como sería lo deseable siempre cuando, lógicamente, se nos abra una oportunidad. Esa oportunidad, lamentablemente, por la meteorología no ha llegado.
17: A Osca, l'incendi forestal declarat al terme municipal de Riglós afecta vora 2.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 4 nuclis de població. I a Navas de Sant Antoni, a Segòvia, han alçat el confinament d'un dels nuclis afectats, però continua l'evacuació preventiva dels pobles desallotjats diumenge. L'evolució dels treballs d'extinció és favorable.
13: Els incendis són també una de les grans preocupacions de les autoritats per al dia de l'eclipsi. Quan falten apenas un dia per a l'esdeveniment, la Generalitat ha ampliat les restriccions i finalment ha decidit tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també els d'Alacant. I ho fa perquè el risc d'incendis forestals serà extrem per la combinació de la situació meteorològica i les aglomeracions de gent mobilitzada per a visualitzar este fenomen extraordinari.
17: Emergències ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos als paratges protegits que són de gestió municipal, i el conseller Juan Carlos Valderrama ha reiterat la crida a la responsabilitat de la ciutadania.
20: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales, y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera de lo posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
17: Més de 2.500 efectius de policia, Guàrdia Civil, vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol.
4: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, habituallamiento suficiente.
13: I atenció, perquè els organismes de protecció dels consumidors i les consumidores han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres pel risc de lesions oculars, ha informat així l'organització Facua.
17: Sí, són 6 models de les marques següents: Lionstar, SP, Pelispan, Omanage, Orro i Opticalia. El problema és que el filtre és massa fosc i no permet apreciar bé el fenomen, i es corre el risc que la gent es lleve momentàniament les ulleres amb el risc de lesions oculars. Unes lesions, atenció, que poden arribar a ser permanents, com explica l'òptica Lídia Fernández.
5: Que pugues tindre un dany, i pot ser un dany temporal, que als pocs dies s'elimine, o podria ser un dany irreversible i ja per a sempre. També depèn de la quantitat de minuts o de segons que estigues exposada. No és el mateix exposar-te 10 segons que exposar-te 40 segons.
17: Estos models els han detectat a les administracions de consum, a la Comunitat de Madrid, Aragó, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja, però els han distribuït, atenció, per tot Espanya.
13: I les fortes tempestes que van afectar ahir bona part de les comarques del nord d'Alacant i del sud de València van deixar prou destrosses al pas. El municipi més afectat és Alcoi. Anem a la delegació d'Alacant. Lluís Emperé, bon dia.
6: Bon dia, Alba. I el que senten és el so de la tempesta d'ahir al Coll, un total de 9 intervencions dels bombers forestals al municipi, la ciutat més afectada per aquestes tempestes curtes però molt intenses que van recórrer ahir de vesprada les comarques de l'Alcoià, el Comtat i l'Alt Vinalopó. Concretament, al Coll, ràfegues de vent que van arribar als 132 km per hora. Van deixar teulades destrossades, façanes molt afectades i arbres caiguts, com els grans pins de l'entrada del pàrquing de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris. Avui el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, visitarà aquest hospital per a avaluar els danys. Esclafits húmids que van afectar també Penàguila, Villena, El Pinós, Camp de Mirra, Beneixama i Cocentaina, que va ajornar l'alardo de les seues festes de moros cristians. Al sud de València, en comarques, la costera, les tempestes van estar protagonitzades pels llamps, per no ploure, però per haver-hi gran acompanyament elèctric. El més preocupant de la vesprada van ser possibles incendis forestals. Finalment, no se'n va detectar cap d'important. L'episodi deixa un total de 136 intervencions dels bombers a les comarques d'Alacant i 16 a les de València.
7: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
13: A Ceuta, reunió avui entre el president de la ciutat autònoma i el ministre d'Afers Estrangers per a tractar la crisi humanitària i de relacions internacionals. A la ciutat la situació continua sent molt complicada, amb centenars de migrants que comencen a muntar campaments provisionals a les platges i amb una quantitat indeterminada d'entre 1.300 i 4.000 menors que encara esperen el pide a una solució a la seva situació.
17: Sí, ahir en la reunió entre el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i el president Juan Jesús Vivas, Torres va assegurar que s'havien reforçat els servicis per a l'atenció, identificació i registres.
8: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso hablaremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las filiaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares.
17: El ministre Torres apuntava que estudia la petició d'un nou centre d'internament, però la prioritat, diu, és el reagrupament familiar. Vivas ha tornat a demanar una intervenció de l'Estat, en concret un comandament únic i mesures urgents per a recuperar la normalitat.
24: Esto tiene que ser urgente, tiene que ser inmediato. Le he pedido un mando único. Un mando único del gobierno de la nación, que sea quien tenga por cometido coordinar, dirigir.
13: I de les compareixences va sorgir el pedir una polèmica interna en l'executiu central.
17: Sí, els contem. Torres va recalcular la xifra de migrants que haurien entrat entre el 30 i el 31 de juliol.
8: Una situació de llegada exterior a través de migrantes de una població semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
17: El govern va eixir ahir ràpidament a corregir el ministre i recordar que la xifra oficial eren 72.000, que el que volia era aprofundir en la dimensió de la crisi amb l'arribada d'un nombre de persones similar a la població de Ceuta, que són 80.000. I un apunt més, Salva, el Ministeri de Defensa i la Direcció General de la Guàrdia Civil han suspès a partir del dijous 13 d'agost i 5 dies permisos i vacances dels militars i dels agents, salvat de casos excepcionals. La possibilitat d'una nova entrada desproporcionada de migrants estaria darrere.
13: I parlem ara en concret dels menors arribats a Ceuta. El Marroc ha exigit ara que tornen al seu territori no només els menors que van entrar en juliol, sinó tots els que hi ha a Espanya acollits.
17: Sí, Torres ha dit, ho hem apuntat a des, que el reagrupament familiar és la prioritat i que s'ha de fer amb la col·laboració marroquina. El govern ha habilitat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a gestionar este repartiment extraordinari.
9: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
17: Per a dijous està prevista una conferència sectorial d'infància on govern i comunitats autònomes tractaran el repartiment a la península dels menors que no puguen ser reagrupats. A la reunió, els consellers de Vox, que tenen les competències en esta matèria, els governs de coalició amb el PP, ja han confirmat que no assistiran. Sí que hi assistiran els del Partit Popular, entre altres el de la Generalitat. Elías Bendodo és el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars.
10: Nosotros siempre cumplimos la ley. Y lo vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
17: I una discòrdia més. El PP manté la convocatòria al Senat perquè compareguen la setmana que ve tres ministres per explicar la situació a Ceuta, tot i que els ministres convocats han dit que no hi acudiran perquè compareixeran a partir del 25 d'agost al Congrés.
13: I sobre política migratòria europea, l'aliança inèdita entre l'ultradreta de Giorgia Meloni i la socialdemocràcia de Mette Frederiksen han signat una carta comuna on reclamen centres de repatriació fora de la Unió Europea. Ens ho conta Arturo Monedero.
11: Dos governs de signe polític contrari llancen un comunicat conjunt per a rebutjar el que anomenen immigració descontrolada. Les primeres ministres d'Itàlia i Dinamarca reclamen la creació de centres de deportació fora del bloc comunitari. Segons diuen, permetria accelerar l'expulsió d'aquelles persones sense permís per a quedar-se a Europa. Justifiquen l'enduriment pels efectes que atribueixen a la immigració irregular, més delinqüència i pressió sobre els servicis públics. A més, fan una crida expressa a protegir el patrimoni cultural cristià i els valors del continent. Itàlia ja ha impulsat esta fórmula a Albània, però els tribunals han bloquejat els trasllats en considerar que són incompatibles amb la normativa europea d'asil. L'ofensiva arriba en plena tensió fronterera. Després de la crisi a Ceuta, Roma ha aplicat controls per als viatgers espanyols i Madrid ha replicat fent el mateix per als italians. La migració torna així al centre del debat europeu i divideix els 27. Espanya i França qüestionen l'eficàcia i la legalitat d'estos centres de repatriació fora del club comunitari.
13: Són les 8 i 20 de nou. Així a Espanya els contem el que podria ser un nou assassinat masclista. A Marbella, la Policia Nacional ha detingut un home de 59 anys com a presumpte autor de l'assassinat d'una dona a Sant Pedro de Alcántara.
17: Sí, a la dona la van localitzar en un habitatge amb ferides d'arma blanca. Allí es van desplaçar els servicis d'emergències, però no van poder salvar-li la vida. L'assassinat s'investiga com a violència de gènere. Fa uns dies també es confirma com a assassinat masclista el d'una altra dona a Benavís, també a Marbella. Màlaga el 21 de juliol passat. Això, per tant, eleva a 36 el nombre de dones assassinades enguany per la parella o exparella, la pitjor xifra des de 2019.
13: I quan són les 8 i 21 anem a pegar una mirada al món. Almenys 132 persones han mort i més de 500 han resultat ferides a Colòmbia, on un fort terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat el noroest del país. Tot apunta que la xifra augmentarà en les pròximes hores perquè encara hi ha persones atrapades davall les runes. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers d'Espanya, per ara no hi ha constància que cap espanyol estiga entre les víctimes. És una crònica de Rafa Salom.
0: A les 8 del matí, hora local, el sol ha tremolat a Colòmbia.
12: Muy fuerte el temblor.
0: Les ciutats més afectades són Pereira, Manizales i Cali, on el seu alcalde ha demanat ajuda.
14: Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas.
0: Hi ha 6 aeroports afectats. Al de Pereira han mort 3 persones després del despreniment de part del sostre. El president colombià, Abelardo de la Espriella, presidís el gabinet de crisi a Bogotà.
18: He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado.
0: En estos moments, els equips de rescat treballen a Estai. La intensitat del terratrèmol ha sigut de 7,4, el més fort en 10 anys. Venezuela, Mèxic i els Estats Units, entre d'altres països, ja han anunciat l'enviament d'equips de rescatistes.
13: Això que sentim, per si encara no ho han identificat, és el misteri d'Elx, concretament el fragment que canta l'Àngel des de la Magrana anunciant a la Mare de Déu la seva mort. I és que ahir va ser la prova de l'Àngel, moment en què els escolans del misteri, que han d'interpretar els papers que baixen del cel, com este, posen a prova el seu vertigen. Tornem a Alacant, Lluís Sempere, bon dia de nou.
19: Bon dia, Alba, en efecte. Déu vos salve, Verge Imperial, és concretament el que diu l'Àngel en este llarguíssim, no, melisma, i ahir es va viure a la Basílica de Santa Maria d'Elx un moment molt esperat en este ritual que dies abans del misteri va desenvolupant-se cada any. El dia 6 va ser la prova de veus, on els escolans van demostrar davant del poble que estan preparats per interpretar el misteri. I ahir, com cada 10 d'agost, els aparells aeris del misteri es posen a prova i els escolans i els membres de la capella que hi pujaran posen a prova el seu vertigen i l'acústica a 25 metres de terra. Avui serà el primer assaig general obert al públic. El dijous, l'Albà, i el 14 i 15 d'agost seran les representacions del misteri, dies en què culminarà tot este procés que poquet a poquet va gestant-se des del 16 d'agost de l'any passat.
13: Gràcies, Lluís. Fem ja parada per a la publicitat i de seguida tornem en les notícies del matí, 8 i 24.
25: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
26: ¿Qué haces este finde?
27: Pues festa.
26: ¿Y el siguiente?
27: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
26: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Misteri d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa, Elche vive su festa, Generalitat Valenciana.
28: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
29: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
30: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
31: Fronta una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
32: Esports. Les notícies del matí.
13: 8 i 26 i efectivament comencem ja amb aquest repàs a la informació esportiva. El València ha anunciat el partit amistós que jugarà este dimecres. Daniel Mosquillà, hola.
1: Què tal? Bon dia, Alba, de nou. Serà contra el Terol de la Primera Federació, la Ciutat Esportiva de Paterna. Les 6 i també es jugarà un altre dijous. En principi s'havia pensat amb l'Ibiza d'Amadeo Salvo, però problemes amb els vols, amb impossibilitat que l'equip viatjarà a València. I encara que el club de moment no ho ha fet oficial, finalment sembla que podria ser l'Hèrcules el rival d'aquest segon amistós de València. Seria a les 7 dijous i també a l'estadi Antonio Puigdàlès. Però tots els esforços del club se centren ara mateix en la contractació d'un lateral dret. L'elegit, ja sabeu, és Arnau Martínez i cada vegada el València està més a prop de complir les pretensions tant del jugador com del Girona, el seu actual equip. Seria un dels reforços que encara necessita el club valencianista abans del començament de la Lliga. Per últim, ahir el club va comunicar la mort de l'exdirectiu del València a la dècada dels 80 i dels 90. Parlem de Vicente Silla, natural d'Aldaya. Silla va ser directiu amb molts presidents, Arturo Tuzón, Paco Ros, Pedro Cortés i Jaume Ortí, entre altres.
13: Un campionat lliguer que començarà per als altres tres equips de primera el pròxim cap de setmana ja.
1: Sí, el primer a estrenar-se serà el Villarreal, recordem diumenge a les 5 de la vesprada a casa del Racing de Santander, un dels equips que ha pujat, ha tornat a primera divisió. Mentrestant continuen les millores de les instal·lacions de la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. El club groguet ha adquirit nous terrenys anexos a Miralcamp, on està construint un nou camp de futbol 11 que es podrà utilitzar com dos camps de futbol 8. El projecte també inclou altres tres camps de futbol 5 per als més menuts. A més, s'està fent una graderia doble que tindrà visibilitat al Camp Nou i a l'actual Camp 5.
13: I el següent dels nostres a entrar en acció serà el Llevant, ho farà al camp de l'Espanyol.
1: L'equip de Castro va tindre ahir jornada de descans per als despatxos. L'activitat no para. El club granota està pendent de tancar en breu la sessió de l'extrem argentí Thiago Fernández del Villarreal. Altres noms que sonen en este mercat són Arriaga i sobretot Carlos Álvarez, que acaba contracte la pròxima temporada.
13: Anem amb més assumptes, canviem també d'esport. La selecció espanyola de bàsquet que afronta la segona setmana d'entrenament.
1: Sí, dissabte juguen el primer amistós contra Alemanya i ahir tocava sessió de gimnàs. De moment el tècnic Miguel Méndez treballa amb 16 jugadores a l'espera que puguen reincorporar-se les 5 convocades que estan en la WNBA. Maite Cazorla i Andrea Vilaró tenen ganes ja de mostrar, de demostrar com està l'equip. Les escoltem.
2: El nivel de España es impresionante, tanto las que se mantienen como las que suben, como las que acaban de llegar. Más que 12, hay 24 jugadoras que podrían formar el equipo.
3: Ya estaba deseando que empezase la concentración. Ha sido una montaña rusa de emociones, también físico.
1: Bé, completem la informació de futbol abans de continuar, perquè l'Els també és l'altre dels tres equips que debutarà, en este cas dilluns, serà dilluns contra el Depor a Riazor, un partit en el que estaran disponibles a partir d'avui 564 localitats per aficionats franjavers amb un preu de 30 euros. I anem amb més coses, perquè des d'ahir a Birmingham es disputen els campionats d'Europa d'atletisme, la major participació espanyola de la història, i ja tenim un valencià en la final. L'atleta d'O'Neill, Eusebio Cáceres, s'ha classificat per a la primera final de llargada amb un espectacular salt de 8 metres i 24 centímetres. Escolten Cáceres.
4: He acabado bien, no he sentido nada, así que perfecto. Encima he tenido la sensación de que no era un salto bueno, que simplemente sabía que había metido mejor la cadera, y cuando he visto el 24 me ha sorprendido bastante. Así que perfecto, a estar tranquilo y a ver mañana.
1: Molt bé, i acabem, Alba, en tenis. La jornada del Master 1000 de Montreal va quedar ahí suspesa per la pluja. Així, els nous horaris per als partits seran en els dos espanyols que queden en competició. Rafa Jodar contra el francès Arthur Fils, no abans de les 8 de la vesprada, i Dani Merida contra el nord-americà Lierner Tien, que es jugarà no abans de les 12 de la mitjanit.
13: Doncs bé, n'estarem despertes.
1: N'estarem pendents, però ja demà.
13: Gràcies, Dani. Anem ja, quan són les 8:31, amb la previsió del trànsit. Peguem una ullada a les carreteres. En principi ja normalitat. El Pidia, no hi ha cap incidència registrada.
5: Hi ha incidències notificades als ferrocarrils, ni a Metro València ni al tramvia.
13: Per tant, matí de moment tranquil. I pel que fa a l'oratge, sembla que també prou tranquil a la jornada després dels episodis de tempestes d'ahir. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
5: Bon dia, Alba. Més tranquil·la que ahir, perquè sí que encara ja, tindrem...
13: Més tranquil·la, no tranquil·la, més tranquil·la.
5: Exacte. Va. Tindrem una xicoteta de treva respecte a ahir, que això és la notícia, i també que ens calma un poquet els ànims, sobretot pel que vindrà, que és l'eclipsi. Clar, no volem tindre tempestes en l'eclipsi. Este matí ens hem alçat amb el cel molt més obert que ahir, menys núvols en general. Encara alguns ancorats cap a les comarques centrals, uns altres cap al nord, però la major part del territori tenim el cel assolellat, poca nuvolositat, i un poquet de pols en suspensió sí que es pot notar, sobretot a aquestes primeres hores del matí. I veurem com en les pròximes hores evolucionarà la jornada, tornaran els núvols d'evolució, i sobretot cap a l'interior nord i també cap a les comarques centrals. Una jornada més, però en principi les tempestes no seran com les d'ahir, és a dir, no vindran des del sud-est, no vindran des de Múrcia, no es desplaçaran en la mateixa direcció que les serralades del sud. Sí que tindrem aquesta possibilitat d'aparició de tempestes molt puntuals, tant a les comarques centrals, com dient, com també a l'interior nord, però no es desplaçaran al litoral, es quedaran més localitzades en aquestes localitats i aquestes comarques, i veurem com a la resta no tindrem tempestes, i de fet la vesprada serà molt més assolellada també que la d'ahir. Tot això amb temperatures que pugen lleugerament a l'interior. Estem parlant de màximes entre els 35 i 37 graus. Uh-huh. A la resta estarem entre els 32 i 36, però clar, molta atenció una jornada més, perquè la humitat és molt elevada i això farà que la basca siga intensa i destacable. Estem parlant de màximes entre els 32 i 36, però clar, sensacions tèrmiques entre els 40 i 42 graus. Així que de vesprada serà una altra jornada amb una sensació de moltíssima calor. Pel que fa als pròxims dies, estem molt pendents, per descomptat, de l'eclipsi, no? Que en principi encara es mantindrà la previsió de tindre alguns núvols baixos cap al centre, el litoral centre, però poca cosa. I el que més estem veient ara és la possibilitat de tempestes, no al nostre territori, però sí al sistema ibèric, i també més cap a les muntanyes de la Serra de la Segura, és a dir, a Albacete, Múrcia. Ixos núvols que poden sorgir són els que sí que ens poden molestar un poquet, perquè clar, el sol està tan acostat, tan a prop de l'horitzó, que qualsevol núvol que es forme més enllà i més lluny de nosaltres sí que pot fer ombra de l'eclipsi i sí que pot tapar un poquet la situació. En principi, sembla que serà més probable veure ixos núvols alts cap a la meitat sud del territori, nord i centre menys núvols que tapen l'eclipsi, però això sí, sobretot interior nord. Ahir estem pendents d'aquesta nuvolositat que pot sorgir relacionada a les tempestes que hem comentat en la Ibèrica Turolense, sobretot, i que sí que podrien tapar un poquet a Morella, a l'Alt Maestrat. En principi hem de creuar els dits perquè no passe i que les tempestes apareixin un poquet més, més prontet. I la bona notícia és que tot el que és el sud en l'eclipsi, però això sí, sobretot interior nord. Ahir estem pendents d'aquesta nuvolositat que pot sorgir relacionada a les tempestes que hem comentat en la Ibèrica Turolense, sobretot, i que sí que podrien tapar un poquet a Morella, a l'Alt Maestrat. En principi hem de creuar els dits perquè no passe i que les tempestes

0: i és una boníssima notícia.
1: En tot cas, demanarem previsió més exacta
0: clar
1: encara
0: sí,
1: demà
0: home,
1: de bon
0: sí.
1: matí. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies a tu, Alba.
1: Adeu.
2: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
1: Estabilitzat l'incendi de Tírig ahir de vesprada, també van tornar a casa els vora 700 veïns de Catí que havien hagut de ser evacuats.
3: Els diu que no passa res, però quan arribes a la zona de Sant Vicent t'agafa veneta perquè això fa no res, estava a ver.
4: I els bomberos, i els helicòpteros, i els aviones, logramos rescatar les granjas que estan abajo, que són granjas de cerdos.
1: Segons ha explicat el cap de l'operatiu, ja no queda pràcticament cap punt calent. Ara es treballa en el perímetre amb personal operatiu. Tornem, anem en directe al punt de comandament avançat. Jordi Fuentes, com ha transcorregut esta nit?
5: Bon dia, doncs la nit ha sigut tranquil·la, ha funcionat molt bé tot l'operatiu d'extensió, gràcies en part a la meteorologia, amb fins a un 99% d'humitat, i això ha permès desescalar els efectius externs ara mateix i treballen sobre el terreny amb l'incendi, recordem, ja estabilitzat, 50 efectius terrestres i 6 mitjans aeris que s'hi han afegit a les 8 del matí. L'objectiu avui és refredar el terreny, els possibles punts calents que puguen quedar, encara que en siguen pocs, i fins i tot no es descarta que, si tot va bé, al llarg del matí estudien la possibilitat de donar l'incendi per controlat. Ahir el veïnat de Catí, que havia sigut desallotjat un dia abans, va poder tornar a casa després d'una nit fora del municipi. I recordem que així aquest incendi ha cremat 754 hectàrees, el 80% d'elles forestals, en un perímetre de 23 quilòmetres. Antonio Rodrigo, el director tècnic del post de comandament avançat, ens explica en què consistixen en aquestes hores les tasques d'extinció.
6: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí. Y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología, que nos han dicho que a partir de mitad tarde pueden entrar 80-90 kilómetros, y básicamente estamos trabajando.
1: Gràcies, Jordi. Més assumptes: entre 1.300 i 4.000 persones, 4.000 menors, esperen cada dia encara una solució a la seva situació a Ceuta. El govern espanyol defensa ara el reagrupament familiar.
7: Sí, el ministre Ángel Víctor Torres, que ha dit que eixa és la prioritat de l'executiu. Per a dijous està prevista la conferència sectorial on s'abordarà el repartiment a la península dels menors. A la reunió, els consellers de Vox, amb competència en esta matèria, no hi assistiran. Sí que ho faran els del Partit Popular, entre ells la Generalitat. En l'àmbit internacional, a l'ultradreta italiana de Meloni li ha eixit una aliada, Dinamarca. Els dos països han signat una carta conjunta on reclamen centres de repatriació fora de la Unió Europea.
1: I encara també del món, a Colòmbia, 132 persones mortes i més de 500 ferides és el balanç provisional que ha causat el sisme de 7,4 graus registrat ahir.
7: Este és el moment en què tremola la terra i comencen a caure els edificis. El departament del Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, és la més afectada de la ciutat de Pereira, on més víctimes s'han registrat. Davant del risc de saquejos a Cali, s'ha decretat l'estat de queda.
1: I un pas més en la festa d'Elx, en la prova de l'Àngel.
7: Sí, és un dels moments més singulars de la representació del misteri. La prova de l'Àngel és l'assaig on per primera vegada els escolans canten en els tres aparells aeris. No només proven la veu, també la resistència a l'altura, penjats a 25 metres a la Basílica de Santa Maria d'Elx.
1: En este informatiu, d'ací a uns minuts, parlarem amb el president del Patronat del Misteri d'Elx. De moment són ja les 8:39 i hem de fer una pausa. A la tornada comencem amb la tertúlia i amb l'anàlisi de l'actualitat en les notícies del matí. Fins ara.
8: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
9: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el

0: nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
2: Què fas este cap de?
3: Doncs festa.
2: I el següent?
3: Són festes també, què vols que li faça?
2: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
4: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre i, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
6: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.

0: Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: ¿Qué haces este finde?
3: Pues festa.
2: ¿Y el siguiente?
3: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
2: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
4: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana, d'entreteniment, informació i divulgació.
10: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En A Punt Ràdio.
13: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
14: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
15: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
14: No pintem les coses de color de rosa.
15: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
14: I parlem l'idioma de l'esport.
16: Los 11 que salgan a morder como perros.
17: Tornarem al 4-4-2
18: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
19: Al mando.
20: Tu li has donat les claus.
19: Por algún lado saldrá la rata.
14: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.5.

0: Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
0: I volem començar contant-los que ahir va ser una vesprada complicada a molts municipis de la Comunitat Valenciana. Els ruixats i les tempestes han sigut els grans protagonistes. A l'interior de tota la Comunitat Valenciana i al litoral sud de Castelló i València, les pluges van ser localment fortes i anaven acompanyades de ratxes de vent molt intenses.
2: Hola, mirad, tío, flipante.
0: El que acaben d'escoltar és el municipi d'Alcoi, ja que ha sigut un dels més afectats pels esclafits humits d'ahir de vesprada. Les ratxes de vent de fins a 134 km per hora arrencaven de socarrel pins de grans dimensions del municipi i destrossava també cotxes i contenidors.
3: Va ser ahir un episodi que jo no recordo en dècades de lo que va ocurrir. Jo estava des de casa i només pensava que no hi haguera gent pel carrer perquè s'envolava tot.
4: Vivim enfront d'un carrer peatonal i ahir hi ha arbres, va arrencar arbres, van eixir les tauletes que hi havia posades de restaurants i tal, van eixir volant.
0: Com acabem d'escoltar, grans destrosses. Abril, Pedro, bon dia.
5: Què tal, Lucía? Bon dia.
0: Bueno, com a bona alcoyana, tot que no estaves allí, no estaves al coll, perquè estava estàs així, que estàs treballant, sí que vas rebre un fund de vídeos, telefonades, contant el que havia passat, com si s'acabara el món, de repente.
5: Sí, sí, moltíssims vídeos que anaven enviant-me a família, també amigues, per a contar com s'estava vivint aquest esclafit tèrmic, que com ens explica el regidor d'Emergències del Coll, Raül Llopis, afortunadament només ha deixat danys materials.
6: Teníem moltes zones devastades amb diferents arbres caiguts, faroles en terra, senyals de trànsit per terra també, plaques solars que han caigut de diferents empreses, propietaris privats i també del propi Hospital de Verge de Giris, murs, valles, tanques, que la veritat és que ahir en aquestes ratxes màximes de 134 km/h que va marcar en diferents punts de la ciutat, pues afortunadament avui el que podem donar gràcies és de que no tinguem ninguna desgràcia i no estiguem comptant ningú mal personal.
5: Durant la nit, els serveis d'emergència i la brigada municipal han estat treballant per tractar de restablir la normalitat a la ciutat quan abans millor.
0: I en uns minuts coneixerem com cada dia fem la previsió de l'horatge, però abans volem aprofundir una miqueta més en els esclafits tèrmics i el que va passar ahir al Coll, que també ha passat en altres municipis en altres dies d'aquest estiu.
5: Sí, totalment. Per això hem parlat amb Jorge Olcina, que és catedràtic de climatologia de la Universitat d'Alacant i que ens ha explicat què és realment el que es va produir ahir.
7: Una jornada marcada por la inestabilidad, por esa masa de aire ligeramente fría que había en capas medias de la atmósfera y debido también a la acumulación de calor muy intensa que se ha registrado en días previos, llegó a formar, como decimos, ese conjunto convectivo, ese pequeño núcleo convectivo muy cargado de actividad eléctrica, muy cargado de energía, que derivó en precipitaciones de fuerte intensidad y vientos racheados, que eso sí, en algunas localidades como Alcoy, llegaron a registrar rachas por encima de los 130 km por hora.
5: En definitiva, un esclafit tèrmic, una paraula que, com comentàvem, no és la primera vegada que escoltem, ja que no és tampoc la primera que vivim així a la Comunitat Valenciana en aquestes últimes setmanes. Sense anar més lluny, fa un parell de dies es vivia una situació similar, per exemple, a Vinaròs. Però què és realment un esclafit tèrmic i com es produeix? Això és el que ens conta Jorge Olcina.
7: És el que se conoce com un reventón tèrmico. Una nube muy cargada de energía que se forma en condiciones de inestabilidad que no llegan a ser muy acusadas, pero debido al calor acumulado en días previos, llevamos, como sabemos, un verano de altas temperaturas, de calor continuado, que hace que se acumule mucha energía en la formación de estos núcleos convectivos que descargan precipitaciones. Puntualmente, como vimos, pueden ser intensas y, sobre todo, rachas de viento que descienden directamente de la nube a tierra y que también alcanzan velocidades por encima de los 120-130 kilómetros hora. Es un fenómeno peligroso que en los últimos años se está viendo incrementado en su aparición, en su frecuencia en el litoral mediterráneo debido muy particularmente al calor que se registra.

0: muestra en el propio mar Mediterráneo y que es una correa de transmisión importante de humedad y calor en los procesos de inestabilidad que se desarrollan en esta parte del este peninsular.
1: I sembla que cada vegada parlarem més d'esclafits tèrmics.
2: Sí, de fet, si no recorde mal, començarem a parlar d'este fenomen l'any passat quan va haver un esclafit a Cullera, quan estava celebrant-se precisament el Festival Medusa, que va haver una víctima mortal, i és quan començarem una miqueta a familiaritzar-nos amb este fenomen. És cert que el que explicava el regidor d'Emergències d'Alcoi, Raül Llopis, no s'ha hagut de lamentar cap víctima personal. Per aquesta part ens alegrem, i per l'altra pues estarem molt pendents d'aquests tipus de fenòmens que, com ens deia Jorge Olcina, pues cada vegada en tindrem més. I com ho comentàvem ahir, i efectivament es va complir, van complir-se totes les previsions, cap a les 4 de la vesprada d'ahir dilluns, l'incendi declarat el passat divendres a Tírig quedava estabilitzat. Així ho comunicava el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, després de la reunió del SECOPI d'este dilluns, convocada precisament ahir a eixa hora, a les 4.
3: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una gran noticia, junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Che al pueblo de Catí, y solamente nos quedan 3 personas en la residencia de Morella.
2: Segons les últimes dades, el foc ha cremat 754 hectàrees, 617 d'elles forestals.
3: Estamos hablando de 754 hectáreas. Esta mañana recordarán que hemos hablado de 810, pero poco a poco se va perimetrando. Igual que hablábamos de 21 kilómetros, ha aumentado el perímetro a 22,8 kilómetros en ese perimetraje y medición exacta de las hectáreas que han sido calcinadas. También, como he dicho repetidamente, el comportamiento cívico de toda la ciudadanía que ha colaborado, tanto el municipio de Tírig, prestando todas las facilidades necesarias para que los servicios esenciales pudieran actuar, y también a toda la población de Catí, que ha seguido rigurosamente las recomendaciones que se les han dado.
2: En la mateixa línia es manifestava també el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que destacava precisament aquest bon comportament de la població.
4: Treball de coordinació que han fet les administracions en aquest incendi, com van sent i com hem patit en els incendis anteriors, que ha hagut molt bona tasca, molt bona coordinació entre les administracions, i que això facilita molt la llavor de tots els mitjos.
2: I a més, les tempestes d'ahir també provocaren algun altre incendi a diferents punts de la Comunitat Valenciana. Segons l'última actualització del 112, al voltant de les 8 de la vesprada d'ahir, l'incendi que es declarava a Jalance està controlat, el d'Énguera estabilitzat i els de Villalonga i Villar de l'Arquebisbe extingits. I no deixen de parlar d'incendis perquè augmenta la preocupació a Huelva per l'incendi que arrasa ja una quantitat gran d'hectàrees. Els equips d'extinció continuen treballant per a estabilitzar-lo. Està actiu des de dijous passat en el municipi de Niebla.
5: Les flames han recorregut ja 20.000 hectàrees i el conseller d'Emergències de la Junta, Antonio Sanz, ha destacat que es tracta d'una situació complicada que està fora de capacitat d'extinció. De moment estan desallotjats 474 veïns de la zona afectada, dels quals 27 estan instal·lats en el Teatre de Zalamea.
2: Antonio Sánchez, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Lucía.
2: Bueno, ahir vas donar en el clau, com el consenso al dir aixina, tempestes, ens digueres, granís, esclafits tèrmics. Ens vas avisar i així ha sigut, així s'han complit. Bueno, sí. Al Coll ja hem escoltat testimonis i tot, va ser com de repent una botxeria, s'acabava el món. Però, clar, quina és la previsió per a esta vesprada, per avui, perquè és que ara no són ni les 10 del matí, per al dia d'avui, i sobretot també si es van a repetir estos esclafits o no.
6: Mira, en principi, avui la situació no serà tan perillosa com la d'ahir. De fet, no tenim cap avís. Això ja és un indicant de que si apareixen les tempestes, exacte, no seran tan fortes com les d'ahir. Però justament en aquestes comarques on ahir van patir els efectes de les tempestes, sí que poden repetir-se aquestes tempestes. Però aclarim. Exacte, aclarim. Ja no tan perilloses. I molt més puntuals, ja no tan grans. No vindran des del sud-oest, no? Com va passar ahir, des de Múrcia. No es desplaçaran tampoc al litoral. es quedaran més mantingudes cap a la Vall d'Albaida, el Comtat, l'Alcoià, l'Alvinalopó, són en eixes comarques al voltant de la Serra de Mariola, on poden sorgir les tempestes, i també als ports i al Maestrat, que de fet ahir també van tindre tempestes cap allà, avui es podran repetir. És una situació molt d'estiu, sobretot pel que fa a l'interior nord de Castelló.
2: Bueno, vaig a puntualitzar, sense ser jo meteoròloga. Jo trobo a faltar les pluges d'estiu típiques, és a dir, una bona remassada d'aigua que caiga de repent, que es posa núvol, plou i després ix el sol. A veure, això no està passant des d'estiu molt.
6: Però encara queden unes setmanes, bueno, perquè la segona quinzena del mes d'agost, la segona quinzena del mes d'agost, els models sí que indiquen ja un poc més de precipitació, perquè vindrà en les pròxims dies, encara queda lluny i pot canviar. Però sí, sembla que la segona quinzena, que sol ser també la més moguda meteorològicament, sí que es portarà algunes novetats. Ara per ara del que hem parlat és d'això, d'una vesprada de tempestes, però com hem dit, molt localitzades, molt puntuals. De fet, a la resta el cel es mantindrà pràcticament assolellat. Així a València, ahir sí que es va tapar el cel.
2: Però està estrany,
6: avui no passarà
2: està
6: això.
2: Una miqueta així com emboirat.
6: Sí,
2: no?
6: Avui tenim molta humitat, com estos últims dies.
2: Tremenda.
6: Que es nota moltíssim, i també tenim una poqueta de pols de suspensió, perquè sí que s'ha vist el cel més tèrbol este matí. Esta situació es mantindrà tot el dia, amb més núvols en general de vesprada, però, com hem dit, sense tempestes generalitzades ja en la resta del territori. Només es queden les tempestes en aquestes comarques que hem comentat. Perquè també hem de parlar de la calor. Puja un poquet el termòmetre cap a l'interior.
2: Més
6: avui.
2: Més encara, per favor.
6: Un poquet, només un poquet. Entre els 35 i 37 graus al Racó Ademús, a la Planúti del Requena, a la Canal de Navarrés, a Vall de Cofrensa Llora, a l'Alvinalopó, el Vall Segura, en aquestes comarques és on tindrem més calor. A la resta estarem entre els 32 i els 36, però clar, què passa? Que la resta tenim el component de la humitat.
2: De la humitat, efectivament.
6: Que fa que la
2: sensació
6: tèrmica
2: sigui
6: molt més,
2: exacte,
6: molt més destacable. De fet, ahir la sensació tèrmica era d'uns 38-40 graus hacia València. Avui es repetirà la mateixa situació. Així que sí, la màxima serà de 32-33 a les capitals, però sense tenir en compte ixe plus, no?, de la humitat, que sí que farà una sensació de 38-40-42 graus tranquil·lament. I no només al litoral, sinó també al prelitoral, que sí que tindran aquestes sensacions tèrmiques molt acusades.
2: Home, és que és horrible la humitat, per a mi és el pitjor, més que la calor, però bé.
6: Ens espera una altra jornada de moltíssima calor. I perquè fa a l'eclipsi.
2: Ah, és cert, és cert.
5: Clar, si ens dius que algun núvol de cara avui es mantindran per a demà, perquè encara em veig a tot el món en les ulleres i que no es veig
2: i prismàtics, tot junt.
6: Sí, en principi, la possibilitat de tempestes és molt pareguda a la d'avui, és a dir, als ports del Maestrat i més cap a la Ibèrica Turolense, fins i tot. I també al Comtat...
2: Bueno, crec que eren Aras de los Olmos, no? El municipi on...
6: Sí.
2: Es va visualitzar
5: a Vores.
6: Galàctica està ahí el puntet. Sí, en principi és una zona que està un poc més elevada i mira, justament a Aras de los Olmos la visibilitat serà millor, perquè no tindrem eixos núvols, o en principi ara els models es indiquen que no hi haurà núvols. Vos comente, en la meitat sud de la província de Castelló i meitat nord de la província de València.
2: Val.
6: Però
2: s'hem situat.
6: Hi ha més probabilitat de tindre núvols cap a les comarques centrals per aquestes tempestes que poden sorgir de nou. Ara sembla que s'acabaran abans, i això sí que es deixarà una finestra oberta per a veure l'eclipsi en les comarques centrals, que no hi haurà foscor absoluta, però que almenys sí que podrem tindre les ulleretes i gaudir de l'eclipsi igualment. Exacte. I ara la pitjor part se la portarà, en principi, perquè fa els núvols els ports, l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i les comarques patiran els efectes dels núvols que vindran de Terol.
2: Així que... I en aquest cas, clar, l'eclipsi dura molt poquet.
6: Sí.
2: Però en això ja és prou per a que no es veja bé.
6: Per a que no es veja bé, exacte. I la bona notícia és que sí que veuran ahir la foscor absoluta, que durarà més que en la resta del territori, perquè sí que durarà entre un minut i mig, un minut 40 segons. Però clar, no podran gaudir de veure amb les ulleres com entra la lluna, com tapa el sol, tal. Així a València, per exemple, la situació serà molt millor. Em sembla que no tindran núvols cap a la Planúti del Requena, que és el que ens taparia un poquet el sol. Així que la situació millora. També a Castelló de la Plana sembla que tampoc hi haurà nuvolositat al voltant. En aquestes zones, millors notícies que per a l'extrem nord i per a les comarques centrals, que també veurem què passa amb aquests núvols de tempesta.
2: Mm-hmm. Bueno, i ara vaig a fer-te la pregunta del milió. Vas a veure l'eclipsi i on?
1: Sí.
2: Perquè, clar, sí,
1: cadascú
2: té el plan. Perfecte.
6: Jo tenia les ulleres, se les hem portat a la meva parella, així soc, superbo.
2: I t'has quedat sense.
6: M'he quedat sense ulleres perquè pensava que així es donarien. Encara es poden donar, no
2: sí,
6: saben què
2: sí,
6: passarà.
2: Sí, sí.
6: I, però sí, jo he quedat amb uns amics i farem un piscineta i tal, i després al voltant de les 7:30 he pensat en pujar al terrat.
1: Clar, jo també
6: casa.
1: Havia pensat això, clar, per
2: una
1: això,
2: opció,
1: pujar
2: una
1: al terrat.
6: Sí.
2: Sí. Nosaltres al castell del poble.
1: El que passa que des de València la contaminació lumínica i això...
2: No sé.
1: No, en principi no, no hi ha problema. No, me vaig a Torres.
6: No, perquè en principi com hi ha llum no ens molestarà molt, així que sí que podrem a València gaudir. L'únic que hem tindre en compte és això, que tenim molts edificis al voltant,
1: clar,
6: que tenim també els arbres que es poden tapar, així que millor anar a punts més alts.
2: Pues molt bé, demà en tornem a parlar i si hi ha alguna novetat, algun canvi d'última hora, que de repente aquests núvols van a desaparèixer o coses així, pues
6: o sorgeixen més, o el que sigui.
2: Tota l'actualitat de l'oratge, com sempre, així a Montllavall. Gràcies, Antonio.
6: Gràcies a vosaltres. Riders on the storm.
2: I vos contem més coses, malauradament no són bones, perquè la informació internacional ve marcada per eixe fort terratrèmol de 7,4 graus en el noroest de Colòmbia. Almenys 132 persones han mort i més de 500 han resultat ferides a Colòmbia, segons un balanç parcial de l'Associació Colombiana de Ciutats Capitals. El sisme s'ha registrat a San José del Palmar, un municipi situat entre Medellín, Bogotà i Cali. El president Abelardo de la Espriella ha declarat emergència nacional. Els alcaldes de les ciutats colombianes de Pereira, Centre Oest i Cali, a l'oest, Maurici Salazar i Alejandro Ede, respectivament, han decretat el toc de queda en les seues ciutats per a evitar sacsejos i facilitar les tasques d'ajuda.
5: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el carinyo i solidaritat d'Espanya amb el poble colombià després d'eixer, diu, terrible terratrèmol que ha sacsejat el país este dilluns. A través d'un missatge en X, Sánchez ha expressat que el pensament dels espanyols està amb les víctimes, les seues famílies i totes les persones damnificades. Espanya està amb Colòmbia, diu, en estos moments tan difícils. Per part seva, el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha indicat que es troba seguint la situació a Colòmbia alhora que ha traslladat d'igual forma la seva solidaritat amb el poble germà. El president del Partit Popular i líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijó, ha traslladat també la seva solidaritat a Colòmbia i ha lamentat les morts i els danys provocats per este terratrèmol. Ho ha fet també a través del seu compte d'X, on ha manifestat que lamenta profundament la pèrdua de vides humanes i els danys provocats pel terratrèmol i ha subratllat que són moments de dolor i de tristor.
2: I altre punt d'actualitat està a Ceuta. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a unes 80.000 les persones que van entrar a Ceuta des del Marroc durant els dies 30 i 31 de juliol i ha anunciat un reforç de mitjans per a atendre als voltants de 1.400 menors que han sigut filiats fins ara amb el reagrupament familiar com a prioritat.
5: Torres oferia aquestes dades després de reunir-se este dilluns amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, per analitzar les conseqüències de l'entrada massiva de persones i la situació que encara viu la ciutat, especialment per la presència, com diem, de menors. El ministre ha assegurat que el govern d'Espanya està avui ací i que continuarà estant ací, ha dit, i ha avançat que este dimarts es desplaça a Ceuta el ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, i dimecres ho farà la ministra de Defensa, Margarita Robles.
2: Ara, una de les principals preocupacions del govern és la situació dels menors i Torres ha assenyalat que encara que uns 1.400 ja han sigut filiats, esta xifra encara no és definitiva perquè el procés continua. Per a fer front a esta situació, s'han reforçat en un 40% els efectius de la Guàrdia Civil i en un 30% de la Policia Nacional, que compten amb el suport de les Forces Armades.
5: El ministre ha afegit que la delegació de govern compta amb un 50% més de personal per agilitzar les filiacions i posar en marxa, i això procediments administratius necessaris per a traslladar els menors a altres recursos. De fet, s'han suspès els permisos dels agents destinats a Ceuta com a conseqüència de la crisi migratòria de la ciutat autònoma.
2: I una dona ha sigut assassinada este dilluns en un domicili de la localitat de Marbella de Sant Pere d'Alcàntara amb ferides d'arma blanca. Un home de 59 anys ha sigut detingut per la Policia Nacional per este suposat episodi de violència de gènere. La víctima va ser trobada sobre les 4 i quart de la vesprada quan els servicis d'emergències van rebre un crit d'alerta en el qual se sol·licitava assistència urgent per a una dona agredida en una vivenda al carrer Castella.
5: L'assassinat d'esta dona s'ha produït uns dies després que s'hagi confirmat el crim masclista d'una altra dona en Benavís, també a la província de Màlaga, el 21 de juliol, la qual cosa eleva ja a 36. El número de dones assassinades per les seues parelles i exparelles en el que va d'any, la pitjor xifra des de 2019. Només al juliol, 5 dones van aparèixer sense vida i amb signes de violència a la província, dos d'elles amb tot just 24 hores de diferència. Segons l'estadística del Ministeri d'Igualtat, Andalusia és la comunitat autònoma amb més assassinats de naturalesa masclista en 2026. I recordem, aquest telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista, el 016, que està disponible 24 hores al dia, 365 dies a l'any, que no costa diners, però que sí que s'ha, no deixa tampoc presència en la factura telefònica, però que sí que s'ha d'esborrar del llistat de telefonades efectuades.
2: I més coses, el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública ha anunciat que el pròxim 17 d'octubre entrarà en vigor la resolució que estableix el prefix 400 per a identificar les telefonades comercials.
5: El departament liderat per Òscar López va publicar el passat mes d'abril la resolució que estableix que totes les telefonades comercials hauran de fer-se des d'una numeració de 9 dígits que comence per este prefix, la qual cosa permetrà als usuaris identificar-les amb més facilitat. Així ho ha recordat este dilluns el ministre de Transformació Digital, Òscar López, durant la presentació de l'avanç de les consultes fetes per la ciutadania entre gener i juny d'este 2026 al servici 017, un canal de comunicació gratuït i confidencial gestionat per l'Institut Nacional de Ciberseguretat, depenent d'este departament. En este context, el ministre ha avançat que els operadors de telecomunicacions han bloquejat ja més de 300 milions de telefonades i 26,6 milions de SMS des de la posada en marxa del pla contra les estafes telefòniques i per SMS, que obliga les companyies a impedir les comunicacions amb finalitats fraudulentes.
2: I ho parlàvem fa uns instants amb Antonio, i és que queda menys per a l'eclipsi total solar d'este dimecres de vesprada. La Generalitat ha anunciat que tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana este pròxim dimecres. En la reunió de coordinació entre el Consell i el Govern espanyol han acordat recomanar als ajuntaments tancar les zones protegides fora de les persones amb reserva un establiment turístic. Ho anunciava el conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, després de mantindre una reunió de coordinació sobre ixe eclipsi solar.
5: Inicialment, ha contextualitzat el conseller, s'havia decidit tancar tres parcs naturals a la província d'Alacant, però al final s'ha acordat tancar-los tots per a disposar de tots els servicis essencials, de tots els d'extinció d'incendis. Valderrama també ha dit que en la reunió també s'ha acordat recomanar a tots els ajuntaments amb algun paisatge protegit que es tanqui la zona i només puguen accedir aquells que tinguin alguna reserva d'algun hotel o masia i que puguen estar ben localitzats. També ha demanat a la ciutadania que no transite en zones forestals i menys a la província de Castelló, i això és el que ha afegit, com diem, el conseller d'Emergències.
2: Per cert, que a esta hora, pràcticament d'ací dos minuts, a les 10, a l'Eliana, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, va presidir la reunió de coordinació del dispositiu preventiu de l'eclipsi. També, a continuació, hi haurà atenció als mitjans de comunicació precisament al finalitzar esta reunió. I quan resta pràcticament un minutet per arribar a les 10, repassem a Brit, si et sembla, les principals portades dels diaris.
5: Sí, comencem pels diaris en àmbit autonòmic. Levante el Mercantil Valenciano titula que Emergències aconsella portar que viures al cotxe davant embussos d'hores per l'eclipsi. Les províncies destaca que la prioritat nacional i la prohibició del burca ja formen part de les lleis valencianes. En el diari Informació d'Alacant llegim que Alacant ja igual a Barcelona Barcelona en l'oferta de cases de luxe per damunt del milió d'euros, i el periòdic Mediterrani de Castelló porta en la seva portada que Cati torna a casa després d'un incendi que ha cremat 754 hectàrees.
2: Pel que fa als principals diaris nacionals, El País que destaca Abril.
5: Destaca que Colòmbia s'estremix amb ixe fort terratrèmol que ha colpejat el país, i El Mundo apunta que Sánchez blinda la seva aposta per la Xina malgrat l'amenaça de l'exèrcit.
2: Arribem pràcticament a les 10, ja saben que tenen tota la informació en el pròxim butlletí horari. Nosaltres tornem de seguida, d'ací 6-7 minutets, per a contar-los més coses d'actualitat.
7: Són les 10.
8: A punt. Notícies.
7: Bon dia. Estabilitzat l'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat, que ha cremat 754 hectàrees. Anem en directe al punt de comandament avançat, on el nostre company Jordi Fuentes ens conta l'última hora. Bon dia, Jordi.
9: Bon dia. Sí, aquí la situació està molt més tranquil·la que fa només 24 hores, i és que l'incendi en estar estabilitzat ha rebaixat molt aquesta exigència. Ara mateix hi ha 50 efectius terrestres de bombers forestals de la Generalitat i del Consorci Provincial de Castelló, també 6 mitjans aeris. La meteorologia acompanya amb una humitat esta nit de fins al 99%, i si tot va bé, ens diu el director d'este operatiu d'extinció que el foc podria controlar-se en les pròximes hores. Recordem, ha afectat 754 hectàrees, el 80% d'elles forestals, amb un perímetre de 23 quilòmetres.
7: I canviant d'assumpte, l'UNICEF ha mostrat preocupació per la situació d'extrema vulnerabilitat i l'exposició a abusos i explotació dels milers de xiquetes i xiquets que estan a Ceuta 11 dies després de passar la frontera. Sara Collantes, especialista en migracions de l'UNICEF, en declaracions a les notícies del matí.
10: Hay todavía niños y niñas que no están recibiendo cobertura a sus necesidades más básicas. Estamos hablando del propio alojamiento, ¿no? Y el necesidad de que estén en espacios seguros. Preocupa enormemente la situación de los niños más pequeños, de las niñas, porque estar fuera de un lugar seguro pues les expone a todo tipo de explotación y abusos.
7: Sobre el reagrupament familiar i la tornada dels menors al Marroc, l'UNICEF ha recordat que cal determinar cas per cas la situació, però garantint sempre l'interès superior del menor.
10: En estos casos lo primero que hay que hacer es una entrevista individual por expertos donde se pueda determinar lo que más conviene a cada niño y a cada niña. Y una de las principales preguntas, por supuesto, es siempre dónde está su familia y qué posibilidades hay de volver con ella. El asunto aquí es que no vale cualquier procedimiento, sino que hay que cumplir una serie de garantías procedimentales que están previstas por la legislación española.
7: L'Organització de les Nacions Unides per a la Protecció de la Infància aposta per trobar una eixida conjunta a una situació que afecta tot Espanya i Europa. I a esta hora comença una reunió de coordinació del dispositiu preventiu per l'eclipsi. La presideix el conseller d'Emergències, Valderrama, i té lloc al centre de la Liana. En acabar atendran els mitjans. I ara i cim al món, a Colòmbia ja són 164 persones mortes i més de 570 ferits. El balanç provisional que ha causat el sisme de magnitud 7,4. El departament del Chocó, la zona cafetera de Colòmbia, és la més afectada, i la ciutat de Pereira, on més víctimes s'han registrat.
11: Está un poco delicada porque hay gente todavía atrapada.
12: En este edificio hay gente.
11: En este edificio hay como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña.
7: Testimonis i ambients que ens recorden el que es va viure a Venezuela el 24 de juny. Els treballs per a retirar les runes omplin els carrers de les ciutats afectades. I anem ara amb la informació esportiva. Dani Hermosilla.
13: Què tal? Bon dia. L'actualitat esportiva dels nostres equips passa pel mercat abans de l'inici Lliga. El València acosta posicions amb el lateral del Girona, Raúl Martínez. El Levante està pendent d'aconseguir els servicis de l'estren del Villarreal, Thiago Fernández, en qualitat de cedit. I l'Est també està pendent de la jove perla argentina, el futbolista de Banfield, Tiziano Perrota, que a l'Argentina donen per fet, encara que en principi es podria quedar cedit fins el pròxim mes de desembre. D'altra banda, el València, que no jugarà este cap de setmana en el debut de Lliga, ha anunciat un nou amistós contra el Terol demà a la Ciutat Esportiva, i podria jugar un altre dijous contra l'Hèrcules en mitja hora. Per cert, el Club Deportiu Oldense jugarà un nou amistós al Pepico Amat contra el Cartagena, l'últim previ al debut lliguer del cap de setmana contra l'Almeria. Acabem amb l'atletisme. Esta nit, els saltadors de la Comunitat Valenciana, Eusebio Cáceres i Lester Rescai, lluitaran per les medalles en la final de llargària que tindrà lloc esta vesprada a Birmingham, seu del Campionat d'Europa d'atletisme.
7: Això és tot de moment. Tota l'actualitat en les xarxes socials, en el web d'apuntmedia.es. La pròxima cita a les 11 es deixem ara amb Amunt i Avall.
8: Som A Punt.
13: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
14: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12 amb Doni Salvador
12: en A Punt Ràdio.
15: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
16: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
17: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada, i mantén-te a casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Vinalopó Mitjà, 96.2.
18: De tu

0: que són les 10 i 51 minuts del matí. Mireia Vallarri, bon dia.
1: Què tal, com estàs, Lucía?
0: Molt bé, que dic jo que està sonant Taylor Swift, però no té res a veure amb l'eclipsi ara, no?
1: No, no té res a veure amb l'eclipsi.
0: Bueno, igual algú se va posar Taylor per a veure l'eclipsi.
1: No ho acabo de veure jo. No ho acabo de veure jo. Que demà vos portarem una playlist.
0: Ah, és de veres.
1: No vull anticipar res, no farem spoiler, de temes que vos podeu posar per a escoltar, per a calfar motors abans
0: de l'eclipsi. Però bueno, cadascú podem triar la nostra playlist particular per a escoltar, per a veure l'eclipsi, però ja va per ahí circulant algunes que...
1: Consells.
0: Exacte.
1: Consells, paisatge en la ciència...
0: He vist algun... No sé si jo estic d'acord en alguna, però bueno,
1: demà ho debatirem. Perquè algunes són com per a obrir boca i després altres són com per a... El moment del clímax. Jo vaig a inclús a muntar-me-la avui, eh? Perquè és que jo, sí, demà me posaré nerviosa.
0: Ah, jo és que tinc molta perea jo en esta qüestió, mira.
1: Sí?
0: Me la poso després quan la tingues,
1: home, si
0: me la passes.
1: Si t'agrada jo te la passes sense ningun problema.
0: I m'estalvies la feina.
1: Sí, tu ja saps que tu i jo per això, pim pam, enseguida ho tenim.
0: Correcte. Però el motiu d'escoltar a Taylor no és
1: l'eclipsi. No. És que ha eclipsat, ella ha eclipsat a Donald Trump, perquè ja saps que ella públicament moltes
0: però no
1: vegades...
0: Són amics, no?
1: Al revés. Molt ella públicament ha rebutjat moltíssimes de les decisions de Donald Trump. No és una persona que estiga a favor de les seues polítiques.
0: No són millors amics.
1: Exactament. I què li passava a ella? Jo me l'estava imaginant. Ella veia vídeos de Donald Trump pujats a les xarxes i que la
0: bueno,
1: música...
0: Bueno, un incís. Tu i jo som fans, anem a confessar-nos, dels vídeos de Donald Trump estranys que penxen
1: en el
0: les xarxes, que va customitzat i fa una performance així estranya. Que nosaltres dos som un poc friquis i som fans d'estos vídeos.
1: Són vídeos polítics en els que ell interacciona pues, en Netanyahu, en el líder dels ayatolàs i va així de
0: que la majoria són en IA,
1: Tots, quasi tots són en IA. I tots porten música. Bueno, pues ell, Donald Trump, els assessors de Donald Trump, la gent que està amb ell, utilitzen músiques de Taylor Swift per a donar missatges o contar coses de la vida de Donald Trump i posen els vídeos en
0: la banda
1: xarxes.
0: Sonora.
1: Exactament.
0: Home,
1: i ella què ha dit?
0: Que ho farà poca aposta, no?
1: I ella què ha dit? Pues estic hasta el món. No vull que les meues cançons, que la meua música representi a Donald Trump, i este matí que s'ha trobat Donald Trump que la meitat dels seus vídeos estan sense veu.
0: Ai,
1: sense
0: això,
1: música.
0: I com va fer això?
1: Bueno, pues sembla que d'alguna manera i de manera legal pues, ha aconseguit, perquè ell no ha prestat...
0: Fulminar?
1: Ell ha fulminat.
0: Molt bé.
1: Li ha tirat aixina ratllos láser i li ha borrat la música, l'ha bloquejat de les seues...
0: Que fort.
1: Sí, molt fort.
0: Però bueno, el poder de Taylor Swift també...
1: Clar.
0: Ahí demostra fins a on arriba.
1: Mira, a mi d'una banda m'ha paregut valenta, perquè ja saps que avui en dia que li diu a Donald Trump no me toques les palmes,
0: sí,
1: després no ho té fàcil.
0: No, ha sigut
1: així
0: prou valenta.
1: Ha sigut valenta i també podríem dir coherent. I,
0: a veure, en les seues, en les seues maneres de pensar, la seua ideologia.
1: Totalment.
0: Home, és que a mi no m'agradaria,
1: A
0: si
1: mi
0: no
1: tampoc.
0: Estic d'acord en una persona que utilitzi la meua música, si jo fora cantant, per a... il·lustrar aquests vídeos. Jo crec que ahir ha sigut prou encertada.
1: Imagina tu,
0: i no
1: Lucía,
0: ha sigut falsa.
1: No. Imagina tu, Lucía, que eres superfan del menjar casolà, ben cuinat i amb estima. Que de sobte tu eres cantant o tens un grup i posen els teus temassos per menjar per a dur o menjar preparat este fast food.
0: No
1: t'agradaria, no? Diries, pues, això a mi no me representa en absolut. Doncs pues una miqueta ha sigut el que ha fet ella, i este matí pues, Donald Trump s'haurà trobat o s'ha trobat a estes hores en la meitat dels seus vídeos sense música, i la pregunta és, què farà ara?
0: Això t'anava a dir.
1: Va contraatacar?
0: Clar.
1: Va canviar-los per una altra música i els tornarà a publicar amb algun missatge aixina per a Taylor, o simplement això es quedarà així i no anirà més enllà?
0: I aquí, no sé qui, a qui li pegaria, què ficaria, no sé.
1: Pff, és que
0: creus?
1: No sé, jo no sé. A mi me pilles,
0: Bad Bunny?
1: Bad Bunny, te l'imagines?
0: Per exemple.
1: Jo crec que, vamos, ni en un palet fica Donald Trump una cançó de Bad Bunny després de lo de la Super Bowl, que va aparèixer i va fer aquell speech en favor de la comunitat llatina en Estats Units.
0: No, però això ho deia.
1: Jo crec que ahir ho tindria molt complicat. No sé qui pot ser, qui puga ser.
0: Jo tampoc, però bueno, pense que la música de Taylor Swift ha arribat a un nivell internacional més que reconeguda. Bueno, ja sabeu...
1: A tu t'agrada Taylor?
0: A veure, no seria d'escoltar-la... assíduament, o sigui, no és una de les cantants que jo em pose per a anar per casa o per fer, anava a dir per fer esport, no ne faig molt, però bueno.
1: Si el feres.
0: Si el fera, no me posaria a Taylor, però reconec que són les cançons, pues, apeguen i les tens ahí.
1: Que es pot escoltar, no diríem. Jo crec que és una música que no desagrada.
0: Però no me pega res en els vídeos de Trump, què vols que te diga?
1: Jo tampoc ho acabo de veure.
0: No,
1: ara mateix arriba tard per a comprovar com quedava. però és veritat que no me pega molt.
0: Però
1: no.
0: Mira, és un tema que em sembla interessant, que podríem tractar en un altre moment,
1: vale,
0: en alguna persona experta, llança ahí la proposta.
1: Vaig a prendre nota.
0: Precisament com es fan aquest tipus de coses, és a dir, tu eres una cantant famosa com és Taylor, decidís que no vol que les seues cançons sonen en els vídeos de Trump, i quin és el procediment que se fa per a eliminar-les? Em sembla prou interessant.
1: Seria un tema legal segur, però la meva pregunta va més enllà. I per què no és al revés? Tu eres el president d'un país, o eres un polític, o qui sigues, i vols utilitzar una música que és propietat intel·lectual d'una persona, i per què no li la demanes?
0: Clar.
1: Abans de posar-la, no?
0: Seria, també, també.
1: Seria lo seu. El que passa és que no sé jo si a nivell de campanyes i això és una cosa, i a nivell de xarxes la legislació, no sé...
0: Ja, ahí és el tema que no tampoc controlem.
1: És el tema, que igual que tu i jo, jo ho faig moltíssim, puges una història a Instagram i tries una música que t'agrada...
0: Sí, però tries una cançó de la biblioteca, de la xarxa social que siga.
1: Pues és una bona pregunta. Estan aquestes músiques de Taylor Swift en una biblioteca de la xarxa social?
0: I selecciona Trump. Li dona el check.
1: Si seleccionar Taylor Swift.
0: Totes.
1: I claro, i la tria, perquè la biblioteca la dona, i Taylor Swift diu, sí, però per tu no.
0: Exacte.
1: Estan per tots els mortals.
0: És complex, jo crec.
1: Exacte, per a tu, sí. Però no. anem a indagar.
0: Anem a indagar, sí. Que
1: anem a indagar.
0: Nosaltres no se'ns escapa, saps que
1: res
0: ens agrada
1: res.
0: Indagar, investigar i sobretot contar totes aquestes coses a la nostra audiència. Per cert,
1: digues,
0: vaig a recordar una cosa abans d'arribar a les 10. Ho he dit abans perquè a veure si la gent, ja sé que molta gent està de vacances, moltes persones que assiduament ens escolten, pues, tal volta estiguen a la platja o a la muntanya o fora de la comunitat, però bueno, fora de la comunitat també es poden escoltar a través d'internet. Jo deia que convidem als oients a que ens envien un missatge a través de WhatsApp, que vaig a recordar el telèfon, és el 660 78 39 80, el repetís, que el 660 78 39 80. I els convide o els anime en este cas a que ens envien aquest missatge de WhatsApp contant-nos com van a viure demà l'eclipsi. Que jo dic, hi haurà per a gustos colors. Hi haurà gent que inclús no voldrà ni viure l'eclipsi, li donarà igual.
1: Mira, de fet anem a preguntar-los ara després als nostres contertulis.
0: També, però bueno, a veure si ens fan una miqueta de cas, ens ajuden a portar millor esta setmana i que ens envien, per favor, estos missatges que són curtets a través de WhatsApp, que no vos costa res i que a més ens il·lustrarà i segur que hi haurà més d'un i d'una que va viure-ho d'una manera divertida. Per què no? I ens agradaria saber-ho. Així que vos convide i vos anime a fer-ho. Són ja les 10 i 59 minuts, arribem a la fi d'esta hora. Tornem de seguida, ara minuts o moment per al butlletí informatiu per a refrescar tota la informació i tornem, com sempre, amb temps de tertúlia.
2: Són les 11.
3: A punt. Notícies.
2: Bon dia i tenim una notícia d'última hora. L'incendi forestal a Tírig ja està controlat, segons ens informen els bombers de la Diputació de Castelló. I canviant d'assumpte, en marxa la reunió de coordinació del dispositiu preventiu per l'eclipsi, convocada per la Conselleria d'Emergències i Interior, el Pidià Beiber.
4: Sí, la presidís el conseller Valderrama i té lloc a hores d'ara al centre de l'Eliana Nacabar. Atendran els mitjans i participen representants d'emergències, l'U12, la delegació del govern, els consorcis de bombers, dels bombers forestals, de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, DGT, AEMET i l'UME, entre d'altres. Recordem que demà s'activarà la situació 2 del Pla d'Emergències de la Generalitat i el nivell 3 de preemergència davant del risc extrem d'incendis per a dimecres. De bon matí es convocarà un CECOP i tal mateix s'activaran els centres de coordinació operativa municipal, els coneguts com a CECOPALS, dels 9 municipis declarats punts d'observació oficial, com ara Castelló, València, Aras de los Olmos, Peníscola, Benassal, Macastre, Pusol, Utiel i Onda. Una altra decisió ha sigut la de prohibir els accessos a tots els parcs naturals per a reduir el risc d'incendis. I d'altra banda, de segur ho sabran, han rebut al telèfon un SMS de sanitat amb recomanacions de com observar l'eclipsi. Es va fer este enviament massiu ahir i es recomanem entrar i llegir les indicacions.
2: I l'entrada de migrants des del Marroc el 30 i el 31 de juliol va ser organitzada i deliberada sense líder, però amb una marca i en una estructura de tres nivells. Són les conclusions de l'empresa d'intel·ligència estratègica Golden Owl, vinculada a la Universitat d'Alacant. Marga Herrero, directora de Desenvolupament i Negoci.
5: No es una campaña que fuera espontánea, sino que a todo lo contrario, está premeditada, estaba anunciada, estaba difundida, estaba pensada para. Es una campaña que es muy inteligente, eso sí que nos gusta recalcarlo, y muy resiliente. Y sobre todo, otro aspecto que no es menor, que es económicamente muy barata.
2: La investigació de Golden Owl ha determinat que el 24 de juliol ja hi ha activitat, es detecten 25 perfils públics de Facebook amb una audiència potencial d'1 milió de persones, però també desenes de cèl·lules de reclutament. Herrero explica per què no va ser un moviment popular espontani ni un contagi social accidental.
5: La primera és que tiene nombre, tiene un lema, tiene un vocabulari que va girando, y que es flexible también. Hay algo como que se visibiliza o que se pone en riesgo poder modificarlo y que el movimiento continúe. Luego tiene una identidad visual que es reconocible y luego tiene una suerte de conjunto de lemas.
2: I sobre la possibilitat d'una nova entrada en pròxims dies, Herrera assegura que és difícil de moment donar-li credibilitat, però que ja fa setmanes que se'n parla.
5: La fecha que se menciona tanto una y otra vez, que es el 15 de agosto, esa fecha ya aparece cuando se organiza, incluso antes del cruce masivo.
2: I de ser article en una xarxa que captava menors tutelades per a l'explotació sexual.
4: La Guàrdia Civil ha detingut 5 persones que pertanyen a una xarxa assentada a Gran Canària dedicada a captar menors estrangers no acompanyades, principalment subsaharianes, que estarien allotjades en centres de menors. Esta organització els facilitava l'eixida i trasllat tant a la península com a França, on algunes les haurien sotmeses a explotació sexual. Segons la Guàrdia Civil, les funcions s'havien repartit entre els encarregats de contactar amb les xiquetes, els que facilitaven un contacte des de l'interior dels centres, altres que gestionaven la documentació i altres que s'encarregaven de traslladar-les. Gràcies a la investigació han pogut alliberar 2 de les víctimes. La investigació continua oberta.
2: I avui comencen les representacions del Misteri d'Elx, la festa gran del poble d'Elx i patrimoni de la humanitat des del 2001. Les onades de calor que estem patint també afecten la festa. En el patronat busquen solucions. José Manuel Sabuco és president del patronat i rector del Misteri d'Elx i ens ha donat més detalls en una entrevista en les notícies del matí.
6: El primer tema és la substitució de l'actual il·luminació a la basílica, que és una il·luminació ja molt antiga. Volem fer el canvi per il·luminació LED, que dona molt menys calor. I després també estem en projecte de renovar el vestuari de forma que siga pues, de material que doni menys calor als cantors.
2: Sabuco també s'ha referit a la participació de la dona en la festa.
6: Nosaltres hem de mantenir aquesta tradició, així ho diu la llei de l'Esperi, i així va ser també el compromís que vam adquirir la UNESCO en l'any 2001, quan va ser declarada la festa com patrimoni immaterial de la humanitat. Els xiquetes sí participen a l'escolania, el que no fan és cantar a la festa.
2: Anem amb la informació esportiva. Dani Hermosilla.
7: ¿Qué tal? Esta vesprada podrían arribar les primeres medalles valencianes en el Campionat d'Europa d'atletisme que es disputa a Birmingham. Eusebio Cáceres i Lester Lescai lluitaran per les medalles de la final de Llargària, que tindrà lloc esta vesprada, com diem, a la ciutat anglesa de Birmingham, seu del Campionat d'Europa. La final a les 8 i 10. D'altra banda, l'actualitat futbolística està en pendents del mercat, mentre que el Villarreal, el Llevant i l'Elx ja preparen el debut lliguer del cap de setmana. Arnau Martínez en el València, Thiago Fernández en el Llevant i Tiziano Perrota en l'Elx són els noms que poden fer-se oficials en les pròximes hores. Mentrestant, des de les 10:30 aproximadament, el Club Deportiu Eldense juga l'últim amistós de pretemporada al Pepico Amat contra el Cartagena, i en estos moments el resultat és de 1-0, el gol de Pau Cabanes, el nou jugador de l'Eldense en les últimes hores. Recordem que esta setmana el València jugarà 2 nous amistosos, demà contra el Terol i dijous, encara que no és oficial, contra l'Hèrcules.
2: Això és tot de moment. Tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials i en el web apuntmedia.es. Pròxima cita a les 12. Deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
3: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Fronta una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
11: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
13: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
13: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
13: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
14: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
15: De tu a tu.
3: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I ja estem així de tornada al magazín Amunt i Avall, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I ja m'acompanyen, com cada setmana, en este cas, Àlex Ladrón de Guevara. Àlex, bon dia.
16: Bon dia, Lucí.
0: I Quique Mateu, bon dia també per
16: Hola,
0: a tu.
16: Hola, què tal, bon dia.
0: I Mireia, que l'he sequestrat i no l'he deixat anar-se.
1: Què tal, com estàs?
0: Molt bé, molt bé.
1: Però així t'està bé, està fresquet, en bona companyia.
0: Està fresquet. Així el problema és el següent. Tu estàs així, en este microclima de 24-25 graus, perfecte, en tirants, no fa falta...
16: Una meravella.
0: Res més, una meravella. I quan eixes a l'estrès, te pega una bofeta ahí en el pàrquing que te vols tornar a dins i no eixir.
1: I si tens un cotxe negre, com és el meu cas, i pel matí mai te ve bé posar el parasol perquè dius, ui, és que vaig un poc justa, vaig un poc justa i els dos minuts de posar-lo me venen mal.
16: Pues, jo tinc crema. Però el parasol fa paper, de veritat.
0: Sí. Pues jo crec que sí.
1: Sí que fa algo.
16: No, que no algo fa, jo no he tingut mai
0: ja jo sí, jo el parasol. Porto en el cotxe. Dos, sí? Porto dos.
16: I va bé?
0: Pues no, és que no el pose. Però...
16: Ah, i dus dos?
0: I porto dos. De fet, un és... aneu a al·lucinar. O no, se'n recordeu?
16: Sí.
1: Clar.
16: Sí.
0: Vale, pues d'eixa companyia.
16: Mare meua.
0: Imagineu-se.
1: Pues però sí. Era un bon parasol, eh? 25 anys. Era un bon
16: no
1: parasol.
16: Sé, no sé què és pitjor.
0: 25 anys.
16: Portar un parasol i no usar-lo, o portar un parasol de Ono.
0: Ple,
16: de Ono.
1: És molt pitjor el meu cas, el de Lucy. Al final ella posa el que té.
0: No, però el millor és que el cotxe no té 25 anys. El cotxe realment és jove, té 5 anys. Però el parasol va arrastrant-se de les...
16: Ah, és una herència.
0: És una herència.
16: Ah, molt bé, és una herència del cotxe anterior.
0: I de l'anterior.
16: I de l'anterior. Això...
0: Aquest ja és el tercer.
16: Això va guanyant pes,
1: Però m'agrada que és perquè és un parasol, com se diria, universal.
0: Entonces, clar.
1: Perquè sí. Te valen tots els cotxes. A mi mi m'ha passat que no me quadren.
0: A mi no me quadra massa tampoc, però la pregunta de Quique és bona. Però fa algo, en este cas, com igual està caducaíssim, saps, no fa res.
16: Ah, però que el parasol caduca.
0: No sé, dic jo, igual el plàstic...
1: No ho sabem.
7: Com les ulleres d'estes de l'Eclipse.
16: Imagina't si caduca.
0: No sé.
1: A veure, Lucía, jo...
16: Collons, això és veritat.
7: Caduquen.
16: Atenció, demà. No agafeu ulleres de l'anterior eclipse. A lo millor han caducat.
7: A lo millor
16: de
7: te quedes sec.
0: Pues poca broma, que a mi me fa por lo del suix.
1: De l'eclipse.
7: A mi també.
0: Ah, jo les que tinc me les va donar farà un mes. Así mateixa, la presidenta del Col·legi d'Optometristes.
7: Bueno, pues,
0: o sigui,
7: han de ser,
16: però no li
7: vamos.
16: Vas preguntar si caducaven.
0: No li vas preguntar.
16: Però no ho pregunta ningú, no. Això és important.
0: Bueno, no ho recordo.
1: Mira, anem a fer una entrevista exclusivament per preguntar si caduquen, perquè ara jo vull saber.
16: No, però això és veritat.
0: Que sí, que caduquen.
16: Que no tinc ni idea. Però que
0: això n'hi ha que... Però no, Alex,
16: caduquen. Però n'hi ha que preguntar, clar.
7: Caduquen perquè les instruccions de les que tinc jo, pues, no se poden reutilitzar una vegada... Bueno, igual no caduquen, però si les has utilitzat una volta...
0: Però igual passa com els iogurts.
1: Val dir, que si tu has vist un eclipsi, ja...
7: Només val per un.
16: Te vull dir una cosa.
0: És un negoci.
16: Portem, perquè la Generalitat també ho està fent a través de Sanitat, portem 2 setmanes escoltant només coses de l'eclipsi, les ulleres...
0: No, 2 setmanes tu, nosaltres. Portem mesos.
16: Vale, escolta'm, ningú ha explicat si se poden reutilitzar o si caduquen.
0: Pues demà ho contarem.
7: No se poden.
1: Mira,
7: No se poden perquè te quedes... Sí, és de veres, no se poden. Almenys en les instruccions... En les instruccions posa que no se poden reutilitzar.
1: Lucía, pues a petició dels contertulis anem a començar parlant de l'eclipsi.
0: Pues sí, és que clar... Espera, vaig a tornar a recordar, a veure si alguna alma caritativa em fa una miqueta de cas i ens envia algun WhatsApp al telèfon del programa, que és el 660-78-39-80, i ens conta com va viure demà l'eclipsi, o com no va viure, és a dir, hi haurà gent que dirà... Pues yo me quedé mirando una serie.
16: O sea, agafat por ahora mateixa porque té unes ulleres de l'anterior eclipse.
7: Tal qual.
0: Com el parasol. I diu, pues no veig l'eclipsi. Que també és una opció. Jo conec gent que no va veure l'eclipsi.
1: Vols dir?
0: Elles, sí, no les tinc massa lluny. I bueno,
1: però per convicció, per cabreig, perquè clar, n'hi ha molta gent
0: per
1: que diu, mira, jo estic...
0: Traumes.
1: Fins hasta el moño ja d'escoltar de eclipsi. Ara no vull
7: de
1: saber
7: la cobertura,
1: res.
0: És que també hi haurà gent. Mira, ahir no estava aquí que ni Àlex, sí? Però vaig a contar-ho. Sí. Manolo Montal, què diríeu? Què diríeu de Manolo
16: qualsevol
0: Montal?
16: Qualsevol cosa. Estarà en Pedralbilla, això ho tinc clar, però farà qualsevol...
0: Però tu què creus? Que va a veure l'eclipsi o va passar
7: no.
0: I va quedar-se en casa mirant la tele?
16: Jo estic segur que farà una altra cosa.
0: ¿En serio? ¿Y tú qué crees?
7: Yo creo que tampoco, que pasará olímpicamente.
0: Muy bien,
1: pues
0: eso es el que pensaban todos.
1: Pero no. Se va de excursión.
0: ¿Y no?
16: ¿Cómo que se va de excursión?
7: ¿A la eclipse? Excursión,
0: correcte, a la montaña.
1: Però no és això, no és lo
16: pues
1: millor.
16: Pues m'ha descol·locat, però.
0: No, és pues ahir
1: va fer un reconeixement del...
0: Públic.
1: No, i un reconeixement del terreny. Vull dir, ahir anava...
7: Va anar a
1: fer,
7: posta.
1: Exacte, anava correcte. A fer un... Com se diria?
0: Mira, aquí
1: un...
0: que està blanc. No reacciona. És que...
16: No, la culpa és meua.
0: Ens quedarem
16: perquè
0: la boca
16: Manolo
0: oberta.
16: És imprevisible.
0: Totalment.
16: Sí, totalment. Jo que el conec fa 25 anys, hauria de... haver pensat.
0: I jo.
16: És imprevisible. Si jo crec que no, serà que sí.
0: Molt bé.
16: Pues sí.
1: Pues sí.
0: Però bueno, no només es va cridar l'atenció que va fer estaria... tota la parafernàlia. Estaria... Tota la parafernàlia del seguiment. És el que diu Mireia. És que damunt anaven a ir de vespre d'excursió.
16: Anaren és plural. Localitzar... Que no van anar a soles? No,
1: en una colla. Van una colla d'amics.
0: Clar. Per a localitzar el punt exacte per si tapava algun pi.
1: Exacte.
0: La visibilitat.
1: Anaven en la podaora i tot per si a casa n'hi havia que...
7: Este fora.
1: Correcte. De fet, vol dir més, Quique, i perdona, ens va enviar una app
0: sí.
1: Per a que el seguim l'eclipsi.
0: Molt bé. És que ho té tot controlat.
16: Com una... Però...
1: Una app que explica molt bé les coses. Mira, jo no la veig.
16: Però què coses? Si l'eclipsi n'hi ha que vore-lo.
1: Però t'explica com...
0: En quin
16: punt... Com alçar la vista. Quan arribes al puesto, tu alces la vista a vore que veus al cel. No?
0: Perquè, i te poses les ulleres.
16: Perquè
0: te dic
16: una cosa. Si el cel està com a ir, ni eclipsi ni
7: tal
16: res.
7: Tal qual.
0: El nostre meteoròleg, Antonio Sánchez, ens ha dit este matí que hi haurà zones que efectivament apareixeran els núvols.
16: Mira.
0: I no se veurà.
16: Que n'hi ha una app. Tu posició GPS.
1: Mírala, veré en directo. Així ho tinc tot. Duració, tal. Tinc tot.
0: Pero, ens ha pres la pastilla. Manolo,
16: Montal. Però tot pa què?
1: Mira, inicio de la totalitat.
0: Per a trobar el lloc
1: ideal. Inicio de l'eclipse, veus? Final de la fase parcial. Jo vos he de dir, vos vaig a donar la informació i ara parlem, perquè segons les estimacions del Ministeri es calcula que hi haurà prop de 450.000 turistes addicionals i entre 400.000 i 1,5 milió de desplaçaments relacionats amb l'eclipsi. Vull llegir el cas d'un xic de 19 anys que havia viatjat amb la seva família des de Toledo fins a Prades, a Tarragona, amb un telescopi enorme de quasi 3.000 euros i un equip d'astrografia.
16: Però jo això sí que ho entenc, perquè això és més professional. Sí. I un eclipse per a una persona professional...
1: Un xic de 19 anys.
16: Ja, però dona igual. Vull dir-te, si té un telescopi de 3.000 euros, és que la seva passió és l'astronomia. Vale. Jo ho entenc, perquè un eclipse d'aquestes característiques, quan n'hi ha? Però és que n'hi haurà gent normal que no té res que fer.
0: Això dic.
16: I que agafarà el cotxe i se farà 250 quilòmetres per arribar a la platja a veure l'eclipse.
0: On siga. Però bueno, vosaltres aneu a seguir-lo, que és la pregunta que estem fent a tots.
1: O sou més d'aquells, perquè clar, si n'hi ha gent que és en antelació ho planifica tot i després està el que a les 8 en punt mira per la finestra i diu, ah mira, pues era avui l'eclipse.
0: I se li oblida.
1: Quin perfil seríeu? No,
16: jo vaig anar a l'Horta a veure el meu xiquet perquè el meu xiquet m'ho ha demanat.
0: Molt bé.
1: Perfecte.
16: I aniré a l'Horta perquè en l'Horta no tens obstacles per a veure el cel.
0: Ah, pues mira, no ho havia pensat jo, pues estic al costat de l'Horta. Mira, és una altra opció, jo me vaig a pujar al castell.
17: És una opció.
16: Clar.
17: Jo vaig a veure-lo des del balcó en una copeta de vi.
0: A lo cómode,
17: y si no es veu, pues me veig.
1: Exacte.
16: No s'equivoqueu. No s'equivoqueu. Això ho diu perquè ho pot fer.
1: Què vols dir?
16: Has de tindre una balconada que no tota la gent té, perquè lo normal és que tu eixes al balcó i veus al veí.
0: Jo no tinc balcó. Si
16: vens a la casa del veí.
1: Si
16: tu veus el cel...
17: Hi ha una esplanada enorme.
16: Si tu veus el cel, això és un avantatge molt... Però no per a l'eclipse.
17: Pa tot.
16: Pa tots els dies.
1: Per respirar, bàsicament.
16: Això és molt important.
17: Pa viure.
16: Molt bé.
0: És essencial.
17: De totes maneres, avui... O sea, per això t'he dit que lo de les ulleres... O sea, he obert avui la boceta esta, me posa les ulleres i dic, així no es veu res.
0: Home, clar, que vas a veure.
17: M'han dit, que vas a veure? I jo dic, vale.
1: Estaves ja provant-les.
17: Estava provant-les, però dic, a veure esto com
0: però
17: va.
0: Però te les has de posar damunt de les teues,
17: Sí, perquè si no, lo pio pe que sóc.
0: Pues imagina, no per les ulleres.
16: Mireia ella s'està descollonant com dir, este que diu. A veure, tu quan compres unes ulleres d'eclipse, què és lo primer que fas?
1: Pues les guarde. No, jo les guarde.
16: No, les proves.
1: Jo no.
0: Sí, jo vas fer això.
1: No.
17: Si no es veu res.
16: Clar,
17: això està malament.
0: Jo, de fet, me les veig
17: que s'ha de llevar.
16: Jo vaig anar a l'òptica demà de matí. Això és el que tinc previst.
1: Apurant. Per damunt la corda, Quique. Això és per damunt la corda.
16: Jo sempre faig les coses apurant.
1: Jo aniria esta vesprà.
16: I me les posaré i li diré a la xiqueta de l'òptica, Cristina, no veig res... I ella m'explicarà.
0: I faràs tot el paripet. I
1: espera que Cristina no estigui escoltant-lo, perquè si no dirà...
16: Està treballant, imagina que no.
0: Bueno, molta gent escolta la ràdio.
16: Això és el que faré jo demà de matí.
17: Vale. Apurant. Sí. I si te diuen que ja no queda...
0: Però per
16: me n'aniré a una farmàcia. I si me diuen que no, me n'aniré a una altra.
1: I, pues si ahí, no? Mira.
16: I si me diuen que no, me n'aniré a ma casa.
1: I ese pobre xiquet que vol anar a l'Horta amb tu a veure l'eclipsi s'ha de quedar sense...
16: Va demanar ja 3 dies seguits.
1: No s'ha enterat.
16: Ja tens les ulleres?
0: Però quants anys té?
16: De neu.
0: Ah, vale, pues no és un xiquet.
1: Bueno,
0: vull dir. No. És un home.
16: Pa mi, el xiquet.
1: Això ja t'ho compre, perquè pa mi els meus sempre seran xiquets, però envia-lo a l'òptica, A per les ulleres?
16: No, ja vaig jo a veure què va a comprar.
0: No, és que te ho preguntava...
17: Ja jo... agafa unes que no són homologades.
0: Però li preguntava lo de l'edat, no perquè es vulgui esquadrinyar, sinó perquè ahir parlàvem amb un pediatre i donava consells i recomanacions per als pares i mares que tenen...
16: Ah, que n'hi ha consells i recomanacions també?
0: A veure, per als xiquets,
1: clar, sí. Tenim nosaltres...
16: Però escolta una cosa, però a veure... Els consells són els mateixos
0: no,
16: per a la gent jove?
0: No, exactament.
16: Ah, no? Per què?
0: A veure, sí, la majoria sí, però hi ha un que és primordial, que un xiquet menor de 5 anys, com li expliques que no es pot llevar les ulleres ni un segon quan mira l'eclipsi? Què facen? Li les pegues en velcro?
16: A veure, tinc que dir-te, no me fa falta a mi un pediatre per a saber que un xiquet de 5 anys tractarà de quitar-se les ulleres.
0: Sí.
1: Bueno, però t'expliquen una miqueta, és que el meu cas, el meu fill no ha complit encara 5 anys, com entretindre'l, perquè al final el moment...
0: I aquest no és.
17: És molt breu.
1: Però sobretot és que no pot mirar directament... Clar. En el moment de la totalitat, vull dir, si això, tota la performance que dic jo, dura una hora, des de que comences a veure coses però no està l'eclipsi, pues mira, tu ves posant-li musiqueta, Mireia ves xuant amb ell, no sé què, i quan arriba el moment, i aquest moment jo li tinc que pegar les mans meues aixina per a que no se ho lleve o si veig que no, pues fer-lo des de casa, perquè nosaltres el volem des de casa, perquè no és una bona idea.
0: Que també té terrassa.
1: També tinc terrassa, sense veïns davant.
0: Exacte.
16: I viu a un poble.
1: També. I soc de poble.
16: Això ja és.
1: Visc al poble i soc de poble. Que això
0: no, perdona, anem a dir-ho ja tot clarament. És que Puçol va ser un dels punts on millor es va veure l'eclipsi. O sigui que igual acabo jo en casa Mireia.
1: Perquè no voldràs, només te dic, Lucy, que a mi és el que més por me dona són els desplaçaments, és el que vos anava a dir. Sí. Que no improviseu en moure-vos en el cotxe, perquè sí està fent molta crida de que van de que inclús posem habitual en el cotxe, pues, si se troben en busos i en històries, perquè la gent...
0: Jo vaig a ser pràctica, no me vaig a menjar dintre les torres i arreando.
16: Ja. En busos i tot.
1: Clar que sí. Ai, Quique.
17: La gent està molt malament.
1: És com la Super Bowl o la final del Mundial.
16: Hi ha una frase que jo sempre me ve al cap en estos casos, la vaig a dir en castellà. Nos extinguiremos de estupidez.
17: Totalmente.
16: Vull dirte... Bueno, vull dir... En busos,
1: claro,
16: en busos també.
1: No te convoques.
16: Pero ahora un eclipse.
1: Pero que pasa cada 100 anys. Vull dir, això no és una cosa així com un eclipse. No,
16: però si dona igual, mira. Tu te'n recordes quan el barc este, no sé si era un petrolero que va encallar al Saler, se'n recordeu?
17: Sí.
16: N'hi havia cues fins a València.
17: Pavoreu.
16: I jo pensava, dones i cavallers... Va a estar ahí un mes. Fa falta ir el día 1, 2 y 3. Yo voy a anar el 23. No le ve ningú.
0: Pero anares.
1: Pero es que a tu te agrada. Dice que, Manolo,
16: es que
1: pero...
16: En busos, sí, apura, en busos. Pero ¿cómo en busos?
1: En plural, a més. En busos.
16: En fin. No,
1: bueno, yo, igual després no ya,
16: yo soy
1: ¿eh?
16: Yo soy muy friki. Yo no tengo problema en dilo. Yo soy muy friki.
1: Si es que molas el friki.
16: Y ya está.
0: No, pero atengao, que no se cuesten diguen de broma. Es que la DGT ha posat en marcha el major operatiu d'estiu davant un fenomen que no es veia des de l'any 1912 i que obligarà a 24.000, ojo, que no són ni dos ni tres, 4.000 agents de la Guàrdia Civil a desplaçar-se en les principals carreteres d'accés a la franja de la totalitat que creuarà Espanya de oest a est.
16: 24.000.
17: De fer la comunitat està a tope, eh?
0: Total.
17: Clar, totes les reserves hoteleres està...
1: I n'hi ha un dispositiu,
16: Reserves hoteleres també.
17: Sí, està a tope. Pavoreu.
1: Bueno, pues no vos conte el que ahir vam estar comentant, que n'hi ha plans exclusius.
16: Plans exclusius també?
1: Clar, gent que s'ha gastat 6.000 euros en una habitació.
16: A mi, oients, això no és conya, no. Perquè algú pensarà que tot això és mentida.
1: I a Mallorca, a Mallorca, per exemple, n'hi ha un grup d'americans que van a sobrevolar a 70-80 metres en un globus aerostàtic, van a viure una experiència...
17: Per a Voreu,
1: i n'hi ha terrasses d'estes en concerts de piano... Baixeix.
16: Com això del piano? Podes explicar això,
1: sí,
16: per favor?
1: Sí, pues que tu estàs ahí en...
16: Imagineu-vos.
1: Fent un soparet, estàs fent un soparet tranquil·lament.
0: I has contractat a un pianista.
1: Un pianista i estàs contemplant el eclipsi.
16: En el piano de fons. Imagineu? És com una pel·lícula.
1: Jo és que si poguera, seria usuària de tot. Del piano, del globo. Jo estaria... Una altra cosa és que no puc.
0: Si l'eclipse durara 4 o 5 hores, vale, però un minut.
17: Però per un minut no condis molt.
16: La pots posar al mòbil, música de piano...
17: I ja ho tens.
16: I ja ho tens, sense pagar res.
1: També.
0: Perdona, que tu estàs molt... No te creus totes aquestes coses, però també
16: no, sí, jo
0: hi ha
16: playlists. El problema és que m'ho crec.
0: Playlists.
16: Però com playlists?
0: Escolta
1: la Muñaba i si vols conèixer la playlist
0: demà,
1: top.
0: Demà.
16: Hi ha una playlist.
1: Clar,
0: una no, n'hi ha moltes.
16: N'hi ha moltes.
17: La gent està molt mal.
16: No tenim res més important que fer la vida.
1: Ara ja sabem el que
16: van. Una playlist, que això, també te dic una cosa. I això... quin és l'argument? A veure, la playlist de l'eclipse és esta. Per què? Perquè ho dius tu. A veure,
1: home,
16: per
1: no,
16: què?
1: Perquè
16: no, Mireia, explica.
1: Clar, a veure, hi ha uns estudis.
16: Que hi ha estudis.
1: N'hi ha estudis.
16: A veure, què ha fet l'estudi?
1: Han hagut molt de temps per estudiar perquè aquest eclipsi ja mos l'estan clavant en vena.
16: Podries haver-lo fet tu.
1: No, perquè jo no sé fer estudis. No? No,
0: des de fa anys,
1: jo soc més pragmàtica.
0: Parlant de l'eclipsi, jo.
16: I la
0: estava
16: playlist
0: en una mitja de comunicació.
16: No, però estem parlant de la playlist.
17: En sèrio?
1: Clar, perquè segons el moment de l'eclipsi, científicament no és el mateix un moment de clímax que un moment d'espera, no? Ahir els tempos de les músiques van acord al que vas a veure. I per tant, no pots començar, com si diguérem, en algo... Bueno, escolta la muña vall.
0: Demà, escolta-lo demà.
1: No vull contar-ho, perquè m'estic fent spoiler.
0: No.
1: Després, quan apaguem el micro, t'ho contes, si vols.
16: En recordeu, piano i o playlist.
1: I barbacoes. Si
16: ah, i barbacoes i globus aerostàtic.
1: I clar,
17: sí, pot ser, mola, i... però independentment de l'eclipse o no eclipse.
1: Bueno, i tables estem... de surf des de la mar, Lucía, també, i un montón de coses.
0: També. Però bueno, ja que estem parlant de l'eclipse i també quan volem donar informació...
16: Quan comença?
0: Demà, pues, a les 7
1: i
16: algo. Entre les 7 i les 8 i algo, o com està això?
17: Una hora
16: i
17: tanta,
1: ara te passem la PP que mos envia Manolo.
16: No, molt important, la PP, per favor, molt important.
0: Però que també per a informar als oients que, bueno, no només estem així divagant i contant historietes, sinó que la Comunitat Valenciana, com diem, serà una de les autonomies privilegiades per a veure l'eclipsi total, que això és el més important.
16: Tenim
0: el piano. Sofia ens ha ficat el piano per a...
16: Escolteu, gràcies, Sofia.
0: Per a que estiga así más ambientado.
16: Escolteu el programa en música. Eso es diferente.
0: Pues es totalmente diferente.
17: Sí, así
0: diferent.
17: Es de veres.
0: Es totalmente diferente. Pues tú ahora visualiza, te les huyeres en l'horta y ya lo tens.
16: El eclipse. Ahora mateix, ahora.
1: Te vas a portar un radiocasete al,
16: Mireia, no parles. Un Wallman. Por favor,
1: un Wallman.
16: Mireia, por favor.
17: Un vinilo, un vinilo.
16: ¿Vols escoltar el piano?
0: Va. Pero no huyeres.
16: La lluna se está moviendo. El sol també. Vostè no.
0: Home, esperem que no.
17: Esperem que no.
16: Mireu.
1: A veure si no un tronc, una rama a flotar. Que pots menetjar així.
16: Mireia ha trencat el moment.
0: Un fenomen paranormal. Bueno, que vull donar una informació important.
16: Estic emocionat.
0: En esta música de piano. No la lleves, que queda xula. Mira, la Generalitat, a més, ha fixat 9 punts d'observació des d'on es podrà contemplar este fenomen astronòmic de ben a prop. I els eclipsis són l'esdeveniment que mouen milions d'aficionats, tot i que...
16: Això és lo pitjor.
0: Qui que siga incrèdul.
16: Els 9 punts... Serà impossible.
17: Voreu.
0: Sí, bueno, sí, vaig a dir-los.
16: I ara, en bussos.
0: Vaig a dir-los per a que precisament qui vulga arrimar o que vulga anar a estos llocs, que per favor no vaig a les 6 de la vesprada, sinó que se'n vaig allà allí a dinar. Són punts oficials, d'observació.
16: Això és com la mascleta.
0: Exacte. I estan distribuïts pel territori valencià entre les províncies de Castelló i València.
16: Aneu
0: en
16: cadires,
0: concret, estan fixats a Benassal, a la comarca de l'Alt Maestrat.
16: Molt bé.
0: A Peníscola, al Baix Maestrat, a Castelló de la Plana, Onda, Pusol, Aras de los Olmos, a la Serrania, Macastre, a la Foia de Bunyol, Utiel i València. I això són els punts.
16: Però és que això... Perdóname, ja tinc que parlar. Això és de risa. A dir,
1: això és emocionant.
16: Pusol i València.
0: No, Pusol, Pusol.
16: Pusol i València. I per què no has dit Pobla de Farnals?
0: Perquè no és un dels punts estratègic.
16: Però com no va ser un punt estratègic?
1: No.
16: Si està a 5 quilòmetres d'un puesto i de l'altre.
1: Però les condicions de visibilitat són completament diferents.
0: Tu no has escoltat moltes entrevistes de l'equip.
1: Ai,
16: Mateu. No, saps què passa? N'hi ha moltes milongues. Ese és el problema.
0: No,
16: milongues.
0: És una cosa científica.
1: Clar, però que sí, a veure, Lucía...
16: Com els estudis de la playlist, lo mateix.
0: No, això és més serio. Això és més serio. I té una trajectòria, l'eclipsi...
1: Molt bé,
0: que va estar més efectiu en certs punts, com són estos.
1: Mira, però on, és el sol, per on està el sol ubicat a aquestes hores, per tant, no se pot veure igual. Jo, mira, per exemple, jo visc a la platja Pusol, però si jo me'n vaig al poble de Pusol, que
0: ja
1: està
0: canvia.
1: A 3 quilòmetres, però un dia normal, quan vaig conduint no veig el sol, i quan arriba a la platja, a ma casa, veig el sol. Per tant, té tot el sentit del món, tot el sentit del món, que no siga el mateix a 2 o 3 quilòmetres de diferència, inclús en la platja de Pusol, vos he de dir que és una platja molt xicoteta, que el passeig marítim té 2 quilòmetres, han establert un punt concret de la platja com el lloc ideal.
0: Jo no aniré
1: perquè no me pilla, però la gent que vull ganar ha d'anar a aquest punt.
16: És així.
1: Que els experts...
0: Totalment.
1: No és l'eclipse ahí. És d'on millor el pots avistar.
0: Ja. Bueno, atenció, jo de tu no iria de casa.
1: No vaig aixir.
0: Perquè en el cas de Pusol, fins a un miler de persones podran gaudir de l'eclipsi.
1: No caben, ja vos heu dit.
0: I la zona habilitada tindrà lavabos i aparcament. Però no estarà adaptada...
16: Lavabos i aparcament! Ai, ai, ai!
1: Vaig a fer...
17: A lo
1: concert de Taylor Swift. Porteu Volker.
0: Volker.
16: No m'ho puc creure.
1: Vaig a fer una crida des d'ací a tota la meva família. Per favor, demà tots a dinar a casa.
0: I que no hi
17: cau. A esmorzar, millor esmorzar.
1: I no hi cau. Lucía, jo me'n puc anar pronte demà?
0: Quan vulguis.
1: Vale.
0: Ni que jo m'anara.
1: Bueno, sí, vull dir.
0: Però veig aquí que, però un moment, tu te'n vas a l'horta, però a quina horta?
16: Jo tinc que dir, jo estic enxixat.
0: Però escolta,
16: jo això no m'ho puc creure.
17: Exacte, a quin punt de l'horta te'n vas?
0: Exacte,
17: perquè...
0: a quin punt?
17: A Pusol?
1: No va veure res, ja vos ho dic.
16: No, però si dóna pistes...
0: Sí, clar, igual...
16: N'hi haurà bussos.
0: Claro, no, si te ho dic per tu, perquè igual no has triat el lloc adequat.
16: No.
1: Pega-li una volta al tema.
16: No, però
1: Quique,
16: això no,
1: estàs a temps.
16: Això no és casual.
0: Ah, val.
16: Vull dir-te, jo passe tots els dies per un mateix puesto.
0: Val.
16: ja he anat de matí, de vespre...
0: I després diu de Manolo.
7: Exacte. Exacte.
16: Ja pel parecer... No, pel treball, pel treball.
0: Ah, val.
16: Pel treball. I jo ja he vist a la tardor com se veu el sol.
0: Ja, però no té res a veure. Tu informa't bé del punt.
16: Jo ja sé...
0: Ves avui.
16: Clar.
0: Ves avui, ves avui.
16: L'hora exacta on estarà el sol. Jo ja ho sé.
0: Que ara,
16: i
0: per
16: ja
0: ser...
16: sé on tinc que estar.
0: Jo ja se fa de nit.
16: Tot claríssim.
0: Abans, eh? Jo ja he vist que se fa de nit abans.
16: Clar, clar, clar.
0: Me doni compte d'ahir.
16: Sí, però les 7 i quart són igual a les 7 i quart per tots. Vull dir-te, les 7 i quart d'avui són les 7 i quart.
0: Sí, sí, ja sí. Però que ja se nota que és agost i que ja estem a 11 i que, pues això, més pront se fa de nit i jo això no m'agrada gens.
16: Mira. Jo a les 7 i quart tampoc, estaré però... ubicat al meu lloc.
1: Però ho agraeix, perquè després matinem, Lucía, i jo si el dia llarga vaig envalentonant-me i me xite massa tard.
0: Clar, a mi m'agraden les preguntes i les respostes dels més xicotets perquè són... pues,
7: naturals.
0: Naturals, no?
7: Espontànies.
0: I el meu nebot, que és menut i té 5 anys, este matí m'ha preguntat que per què me n'anava a treballar si era de nit. I jo dic, pues tota la raó, té el xiquet.
1: És un argument perfectament vàlid per a dir, mira, no vaig. Acabo de decidir que és de nit i no toca anar.
0: No li ho he sabut explicar. Què voleu que vos diga? Entre que estava més dormida i que era una pregunta poc que no sabia la resposta.
16: Tinc que dir que per a mi és més senzill explicar-li a un xiquet perquè me vaig a treballar de nit que totes les coses que està contant Mireia.
1: Però si no m'ho deixa contar res.
0: Conta, conta.
16: Que no has contat res.
1: No.
16: Que no.
0: Espera't, espera't.
1: Que no.
16: Ha contat Capussol, no. Que al Puig, has dit?
1: No. Ui.
16: N'hi ha un puesto que van a dir, ahí, exactament, ahí el millor, ahí. Això ho has dit tu.
1: I que clar, clar que
16: jo
1: sí.
16: Jo te dic una cosa, per a mi és molt més senzill explicar-li a un xiquet per què me'n vaig a treballar de nit, que no, és que han posat un punt que ahí,
0: però
16: només, però només ahí,
1: no
16: només ahí, perquè la resta de puestos són pitjors.
1: Eusen, que aquí, que però no has estudiat lo suficient
0: del eclipsi.
1: Nosaltres és que portem molt de temps. Mira, si és que això...
16: Mira, tot l'informatiu.
1: Demà anem a vindre tu i jo en ulleres d'eclipsi.
0: Molt bé, aquí,
16: el nom del programa, aquí la Terra.
0: Per cert, que a punt...
16: Els extraterrestres arriben demà.
0: Tu estàs incrèdul, però a punt va fer una programació especial.
1: Total.
0: Que comença avui.
1: I jo no me la vaig a perdre.
0: I que acaba demà, vamos, en totes les, en tots els programes.
16: Què van a fer, un punt a punt?
0: De tot.
16: Punt a punt.
0: De tot.
1: Totalment.
16: Una retransmissió en directe, eh? El narrador, comentaristes, micròfon inalàmbric, en diversos puntos de la comunitat.
1: Quique, pues, crec
16: escolta,
1: que...
16: Pues la idea no està malament.
7: Pues
16: no
7: està malament.
1: Ara vos dic una cosa. Ara estic imaginant-me aquí que demà tot pagat, l'Horta en el seu fill,
16: sí,
1: les ulleres,
16: sí, sí,
1: tal, moment de l'eclipsi emocionat, i així està ell dient de
16: no,
1: tot
16: no,
1: l'eclipsi.
16: No, oblides, i música de piano.
1: I veus?
7: Música
1: ja voreu, piano. Ja voreu, ja voreu.
0: Però si voleu saber-ho, no només Quique, en la web d'Apunt, que és apuntmedia.es, hi ha una finestreta que és consulta la programació especial d'Apunt per a seguir l'eclipsi solar. Aquí, consulta-lo, Quique.
16: Aquí, la Terra.
1: Mira, jo tenia diverses preguntes per a fer-vos, que és des d'on volíeu l'eclipsi demà, si vos heu preparat o aneu a improvisar, que ja m'ha quedat clar, i amb qui aneu a veure'l, perquè moltes vegades no és el on, sinó amb qui. I Àlex va veure'l una copa de vi, no sé si...
7: Tal qual.
1: Bona companyia o no, Lucía, tu què penses?
0: Pues és que jo encara no sé què vaig a fer a aquestes hores.
1: Estàs indecisa.
0: Estic indecisa.
16: Sí?
0: Sí, que tinc ahí un problema que no s'aclarim, que sí, que no, que anem a veure'l, que no, que el xiquet... Bueno, tenim ahí un jaleo.
17: Jo tinc una amiga que té una xiqueta de 2 anyets...
0: Ah, no, i la pobra no.
17: Diu que no.
0: Mira, ahir el pediatre va dir que els menors de 5 anys... Per a què vas a portar-lo? No,
17: clar,
0: és recomanable.
17: Perquè no para,
0: no
17: tal.
0: És dius,
17: com va aguantar
1: com
17: ahí?
1: Com controles.
0: No, que millor que no la traga de casa. Ja,
16: que no serveix per a res.
17: Ja.
16: Perquè no s'han recordat la seva vida.
17: Això a banda, clar.
16: Vull dir-te que no vaig a...
1: Te tinc que contar que he fet una caixeta de l'eclipse. En la que,
0: es que de
1: tot
0: en
1: ma casa...
0: Que,
1: clar, és que... però justament també per això, perquè quan tens 10 anys, 4 anys, 5 anys, possiblement no te'n recordes d'on estaves en 2026. I si ton pare o ta mare prepara algo i tu escrius i dius, ah, pues, i fa alguna foto i ho guardes ahí. No sé, igual pot ser una idea.
17: No està mal pensat, eh?
1: No se'n recorda, però sí que té algo
16: però
1: que...
16: Però això ho pots fer quan tu vulguis. No fa falta
1: no,
16: que
1: quan jo vulgui no n'hi ha
16: el dia de l'eclipse.
1: No.
16: Perquè tu fas el 1 de gener, li poses les ulleres i li fas la foto i ja està.
1: Però no,
16: perquè
1: el
16: de
1: 20
16: anys, el xiquet,
18: tu creus que el xiquet estarà preocupant? És que la foto no és d'aquell dia.
1: M'estàs dient que li mentisca al meu fill?
18: No, no, tu li poses les ulleres el 1 de gener i ja li donaràs la foto al 2056.
0: No, perquè sí que som més espavilats.
1: No, jo així les coses com toquen. O sí o no, però malament no.
0: Demà. Que per cert, te convide a veure esta nit a les 10, no, a les 8.
16: En Apunt Media.
0: Sí. El documental España bajo el eclipse total. Perquè vagis entrant en
1: situació. No, ara, Lucía, que ja és 8. Vale.
16: Aquí la Tierra.
0: Que ahí tindràs molta informació important per al dimecres.
1: Exacte.
16: No, però és que
1: no, no. Jo així les coses com toquen. Vale, o sí o no, però malament no.
0: Eclipses, demà. Que per cert, te convide a veure esta nit a les 10, no, a les 8.
16: En Apunt Media.
0: Sí. El documental España bajo el eclipse total. Perquè vagis entrant en situació.
1: Aquí no, ara, Lucía, que ja

0: Mira, jo tinc una caixa.
1: Tens una caixa. Tinc una caixa. De sabates, de què?
0: Una caixa de cartó. Una caixa de cartó. Normal i corrent.
1: Correcte.
0: Que els meus fills han decorat.
1: L'han decorat, clar, l'han decorat. Veus que no ho havies contat? No,
0: han dibuixat sols, llunes, planetes, o el que ells creuen que...
2: Vale, jo m'ho vaig a copiar.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: I després han contestat la major, perquè sap escriure, el xicotet no, unes preguntes,
1: sí,
0: com te diuen, on estaves, quants anys tenies i què esperes de l'eclipse.
1: Ah, molt bé.
0: I després, quan acabe, acabarà d'escriure-ho.
1: Molt bé.
0: I està fent-ho amb el seu germà.
1: Molt bé.
0: Que no sap escriure.
2: Que està de recolzament.
1: I faràs una foto i tot això.
0: Et faré una foto i la guardaré.
1: I després l'enterraràs al jardí?
0: No, la guardaré en, en un altillo que se fa a ma casa.
1: Ahí agafa pols.
0: En un altillo, que com jo me disc 1,60 no arribe, i el deixa ahí, i si no pot estar molts anys sense que jo vull tirar al fem.
1: Fins que,
3: sembla una bona
1: fins
3: idea.
1: Que se'n vaig al fem, tot, tot menys la foto.
2: No, fins quan se'n vagin de casa, que
0: exacte,
2: li donarà la caixa.
0: Si n'aneu de casa...
3: Això endugue... pa vosaltres.
0: La caixa de l'eclipse, qui se l'endú dels dos? Ahí la teniu.
1: I el xiquet, que ja no serà xiquet, mirarà la mare i dirà: mamà, què dius?
2: Sí. Però en tot cas haurien de fer dos caixes, perquè després cadascú se n'anirà en un moment distint.
3: Ahí té raó.
2: Clar,
1: has de fer... Quin problema, només té una. I ara què fa?
2: Mm. Pots agarrar una altra de cartó.
1: No, perquè no té temps de pintar-la.
0: Sí, això te faig jo.
2: Bueno, que no.
0: Un garabat és un
2: rato. Encara queden 24 hores. Mira, pues, si més de
3: 24 hores. N'hi ha molt de temps.
0: N'hi ha molt de temps. I els xiquets tenen,
2: no tenen
0: vacances, que poden fer moltes coses.
1: Ah, vale, vale.
2: Exacte.
0: De fet, ara mateix, si m'esteu escoltant, podeu anar a comprar una caixa extra.
1: Sí. I esta vesprada ja sabeu el que toca, pintar.
2: Bueno, a veure, no... A banda de l'eclipsi, hi ha més
1: i
2: coses.
1: 38.
0: Moltíssimes coses.
2: Hi ha més coses que contar.
0: Alguna més, sí. Comencem, Lucía.
2: Vinga, va.
1: Anem a comencem. Ai, 38!
0: Anem a contar. És que, clar, si tenim unes coses preparades.
1: Oh, bueno.
2: Que s'han volat.
1: Que raro.
0: Que Lucía tenia molta il·lusió, perquè començarem a parlar d'este tema, no sé per què, però...
2: Bueno, dedicat, la pregunta és el tema dedicat.
0: Sí, és el tema dedicat. Ara el dediques
2: ara el dediquem.
0: Hi ha una cosa un poc curiosa, que és que es passem la vida o l'any parlant de les vacances. Sí. Moltes vegades les esperem amb tantes ganes que al final, quan arriben, pues, estem esgotats. Jo vos pregunte, sabeu descansar en vacances? O sou d'aquestes persones que estan esperant-les amb tanta ànsia, que volen fer tantes coses, que quan acaben les vacances necessiten unes vacances?
2: Bueno,
3: bueno, jo de veres que quan acaben les vacances necessito unes vacances.
2: Jo també.
3: Però me condicia.
2: Però a mi també me condicia.
3: I desconnecte.
2: Sí, sí, sí, jo també desconnecte.
3: I mira que els periodistes ho tenen complicat.
2: Sí, però bueno, lo d'arxivar els grups ho has provat?
3: Sí.
2: Ah, això és meravellós. Meravellós.
0: I això és la primera
1: sobretot
0: part.
1: Sobretot si tens més de 30 com tu.
2: Uf, més. Això va en augment, ja t'ho dic. Estes sí. vacances ha augmentat el meu nivell de grups de WhatsApp.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Tu saps desconnectar, per tant, sí. Àlex.
3: Sí, sí, sí.
0: I eres dels que tots els dies té algun plan o et deixes fluir?
3: Fluïsc un poquet. O sigui, n'hi ha algun dia que me quedi
0: bueno,
3: en casa.
0: Bueno, no tenim crítiques per Àlex, Lucía.
2: No.
0: No tenim crítiques.
2: Me pareix bé, 100%.
0: Series el perfil de persona que sap agafar vacances.
1: Sou, sí. Que sou xutxes.
2: Totalment.
0: Sempre.
3: A veure, Quique, a veure, Quique.
1: Periodistes. No, és que no sabia jo que això és un xuí. Vale, a veure, Mireia, vinga, va, pregunta. Su senyoria.
0: Digues.
1: Endavant.
2: És que això té un trasfondo.
1: Què vol saber vostè?
2: Li ho dediquem a Sergi.
0: Tu saps agafar vacances?
3: Que no sap agafar vacances.
2: Que no sap agafar vacances ni desconnectar. Sergi, per favor, desconnecta.
3: No entres
2: si
3: en directe, per
2: escoltant,
3: favor.
0: Si no s'està escoltant, serà una bona notícia, perquè voldrà dir millor, que està fent algo que no és escoltar-nos.
1: Però què és desconnectar?
0: Bueno,
1: a mi m'agrada estar de vacances i jo sempre estic pendent del telèfon mòbil, perquè...
2: Però això perquè, no és desconnectar.
1: Ja, però és que, ja, però és que és el
0: culpable.
1: Però és el treball que jo... Ja, però és el treball que jo tinc. Jo,
2: a veure,
1: jo estic de vacances...
3: No és treball, jo estic és vacances.
1: Jo estic de vacances, jo al València, jo tinc que veure el partit.
0: Bueno, però això ho fas perquè t'agrada.
1: No,
0: no
1: perquè és el meu treball, perquè després torne i tinc que narrar al València, tinc que saber què ha passat a la pretemporada.
0: Bueno, però tu pots veure la carta una setmana després, si vols saber-ho.
1: No, home, no.
2: Me'l veig en casa mirant el partit, claro, i fent la... l'anàlisi del partit en casa.
0: Tu prens notes, te temes,
1: jo
0: i després
1: no,
0: te poses
1: no,
0: al dia.
1: Jo no sé lo que és anar-me'n de vacances i desconnectar de tot.
2: Mira, a veure,
1: no ho he fet mai. No ho he fet mai, però és que tampoc ho necessite.
3: No?
1: No.
3: Tenim
1: estic
3: un problema.
1: Estic de vacances i estic
0: feliç.
1: I què opina
0: la gent que està amb tu?
1: No, la gent que està amb mi...
2: No ho entenc.
0: Què opina?
1: No, la gent que està amb mi em va conèixer ja...
3: Aixina. I te van comprar
1: en el meu treball.
0: El teu fill també te va conèixer així.
1: El meu fill no pot dir res perquè no estava quan va començar tot. No pot opinar.
0: Vamos, perquè no va triar ella en la casa que anava.
2: Està així des de fa 10 anys.
1: Saps?
2: Vull però dir-te. Escolta, però si te'n vas fora,
1: sí.
2: És a dir, si te'n vas de viatge...
1: Sí, jo sempre me vaig... Jo,
2: però
1: així
2: fora d'Espanya,
1: no
2: me referís. Fora d'Espanya, de viatge...

0: Quan més fora, millor.
1: Molt bé. Molt bé.
2: Estem d'acord.
1: Punt positiu.
3: No, no desconnectes?
0: Que no, que no. Que...
3: Vull dir, te'n vas, jo que sé, a Punta Cana.
0: I veus el futbol? Que no, que me n'ha anat a Dubai, jo estava... En...
1: Mare de Déu. I ahir el canvi horari, tu t'estàs sumant, restant, estàs, Luz, estàs sumant, restant i veient com va tot?
0: Jo, sincerament, jo, és que les vacances són per a descansar. A mi el treball no em cansa.
3: Mira, anem a seguir ara en directe, anem a escoltar al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, que està donant tota la informació de l'eclipsi arran de la reunió que han mantingut este matí a les 10.
4: Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. Que tengan las mayores limitaciones posibles para que no puedan acceder, porque tenemos que tener localizados en todo momento las personas que estén visualizando el eclipse solar. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas, o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad. Y todas las recomendaciones, como siempre, lo tienen a su disposición en la app del 112 y también en la página web de Eclipse Comunidad Valenciana, donde pueden visualizar también todas estas recomendaciones, tanto sanitarias como de medio ambiente y de protección civil. Saben ustedes que ayer se emitió un SMS a toda la población de la Comunidad Valenciana, sobre todo por el uso de gafas homologadas, saben ustedes 123, 12, normas ISO, -2, que son las que tienen que utilizar si quieren visualizar el eclipse solar total. Y también esas recomendaciones que se mandaron por SMS estarán disponibles en la APP de la Generalitat Valenciana de Sanitat, para que la ciudadanía lo pueda recordar en todo momento y estar atento ante cualquier riesgo que pueda acontecer. ¿Cualquier pregunta?
5: Sí, a ver, en la web de los eclipses es específica que los 9 puntos oficiales son provisionales. Me imagino que 24 horas antes ya no habrá ninguno que pueda estar en riesgo.
4: No, vamos a ver, los 9 puntos oficiales son oficiales ya de observación. Se han mantenido las subdelegaciones del gobierno, a que también quiero agradecer la colaboración que han tenido en todo momento. Han mantenido también reuniones de junta de seguridad en estos municipios y también todas las reuniones que hemos tenido de coordinación. Son más de 6 reuniones que hemos tenido con todos los efectivos, con todos los ayuntamientos, con la Administración General del Estado y también con el sector logístico y sector de telecomunicaciones. También recordar un uso razonable del móvil, que no hagan transmisión en streaming, porque es necesario disponer de las comunicaciones ante cualquier emergencia que se pueda hacer. Tampoco que aparquen en los arcenes, cuando vaya a empezar el crisis, que los vehículos no aparquen en los arcenes, porque puede haber un riesgo de incendio forestal en algún caso.
6: Yo quería preguntarle, respecto de la part de la sanitat, no sé si aquesta informació disposa vostè o calia preguntar a conseller de Sanitat, la part d'oftalmologia, els reforços d'aquest dia o del dia... Després no sé si havia sentit que efectivament sí que n'hi havia un reforç.
4: Sí que s'està reforçant, se está dimensionando en base a que todo momento cualquier emergencia o urgencia que pueda producirse... y entonces todos los servicios están reforzados y sobre todo al día siguiente, que es cuando pueden aparecer más las úlceras oculares que se puedan haber producido por visualizar sin las gafas reglamentarias, que no sirven las gafas de sol que disponemos en nuestras casas, sino que tienen que utilizar las que están homologadas con la norma ISO que he mencionado.
5: De lo que ha dicho de los arcenes, ¿cómo se va a conseguir? No sé, si se puede especificar a qué sanción se enfrenta a quien se pare en un arcén. No sé si aquí mismo en la autovía, una carretera camino de Aras, que hay una recta muy grande, o sea...
4: Eso es un delegado que es, depende de la Guardia Civil de Tráfico, le podrá dar más información, pero es muy importante que no se produzcan esto porque puede dar lugar a accidentes o también a incendios forestales si alguien para de repente a visualizar el eclipse.
5: Y respecto, hay pueblos, sobre todo en el entorno rural, que no tienen policía local y usted dijo ayer y ha reiterado hoy que recomienda que se cierren los parajes naturales que no tienen una catalogación por parte de la Generalitat. ¿Se ayuda específicamente a algún municipio a que cierren esos parajes? Porque hay pueblos... El mismo Aras de los Olmos no tiene policía local.
4: Sí.
5: Vamos a ver.
4: Los que son puntos oficiales de observación tienen un dispositivo adecuado de los diferentes servicios, de Guardia Civil, de Bomberos Forestales de la Generalitat, de los consorcios provinciales, de Protección Civil, de voluntarios. En ese caso, tenemos un dispositivo dimensional de personal sanitario también para poder atender cualquier urgencia. Y hay otras zonas que no son puntos oficiales de observación que se ha detectado que las personas pueden acudir. Nuestra recomendación es que no acudan a las zonas forestales por el riesgo que pueda haber, el riesgo que he comentado de 72 horas de un rayo latente y cualquier ignición, como bien nos ha comentado también AEMET, que se puede producir por las altas temperaturas que se esperan el día de mañana y en principio no se esperan lluvias, con lo cual hay un mayor riesgo y por eso también decretamos el nivel 3 de incendios forestales de preemergencia. ¿De acuerdo?
6: Yo les volia preguntar, ¿pot confirmar-nos les hectàrees tornant a l'incendi de Tírig de les hectàrees cremades, si tenen el balanç? Perquè sembla que n'hi havia un ball de xifres.
4: No, no.
6: 853.
4: Sí. Vale, perfecto. Normalmente, como siempre manifiesto, son datos provisionales. Hasta que el incendio no se está extinguido, no podemos dar unos datos oficiales de cuál es la situación. ¿Por qué se modifica el número de hectáreas? Por la mañana daba 830 hectáreas, no lo recuerdo bien, disculpe, y por la tarde, cuando lo damos por estabilizado, estábamos hablando de 745, porque se había hecho un mayor perímetro, se había con los vuelos que se habían realizado, y eso significa normalmente que aumenta el perímetro y disminuye el número de hectáreas calcinadas. Pero saben también que ayer se estaban haciendo fuegos técnicos y probablemente el número de hectáreas incremente ligeramente. Pero estamos moviéndonos entre 700 y 850 hectáreas aproximadamente. ¿Vale? Muchísimas gracias.
3: Bueno, pues ja ho he escoltat al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, amb aquestes recomanacions per a seguir demà l'eclipsi. I, bueno, Quique, te veia...
2: Ojo con las luces.
3: Te veia així com molt atent, eh?
0: Esta sí, vez. Perquè m'agradaria saber què és un rayo latente.
3: Ja. Tu t'has quedat en això.
1: Jo vaig apuntar-me.
0: Bueno, no, lo primer que he pensat és que això és com la pel·lícula Avalancha. Lo primer que ha dit és... No eixiu de casa.
2: Tal qual.
0: No, és el primer que hem escoltat.
1: Clar,
0: no
1: perquè volen evitar
0: casa.
1: Els desplaçaments.
0: No, perquè ja saben el que va a passar, que
2: la
0: és
2: avalanxa.
0: Avalanxa.
2: En busos.
0: A la gent li dona igual el que li digues.
2: Sí, sí, tal qual.
0: Perquè si ha dit, jo vaig a veure-lo ahí. Anirà ahí.
2: Ja, i
0: com el conseller ho sap, perquè ho sap, i que la gent eixirà a les 6.
1: Però pues
0: almenys... No eixin, perquè sap que, no, que la gent eixirà. Perquè som aixina.
2: Sí, sí,
1: claro,
2: sí.
1: Però ho han de dir, perquè almenys després no podran dir que no ho sabien. És que al final cadascú assumís les seues... en aquest sentit, tu, si deixes a les 6 de casa,
0: mare,
1: a no ser que vagis caminant,
0: mare,
1: ja saps que no vas arribar.
0: Mare, però no, depèn. A on jo vaig anar...
1: Si, sí. A no ser que és caminant...
0: No, jo,
1: ves caminant.
0: On jo vaig anar, que... jo arribaré.
3: Però arribes caminant, no.
0: Podria arribar caminant, però aniré en el cotxe.
3: Mira, avui hem parlat... Bueno,
0: i arribaré tranquil·lament.
3: Hem escoltat este matí...
0: I portaré el patinete dins del cotxe...
2: Pesa
0: i cas. I si tinc
3: pues
0: qualsevol
3: espai...
0: problema, pararé no, el cotxe i agafaré el patinete.
3: Espai en els rayos latentes.
0: Oh,
3: en el
0: ja saps el que és un rayo latente?
3: Sí, te ho vaig explicar. Jo no, però Sant Google, que és molt savi, i el nostre amic meteoròleg i catedràtic de la Universitat d'Alacant, Jorge Olcina,
0: sí.
3: Ha explicat en alguna ocasió que este fenomen també és conegut com rayo durmiente. I diu que es tracta d'un rayo que al caure pega un arbre i es queda dins del seu interior, del seu tronc, i pot produir aquesta xispa de foc que no es manifesta fins hores després i és el que pot produir un incendi.
2: Però això és durmiente.
3: Correcte. O latente.
0: Però... A veure.
3: No sé si ho explica bé, crec que sí.
0: A veure, què té que veure un rayo latente?
3: No, perquè se poden esperar tronades seques, d'aquestes tempestes
0: sí,
3: seques,
0: sí,
3: que no plou aigua, però sí
0: és durmiente,
3: trons i...
0: El problema eixirà demà, després
3: no,
0: demà...
3: No, aleshores, hores després.
0: Hores després, clar, la gent ja sé, haurà anat a casa, no?
3: No, diu que aquesta xispas, que no sé com s'anomena...
1: Jo tampoc, Luz.
3: No ho sé, pot sobreviure dins de l'arbre, 24 o inclús 48 hores.
0: Molt bé, però tu ja te n'hauràs anat a casa.
3: Home, ja, però hi ha perill.
0: Quin és el risc del
3: d'un incendi? D'un incendi.
0: Ja, però tu ja no estaràs ahí.
1: Però bueno, però pot haver un incendi igualment encara que tu no estigues.
3: És un fenomen que està cada vegada més...
0: El conseller ha parlat de cuidado en el rayo latente. I jo dic, vale, això què és? No, és que això és, però ja després demà. Però quin risc tenim? No, no entenc res. Vinga, va, va, avancem.
2: Però
0: no
2: s'ha de fer el de Workaholic, Workaholic.
3: Jo crec que no se referia.
1: Workaholic, vale.
2: Workaholic, però crec que no descanses.
1: És Anti-Eclipse i Workaholic.
0: Cuidado con el rayo latente, amigos.
3: Però que jo crec que no ho deia per les persones en aquest moment de l'eclipsi, sinó jo crec que ho comentava... perquè portem una,
1: les conseqüències
3: portem
1: que
3: una temporaeta que la província de Castelló, per exemple, ha sigut prou castigada en aquestes últimes setmanes en els incendis.
0: Però això no té res a veure amb l'eclipse.
3: Se refereix a això.
1: Sí, no, perquè, bueno, perquè derivar de l'eclipse pot que, és un fenomen natural, però pot que passe...
0: Derivar de l'eclipse.
2: Sí, és per d'un cotxe mal aparcat.
1: Les conseqüències de...
0: Però
1: un fenomen natural.
0: Però això és del ser humà.
2: Totalment.
3: Mira, és una nova cosa que ha sorgit, igual que l'esclafit tèrmic, que també està molt de moda, i que no sé si vereu les imatges d'ahir del coll.
1: A mi és el que me fa por. Els esclafits tèrmics no me fan por.
3: Perquè arriba de sobte. Vull dir, estàs a tu tranquil·lament.
0: Des de la meva ignorància.
2: I veus un huracán que...
1: Sí, i va tot per l'aire, i mai millor dir.
0: Des de la meva ignorància habitual... Què és un esclafit tèrmic? Doncs
3: pues molt mal, perquè ho hem explicat a primera hora del programa i no ens has escoltat.
1: És que la munya va...
2: I no vas posar a ir les...
3: I precisament ens ho ha contat Jorge Olcina, que és un esclafit tèrmic.
0: Anem a veure, jo estava treballant a primera hora del
3: matí. Però pots treballar en el pinganillo.
0: Precisament, Quique, jo no. Quique, precisament, jo no.
1: Has d'escoltar-nos.
3: Seria complicat.
0: Vull dir-te, què és un esclafit tèrmic? Per favor.
3: Pues és que clar, jo no sóc meteoròloga, no vaig a explicar-ho jo.
0: Però t'ho ha explicat el geòleg.
1: Ara t'ensenyo una foto i ho veuràs enseguida.
3: Per a no clavar la pata. Però no sé si podem recuperar l'àudio de Jorge Olcina, Sofi.
0: Sí, però per a usuaris. O sigui, per a ser com jo que no tinc idea de res.
3: Ho explica superbé. Ara vaig a...
0: Això que va pel carrer i va tot per l'aire o...
1: És una corrent d'aire.
0: Una corrent d'aire.
1: Que baixa molta força des d'una tormenta que està en el, diguem, en el sol. En terra.
0: En el sol n'hi ha una tormenta?
1: En el sol,
0: no. En el sol n'hi ha tormentes.
3: Mira, espera, atent.
0: Conseqüència del rayo latente, clar.
3: Escolta, no, Jorge Alcina...
1: Estàs banalitzant de coses molt, molt importants.
3: No, no, anem a escoltar-lo, que jo crec que millor que ell no pot explicar-ho ningú.
0: Sí, per favor.
7: És lo que se conoce como un reventón térmico, una nube muy cargada de energía que se forma en condiciones de inestabilidad que no llegan a ser muy acusadas, pero debido al calor acumulado en días previos, llevamos, como sabemos, un verano... de altas temperaturas, de calor continuado, que hace que se acumule mucha energía en la formación de estos núcleos convectivos que descargan precipitaciones, puntualmente, como vimos, pueden ser intensas y, sobre todo, rachas de viento que descienden directamente de la nube a tierra y que también alcanzan velocidades por encima de los 120-130 kilómetros hora. Es un fenómeno peligroso que en los últimos años se está viendo incrementado en su aparición, en su frecuencia en el litoral mediterráneo, debido muy particularmente al calor que se registra en el propio mar Mediterráneo y que es una correa de transmisión importante de humedad y calor en los procesos de inestabilidad que se desarrollan en esta parte del este peninsular.
3: Bueno, ¿te queda claro?
0: O siga.
1: Mol d'aire.
0: O siga, una trona. De
3: no,
0: tota la vida
3: no,
0: bufant molt el vent.
3: No, i poca broma, que l'any passat en el Medusa va morir una persona per un esclafit tèrmic.
0: Molt bé, sí,
3: l'any passat no l'anterior.
0: Però anem a veure.
3: És que de repente se monta
0: aquest
3: fi del món.
0: Tot, i tu no has vist això mai a la teva vida?
1: Jo tan com ara tampoc.
3: Jo tan bèstia no.
1: No.
0: Ja, però això és com,
2: Un huracà.
1: Sí,
3: correcte.
0: Vosaltres no escolteu tots els estius algú que diu: "Aquest estiu mai ha fet tant de calor." No, això no és veritat.
1: Però n'hi ha registres.
0: És que oblidem les coses que passen. Ja han passat, ja no existeixen.
3: No, jo he vist, no, però evolucionen les coses.
0: Les tronades en molt de vent, les hem viscut tots.
1: Però aquí que n'hi ha registres.
3: A 35 graus, que jo l'altre dia vaig anar a la platja i estava bollint l'aigua. Tu això ho has viscut,
1: no.
3: A que no?
0: Vale. Tu saps el que és una dana, no?
3: Bé, ara sí.
0: No,
3: ara
0: sí, no. Ara sí. Ja ho sabies abans. Era la gota freda de tota la vida. És la gota freda de tota la vida.
3: Però no havíem tingut ninguna comesta.
0: Li van canviar el nom perquè tots hem vist gotes fredes tota la vida. I a Sagunt, que tu hauràs vist, Mireia, a Sagunt, el riu es desborda.
3: Sí, sí però o no? No podem obviar que les coses meteorològicament o climatològicament estan canviant a un extrem que
2: és incontrolable.
1: Clar, jo no recordo unes tronades. Jo sé el que tu dius de tronades. A més, per exemple, agost sempre ha sigut un mes de tronades. Però en aquests vents, en aquests vents tan forts i que arranquen, com hem vist en Alcoi, arbres i demés, jo no sóc conscient d'haver-los vist.
3: Ahir Alcoi era de repente, bueno, la fi del món, o sigui que caigueren
1: arbres...
3: A mi m'haveren
1: dit que era Xina, que aquests tifons que trauen...
3: Però és que el tema és que va ser de sobte, o sigui, és en pocs minuts. Passa tot molt ràpid. I això te pilla desprevingut completament.
2: No, i els meteorols han dit que,
3: no
2: l'hem
3: convençut.
2: Que
3: no.
2: La mar està més calenta de lo...
3: Hombre.
0: Això és veritat.
1: 33-35 graus,
3: I l'altre dia podies fregir un ou en l'aigua. Era horrorós.
0: I això a la tardor és quan esclatarà.
2: Clar, ahí anava jo.
3: Pues això. Quina por. És que al final...
0: En pluges i tot això.
2: Sí, sí.
1: Bueno, però com n'hi ha que viure, se n'aneu de vacances i sabeu desconnectar o no?
2: Jo sí.
1: Vale, Àlex se'n va de vacances.
2: I jo tinc les vacances ja preparades.
1: Tu quan te'n vas, Quique?
0: Jo ara ja no.
1: Ara ja no?
0: No, perquè jo ara me n'aniré de vacances i miraré a tots els puestos, a veure si n'hi ha un rayo latente,
3: un esclafit tèrmic,
0: a veure si hi ha un esclafit tèrmic, és que ja no me'n vaig.
1: A veure, Quique, la informació és poder. Tu te l'emportes en tu i després gestiones el teu temps coneguent-la, però no vol dir que no hagis de fer coses.
0: No, que ja...
2: I en el mòbil apagat.
0: Te sugestiones ja, m'entens o no? Jo me'n vaig, a més... Tinc sort perquè jo demà, segur casualitat, perquè jo torne el divendres. Però no torne el divendres al programa. I torne al programa només per dir-vos...
1: Què?
0: Me'n vaig.
1: Ai, que bé. Saps què, Quique?
0: Me'n vaig. Adéu.
1: Jo també t'ho diré això divendres.
3: Jo
1: també.
0: Saps? Divendres me'n vaig de vacances.
3: Pues jo no, me quede. No passa
0: molt
3: res.
0: Molt important...
2: Lucy se queda de guàrdia.
0: El xeole aquest que m'he escoltat, me pot explicar si a Cádiz n'hi ha rayos latentes?
2: Molts.
1: En Cádiz jo diria que sí.
0: I esclafits tèrmics?
1: En Cádiz...
0: Esa és la meua única preocupació ara mateixa.
1: La mala notícia per a tu... Bueno, la bona és que Cádiz és preciós.
2: Totalment.
1: Preciós. Però la mala notícia és que tenen una mar valenta.
3: Mira, el sol.
1: Valenta, sí, sí, i que sí, jo sí. Que no sóc experta en res...
0: I de nit posa't la xaqueta, eh?
3: Anem a llegir un missatge que ens acaba d'arribar al WhatsApp que diu que si avui cau un raig eixirà demà i com que si es pega foc en una serra plena de gent es pot liar parda. Se refereix a que si avui dimarts cau un raig latente i se queda en l'arbre...
0: Però si jo ho entès perfectament, però és que demà la serra no estarà plena de gent perquè...
3: Com que no?
0: Ai, bueno, clar, sí, ja, clar.
1: És l'eclipsi, sí.
0: Si el rayo latente cau avui.
3: I diu, una tronada de mitja hora concentrada en 5 minuts, això és un esclafit.
0: Gràcies.
3: És que els nostres oients estan molt atents.
0: Una tormenta concentrada en mitja hora. Sí.
2: Però
0: això ho hem vivit. Tu no ho has... Ho hem vivit tots. El que passa és que ara estem en una societat en la que n'hi ha que canviar el nom a tot. Actualitzar.
1: Pues
0: la modernització. La modernor, que diu un amic meu.
3: A mi m'agrada tot això. Tot evoluciona i ahí també m'agrada.
0: No, tot no evoluciona. Per què té que evolucionar tot?
3: Perquè evoluciona
1: perquè sí,
3: la vida.
1: Perquè és la vida.
3: Correcte.
1: Quique.
0: Que no canvia res, que te canvien el nom de les coses.
3: Estàs en dos dones. Mal, discutir en nosaltres, avui ho tens complicat, Mireia i en
0: Miquel. Menos mal que arriba l'informatiu.
3: Gràcies, Quique, gràcies, Àlex. Mireia, ara tornem. Acabem ja, pràcticament, arribem a les 12.
0: Divendres torni, me pas de vacances, adeu.
3: No fa falta que m'ho tornes a dir. Tornem de seguida.
0: Mireia, jo se n'anem.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. Més de 15.000 persones formen part del dispositiu especial d'emergències amb motiu de l'eclipse. El Pidia Viver.
2: Imma, la Generalitat acaba de finalitzar aquesta reunió de coordinació al Centre d'Emergències de l'Eliana i el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha demanat molta conscienciació a la ciutadania i seguir les recomanacions. L'escoltem.
3: La concienciación, el comportamiento cívico, como nos demuestra la ciudadanía, es fundamental para que mañana sea un éxito, siempre lo he dicho, un éxito astronómico, turístico, histórico, cultural. Se saben que más de 100 años que no podíamos visualizar un eclipse solar total en la Comunidad Valenciana, y luego agradecería que siguieran estrictamente todas las recomendaciones e instrucciones que se les dan.
2: Com has apuntat, Imma, més de 15.000 persones entre efectius de seguretat i emergències.
3: El dispositivo para el día de mañana será aproximadamente de 15.000 efectivos que estarán trabajando durante todo el día, más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y de emergencias.
2: Així com voluntaris d'alguns dels 9 punts d'observació oficials que s'han afegit a aquest dispositiu. També 5.000 efectius entre policies nacionals, guàrdies civils i policies locals, i també es compta dins d'aquest gran dispositiu els 8.000 sanitaris que estaran velant per la nostra seguretat. El dispositiu el formen també 29 mitjans aeris, sobretot important en situació 2 per emergències i risc extrem d'incendis forestals. Qualsevol conat d'incendi, des de la Generalitat es demana que s'avisi, entre altres coses, perquè ahir van tindre tempestes seques i podrien hi haver llamps latents que estan actuant, podrien actuar durant 72 hores. Dispositiu també, s'incorporen 40 drons que estaran en les zones forestals. A més de les recomanacions, el conseller ha recordat que els parcs naturals de les tres províncies estaran tancades, i una novetat que no sabien, la suspensió, Imma, tant avui com demà, de l'acampada lliure.
0: Gràcies, Elpidia. I continuem. L'incendi forestal de Tírig ja està controlat, segons emergències de la Generalitat. El foc es va iniciar divendres i ha afectat unes 800 hectàrees. Jordi Fuentes ens fa un balanç.
4: L'incendi de Tírig s'ha donat per estabilitzat este matí. És el que s'esperava a primera hora després d'una nit en què les condicions meteorològiques, amb absència de vent i amb una humitat de fins al 99%, han permès avançar molt en les tasques de refredament. Ho han fet efectius terrestres, 50, i 6 mitjans aeris. Ara es treballa per poder passar com abans millor al següent estadi, el de l'extinció total d'este incendi, que ha calcinat des de divendres 754 hectàrees, el 80% de terreny forestal, amb un perímetre de 23 quilòmetres.
0: I a Novelda, al Baix Vinalopó, la Guàrdia Civil deté un home per estafes amb lloguers fraudulents de vivendes inexistents, arribar a estafar 3.000 euros a través d'internet a preus de lloguer molt competitius. Investiguen també dues persones més perquè ocultaven els diners. Les víctimes, una d'elles de Callosa de Segura, avançaven els diners en concepte de reserva i després no gaudien de cap vivenda. I a Dénia, la Policia Nacional ha detingut una parella de 23 i 24 anys per haver participat en delictes de robatori a través del mètode de l'abraçada afectuosa i també pertanyent a un grup criminal. Els detinguts formaven part d'un entramat criminal itinerant de caràcter transnacional amb alta especialització en el robatori de joies i rellotges de valor. A una de les víctimes li van robar una cadena i dos medalles d'or per valor de 500 euros. I sí, mal món, perquè a Colòmbia continuen els treballs de recerca i almenys 132 persones han mort, a més de 570 han resultat ferides pel terratrèmol de magnitud 7,4 que dilluns va sacsejar esta part de Colòmbia. Desenes d'edificis han quedat assolats, hospitals desbordats i diversos aeroports han suspès les operacions. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales i Armènia estan entre les ciutats més colpejades pel sisme. I anem amb la informació esportiva. Dani Hermosilla.
5: Què tal? D'ací a uns 40 minuts, començarà aquí que jo pis la participació en el Campionat d'Europa d'Atletisme a la primera ronda, en què també estarà Asier Martínez, els dos referents dels 110 metres tanques de l'atletisme espanyol. El de Bellreguard és una de les apostes a medalla de la delegació espanyola i esta vesprada podien arribar aquestes primeres medalles valencianes en el Campionat d'Europa d'Atletisme. Eusebio Cáceres i Lester Lescai lluitaran per les medalles en la final de llargària, que tindrà, com diguem, lloc esta vesprada. La final serà a partir de les 8 i 10 aproximadament. D'altra banda, el Club Deportiu Oldense tanca la pretemporada amb un últim amistós que es disputa des de les 10 i mitja al Pepico Amar contra el Cartagena. Minut 65 aproximadament, el resultat és de 2-0.
0: Això és tot de moment. Més informació a la una, sempre en les nostres xarxes i en el web apuntmedia.es. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
9: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
10: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
12: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
14: De tu a tu.
1: Amunt i Avall, A Punt Ràdio.

0: Amb este so, talvolta hagin pensat que estan bussejant per la mar, o almenys és el que a mi em sembla. I és que quan pensem en la contaminació per plàstics, normalment pensem en bosses, en envasos o en microplàstics que acaben als nostres mars i als nostres oceans. Però el plàstic no està sol. Una vegada arriba l'aigua, comença a ser colonitzat per microorganismes que formen comunitats sobre la seva superfície. És el que els científics han batejat, a veure si aconseguís o aconseguís dir-ho com toca, la plastisfera, un nou ecosistema format per bactèries i altres microorganismes que viuen associats al plàstic. Este fenomen arriba fins i tot a un dels llocs més remots del planeta, fins a l'Antàrtida. Allí, investigadors com Pere Monràs han estudiat aquestes comunitats microbianes i han comprovat que els plàstics que arriben a aquestes aigües també són colonitzats per microorganismes antàrtics. Però què és exactament este fenomen, la plastisfera? Quins organismes viuen sobre el plàstic? I també ens preguntem avui quines conseqüències pot tindre que hagin creat sense voler un nou hàbit per a la vida. Per a respondre a tot això, anem a parlar amb Pere Monràs. Ell és investigador i ha participat en expedicions a l'Antàrtida per a estudiar precisament este nou ecosistema. Bon dia, Pere, i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
0: Per començar, i per explicar també als oients, què és exactament este fenomen, la plastisfera? Quan parlem d'un nou ecosistema sobre el plàstic, de què estem parlant exactament?
1: Doncs bé, la plastisfera, com bé ho ha explicat, serien tot el conjunt d'éssers vius que poden viure i créixer als plàstics. I parlem d'un nou ecosistema, entenent l'ecosistema com el conjunt de tota la part biòtica, és a dir, que té vida, com abiòtica, que no té vida, doncs bé, els plàstics, en ser d'origen antropogènic, no, creat pel ésser humà, són un nou medi abiòtic on hi poden créixer organismes. Per tant, és un nou ecosistema que hem proporcionat, diguéssim, a l'ésser humà.
0: És a dir, que ara, quan trobem o quan vegem que ho fem, perquè ho trobem a les nostres platges, plàstics, que la gent pues, no és cuidadosa com hauria de ser-ho, i molta gent no és consciència del que pot passar amb això, hem de pensar una miqueta més, és a dir, no trobem un plàstic i ja està, sinó tot això, quines conseqüències té?
1: Efectivament, quan trobem un plàstic a la platja, per exemple, no només és plàstic, sinó si algun cop algú l'ha tocat i és una mica allà fiscós, hi ha aquest verdet, això és la plastisfera i té doncs, diferents conseqüències. Pot alterar doncs, diferents factors a nivell microbiòtic, així com també aquest biofilm, aquest verdet, pot servir de vector d'espècies patògens o de resistència a antibiòtics. Per tant, seria una caseta per aquests bacteris patògens que es podrien transportar amb els plàstics.
0: I per què precisament el plàstic és un lloc tan interessant, podem dir, no? Per a aquests microorganismes. Què troben i què resulta tan atractiu que van a parar ahí i se queden ahí?
1: Doncs bé, els plàstics són un material que dura moltíssim, per això en tenim tant, per això la indústria els utilitza tant, i és el seu gran factor atractiu. És un material on els bacteris hi poden créixer i va ser-hi molt temps i van doncs, formant de cop comunitats més complexes. Per tant, troben un bon lloc on viure-hi.
0: Pot sorprendre que hi hagi plàstic a l'Antàrtida? Bueno, ara parlarem d'això, però vosaltres heu estudiat esta plastisfera també, com diem, allí, a l'Antàrtida. Què significa trobar comunitats de microorganismes vivint sobre plàstics en un lloc tan remot i tan fresquet, a més?
1: Doncs bé, el que puc dir avui dia és que és un factor d'impacte afegit a un ecosistema tan fràgil com el de l'Antàrtida. Però encara ens queda moltíssim per saber l'impacte real de la plastisfera, tant a nivell mundial com el de l'Antàrtida.
0: En les expedicions de 2023 i 2024, què és el que més vos va sorprendre del que vau trobar? I imagine que totes aquestes troballes també vos estan servint per a posteriors investigacions, entenc.
1: Efectivament, hem tingut moltes dades que ens serviran per investigacions futures. I destacar, doncs, mira, dues coses. Com que també vam estudiar plàstics a platges ens vam trobar una boia que venia d'un pesquer d'Austràlia. Per tant, això ens va veure com va posar en evidència la gran capacitat de transport que tenen alguns plàstics. I també, ja que hem parlat de la plastisfera, vull destacar que vam trobar un bacteri, que es diu Leishmania antàrtica, que té capacitat de degradar hidrocarburs, és a dir, podria arribar a menjar-se una miqueta el plàstic, però bé, no podem fer titulars.
0: No estaria mal. Molt.
1: No estaria mal, però bé, queda molt per saber-ne més. No,
0: i sobretot, queda la part principal, jo crec, que és la conscienciació de la població a cuidar els nostres oceans i els nostres mars. Que jo crec que aquesta part, perquè portem anys treballant en aquesta divulgació científica i en aquesta prevenció, encara queda molt a fer, jo crec.
1: Efectivament, queda molt a fer. Crec que l'educació doncs, és un dels principals punts a millorar i que tots entenguem que tots els nostres actes i totes les deixalles que acaben al medi tenen un impacte i que aquest impacte no ens costa veure'l potser directament perquè més que a nivell visual doncs, no ho podem valorar, però no sé, ara que estem arribant a temperatures a màxima del Mediterrani, doncs jo crec que és important que tothom prengui consciència i que tota l'acció és bona.
0: De fet, ho comentàvem abans que a les 11, de 11 a 12 sempre tenim una horeta de tertúlia i comentàvem precisament la barbaritat de la temperatura de l'aigua hacia el Mediterrani, que és horrorós perquè no refresca, cada vegada està més calenta i és que no notes la diferència pràcticament quasi d'obrir una aixeta d'aigua tíbia, perquè és que l'aigua de la mar ara mateixa està calenta, no refresca. I això, per desgràcia, també va en augment.
1: Sí. No tinc molt a afegir. Hem de ser conscients que això, si no prenem acció immediata, seguirà en augment i cada cop tindrem esdeveniments més extrems i en un mar tancat com el Mediterrani, ho notarem molt a les nostres costes.
0: Pel que comentaves abans, no sé si el que vaig a dir és una... No sé, no té massa trellat o sí, no ho sé, però hi ha una idea molt potent, i és que els microorganismes poden convertir-se, poden dir, en una mena d'autopistes del plàstic, tot i que són estrany.
1: Doncs sí, és una bona idea, és una bona metàfora, ja que els plàstics, doncs aquesta plastisfera, com he dit, genera aquest verdet, el biofilm, i és un medi perfecte perquè hi puguin viure bacteris. Què passa? Que si ens trobem plàstics a prop de, per exemple, punts de gestió de residus d'aigües, desembocadures, s'hi poden afegir bacteris patògens, com seria la E. coli, i aquells es poden desplaçar, perquè els plàstics tenen una gran capacitat de desplaçament, i per tant, doncs, arribar a punts pristins on contaminin.
0: I això pot tindre conseqüències per als ecosistemes? Podria el plàstic afavorir que determinades espècies o bactèries colonitzen nous territoris? No sé si també això ho heu plantejat.
1: Doncs sí. Una de les grans problemàtiques que s'ha vist de forma més ràpida en la plastisfera és aquesta gran capacitat de transport i dispersió de diferents espècies. I per tant, doncs, que puguin arribar a alterar les comunitats dels llocs on arribin, ja siguin també les patògenes o d'altres, però tot genera diferents possibles alteracions.
0: I no sé si hem de preocupar-nos també des del punt de vista de la salut humana o no.
1: Doncs encara ens queda molt per saber. Sí que hi ha algun estudi que apunta que en plàstics es troben doncs, això, bacteris, patògens, que podrien generar doncs no sé, com malalties estomacals, però no cal generar alarmisme ara mateix.
0: Clar.
1: No que no es preocupi l'audiència, que encara no sabem del tot cert si això pot arribar a afectar la salut humana.
0: I per acabar, Pere, què ens diu l'existència de la plastisfera sobre la nostra relació amb el plàstic? Hem creat un nou ecosistema que ja no podem ignorar?
1: Doncs sí, la resposta és sí, hem creat un nou ecosistema i hem d'estudiar les seves implicacions per poder gestionar-lo i intentar doncs, deixar millor el planeta.
0: Pues Pere Monràs, investigador, moltíssimes gràcies per donar-nos tota aquesta informació. Ara esperem també que les persones que estiguen escoltant-nos quan es troben un plàstic a la platja pensen una miqueta més en el que hem contat i siguen una miqueta més conscients d'esta plastisfera i de les seues conseqüències. Gràcies, com dic, molt bon dia.
1: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per donar veu a tots aquests problemes. Moltes gràcies. Let there be light, and there was light, and God saw the light, and it was good.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
2: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
3: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
2: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
1: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
3: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
4: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
3: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5. De tu.

0: Mira, avui és el dia, abril, bon dia de nou, que tornem a escoltar a Karol G.
1: A Karol G,
0: però no l'havies reconegut jo en esta cançó.
1: Jo crec que és per l'estil, perquè home, és un estil una miqueta diferent al que estem acostumats.
0: Si no t'ho dic, Sosaino total, però bueno, tindrà algun motiu, entenc.
1: Realment no.
0: Ah, val.
1: Jo avui vinc a parlar-te
0: de... És que a mi sempre m'agrada lligar les coses, però en esta vida no se poden lligar totes les coses.
1: Saps què passa? Que avui realment venim a parlar de llibres.
0: Ah,
1: i en
0: val,
1: concret
0: no d'un
1: llibre. Sí.
0: Val, val.
1: Però jo he aprofitat per a començar en esta cançó, que és de l'últim àlbum de Karol G, que es va publicar passat divendres.
0: Ah, però això no la tenia jo escoltar.
1: Clar, perquè és una
0: ara
1: cançó
0: ara
1: totalment
0: entenc.
1: Nova.
0: Correcte.
1: Té esta cançó alguna cosa a veure amb els llibres? Gens.
0: No.
1: Però a mi m'ha agradat la cançó, s'anomena Estil.
0: I ja està.
1: I efectivament, i ja està.
0: En
1: és una col·laboració amb Bruno Mars. Sí, sí que m'ha agradat.
0: Sí.
1: Mm, no sé, és tranquil·leta.
0: Bueno, és que és això, Anna, això
1: és Aina. I sona Aina. També ahir Bruno
0: d'estiu,
1: Mars.
0: D'estiu, d'estiu, no és.
1: Està no, no crec que esta siga la cançó
0: no la
1: que més triomfe del seu disc.
0: La però nostra bueno, llista.
1: Però això la clave jo en temetes aleatòries.
0: Molt bé.
1: Però com dic, avui no vinc en plan melòmana, sinó més bé bibliòfila, perquè el porto una història relacionada amb un llibre en concret que fins ara es pensava desaparegut.
0: I ha aparegut?
1: Sí.
0: En sèrio?
1: I això és la sorpresa.
0: Misteri resolt.
1: Misteri resolt, sí. Es tracta de Les Antiguitats d'Atenes. És un llibre sobre arquitectura grega.
0: Que tots desitjaríem tindre
1: sí,
0: a casa.
1: Sí, sí, sí. I llegir, i sí. Repassar-lo, sí. Que es va publicar l'any 1858 i que formava part de la primera col·lecció de la Biblioteca de Kiama, una ciutat d'Austràlia. Fins ací tot bé, però on està realment la gràcia de la història? És a dir, quina és la notícia?
0: Exacte.
1: Doncs que
0: esta pregunta me l'estava fent jo també.
1: Sí, sí, perquè dius, no sé per on va esta xica. Realment la notícia està en el fet que este llibre no va desaparèixer com a tal, sinó que es va prestar a un lector fa 150 anys i mai va ser tornat a la biblioteca. Escándalo, es un escándalo.
0: No el penalitzaren, això que fan les
1: biblioteques,
0: perquè clar, sí. Tants anys desaparegut, li haurà costat una millona.
1: Clar, 150, eh? És
0: per
1: que
0: això...
1: No és seu... Home, la persona jo crec que la va agarrar,
0: bueno,
1: jo crec
0: igual,
1: que ja no està entre nosaltres.
0: Els seus besnets, o jo què sé.
1: Clar, jo imagine que conforme passaven els anys i els bibliotecaris veien que el llibre no es tornava, al final deixarien ja de demanar-lo, sí, i el donarien per perdut. Però 150 anys després, per fi, algú ha tornat el llibre a la biblioteca.
0: Ah, sempre hi ha bones persones.
1: Efectivament. I ell s'ha assegut l'australià Ross Simons,
0: mira, Ross.
1: O Simons, no sabem molt bé com es pronuncia. Que ell se'l va trobar en un bagull que estava darrere d'una ximenea.
0: Mare meua.
1: Que portava dècades tapiada a sa casa i que va descobrir durant una reforma.
0: Mira.
1: Estava ahí dins del bagul i ningú l'havia...
0: Pues veus, seria del seu...
1: Trobat a faltar.
0: A saber de qui...
1: Més o menys tenim una idea.
0: Ah, vale.
1: Sí, sí. L'home, en veure que el llibre corresponia a la biblioteca, va decidir tornar-lo.
0: Hi ha una gran pregunta.
1: Esa és, fes-me-la,
0: fes-me-la. Que ens hem fet, només començar a parlar d'esta qüestió. Qui va agafar este llibre de la biblioteca?
1: Mira, realment la biblioteca ha perdut la informació de l'època, perquè pensem que la biblioteca va ser fundada en 1872 i que el llibre forma part de la seva primera col·lecció. Aleshores no guarden informació, imagina que
0: normal.
1: Ahí te'l deixaven i no apuntarien
0: res, ni en un paper.
1: Res, sí, o en un paper, que a saber què li va passar. Però la família creu que va ser el besavi de Ross, que li diuen John Simons, o John Simons, no ho sabem. Crec que Simons. Ell va estudiar a Londres en el segle XIX i va treballar com a aprenent de picapedrer en la construcció de les cases del Parlament Britànic abans d'emigrar a Austràlia, on va desenvolupar ja allí la seva carrera vinculada a l'arquitectura. Per això pensen que seria ell qui va agafar este llibre sobre arquitectura de l'antiga Grècia.
0: Atenes,
1: efectivament. El que no sabem és el motiu pel qual no el va tornar. Perquè, clar, a mi, jo vaig a reconèixer-ho, alguna vegada se m'ha tornat, se m'ha oblidat tornar un llibre a temps.
0: És cert. A veure, és que és una cosa molt habitual que te sol passar.
1: Sí, almenys uns dies.
0: Sí.
1: He de dir que inclús una vegada em van enviar una carta.
0: Ah, sí?
1: Una carta dient-me que, per favor, tornar al llibre.
0: Que vergonya,
1: perquè jo crec que se me va oblidar més d'un mes. Sí, una vergonya total.
0: Però el trobares? Perquè a voltes...
1: Sí, sí, el tenia identificat.
0: Perc coses en plan de... Si me desplace d'una casa de segona residència a la meua i amunt i avall, perd coses.
1: Sí, no, jo en este cas no, vale, no. Era simplement que se m'havia oblidat, se me va anar fent bola, i quan ma mare va rebre la carta em va pegar un tiro d'orelles.
0: Normal.
1: I vaig anar jo allí fa molts anys, a tornar-lo.
0: Eres molt menuda.
1: Sí, sí, ara no ho faria.
0: Home, pues no.
1: En este cas, segons les normes impreses a l'interior del volum, establien que els llibres havien de tornar-se després d'un mes.
0: Bueno, ara has paregut, no?
1: Jo crec que sí.
0: Jo crec que és igual.
1: Sí, 15 dies, sí, un mes. Sí. I en aquest cas fixaven una multa de 3 penics per cada setmana de retard. Fent els càlculs actuals, el deute acumulat rondaria els 28.000 dòlars australians. És a dir, uns 18.000 euros
0: ja ho he dit jo,
1: que el pobre Ross hauria d'haver tornat.
0: Mare meva, però imagina que està... multa o com s'anomene...
1: Ha prescrit.
0: Claro, totalment, haurà prescrit, no li hauran fet pagar al pobre...
1: Ros, este.
0: 18.000 euros, mare meva.
1: Però ho té ja ell en la seva reforma, com per ara, sumar-li 18.000 dòlars.
0: Però li hauran deixat, li l'han deixat quedar-se'l?
1: No, l'ha tornat. Ella ha tornat el llibre.
0: Ja està, no vull saber res, allà van les mans i ha dit... Per si de cas me tornen a multar a mi.
1: Li han agraït el gest, perquè clar, després de 150 anys ja ningú comptava ni aquest llibre. I l'alcalde del municipi sí que ha decidit retirar-li la multa.
0: Home.
1: Així que la família de multes...
0: Un detall. Però bueno, són casualitats de la vida. Ja veus tu, este home, trobar-se este llibre per una reforma de sa casa, que igual, si no l'haguera reformat, mai de la vida s'haguera trobat el llibre.
1: I tornar-lo, perquè jo no sé, per Perea, si haguera anat a veure què faig jo en el llibre de 150 anys.
0: Però si en una... El que tu dius, si te feia vergonya perquè t'enviaren una carta, igual havia passat, jo que sé, 2 mesos...
1: Clar, imagina't 150 anys.
0: Pues jo no sé si l'haguera tornat. També te dic, massa bona persona ha sigut. Però bé, li agraïm sobretot que tinga aquestes deferències i que siga tan bona persona. Bueno, pues en esta història acabem i arribem a la una. No sé, m'has deixat en la boca oberta, no vaig a afegir res més. Tornem de seguida a partir de la 1:05 amb més cosetes interessants.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Hola, com estan? El Ministeri d'Exteriors treballa per a localitzar 164 espanyoles i espanyols que es trobaven a Colòmbia i que no han pogut encara ser contactats després del terratrèmol de magnitud 7,4 al país.
4: El ministre José Manuel Álvarez ha dit que es troben en parador desconegut, però que no té constància de cap espanyol ferit o mort com a conseqüència d'este sisme. El Ministeri té activats els serveis consulars per a seguir esta situació i ha oferit col·laboració a Colòmbia.
5: En estos momentos constancia de ningún español ni fallecido ni herido, ninguna víctima en el terremoto en Colombia y por supuesto la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está totalmente a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo hermano de Colombia.
2: Recordem que hi ha 164 persones en este moment, segons ha confirmat el ministre Álvarez, que no han pogut ser localitzades. No vol dir, ha dit el ministre, que siguen víctimes del terratrèmol, però en estos moments no s'ha pogut contactar amb aquestes 164 espanyoles o espanyols. I aquestes declaracions d'Álvarez les ha fet després de reunir-se amb el president de Ceuta, de Juan Jesús Vivas. El ministre ha dit que treballa intensament amb el Marroc per accelerar el retorn dels milers de migrants que encara continuen a la ciutat autònoma després de l'entrada irregular.
4: I en aquest sentit ha destacat el diàleg diplomàtic i el compromís del Marroc amb el retorn de totes aquestes persones que han entrat irregularment sense, ha dit, demanar res a canvi. També ha llançat una advertència a les màfies que trafiquen amb persones.
5: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
4: Álvarez ha remarcat que Espanya i Ceuta estan rebent majoritàriament el suport de la Unió Europea malgrat els intents de confrontació dels partits reaccionaris, ha dit, i ha garantit la integritat de l'espai Schengen.
2: I també sobre la situació a Ceuta, la vicesecretària de Sanitat del Partit Popular, Carmen Funes, està a la ciutat autònoma, on ha dit que està lluny la ciutat d'arribar a la normalitat. Ha denunciat la inacció del govern espanyol, diu, una normalitat que passa perquè totes les persones que van entrar de manera irregular tornen al Marroc.
4: I sobre la situació sanitària, ha criticat l'absència de la ministra en la gestió d'esta crisi i demana que s'arbitren mesures per a que puguen arribar més metges i infermeres perquè l'atenció sanitària està saturada.
6: Esto no consiste en que los ministros vengan. Aquí tienen que traer respuestas y tienen que traer soluciones y con esas visitas todavía no hemos visto ni una sola respuesta ni una sola solución. Y desde el punto de vista sanitario, la ministra es que no está. La primera exigencia que le damos al gobierno es que vuelva a reconocer a Ceuta como zona de difícil cobertura, porque es la única manera que tenemos de traer a más médicos, a más enfermeras.
2: I el conseller de l'Emergència, Juan Carlos Valderrama, recomana a la població que de cara a l'eclipsi de demà acudisca als 9 punts oficials que hi ha establerts, que tenen la nostra pàgina web, els tenen allí en la nostra pàgina web, també en la de la Generalitat, o que es queden en casa si tenen bona visibilitat. També saben que poden consultar el nostre web només clicant el seu municipi si la visibilitat serà o no bona. Valderrama ha dit que, a més del tancament dels parcs naturals, demà estarà prohibida l'acampada lliure.
7: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
4: I sobre l'eclipsi de demà, parlem del turisme que porta associat. Ja sabem que la Comunitat Valenciana és un lloc privilegiat. S'espera que molta gent vinga de fora i les reserves s'han incrementat de manera considerable.
2: Àngel Hernández, aeroport de Manises.
8: En els aeroports que estan situats en la franja de totalitat de l'eclipsi, les reserves aèries per avui i estos dies s'han incrementat. En els aeroports que estan al nord de la península, una mitjana d'un 90%, i així en l'aeroport de Manises, un 32%. Al llarg del matí, en esta planta d'arribades, hem pogut conèixer diverses històries, des d'aquelles persones que tenien ja programat el vol des de feia mesos per a viure l'eclipsi des de València, fins a aquelles persones que s'han enterat a última hora i han buscat un vol d'urgència a un preu raonable. També ens hem trobat aquelles persones que sí, venen a veure l'eclipsi, però també a disfrutar dels atractius de la ciutat.
9: Soy de Ecuador, pero vivo en Miami. Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse, entonces soy fotógrafo aparte.
10: Encontré que Valencia es un lugar
11: to watch the eclipse with my family.
10: Muy bueno por eso y compré el boleto rapidísimo para coger un precio bueno.
2: I Carcaixent, atenció, va registrat amb 44,8 graus, la temperatura més alta de tot el mes de juliol a Espanya, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Va ser el 7 de juliol, quan la població de la Ribera Alta va arribar als vora 45 graus en plena onada de calor.
4: I per contra, la temperatura més baixa la va registrar als Picos d'Europa, a l'Observatori de la Cabanya Verònica, amb 3 graus el 25 de juliol. I pel que fa a precipitacions, destaquen els 51,8 litres per metre quadrat el dia 11 a Santiago de Compostela i la major ràfega de vent la van registrar a Sierra Nevada en 151 km per hora el dia 14 de juliol.
2: I en la informació esportiva, Daniel Mosilla, bona vesprada.
12: Bona vesprada.
2: Parlem d'atletisme.
12: Sí, estan disputant-se, com sabeu, el Campionat d'Europa a Birmingham i el ballista de Bay-Rewarki, que Llopes, ja està en semifinal, ens era un dels 12 millors temps en què arribaven a la cita i, per tant, no ha tingut que correr les sèries classificatòries d'este matí, com tampoc a Sier Martínez. Quant al futbol, el Club Deportiu Oldense ha guanyat l'últim partit de pretemporada disputat al Pepico Amat este matí contra el Cartagena de Claudio Barragán. S'han imposat 3-0 gràcies als gols de Pau Cabanes i Carmona en el primer acte i d'Amarilla en el segon, davant una nodrida presència de seguidors del conjunt blaugrana. Per últim, l'Elx ha fet públic un últim registre d'abonats en arribar a la xifra de 27.000. Fa uns dies que es va obrir la venda d'abonaments per a noves altes i l'afició Franja Verda continua responent de forma molt positiva, tot i que el màxim accionista, Cristian Bragarnik, està alentint, com és habitual, el tema del mercat.
2: Acabem, gràcies, Hermosilla. Acabem. Ara continua amunt i avall amb Lucía Nadal. Nosaltres actualitzem a les 3 de la vesprada. Fins ara.
3: Som a punt.
13: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
14: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
19: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià. 98.7.
20: De tu a tu.
19: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
0: I ara anem a endinsar-nos en un tema que tal volta no ho han escoltat encara. O sí? Com no van a escoltar parlar de l'eclipsi si portem mesos parlant d'esta circumstància que anem a viure a partir de demà, a partir de les 7 i un poc més de la vesprada? Cada dia, com saben, estem desenvolupant nous temes sobre l'eclipsi i un dels que ens ha cridat l'atenció és com podrà observar-se, i ens fem esta pregunta, des de la mar, des del Mediterrani. Precisament es fem ressò de com una de les navieres més importants que creuen les nostres aigües cap a les Balears ha preparat, junt a experts de la Universitat de València, una travessia que combina l'observació de l'eclipsi amb activitats i també, una cosa que sembla molt interessant, amb explicacions d'experts en astronomia i també experts en astrofísica de la Universitat de València. Tenim amb nosaltres tant a Hanna Peiró, directora de Passatge i Màrqueting de Transmed, com a Enric Marco. Ell és tècnic superior d'astronomia del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València. El que volem ara és que ens expliquen què aporta esta visió des de la mar i sobretot també conèixer quines són les activitats que hi ha preparades. Enric, Hanna, bon dia.
21: Hola, bon dia.
22: Hola, buenos días.
0: Gràcies per estar amb nosaltres en directe i al programa este dimarts. Comencem, si et sembla bé, Enric, per tu. Quins avantatges podria oferir o pot oferir en este cas observar l'eclipsi des de la mar, especialment tenint en compte que es produirà prop de l'horitzó i de la posta de sol?
21: Bé, precisament, això és el problema de l'eclipsi d'enguany. Enguany, la cosa està que l'eclipsi es produeix mitja hora abans de la posta de sol i, per tant, des de la nostra altura, des de València, des de la mar Mediterrània, des de Balears, resulta que això són 2 o 3 dies d'altura. Qualsevol objecte, qualsevol arbre, qualsevol muntanya que tinguem per davant no ens permetrà veure el fenomen. Uh-huh. Per tant, és un lloc ideal, la mar, perquè l'horitzó cap a l'oest és totalment pla i, aleshores, el sol el veiem perfectament des de la coberta del vaixell, uh-huh, mirant justament en aquesta direcció, perquè veurem totes les fases de l'eclipsi sense que cap obstacle.
0: Quina meravella, la veritat, perquè al llarg d'estos dies estem parlant molt de l'eclipsi i preguntant, també hem preguntat als oients a través del nostre canal de WhatsApp que ens conten des de on van a veure l'eclipsi i si el van a veure o no, perquè hi haurà molta gent que dirà, pues jo no vaig a veure'l, em quedo en casa i el veuré des de la televisió, que se veurà molt bé, les imatges me les posaran moltíssimes vegades, no? Però els que sí que han decidit anar-se'n a algun lloc i fer algo diferent, esta és una opció xulíssima. Hanna, com serà la travessia per a poder observar-lo des del vaixell? No sé si heu hagut de modificar d'alguna manera l'horari, com estava contant-nos també Enric per el tema de la posta de sol, i el recorregut d'esta travessia especialment per a fer esta travessia o esta observació tan especial i tan diferent.
1: Pues sí, en Transmed lo que hemos hecho es adaptar nuestra salida ordinaria, la que tenemos habitualmente, la hemos retrasado siguiendo las indicaciones de los expertos de la Universidad de Valencia para situar el barco en las mejores condiciones para poder observar este fenómeno. Pues en principio vamos a tener, como indica Enrique, un espacio privilegiado para poder ver el eclipse en perfectes condicions.
0: La veritat és que, com tu dius, és un espai privilegiat. No només és el moment de l'eclipsi, sinó que heu preparat, com diem a l'inici, activitats a bord abans i durant l'eclipsi perquè els passatgers puguen gaudir al 100% d'esta experiència. En què consisteixen, Hanna, este tipus d'activitats?
1: Bueno, en conjunto con la Universidad de Valencia, con los expertos de astronomía y astrofísica, hemos preparado diferentes talleres, diferentes charlas enfocadas hacia todos los públicos, incluso en castellano y en inglés, para aquellos pasajeros que haya también a bordo internacionales, para prepararles, ¿no?, para el momento, el fenómeno que vamos a vivir, ¿no? Al final no se trata de que simplemente realicen el momento de la observación, sino que sean conscientes, ¿no?, de lo que vamos a vivir. Y como nos decían los expertos, ¿no?, pues que al final que consigamos que ese momento les sorprenda a todos, pero con la mayor información posible. Al final, este acuerdo que hemos hecho con la universidad nos ofrece el rigor, que aporta esta parte divulgativa y científica que nosotros necesitábamos.
0: Y Enric, ¿cuántos experts estareu al vaixeu i quin paper tindrà cadascun dels que estiga allí? No sé si sou tots del Departament d'Astronomia i Astrofísica.
21: Sí, són tots del Departament d'Astronomia i Astrofísica. Seran uns 9 experts, entre professors i estudiants de doctorat, tots experts en diferents branques de l'astrofísica i, evidentment, tots coneixedors del fenomen de l'eclipsi total de sol. Uh-huh. L'eclipsi total de sol és, per a la gent que no diu que preferís veure-lo des de casa, és una llàstima perquè és un dels majors fenòmens naturals que es pot oferir el moviment dels gasos celestes. És una meravella celeste que ha encantat a totes les generacions d'astrònoms i de la gent. Abans tenien por perquè era un trencament de l'harmonia celeste. Sí. Ara sabem perfectament el mecanisme, però és un fenomen extraordinari que la natura ens ofereix totalment gratis. I això només passa raríssimes vegades. Així serà. Fa 120 anys que no ha hagut cap eclipsi total que poguérem veure des d'ací. És a dir, una cosa fenomenal i que la gent hauria d'anar a veure.
0: A més, és cert que és una cosa que per a els que, bueno, els que ja tenim canes, no? No recordem, jo no recorde l'anterior eclipsi, sincerament, no? I ja estava en este món. Ara és una bona oportunitat, com tu dius, de recordar-ho per sempre i de tindre aquesta imatge tan preciosa. Sí que és cert que hi ha persones que tenen una miqueta de por pel tema de la salut visual, etc. No? Però, bueno, amb les ulleres, que són 100% recomanables i que se les hem de posar sí o sí, perquè si no, no podrem veure l'eclipsi, ens assegurem que no tindrem cap dany, no?, en la vista.
21: A veure, la cosa de les ulleres és fonamental, però tot això és una cosa de responsabilitat i de sentir comú. Mm. Ningú durant la vida normal, quan hi ha eclipsis, mira el sol. De vegades, sense voler, té una mirada i després tanca els ulls. Això és la reacció natural que tenim nosaltres com a humans. Uh-huh. En l'eclipsi no passa res extraordinari diferent de la vida diària. Si mirem un moment a l'eclipsi, un segon, arrastrem la mirada i no es passa res. El problema està que quan la gent no està acostumada a mirar el sol, pues pensa que si durant l'eclipsi, pues, quan la lluna es posa per davant, la llum brillarà menys. No. El sol brilla milers de vegades més que qualsevol objecte, centenars de milers de vegades més que qualsevol objecte celeste. Per tant, mirar-lo més d'un segon és totalment nefast. Per això es posen les ulleres.
0: Clar.
21: Per això no vol dir que n'hi hagi alguna radiació especial durant els eclipsis. El sol és exactament igual, està a la mateixa distància que quan està de manera natural. Uh-huh. La cosa és la responsabilitat de saber que no has de mirar el sol més d'un segon, perquè si no pot tindre problemes a la vista, evidentment. Clar. Però que no s'assusten, perquè jo veig gent que pot ser incidit massa en el problema de les ulleres i poc en disfrutar del fenomen
0: del paisatge
21: en si i de la totalitat, ja que llevar-se les ulleres.
0: Sí.
21: Que es pensa que va morir
0: Ai, Enric, te perdem una miqueta. No sé si... No et meneixes del lloc que se te talla una miqueta la veu.
21: Estic a l'aire lliure.
0: Ah, clar.
21: Sí, no, vull dir-te que durant la fase de totalitat, evidentment, hi ha que llevar-se les ulleres, perquè el sol ja no brilla, perquè la lluna s'ha posat per davant. Però només durant el minut o minut i mig que dura l'eclipsi. Aleshores, quan pots disfrutar solament del fenomen, de veure el sol apagat i al seu voltant la corona solar, i tots els fenòmens que hi ha al voltant. Veure les ombres que se fan durant aquest moment, un poquet abans i un poquet després, la baixada de temperatures, el moviment dels animals, els ocells que se'n van a dormir...
0: Sí, això m'ha semblat molt curiós, perquè ho he llegit este matí en un titular, també que les flors es tanquen. Sí. No sé, m'han semblat curiositats que no sabien.
21: Exacte, i si estàs al mig d'un camp on se senten les pardales cantar, quan hi ha l'eclipsi, les pardales paren immediatament. Per tant, hi ha un silenci absolut. Per tant, eviteu posar música i coses d'este, perquè la natura té prou gràcia.
0: I disfrutem del silenci, que falta fa vegades.
21: El silenci, exacte. La natura ja mos diu quina és la música de la natura, i no cal posar-li músiques ni coses d'estes.
0: Molt bon consell, perquè ara després parlarem inclús de playlists i tot que s'estan fent per a visualitzar l'eclipsi, i mira, no havíem vist esta part, que és callar-se i estar en silenci i disfrutar del paisatge. Però bueno, arran del que estàs contant, Enric, Hanna, no sé si heu plantejat, que m'imagine que sí, per suposat, les mesures de seguretat que s'han previst per a l'observació de l'eclipsi des del vaixell.
1: Correcto. Nosotros desde Transmed lo que hemos hecho es tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad durante todo el momento, ¿no? Uh-huh. Hemos puesto la reserva del espacio en las cubiertas. Esto ha sido totalmente gratuita, pero se ha hecho un control para poder tener el control de los accesos y que no haya más gente de la establecida, ¿no? que tenemos planteada. Y en principio también el tema de las gafas homologadas han sido validadas por la Universidad de Valencia. Son las gafas que nos han indicado que son las correctas. Uh-huh. Además se van a entregar de forma totalmente gratuita y yo creo que lo tenemos todo preparado.
0: I, Hanna, no sé si encara hi ha gent que estigui escoltant-nos i li avellix viure aquesta experiència des de la mar. No sé si queden places, no sé si hi ha alguna manera de poder anar o ja no.
1: En estos momentos lo que son las plazas para salir a las cubiertas ya las tenemos totalmente cubiertas. Uh-huh. Lo que pasa es que efectivamente desde dentro del barco lo que es la cubierta principal ya no sería posible, pero hay otras zonas del barco que sí que sería todavía posible.
0: ¿Y on haurien de dirigirse si algú encara s'anima?
1: En nuestra página web dispone, o cualquier punto de venta donde puedan adquirir nuestro billete, disponen de la posibilidad de adquirir el billete para hacer esta travesía y el incluir lo que es el acceso a la cubierta es lo que no tendrían en estos momentos disponibilidad, tendrían que acceder a otra de las cubiertas, no a la principal.
0: Uh-huh. Y, Hanna, ¿per qué heu decidit col·laborar amb la Universitat de València i què espereu aportar sobretot als passatgers que vulguin disfrutar d'esta experiència?
1: Bueno, la idea era clara. Nosotros queríamos convertir el barco en un observatorio. Para ello necesitábamos este socio, ¿no? Este socio que nos aportara lo que es la parte científica y divulgativa. Cuando fuimos a hablar con la universidad, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa, porque también ellos se ilusionaron mucho con el proyecto.
0: Claro.
1: Hicimos todas las pruebas que hicieron falta, ¿verdad, Enrique? Ellos vinieron, se hicieron todas las pruebas y la verdad es que, a partir de ahí ya empezamos a montar todo el proyecto yo creo que Transmed siempre se caracteriza por enriquecer la experiencia del viaje. Al final no nos conformamos, ¿no?, con llevar la gente, de los pasajeros, de un destino a otro, sino que siempre pretendemos crear experiencias, y yo creo que aquí lo que vamos a dejar es un recuerdo único.
0: ¿Y de cuándo durará este trayecto y sobretot cuándo puede comenzar la gente a embarcar y cuándo pueden tornar? No sé de qué manera ho heu plantejat.
1: Los horarios, bueno, la salida va a ser a las 5:30, se ha decalado a las 5:30, los horarios de embarque son los mismos, no hay ningún tipo
2: de
1: cambio, uh-huh. Correcto, y la llegada a Valencia va a ser a las 23 horas, es lo que tenemos ahora mismo establecido.
2: Pues Enric, también me gustaría preguntarte a tú la pregunta, pero al inrevés, ¿quina importància té per a la Universitat de València aprofitar este eclipsi per a acostar l'astronomia i la investigació científica a la ciutadania i, a més, fer-ho des d'un vaixell, des de la mar?
21: Bé, com a funcionaris públics i treballant en l'administració pública, és una obligació explicar a la societat el que estem fent. I quan la societat ens necessite, aplicar el nostre coneixement per a la causa que siga. En aquest cas, l'eclipsi total de sol. Mm. L'eclipsi total de sol és un fenomen senzill d'explicar, però que la gent hi ha que recordar cada volta, i les mesures de seguretat, però sobretot quina és l'experiència que hem de veure, què són les parts de l'eclipsi. I tot això ho sabem nosaltres, però ho hem de comunicar. Comunicar això, qualsevol descobriment científic que fem, qualsevol avanç científic que fem, s'ha de comunicar de manera comprensible a la societat. I, per tant, és una gran experiència que una empresa, en aquest cas de transport marítim, doncs es porta ens demana l'assessorament i nosaltres el fem. Però nosaltres assessoraríem a qualsevol empresa, qualsevol entitat que uh-huh. ens demanarà ajuda.
2: I el que jo crec també que és important, Enric, és que en esta societat que vivim i en este, no sé com quina paraula utilitzar, però en esta botxeria d'informació que ens atabala el dia a dia i que tenim tanta informació a l'abast, no només a través d'internet, també pues, a les xarxes socials, coses que no són certes a vegades i que són notícies fakes i que se ho creguem tot, hem d'estar molt molt espavilats a l'hora de triar bé on s'informem. També tindré eixa part seriosa, contrastada, científica, vostra, no? Això també a les persones, als passatgers que vagin a disfrutar aquesta experiència, és un plus més, no?
21: Clar, clar, però és que hi ha que informar-se sempre en els canals oficials.
2: Correcte.
21: I la universitat és un canal oficial perquè respecta la ciència i ha d'explicar la ciència que està fent.
1: Hay una cosa que no lo hemos comentado, pero para todos los pasajeros que viajen esta noche en el Valencia, Ibiza, también la universidad ha preparado junto con nosotros una visualización del cielo nocturno para ver las estrellas.
2: Qué chulo.
1: O sea que sí, el embarque especial ja empieza esta misma noche.
2: Ah, no, a calfar els motors, com aquell que diu. Anem a creuar els dits d'Enric i Hanna que, per favor, no estiga núvol, perquè, clar, el meteoròleg nostre, que este matí, Antonio, estava dient-nos que, bueno, poden aparèixer algun núvol que altre, sembla que per ací, per la zona de València, no ens afectaria. Cosa positiva. Així que esperem que es complisquen aquestes previsions, que faig un cel radiant ple d'estreles i que puguen disfrutar tots d'aquesta experiència tan preciosa com serà la de l'eclipsi de demà.
21: Sí, jo volia dir que, encara que n'hi hagi alguns núvols, no passa res.
2: No passa res.
21: L'eclipsi se produirà en una zona concreta del cel, molt baixa altura, i per tant, si tens núvols a l'altra part del cel, no passarà res.
2: Uh-huh.
21: És a dir, l'únic que em preocupa núvols cap a l'oest.
2: Clar.
21: Aleshores, en principi, pareix que les previsions estan prou bé, encara que n'hi hagi núvols
2: positives.
21: A la millor alts i fines, però a la millor a través també se veu. I sobretot, es farà de nit, n'hi hagi núvols o no n'hi hagi núvols.
2: Correcte.
21: És a dir, n'hi ha que, encara que la previsió d'algun lloc concret i que és que n'hi ha núvols, i aneu a veure l'experiència que es fa la nit encara que es veja només la nit, perquè això és preciós i sobta molt.
2: Pues moltíssimes gràcies, com dic, als dos. Enric Marcó, tècnic superior d'astronomia del Departament d'Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, i Hanna Peiró, directora de Passatge i Màrqueting de Transmed. Moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa tan xula.
21: Gràcies.
1: Moltes gràcies a tots.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina. Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
4: Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
5: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
5: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant. 96.5.
7: De tu a tu.
0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
8: I paren atenció al que anem a contar-los este matí, perquè avui tenim amb nosaltres a Xavi Calvo, és el nostre col·laborador especialista en disseny, director de la Fundació del Disseny, també dissenyador gràfic i divulgador del disseny. Xavi, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Estàvem així contant-nos la nostra vida fora de micro, que hem coincidit de viatge en el mateix lloc, i estàvem parlant de la calor que feia, anem a dir-ho, a París, França, Disney, etc. Ens ha pillat el pitjor del pitjor, però ara he vist en les notícies que continuen esta setmana igual o pitjor, eh?
9: Sí, al final lo que pasa, ¿no? Que el disseny quotidià és el que ens pot ajudar a passar millor
8: totalment, aquestes onades. Totalment, totalment. I anar preparats, que això és molt important. Sí. Bueno, avui, a banda de tot això que estem raonant, anem a contar, anem a parlar d'una empresa. També tenim un convidat, perquè parlarem d'una empresa valenciana que ha aconseguit una cosa que pareix molt fàcil, molt senzilla, però que en realitat és una de les grans missions del disseny. I és mirar objectes que utilitzem cada dia i preguntar-se si podrien funcionar millor. Cosa que a voltes en casa tenim coses que no utilitzem mai i que li podríem donar una segona vida si estiguérem una miqueta millor informats i millor dissenyats, podem dir-ho.
9: Sí, amb una ment darrere que ho reinvente.
8: Correcte.
9: I parlem avui de Closca. Es tracta d'una empresa, va néixer com una startup valenciana, que partís de la premissa de crear productes que aporten un valor afegit. Pot ser estil, pot ser disseny, però sobretot innovació. Per als clients, per a les persones, per a les ciutats on vivim, que això és una, la meva definició que sempre dic, que el disseny està per ajudar-nos a tindre una vida millor. I per això ens acompanya avui el seu fundador, Carlos Ferrando.
8: Carlos, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
10: Molt bon dia, Lucía, molt bon dia, Xavi.
8: Estàs d'acord, no?, en el que està contant-nos Carlos, i totalment d'acord jo, 100%.
10: En Xavi, sempre. Tinc una química especial en Xavi.
8: Molt bé, molt bé. Comencem pel principi. Que la gent ho conega. Què és Closca i amb quina idea naix?
10: Mira, Closca és un concepte de marca novedós que vol fer els hàbits sostenibles i conscients visibles i que la gent vulgui copiar-los. Pensem que la sostenibilitat moltes voltes l'enfoquem des del punt de vista dels productes, de l'energia, dels sistemes de fabricació, però perquè no volem mirar-nos a nosaltres mateixos, siguem 8.000 i pico milions de persones que pensem que els nostres hàbits estan molt bé i la realitat és que no, que si canviarem una miqueta els nostres hàbits segurament l'impacte seria més ràpid, més gran i més econòmic.
9: I això ens porta un poc directament al producte que va donar a conèixer Closca, un casc de bici plegable.
10: Exacte.
8: Que si el tenim, per cert, la gent no pot veure-lo, però expliquem que està damunt la taula i ara ens contaràs exactament en què consisteix.
10: Mireu, el que volíem era... clar, jo vinc a València en el 96, jo soc d'un poblet de Sumacàrcer, i quan vinc a València veig que és una ciutat perfecta per a la bicicleta. El 96 no era una ciutat preparada,
8: no
10: per a, no tant com és ara, no? Que són xocotets... batalles que anem guanyant. Jo el que volíem era fer un icono de la gent que es desplaça sense fum, val? I el que fiquem al cap és algo molt visible, en el qual el que vàrem investigar és que la gent no volia ficar-se un casc de bicicleta i que hi havia molta gent també que no anava en bicicleta perquè no sentia segura, en el qual era molt, molt important observar, que és el que jo sempre sabia, no? En el disseny és més l'observació que després l'execució, observar què era el que passava.
8: I què observareu o què determinareu? Perquè no sé si, Carlos, la pregunta una miqueta és obligada. El problema era que els cascos estaven mal dissenyats o que la gent, com comentes, no volia portar-los per estètica, pel que fora?
10: Clar, canviar la gent, tenim una ferramenta molt especial que és el disseny i la innovació, on jo penso que innovació és part d'un bon disseny, arriba a poder emocionar una persona i voler adoptar un hàbit. Nosaltres el que vàrem veure...
8: Un hàbit que, a més, perdona aquest tall, pot salvar-te la vida en molts casos, en la majoria, vamos.
10: Exacte. Mira, nosaltres observarem que la gent no volia ficar-se un cas, primer que res, per un tema d'estil. Quan tu vas per la ciutat no vas a córrer el Tour de França.
8: Pues no.
10: Són coses diferents. I per altra banda, que no sabien què fer amb el casc quan acabàvem el seu trajecte en la bicicleta. En el qual fer un casc que poguera quedar-se pla i poguera portar-se una motxilla era algo molt, molt interessant. No? Aleshores el que fèrem, ens juntàrem a treballar en un superequip que és el de Cul-de-Sac a València, sí. I volíem fer un símbol d'un casc plegable que ajudés la gent a voler anar en bici.
9: Però i com pots resoldre un repte així? Perquè al final, d'entrada, sembla una contradicció, no? Estil, però i plegable en algo que ha de ser rígid i com una bona closca, protegir-nos, no?
10: Sí, és una pregunta molt, molt interessant, Xavi, perquè el servei normalment no interpreta que paraules com seguretat i plegabilitat o col·lapsabilitat van de la mà, no? Imagina't que és un edifici segur, no pot ser col·lapsable, no? I el qual al nostre cap tenim aquesta idea i el que ens permet també els processos de disseny i els meus processos mentals que ja he pogut també deprendre com cavalgar, no? El cavall que tenim així dins és poder ser contradictori amb la teva ment, no? I contraposar aquestes dues paraules per a poder fer un treball, un objecte comú.
8: Explica'ns una miqueta, perquè clar, nosaltres el tenim així damunt la taula i estic veient-lo i tocant-lo, però per a la gent que ens escolta, exactament com és este casco i de quina manera l'heu creat?
10: Mira, és un casc super senzill, molt atemporal, que és una de les coses també que es permet...
8: No, i és modern, des del que cap, vull dir, el disseny no és... no és gens aparatós, millor dit.
10: Té 11 anys ja, el disseny, però serà modern avui i serà modern segurament.
8: Sí, no canviarà de moda, no passarà.
10: A 10 anys. El que tenim és un casc que està composat per 3 anells, ¿vale? I es desplaça de l'anell interior a l'anell exterior, que és el que varen patentar també, que és una de les coses que quan facis innovació has d'alguna manera de protegir-la i pensar, Lucía,
8: que no te copien les idees, que entonces no fem res.
10: En quina capacitat tens tu de poder invertir en patents, que no és tampoc baladí, que és molt car. Aquestes tres preses, el que fan, tenen tres molls elàstics. Imagina que és el taponès de la pasta de dents, que sí. Es prendes una miqueta i s'obre, això multiplicar per 3, cada moll que té el cas, que té 4, és una miqueta inspirat en esta ponera de la pasta de dents.
8: I que sobretot, així, no sé si té una altra, se pot, no, crec que aquesta és la posició més xicoteta, no?
10: En un segon tu tens un cas de bici normal, que el meneges i tens una peça
8: I
10: plana.
8: I que això té cap en qualsevol, exacte. Sobretot bolsos de dones, que normalment tenim el bolso gran, sí, o motxilla.
9: Com un llibre, el que t'ocupa, sí, sí, un llibre, totalment, totalment. T'ocupa el casco.
8: I bueno, així tenim una idea també interessant, i és que moltes vegades associem el disseny per a crear objectes nous, però també, com és este cas, podríem dir, pues reformular un objecte quotidià, habitual, o que estem acostumats a veure, no?
10: Això és una paraula superxula, la d'inventar, sí, que moltes voltes hem comentat també.
9: Sí, sí, i molts que volíem ser inventors.
8: Sí, sí, totalment, totalment. I bueno, així tenim una idea també interessant, i és que moltes vegades associem el disseny per a crear objectes nous, però també, com és este cas, podríem dir, pues reformular un objecte quotidià, habitual, o que estem acostumats a veure, no?

0: una llibreteta que feia jo quan tenia 10 anys.
1: Ai, que xulo.
0: Que
1: vas trobar... coses.
0: Sí, no, llibreta d'inventos de Carlos Ferrando quan iba a quinto. I en comptes d'anar a jugar a futbol em dedicava
1: a
0: repensar. Però és una paraula molt bonica i jo sempre me la portava a un terme com pejoratiu, com que s'està burlant de mi, l'inventor, no? I, l'inventor. Pues mireu, inventar ve de invenire, del llatí, que és venir hacia adentro, que és més d'observació. És com quan dius que vas a collir una taronja
1: sí.
0: I hi ha un moment que l'arbre te la vol donar. Està per a minxar-te-la en aquest moment. Si observes aquest moment, sols tens que allargar la mà i estirar, no?
1: Pegar-li una volteta i...
0: Clar, i jo crec que inventar té més d'observació que després d'execució, però observació de com funciona el món, cap a on va i quines solucions pot aportar tu que ajuden.
2: De fet, el disseny té molt més, jo sempre ho dic, d'exercici mental que de saber fer en les mans, perquè n'hi ha gent pues, que igual són més negades a fer, a dibuixar, a prototipar, a fer maquetes, però al final és l'exercici mental de la importància d'haver observat, en el teu cas, els hàbits de les persones.
1: Això m'agrada moltíssim,
2: sí,
1: eh?
2: I el voler resoldre un problema, no? Que al final és el disseny, no? I esa funcionalitat que de vegades no cal inventar un producte nou, però cal pegar-li una volta, no?
0: Exacte.
2: I en el teu cas pensé que ha sigut el gran èxit.
1: Sí, però i una miqueta també és detectar el que estem dient, arran d'eixa observació, detectar el que molta gent no el porta, com tu ens comentaves, o no el portava, i esta necessitat de que la gent el porte per a salvar les seues vides i fer-ho més còmode, no?
0: Sí, però està també la part estètica, la part de la bellesa.
1: Sí.
0: Tu al final, quan trobes un objecte o un edifici o una pintura que estèticament t'atrau, t'emociona. Mm. I aleshores dones un passet cap endavant a veure aquesta cosa quina
1: clar,
0: és. No?
1: Observar-ho de prop.
0: Exacte, en la qual ha de ser algo que a nivell visual siga molt atractiu. Nosaltres tenim, a les enquestes que fem, Lucía, el 56% dels nostres clients no havien comprat mai un casc.
2: A veure, és molt icònic.
1: Però això és preocupant, realment, perquè és un percentatge molt alt.
2: Sí, és molt icònic, és de veres que tu veus pel carrer i se veu molt, i dic no només en València, a mi m'ha passat per tot el món, i és molt icònic, però és de veres que quan te planteges he de comprar-me un casc, esta és l'opció de portar una cosa plegable en la motxilla. Mm. Per a mi era un problema, portar una altra cosa penjant la motxilla, un altre objecte...
1: Sí, perquè si és el de la moto, per exemple, normalment el pots guardar dins del seient, no? De la moto, però una bici no. I no pots llogar-lo a la bici perquè igual vola la bici. Vull dir, te furten la bici el casc.
2: Acabes de definir que dissenyar també és llevar problemes.
1: Totalment.
2: No? I és observar l'usuari, n'hi havia una incomoditat i se va resoldre amb este cas.
0: I si em permeteu, nosaltres li exigim o li demanem als productes i a la marca un passet més, una capeta més a nivell filosòfic. El que jo demano és que després este casc o esta ampolla d'aigua que fem, la portes a l'oficina i l'ensenyes.
1: Home, clar, el boca a boca, boca a orella, que se sol dir, això és molt important.
0: No per a que compres el casc de closca, ojalà sí, no? O l'ampolla de closca, ojalà també, però és per a que tu pugues compartir una actitud positiva, que és, jo sóc molt cool i em desplaces sense fums, i sóc una persona responsable i no fa falta que tire plàstic per beure aigua. Això és la marca Closca el que vol representar.
1: Fer-nos pensar una miqueta, a nosaltres i als que ens rodegen, en este cas, no?
0: Sí.
1: I una cosa també important és que el casc acaba rebent premis internacionals i arribant a espais com a la botiga del MoMA, per exemple, que ahí no és res.
0: Sí, jo penso que és el primer producte espanyol que va entrar a la botiga del MoMA. No hem tingut cap referència prèvia. Un producte valencià d'una persona d'un poble com Sumacàrcer, ser el primer producte espanyol a la botiga del MoMA és una cosa que també és un hito.
1: És un orgull.
0: Que ara et contaré, Lucía, perquè nosaltres el que necessitàvem no és sentir-nos orgullosos. Les palmetes a l'esquena tampoc fan falta. El que necessitàvem era obtindre la credibilitat i poder construir una marca global, perquè si vols ajudar a molta gent has de vendre molt de producte.
1: Clar, i sobretot conscienciar a la gent de que és necessari i que d'esta manera pots portar-lo d'una manera més còmoda i sempre anar protegit en este cas.
0: Sí.
1: No?
0: I hi ha una historieta xula de com s'arriba al MoMA.
1: Exacte, com arriba
0: sí, i no és un tema baladí, no? Perquè al final moltes voltes el que es passa és que pensem que no tenim el mateix talent que altres llocs del món i ens sentim un poquet
1: infravalorats.
0: Sí, o inclús amb
1: falta de confiança
0: amb algun complex, diria jo. Mira, nosaltres varen llançar la marca Closca, genera un cas de bici que és plegable, que és segur, que bla, bla, bla. Era massa coses. En 3 segons no podien construir una credibilitat. El que es passava era que invertíem els poques diners que teníem en campanya.

0: de Facebook i de Instagram, i sempre hi havia algú que diga que deia gràcies per fer que el meu casc es plegue. No es creien que col·lapsabilitat i seguretat podien anar
1: de la mà, clar.
0: Clar. En lo qual hi havia que canviar la història, Lucía, i el que jo vaig fer era, tenia un xiquet d'un any, ¿vale?, i em passava les nits treballant, cridant a museus del món, en este cas a Estats Units, per a poder posicionar el producte allí. I va ser el MoMA que vaig arribar després de diverses cridades a la persona, però era molt, és un producte nou, Carlos, jo no sé si funciona, jo no sé si funcionarà. El que després de 6 cridades, ¿vale?, jo sempre dic que és...
1: S'ha d'insistir
0: a la primera
1: sempre.
0: I a la segona no és.
1: Sí, sí, la nostra feina també és això, perquè estem cridant a molta gent al llarg de tot el matí per aconseguir gestions, entrevistes, etc. O sigui que t'entenc perfectament.
0: Mira, jo li vaig dir a Jennifer, mira, si en compres 500, te'ls ven a preu de distribuïdor a canvi des que me fiques en l'escaparate. Si em fiques en l'escaparate...
1: Això també és la vena comercial.
0: Una setmana, ja... sí, jo soc molt emprenedor. Una setmana es faig esta oferta. Va accedir, vam poder tindre no sols el hito d'estar, sinó d'estar en una foto a la finestra del MoMA, i el que va passar és que després el producte va demostrar que era bo i portem més de 10 anys venent a la tenda del MoMA.
1: Mira,
2: és que la història és fascinant.
1: Sí, sí.
2: De fet, van fer un llibre en la Fundació del Disseny fa poquet d'escenes de disseny valenciano volumen 2, i és una de les històries que conta Vicent Molins, perquè a la que te poses a preguntar-li a Carlos te trobes totes aquestes històries, vamos, que és de startup de Silicon Valley, no? I aquestes coses les tenim molt a casa, i gràcies al disseny, com un tio tan innovador, pues, ha aconseguit arribar al MoMA.
1: I a més, comentaves, crec que, no sé si ho has dit tu, closca no es queda no només en el cas, de fet has parlat de l'ampolla que està, també tenim així damunt la taula, i bueno, en què consisteix? Perquè porta una goma, bueno, explica-ho tu.
0: Closca té, o jo tinc molts productes pendents de poder sortir al mercat. Uh-huh. És que a mi les idees totes les setmanes...
1: no te falten.
0: Jo dic que se me cauen per el camal del pantaló les idees.
2: La llibreta de l'inventor l'has actualitzat.
1: Home, clar.
0: Però no es poden tindre totes. Mira, el que nosaltres estem intentant fer és canviar com el món troba aigua, la porta, i que en este cas ese CO2 i ese plàstic que s'estalvia genera un model de negoci. Nosaltres hem fet una ampolla d'aigua que també té una patent, que és una banda elàstica que fa que te la pugues abraçar a la teva motxilla, maleta, si ara te'n vas de viatge. El més còmode no és portar l'ampolla perdent una mà, com l'altra que tenim així damunt de la taula, sinó és que l'ampolla va amb tu, i el que farem és fer aquesta ampolla, i la nostra gran inversió ha sigut una aplicació que diu on tens aigua al teu costat. Més de 240.000 fonts al món.
1: Això em sembla importantíssim, perquè ara que Xavi i jo hem estat en el mateix lloc i hem patit molta calor i necessitat d'hidratar-se contínuament, pues, és cert que on estàvem teníem aigua i fonts per tot arreu, sí, però no és l'habitual.
0: Mira, ampolla i l'aplicació estan fetes, i teníem també el tercer pilar, que era una font d'aigua. Una font d'aigua connectada amb l'ampolla. L'ampolla porta un xip, sap qui ets, I el que volem és que
1: no és ciència ficció,
0: t'acostes a una font d'aigua i la font d'aigua sap que tu eres Lucía, que estàs a París, que has estalviat CO2 i has estalviat plàstic, i et dona premis per això.
1: Ah,
0: i generar una moneda digital amb el CO2 que s'estalvia.
1: Vamos, si se cap, no
2: mòbil,
1: para.
2: Clar, si des del mòbil en els mapes pots fer tot, per què no buscar on hi ha una font, no? Algo tan
1: bàsic,
2: senzill,
1: i tan senzill.
0: Mira, ara estem negociant en Apple, en la nova Siri, que estan ara treballant, Siri tinc set, i que Siri et porte a una font d'aigua prop de tu per beure aigua.
1: Pues mira, una cosa que faria molta falta en aquestes temperatures que estem tenint altíssimes, i el que queda.
2: I al final és de veure que aquests temes de sostenibilitat pareix que sembla un sacrifici, no?, per a l'usuari, i jo que sempre parlo de funcionalitat vaig a trencar i ser una mica més frívolo, perquè pense que l'error pot ser moltes vegades que els productes sostenibles sempre han sigut poc atractius, no? I ahí també estàs reinventant un poquet.
0: És una reflexió molt interessant, Xavi, i jo pense que el món s'estava, perquè des de Mr. Trump està canviant les coses, s'estava alineant en que la sostenibilitat era algo que tots, el cuidat, el respecte, eren paraules que tots volien, no? El pensar en col·lectiu, ara cada volta estem fent menys aquests últims anys, però és superinteressant, perquè la sostenibilitat abans tenies que ser un radical de la sostenibilitat, o te fenxaves en Greenpeace en un pont per a dir i eres perfecte sostenible, i no acceptaven que tots tenim les nostres incoherències, no? Que ningú és 100% sostenible. Sostenibilitat i sofisticació, si van de la mà, baix el meu punt de vista, és la gran oportunitat que té el ser humà.
2: Buah, ahí ho tenim. I per què penses que la gent que sap que necessita este objecte vulga portar-lo? I la pregunta va per ahí un poquet, no? Per esos hàbits, per veure com canviem, perquè el que estàs intentant fer és que passem al món botella, que sembla molt perogrullada, però com aconseguisses que la gent també vulga portar l'ampolla?
0: Doncs mira,
2: i dic portar, perquè és...
1: Perquè la portes,
2: és un accessori,
1: literalment.
2: Sí, sí, sí.
0: Et diria que, superhumil, en l'àmbit del cas sí que podem dir que hem tingut un èxit comercial, en l'àmbit de l'ampolla no. Val? Totes les persones bevem aigua, la proposta de l'ampolla és que arribi a moltíssima més gent, no? El que es passa és que hi hem de pres també a trompades, perquè a voltes, Lucía, tens que pegar-te a trompar per a...
1: Bueno, assaig-error, no?
0: Per dependre, és que el 80% de la societat copia. En la qual has de trobar ese 10% o ese 5% de gent més innovadora, més que s'atrevís, i trobar els primers referents, perquè aquests referents són els que podran influir en la resta. Nosaltres, com a empresa o empreseta que encara siguem, xicoteta, no podem arribar a tot el món. Necessitem arribar a les marques i a les persones adequades, i és el que estem fent ara.
2: Clar, però això és com, igual que en el cotxe elèctric diuen que falla la xarxa d'infraestructura de carregadors, a tu te fallen les fonts? O és un tema de...
0: No, a mi em falla que les grans marques i els governs no recolzen la innovació i no estan recolzant empreses com a nosaltres.
2: Sí. Sí que he vist Metro Madrid sí que he vist empreses que sí que fan campanyes, no?
0: Metro Madrid ens ha comprat ja tres voltes unes 10.000 ampolles, Starbucks també, i ara el que estem demanant és que aquestes marques tan grans, o ara estem negociant amb Apple, per exemple, que ens ajuden a contar la història, perquè nosaltres no teniu l'altaveu. Necessitem que algú que tingui l'altaveu s'atrevisca a dir... volem recolzar, i el que jo penso que es passa en aquest país és que no estem trobant les empreses grans que diguin, vaig a atrevir-me, vaig a recolzar aquest projecte, vaig a impulsar-lo, vaig a assumir que pot no eixir bé del tot, perquè la innovació també porta el saber acceptar que a voltes no eixen les coses, i portar el projecte a un altre escaló. Ens està faltant això.
2: Bueno, pues yo creo que tenemos un gran ejemplo de cómo el diseño puede transformar un objeto funcional y en una marca directamente, ¿no? En tú, y aquella primera idea de un closca hasta ahora, pues como elemento de identidad. Yo hablaba más de lo de icona, y es que estás en el MoMA y saben diferenciar esa necesidad y desig.
1: I sobretot una cosa important que ho deia a l'inici, no, de l'entrevista, que és com el cas de Closca mostra que, o ens demostra, millor dit, que el disseny o el bon disseny comença observant un problema i buscant una solució. I això és el que jo crec que feu vosaltres dia a dia, sobretot amb aquesta observació prèvia, no només de la gent que tens al voltant, sinó una observació més ampla, no?
0: Totalment. Jo diria que en este moment històric de tanta tecnologia, l'humanisme possiblement siga el més important i cap on hem de tornar a mirar.
1: Pues mira, crec que és una bona reflexió per acabar esta entrevista, i te dono l'enhorabona per estos productes, que segur que després de poder tindre este casc en el MoMA, espere que esta ampolla pues continue i se bon recorregut. No sabem fins a on arribareu, perquè, vamos, és sorprenent la vostra trajectòria, no?
0: Encara queda.
1: Encara queda.
0: Lucía,
1: clar que
0: sempre.
1: Sí. Agafa una altra llibreteta d'estes dels invents, no? Però 10 anys tenies, m'has dit?
0: 10 anyets.
1: Bueno, pues ara encara la segona part pot ser ja d'adult. Per què no?
0: Encara en queden 20 o 30 anys.
1: Per supost, clar que sí. Bueno, Carlos Ferrando, fundador de Closca, moltes gràcies, i Xavi Calvo, també moltes gràcies a tu, com sempre. Adeu als dos.
0: Gràcies. Sostenibil.

0: Que ràpid passa el matí, Abril. Mireia, és la 1:52, quasi del migdia. Estem arribant ja pràcticament a les 2. I clar, no volíem acabar avui el programa amb el que havíem anunciat a les 10 del matí.
1: Clar, estàvem fent spoiler a nosaltres mateixa, però volíem crear expectació.
0: Molt bé.
1: Perquè el
0: que hem aconseguit.
1: El que vos portem ara no són temes, són temassos.
2: Temassos
1: musicals que hem estat ahí, Abril i jo, pico pala.
0: Al final vos diré una cosa.
1: Què?
0: Bueno, al final.
1: Però, al final de la secció?
0: Exacte.
1: Vale, bueno.
0: Quan quede un minut.
1: Comencem. Com ja sabeu, pues, si no ho sabíeu, que demà és l'eclipsi.
2: Però si no,
1: sí, no ho sabíeu.
2: No ho havíem contat encara.
0: Òscar no s'ha enterat.
1: També volem posar banda sonora al que és el moment més esperat dels últims temps per molts i moltes, i anem a votar els millors temes, els temes que creguem que poden representar.
0: Vaig a fer de Quique Mateu.
1: Va.
0: Però qui ha dit els temes?
1: Vols que te diga la veritat?
2: No ho sabem.
1: No, sí, sí.
2: A 90 minuts.
0: Ah, molt bé. No, 90 no. Serà 20. 90 minuts és el programa d'esta casa.
1: Era una broma que teníem, perquè jo, com estic avui un poc d'estrellata, ja no sabia el que dia i dic, mira, així en 90 minuts...
0: Molt bé, bueno, és un mitjà de comunicació que podríem inventar-se, no estaria mal.
1: Estaria bé. Al final hem trobat 5 cançons que estan en el top 5 però del que podria ser la banda sonora.
2: Per què? Vull dir...
0: Clar, que és aleatori.
1: A veure, Abril, a què has baixat? Acompanyar-me o a què?
0: O a destrossar-te la secció. Jo al final ja vos diré la meva opinió.
1: Però anem a escoltar.
0: Anem a escoltar.
2: Per favor, i joder,
0: esta cançó tan novedosa.
1: Són cançons que podrien ser la banda sonora de l'eclipsi.
2: Per motius diversos.
1: Exacte. Sí. Perquè vos donen feeling, perquè sí, perquè no, perquè vos agrada. I si no, vos proposo una cosa.
0: Perquè parla de la lluna, esta.
1: Busquem la que ens agradaria a nosaltres.
0: I un rayo de sol, no?
1: Ah? Anem a veure. Anem a veure què hi ha per ahí.
3: Al llegar el día de esposar un calé.
0: Però este és Rafael? Jo pensava que era la de Mecano. M'acabé de quedar morta.
2: Però què bueno.
4: Casa tu hombre, piel morena.
0: Ah, que també està en la Torroja. Perdona.
1: Gràcies, Òscar.
0: Esta versió no
1: l'havia
0: escoltat.
1: Esta no l'havia escoltat jo, mira.
0: Mira, pues m'agrada més també a mi, eh? Sol és ella, no. Que estiga Rafael, té un punt, eh?
1: Tu volies coses sorpresa, güey. Me ho has dit este matí. Muy
0: reconec que esta no la triaria. Ja posats, puc opinar.
1: No millora.

0: pasaría mal en la vida, por favor.
1: Perdoneu-me.
2: Pues a mi, pel tema de l'eclipsi, m'agrada més aquesta que l'original, eh?
1: Vale.
0: No, no pot ser.
1: Òscar, anem a canviar, per favor. Ai, Pink Floyd. Què me digueu, xiques? Pink Floyd. Es diu Eclipse.
2: Sí, és que ja, esto ja sona...
1: És sugerent. Sí. Sí, però jo la tenia en l'article i he dit, no me la vaig a votar perquè és la que més m'agrada ara, sí que parla en sèrio.
0: Però el títol, anem a veure.
1: No, perquè n'hi ha altres que tenen aquest títol. Sí, són molt originals. No, però esta m'agrada molt.
2: Venga, va. Però a mi m'agrada... Jo, de moment, em quedo en la versió de no, no, Rafael i Ana Torroja. Després, la que guanye, la tornem a posar, ¿vale?
1: Però avui i demà... Ai, Òscar, anem a canviar de tema, perquè jo crec que esta li va agradar molt, molt a Lucía, perquè... Va marcar
0: perquè
1: una
0: època. Perquè és la meva època, no?
1: Sí, va marcar una època.
0: Pues va haver una època... Mira. Va haver una època que jo era molt fan de Maná. Per què? No ho sé, perquè ara no... no
1: jo també, per
0: no
1: què?
0: No estic molt convençuda.
1: Per què? No, jo tampoc, no jo estic gens convençuda. De fet, no entenc que a mi me pogueren agradar.
0: Pues això me passa.
1: Però m'agradava.
0: Això me passa. Que, però és no que les sé. Persones evolucionem. A voltes pa bé, a voltes pa mal, però...
1: Mos tirarem burundanga o algo, no jo sé, no ho sé. Però no ho sé. Els escoltava molt i, a més...
0: De moment cap m'agrada.
1: Cridava i si no veus...
0: És que no, no.
1: Pues mira, atenció a esta, que m'ha costat prou de trobar, que es diu Eclipse i és de Duki.
0: Ah, Duki.
1: Ai... M'alegro de que en abril la conega.
0: Sí.
2: Duki sí que sé qui és. La cançó està en concret, no ho sé.
0: Jo no sé qui és, ni Duki ni la cançó.
1: A veure, vos vaig a contar algo bo d'este tema que es diu Eclipse Solar, de Duki, que és que ell fa un símil perquè desapareix una persona molt important en la seva vida i ell parla de que quan se'n va algú que tu estimes, se'n va la llum. I per això li ha posat... I ara ja m'he posat seriosa perquè és la realitat, però... també és la cançó més actual que vos porte. Totes les demés són d'antanyo.
0: Bueno, vintage.
1: Però,
0: no,
1: però
0: vintage.
1: Tampoc me la posaria jo, eh?
0: Uf, jo esto tampoc, eh? Que voleu que vos diga. És que jo m'estic ara veient, allí en el castell de Torres Torres, en les ulleres plantades, mirant al cel, i és que cap d'aquestes cançons... No me'l posaria Rafael de Foto.
1: Estic veient Abril, volem tornar al principi. No, no sap com
0: no
1: fer-ho.
0: Tornem, no tornem, per favor.
1: Vol tornar al principi.
0: Evolucionem. Esta tampoc me la
1: passaria.
0: Vale, Duki, ho sé moltíssim, Duki... no has triomfat.
1: Bueno, pues la
0: no, no, per a mi.
1: La cinquena...
2: No, a mi tampoc m'ha acabat.
1: Pues esta seria la més actual, Abril. Jo esperava i confiava en que tu la triaries.
2: No, jo ja sé quina triar, de moment.
1: Ja s'ha agafat ahí la primera. La cinquena és Eclipse, també. Super originals els títols. De Margarita Lecuona, però versionada per Natalia Lafourcade. Tornem a trobar així la lluna, la nit, l'absència de llum. Són els símils en els que la gent, els cantants, s'inspiren per a parlar de...
0: A veure, anem a escoltar una miqueta, a veure si...
3: Pensava que ja no me amabas.
0: Tristor, no.
2: Però jo no sé el que
0: no m'acaba a mi, eh?
2: És que és... Què representa per tu l'eclipse? Com algo d'oscuritat, no sé.
0: Clar, doncs us vaig a dir el que jo faria.
1: A veure, en realitat són cinc estils molt diferents. Moment. Això ja m'heu tingut en compte.
0: Res a veure, res a veure.
1: Pink Floyd, Rafael, Ana Torroja...
2: Vull dir, la veritat són, que estem menyspreant.
1: Hem fet ahir un... jo què sé.
0: Jo crec que Òscar hi ha triat.
4: Nació un niño blanco como el lomo de un armiño.
0: Ell s'ha decidit, i com ell és el que mana, perquè porta el comandament tècnic, ha dit, jo vote per Rafael.
1: Però en queda més? No, ja està. No, ja està.
2: Jo vull fer una petició i és acabar el programa en esta cançó.
0: No, sí, ja
1: però, Lucía, però tu vas a votar, Lucía.
0: Mira, jo sincerament no vaig a votar cap.
1: Ai, mare, que...
0: No, però no per res, sinó perquè m'ha agradat moltíssim el que ens ha contat l'astrònom Enric de la Universitat de València, que ha dit que el millor per a veure l'eclipse és...
1: A veure, el que va arreglar.
0: No, el silenci absolut, perquè diu que, a més, quan ocorre l'eclipsi, els ocells paren de piar,
1: es callen,
0: i que diu que lo millor és disfrutar del silenci mirant el cel. Jo em quede amb això.
1: I estàs manant a callar a Rafael?
0: Bueno, no sóc jo ningú per a manar a callar a Rafael, però si som quatre ara mateixa i Òscar i Abril voten a Rafael i Mecano, pues ahí se quedem, no passa res.
2: Jo tinc una pregunta, es callaran les xixarres?
1: Per favor,
0: sí,
1: per favor,
0: teoria,
1: i el gris?
0: En teoria tots,
1: per favor.
0: Ha dit tots. silenci absolut.
2: Mira, jugarem a tot el silenci.
0: Que perfecte. Bé, per fi. És un joc que molts haurien d'aprendre alguna vegada. En fi, acabem així, són quasi les dues, i amb Rafael i Mecano acomiadem el programa. Tornem demà a les 9:30 amb més coses.

0: Esports a punt.
1: Què tal? Són les 2 de la vesprada. Benvinguts i benvingudes a Esports a punt. Avui és dimarts i la vida continua igual, direu. És una frase feta, però el mercat avança i no acaba de concretar-se. Les operacions continuen, però tot es mesura molt més. La falta de liquidesa dels clubs, el fair play financer de la Lliga, tot s'endarrereix, com ara, per exemple, el tema de les inscripcions. Els nostres quatre equips de primera, la veritat és que de moment no han fet tots els deures de les inscripcions, amb més problemes per als nous i per als renovats, com ja sabeu. L'Elx, per exemple, té 13 inscrits, cas dels futbolistes no firmats, com ara Ferniño ni Bonanote. El Levant té 11 inscrits, tampoc cap fitxatge, ni tan sols està inscrit el tècnic, Luis Castro. Sí, està Carlos Álvarez, això sí, amb el 10. El València, 22 inscrits, entre ells Guido Rodríguez renovat i els nous de Hassi Dien. No està Sato, estan jugadors que no compten com Sergi Canós i Dani Rabà i també el lesionat Diego López. Villarreal, que és qui més ha mogut en el mercat, 20 inscrits. Falta Peter Gulaski. I té molts jugadors de la filial, com Diatá i Carles Macià. Per tant, pràcticament Íñigo Pérez disposa ja de tot el que va ser la seva plantilla. No és important ara, però sí és simptomàtic del que estem vivint, com és el cas, per exemple, del fitxatge d'Arnau Martínez en el València, que es cou a foc molt lent. Més a prop sembla estar el futbolista del Villarreal, Thiago Fernández, en el Levant, en qualitat de cedit, encara que és una operació que tot el món diu que està feta, però que no s'acaba de tancar. El Levant no ha oficialitzat i tampoc diu gran cosa. En l'Elx, Tiziano Perrotta pot ser el pròxim, encara que no sembla que siga per a este mercat. Vull dir, este mercat sí, però no crec que siga per ara. S'espera l'as de la mànega de Bragarnik, l'últim nom que ha eixit, el del davanter català del Chelsea. Se recorden? Marc Guiu. Bueno, veurem què passa. L'Eldense ha guanyat 3-0 al Cartagena en l'últim partit amistós abans del debut a Almeria i el Castelló prepara amb calma el debut a Subieta contra el filial de la Reial Societat. Parlem de segona divisió. Per cert, en segona, una d'aixes notícies sorprenents en el món del futbol, eh? I Manuel Idiáquez ha sigut destituït com a entrenador del Cádiz a només 4 dies del debut lliguer. Increïble. Com més increïble, el nom que sona per a substituir-lo, l'ex del València, Albert Celades. I és que Idiáquez ja s'havia queixat del mercat de fitxatges i del timing de la directiva del conjunt gadita. L'europeu d'atletisme de Birmingham, que s'està celebrant este el segon dia, tenim a Quique Llopis ja en semifinal sense competir en les sèries classificatòries en primera ronda o en la ronda prèvia per ser un dels millors 12 temps en què s'ha presentat en la cita europea. Per contrair una de les nostres atletes, la més jove d'esta fita olímpica, va caure eliminada en la prova de Marte. I parlem d'Andrea, la castellonenca del Platges, segur que té moltes oportunitats per a mostrar la seva qualitat. Des d'imatge, la nostra flama no para ni en el mes d'agost, en visita d'ací uns moments David Casinos, avui amb una figura de la natació paralímpica que es diu adeu, José Antonio Marí. I en la tertúlia avui tindrem a Manolo Mas, flamante speaker, en l'homenatge de Follos a Ferran Torres, i Conrado Valles, que des de la seva Castella-La Mancha segueix el dia a dia de l'actualitat esportiva i del València. Rafa Alarcón està en la producció tècnica d'este programa, al micro com cada dia Dani Hermosilla, uns consells i ja se n'anem, avui sí, amb el mercat de primera. Avui la nostra portada va de futbol.
2: Esports a punt.
3: Què fas este cap de?
4: Doncs festa.
3: I el següent?
4: Són festes també, què vols que li faça?
3: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
6: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
5: Som a punt.
1: Són les 2:05 abans d'entrar en l'actualitat del València. Ja ens espera Nacho Sánchez. Avui en el mercat, la veritat, en el mercat en general, internacional, nacional, la veritat és que poca cosa. Alguns noms ja coneguts, com el de Julián Álvarez, que recordem ha arribat a la concentració de l'Atleti de Madrid, i serà la primera vegada que es veurà les cares amb Simeone, que ha deixat molt clara la posició de l'Atleti de Madrid i també la seva pròpia. Anem a veure com acaba este fulletó, que en principi sembla pròxim a acabar-se, perquè l'arribada de Julián Álvarez ja va suposar un canvi. En el tema de Rodri, cap abans, com tampoc hi ha avanços en el tema de Ferran Torres. Sembla que de moment el Manchester City, per exemple, per Rodri no accepta la primera oferta del Barça, i tampoc el Barça accepta la primera oferta del PSG, però sembla que és un poc el lloc del mercat que és habitual. En la Real Societat, Remiro, el que ha sigut porter internacional de la Real Societat, tot i que es va perdre l'últim Mundial, amb un any més de contracte, no renova, i la Real Societat ha pensat en una possible venda. L'heroi de la Copa del Rei, Barrero, es quedaria com a porter titular i es buscaria una segona opció. I segons l'especialista, l'últim apunt del mercat, Mateo Moreto, Nobel Mendy, el central de Rayo, està molt a prop de firmar pel Hull City anglès. Serien 20 milions més 5 en bonus, i és que este mercat, la veritat és que on funciona, o en l'únic lloc que pràcticament funciona i sense posar-li cap limitació, és Anglaterra. Ara sí, se n'anem amb la informació del València. El primer que hem d'apuntar és la mort de Vicente Silla. Recordeu, és directiu del València en la dècada dels 80 i dels 90. Comença amb un dels grans presidents com Arturo Tuzón de la entitat, però també ha sigut president amb Paco Roig, amb Pedro Cortés o amb Jaume Ortí, entre altres. El velatori des d'este matí està des de les 10 d'este matí fins a les 8 de la vesprada al tanatori de Campanar. La missa funeral serà demà dimecres a les 11:30 en la parròquia de Sant Miquel i Sant Sebastià, en la plaça de Sant Sebastià, així a València. Bé, una abraçada forta a tota la família Vicente Silla, un dels directius històrics de l'entitat blanc i negra, sempre present i sempre molt pròxim a tot el que ha significat el valencianisme, no només a la plantilla, als jugadors, als sutillers, a tot el que ha representat el València Club de Futbol. Quant a l'equip, entrenament avui a Paterna. Omar Sadi, que en principi ha fet una part de la sessió en el grup. Recordeu que es va lesionar contra el Castelló, que no va jugar en tota la concentració de Birmingham, que continua recuperant-se, i sembla que la intenció del davanter Àfrica del València és arribar a ese dia 22 en el debut d'Iguer contra el Celta. Avui a l'entrenament hem vist la presència de Lisandro Xey, el director de scouting del València, un dels homes forts en el mercat del València, i per què no, amb aquesta negociació que continua amb Arnau Martínez, que és el gran objectiu del València a la curta, i que evidentment ha d'omplir ese espai que necessita el València, perquè Carlos Corberán no té cap lateral dret. De seguida abundem. Una altra notícia, dos amistosos del València, demà contra el Terol, un amistós més en l'òrbita de l'equip filial, que era el previst, i dijous a les 7 contra el conjunt de l'Hércules d'Alacant, també a l'Antonio Pujades, un Hèrcules que, recordeu, reprepara l'assalt a l'ascens a la Hypermotion, un Hèrcules que encara té uns dies també per començar la Lliga, que no ho farà fins el dissabte 29 d'agost al Rico Pérez contra el Reial Murcia. Ni més ni menys, un gran debut per a un equip que esperem estiga molt pronte en el futbol professional. I avui, reunió clau entre el València Club de Futbol, Arnau Martínez, i a l'inici de les negociacions entre el València i el Girona. I qui més sap, i no és broma dir-ho, i no és baladí dir-ho, perdó, és d'este tema és el nostre company i col·laborador Nacho Sánchez, a qui tindrem el dijous a la tertúlia, però que avui li hem fet una... intentar fer una escolteta per a que ens actualitze. Nacho, bona vesprada.
0: Què tal, Dani? Gràcies per telefonar-me.
1: Molt bé, doncs evidentment dic gràcies a tu per posar-te una vegada més i per actualitzar-nos. Has estat, estàs contínuament en les teues xarxes socials actualitzant com està l'última hora d'este fitxatge, diem, un acord que es podria tancar amb Arnau Martínez en les pròximes hores o que està pròxim a tancar-se i ara quedaria la part del Girona, no?
0: Ah, sí, és. Va, anem a veure. Estava tot molt avançat, les parts s'han reunit cara a cara. Jo desconec si ha sigut en València, ciutat, si ha sigut en oficines, no sé on ha sigut, però ha hagut una reunió important en les últimes hores. La sintonia és molt bona. El gros de l'acord ja està en Arnau Martínez.
1: Sí.
0: Evidentment, resten flecos, però el que va fer el València és ja començar una negociació formal en el Girona, perquè en Arnau Martínez les coses estan molt avançades. Jo, evidentment, al mercat mai m'agrada dir que tot està fet, no? Perquè tu pots arribar a un acord en el Girona i a última hora que Arnau te diga, oye, pues si no fas això, no. Però lo normal no seria que ocorrera això. Per tant, bona sintonia entre les parts i comencen les converses entre València i Girona. Jo no sé si han començat ja, si començaran demà, després demà, ahir, no ho sé, però van a començar formalment. El València té molt clar el que vol. El València, que moltes vegades pues al València li agrada molt fer una primera oferta baixa i després una més porta, bé, no és el cas. No és el cas perquè el València vol que Arnau Martínez estiga així davant el Celta. I ja en el propi Arnau ho han fet d'aquesta manera, perquè Arnau de primeres li proposa una oferta de 2,5 milions d'euros i finalment si es tancarà per 2,8, no?, de salari. Per tant, amb el Girona pensen fer algo similar, anar pràcticament en tot el que té, que pot ser no siga el que espera el Girona i esa serà, diguem-ne, pues l'altra pata, no?, de la cama.
1: Sí, dies també en les teves xarxes socials que el gran problema d'última hora, o gran problema, un dels últims problemes ha sigut la fitxa d'Arnau en el primer any, no?
0: Sí, perquè a la fi Arnau estava demanant de primeres entre 3,5 i 4 milions bruts. Jo entenc que ell demanarà això perquè ell estava esperant a un Leipzig o a clubs de talla Champions. Ell de primeres no veia clar vindre al València. Què ha fet el València? Pues mira, tant que de vegades diguem-ne que s'ha escapat un futbolista per 200.000 euros o no estan anant en força, estan anant però per anar. No, així de primeres ja li han donat, oye, 2,5, que finalment seran 2,8/3 de salari, que és prop del que volia de salari. I és que el València ha anat fort de que li han tractat de convencer, deixar-li clar que en el nou Mestalla, que va haver un projecte millor, que l'any que ve hi haurà més fair play financer, que és un poquet la fulla de ruta del València, que nosaltres, com estem a València, pues diguem, sí, sabem que va haver un nou Mestalla l'any que ve, sí, sabem que com haurà més ingressos, augmentarà el fair play financer, perquè és així, són matemàtiques. Però estem previnguts, perquè coneixem com funciona Meriton, però clar, un futbolista tu li dius això i ell el que veu és matemàtiques, és veritat. És que l'any que ve un nou estadi, l'any que ve més ingressos, faran un millor projecte. I jo entenc el futbolista i, evidentment, doncs, oye, d'aquesta manera han aconseguit que almenys la cosa avance. On abans havia un no, gràcies, perquè jo vull ganar-me algo millor, ara hi ha un, oye, mira, aneu parlant en el Girona i si quan aconseguiu l'acord en el Girona, jo... No ha arribat cap club d'aixòs top que jo espere, perquè jo continuo en la meua. Si demà apareix el Leipzig o el Betis, per exemple, que és el pla B dels dos equips, i volen Arnau, ell s'anirà al Betis o al Leipzig, val? Però si això no ocorre, Arnau, pues, si arriben a un acord del Girona, vindrà el València.
1: T'escoltava anit en Salva Folgado, 90 minuts, i dir precisament això, no? Que el València vol donar-se pressa per a que ese plan B no es convertisca nada altres equips, com el Leipzig, com el Betis, no?
0: Clar, és que a fi de comptes, igual que... Anem a ser sincers, no? Igual que Arnau Martínez és el pla A del València, i segur que el València té un lateral per al pla, que, com a pla B, no? Pues Arnau Martínez és el pla A per al València, però és el pla B per a altres clubs. I jo crec que no passa res per dir-ho. O sigui, jo sé que de vegades diu, oye, pues jo no vull que Arnau Martínez si no som la seua prioritat. Bé, però és que... no sé, a lo millor, Dani, tu estàs molt feliç a punt, però, oye, si te llama l'ESPN, pues, o te llama la BBC, pues dius, a veure, una cosa...
1: Anem a plantejar-se algo, no?
0: Claro, jo crec que és normal en qualsevol treball.
1: Per tant, diríem que són hores claus el València que té pressa en quant a l'oferta econòmica. Si no recorde malament, la clàusula d'Arnau són 8 milions d'euros, però no es va arribar ni de bon tros perquè Girona també té necessitats de vendre, no?
0: Así es. El que pasa es que Quique Cárcel no es fácil para negociar.
1: Ya.
0: No es una persona fácil para negociar. Ellos saben que com vol el València Arnau y el València pretén fer tot això de la mano del Girona. Es a dir, donar-li menys ara per a que a la llarga el Girona guanyi més. Mm-hmm. Perquè a la fi jo crec que tots som conscients de que el gran traspàs d'Arnau serà, si ho fa molt bé, el València. Eixe serà el seu gran traspàs en uns anys, esperem que molts. Mm-hmm. I el València el que espera és deixar-li un bon percentatge al Girona de futura venda i tractar, diguem-ne, de pagar la clàusula en una operació en la que no es pague la clàusula. M'explique. Mm. Si la clàusula són 8 milions, oye, si jo te done 5 o 4,5 per el 70%, estem en la clàusula realment, perquè jo no estic comprant tot el jugador i tu el valores en la clàusula en 8 milions d'euros, no? Bé, jo crec que seria una bona oferta, com també ha sigut una bona oferta molt alta per a mi en el bon sentit Arnau. I ja després el que passe, jo sempre dic el mateix, Dani, que al mercat jo crec que mai se pot donar res per tancar.
1: Efectivament. Bé, encara que aquesta és la prioritat del València, he llegit que no es tanca la possibilitat d'un segon lateral dret, per exemple l'opció Mikel Brensis no està descartada. Saps alguna cosa, Nacho?
0: Sí, el que sé és que ara mateix el València té la prioritat a l'extrem, que no va molt sobrat del fair play financer, que tampoc se vol comprometre massa, però és veritat que Mikel Brensis apenas seria en un milió brut, que no és una quantitat important. Mm. Bé, podríem dir que si el València tanca Arnau Martínez, el primer que va pensar després no va ser en Mikel Brensis, serà en l'extrem, però és cert que després no. Sí, es tanca Arnau Martínez, que encara li restarà fair play, no? Sí. I és una posició que no estan negats a continuar reforçant perquè és veritat que el... No és el càrrec, no? Director esportiu, secretari... Lisandro Ixell, és que no és el càrrec, exacte.
1: Sí. Director no, scouting, però... no? De scouting, sí.
0: Sí, director de scouting. Sí. És un futbolista que li agrada molt i que pensa que qualitat-preu està tirat. Per tant, jo tampoc ho descartaria.
1: Sí, i ja per últim el tema de la porteria, que tampoc és descartable, necessita un segon porter. I està la situació estranyíssima de Vicent Abril, amb ofertes fora, i que... Està, perquè Cristian Rivero no compta tampoc. Bueno, ho diem al principi, problemes de les fitxes en tots els equips, de les inscripcions. Això sí, és una cosa que el València de Meriton té molt més avançat, amb tots els jugadors, pràcticament el cas de Guido, de Haas, i dient que estan inscrits. Bueno, el tema de la porteria, com està, Nacho?
0: El tema de la porteria, jo més que en fitxar, a veure, jo penso que Vicent Abril va ser el porter del València molts anys, sincerament ho penso.
1: Jo també.
0: I a mi em preocupa en que té el nasti de Tarragona esperant. O sigui, i apretant, diguent-li, oye, Vicent, nosaltres tenim un acord des de fa un parell de setmanes. Mm. Però clar, què pot fer Vicent? Que el València de moment no li deixeix ir fins que no tinga un segon porter. A mi, coneguent el València... no descartaria que Vicent se quede tota la temporada com a... No, tota no. Fins a gener com a segon porter perquè no es puga quadrar tot. Dit això, no és ni la intenció de Vicent ni la intenció del València.
1: Bé, no té... Exacte.
0: Dime?
1: No. Dies. Acaba.
0: No, i que a més ja té equip. O sigui, que ja té un equip que està disposat i que a més té un acord en el València i aquest equip, que és el Nàstic de Tarragona.
1: Sí.
0: Per tant, oye, confiem en que això avance, però el València necessita un segon porter.
1: Bé, Nacho, tenim moltes més coses, evidentment, repassarem el pròxim dijous, que també estaràs així a tertúlia, perquè el tema de la porteria a mi també em sorprèn una miqueta que Vicent Abril tinga ofertes de primera ref i no d'una categoria superior, siguent internacional, però bé, això serà motiu de debat més avant, també tenim la renovació o la possible renovació de Jesús Vázquez. Nacho, que vaig a bé, el que queda de vesprada i estarem atents, el que vaig a ser actualitzant de la fillatge de Arnau Martínez. Gràcies.
0: Vinga, abraçada, xics.
1: Són les 2:20 en el Villarreal. La veritat és que se viu la situació completament contrària a la del València, sense pràcticament necessitats, molt poca activitat davant del debut. Recordeu, a les 5 de la vesprada, el pròxim diumenge contra el Racing, En el nuevo Sardinero, un partido contra un equipo que el va a eliminar, al Villarreal, recordem, de la Copa, un equipo que torna a primera divisió i amb molta intensitat. Íñigo Pérez prepara aquest partit, diríem, d'una forma molt natural, entrenaments durant tota la setmana. El gran dubte, ja vos diem ahir, que és a la porteria. Luis Junior va jugar l'últim partit a Turquia, Peter Gulagi ho va fer contra el Levant i és el porter, en principi, que ve a complicar-li les coses a Luis Junior. Però anem a veure com està, com és la primera decisió de Íñigo Pérez de cara a este partit. La resta de l'equip està, la veritat, molt clar, ja ho diem ahir, una defensa clara, Foiz i Renato Veiga en el centre de la defensa, Mourinho per la dreta, Carlos Romero, de moment li ha guanyat la batalla a Sergi Cardona en l'esquerra, en el mig Pape Gueye i Santico Messaña, en el doble mig centre, ahí estan en l'espera, Diatta i Carles Macià, que han fet un gran pretemporada, les bandes Nico Pepe i Moleiro, i en la punta de l'atac, de moment, a Jozi Mika Utache, Gerard Moreno, en principi no partís com a titular i anem a veure si això li ve bé per a evitar possibles lesions com ha tingut en els últims anys. Està el tema de les possibles eixides amb Pape Gueye i amb Mika Utache, que està ahí dins del rebombori que, per exemple, suposa l'actualitat del Futbol Club Barcelona, l'eixida de Ferran o l'arribada o no de Julián Álvarez. I sí que ha comunicat el Villarreal per acabar que Hugo López, el jugador de la cantera gragueta del Villarreal B, jugarà cedit la pròxima temporada en l'Andorra. Anem amb el Levant. En el Levant pendents de Thiago Fernández, que diuen que està pràcticament tota l'operació feta i acabada, però ni el Villarreal ni el Levant Unió Esportiva de moment han donat oficialitat a l'arribada, com ha cedit, això sí, de Thiago Fernández, que recordeu, la passada temporada va estar jugant el Oviedo, va fer una bona temporada, va causar bona impressió i va ratllar a gran nivell. Del futur, de les eixides, millor dit, està el tema de Carvina Arriaga, de Tallón, de moment sense cap tipus de novetat, continua en l'equip, i més debat està causant el tema de Carlos Álvarez. En el club creuen que sí que hi haurà una oferta en esta part final del mercat, no es plantegen una eixida de moment, si evidentment escoltaran el preu, recordem que acaba contracte el pròxim any, el 30 de juny del 2027, i que de moment no ha acceptat cap oferta de negociació, de renovació, que considera insuficient el jugador del Levant Unió Esportiva, que és una de les fitxes que està en la zona mitja baixa de la taula, tot i ser, com aquell que diu, com aquell, com sabeu ja, l'heroi del ascens a primera divisió la temporada passada en Burgos. Recorden que el Sevilla, un dels pretendents, o almenys això s'està comentant, manté el 30% dels drets federatius d'una possible venda de Carlos Álvarez. Bé, la renovació, com diguem, està parada, les lesions no li han acabat de deixar jugar i rendir a gran nivell en l'any passat en primera divisió, i tampoc Luis Castro, sembla que és un dels futbolistes que apunten a l'11 inicial, tot i això manté el 10 de Pablo Martínez, del capità Pablo Martínez, i això és una, diríem, nota o una gota d'esperança per als aficionats de granotes que desitgen que Carlos Álvarez continua en el Levant Unió Esportiva. Anem amb l'Elx. Brutal la xifra, 27.000 abonats per al conjunt franjaver, segons les dades que ha oferit este matí el conjunt franjaver. Està en este període de noves altes i continua augmentant el degoteig de nous abonats. 27.000 ja. Quant a l'actualitat esportiva, avui entrenament una vegada més en el Díaz Iborra del equip de Martín Anselmi, amb corredor de calboig per a Facundo Buenanote, el nou jugador del Elx, i també per a Omar Conaré, el jugador del planter màxim golejador de la pretemporada, que era el seu aniversari. En quant a la situació del mercat, ja ho hem dit, Tiziano Perrotta arribaria procedent del Banfield. En una de les operacions, un dels futbolistes amb major cartell, una de les promeses del futbol argentí de 19 anys, que en principi Banfield es quedaria una futura venda. El que no sabem és si vindrà en este mercat estarà fitxat en este mercat segur, vindrà en este mercat d'estiu, o sigui, serà part de la primera plantilla de l'Elche en esta primera part, o esperarà, quedarà cedit fins al mes de desembre, com li ha passat a Biel Osorio, l'últim ha firmat en el mercat d'hivern, que està ja de camí a Espanya, i anem a veure si arriba definitivament per a integrar-se en la plantilla de l'Elche una vegada solventats els problemes de visat. Osorio, Ferniño i Umar de moment els davanters, però no serà l'únic. L'Elche està movent-se en el mercat, anem a veure quines són les posicions a concretar, però l'últim nom que ha eixit en les últimes hores també és la sexta. L'Elche està interessat en la situació de Marc Guy, el davanter català del Chelsea, que va formar el Futbol Club Barcelona, que no té lloc en el conjunt de Xavi Alonso i que anem a veure a deixar i anem a veure per a on pot estar. Anem ja amb l'actualitat dels nostres equips de segona divisió. Últim amistós de l'Eldense abans del debut contra la Unió Deportiva Almeria, previst per al pròxim dilluns a les 8 i mitja de la vesprada. Els tres gols, Pau Cabanes, golàs de Mariano Carmona i també gol d'Amarilla, este en la segona part. Claudio Barragán valorava així el final del partit, la pretemporada, y el que espera de así al inicio de Liga.
7: Hoy se han visto cosas que hasta el momento no habíamos hecho, ¿no? Independientemente de las circunstancias, yo creo que el equipo ya ha tenido mucho más ritmo que en otras ocasiones, y es lo que venimos buscando, ¿no? En la pretemporada, ¿no? Eso es de lo que se trata, ¿no? Independientemente del resultado, porque, bueno, el resultado es lo que es, siempre nos gusta ganar a todos los entrenadores, pero lo importante es que se vaya viendo un poquito la idea, ¿no? Todo lo que venga y que aporte, pues encantadísimo. Es cierto que hay posiciones que nos falta todavía por ocupar, porque estamos cortos y, bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de...
1: A veure si té la sort de completar la plantilla. Quan el Club Esportiu Castelló avui ha tornat a entrenar-se preparant i se debut diguer divendres, ha subit a contra la Real Societat. Bé, demà parlarà Pablo Hernández. Anem amb més coses.
8: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Són les 12:26, diumenge, la selecció espanyola femenina juvenil d'handbol, és a dir, les guerreres juvenils, es van proclamar campiones del món a Romania. La notícia, siguem bona, és immillorable, perquè Espanya definia el títol com a vigent campiona i ha tornat a triomfar. Una generació de les millors jugadores del món d'edat juvenil, quasi res. A més, Elena Fresco, la jugadora del Vera Vera, ha sigut la MVP del torneig. Una victòria que té bona cosa de representació valenciana en jugadores de la comunitat o que juguen en els nostres equips. D'elles, per exemple, la jugadora nascuda a Onda, d'origen romanès, i que pertany a l'handbol Elche, Erika Bladu, que n'és la prova. L'extrem de l'Elche, l'extrem esquerrà, va ser seleccionada com la millor jugadora esquerrana del campionat. Rebeca Secades, Andrea Palomera i Andrea Pérez del Morvedre, Laura Ferrer, Lucía Calleja i Erika Bladu de l'handbol Elche i Aitana Hernández de l'handbol Mislata, la representació valenciana de les campiones del món juvenil. I al capdavant de la selecció, Cristina Cabeza, que també és entrenadora del nostre handbol Morvedre, fent un tandem d'èxit amb Luis Miarscorbe, preparador del Grafometal Sporting La Rioja. Bé, i tenim la sort de tindre-la molt a prop a Cristina, que ja la tenim a nosaltres. Cristina, bona vesprada, buenas tardes, y lo primero, enhorabuena.
9: Buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Bueno, un título, Cristina, supongo que todavía asimilando todo lo que ha pasado, dos campeonatos consecutivos, que no es casualidad, en el mundo del deporte ni en la vida, detrás de estos dos títulos, tanto el de China como el de Rumanía, pero hablamos del último, lógicamente, con muchísimo trabajo detrás, ¿no?
9: Pues sí, la verdad que desde que Luis Miarscorbe y yo empezamos en la base del balonmano femenino español con las categorías en descendidas, jugando campeonatos B, uh-huh, creo que hemos hecho una labor y un trabajo increíble, ¿no? Ganamos el primer campeonato del mundo en el 2024 y ahora volver a hacerlo, pues está al alcance, bueno, ahora mismo en el balonmano femenino español de nadie, y ha sido una experiencia otra vez espectacular.
1: Sí, se ha hablado mucho en el mundo del balonmano de ese 20-23, se pasó un 26-23 para llegar a ganar el título con el atrevimiento, con el cambio defensivo, con las novedades en ataque. La verdad es que es un cambio de riesgo que os salió bien, ¿no?
9: Sí, bueno, sabíamos, siempre lo decimos, ¿no? También nos pasó en China, que teníamos ahí una debajo de la manga y le decíamos a las jugadoras que aguantaran, que algo iba a pasar, ¿no? Que a pesar de que teníamos que estar preparadas para todos los escenarios posibles, que ellas se fueran en el marcador, que nos fuéramos nosotras, entonces dijimos, vamos a aguantar, el partido dura como mínimo 60 minutos, y hasta los 60 minutos, hasta que no pite el árbitro del final del partido, nosotras tenemos que intentarlo hasta el último segundo, y creo que tuvimos un acierto increíble, el cambiar la defensa, que ya se la habíamos hecho los últimos 5 minutos en el partido de la main round, pero nos dimos cuenta que no podían adaptarse, y luego el cambio estratégico también en el ataque, unas acciones de 7 contra 6 con un solo pivote, 4 primeras líneas, que no habíamos hecho durante el campeonato. Y creo que la mezcla de las dos cosas saturó al entrenador Montenegro y a sus jugadoras.
1: Y ahora lo más difícil es que estas jugadoras lleguen a la élite y se puedan mantener, ¿no?
9: Claro. Bueno, muchas de ellas ya están en los equipos de Liga Guerrera Ciberdrola, y lo importante es que sigan su crecimiento, que no se salten etapas, porque, bueno, 3 de ellas todavía son juveniles. Sí. Iraya, Lucía Calleja y Ferrer son todavía jugadoras juveniles, ¿no? Y sobre todo que sigan trabajando, que saben que con trabajo al final los sueños pueden hacerse realidad, y que tengan siempre los pies en la tierra y que disfrutemos de ellas durante muchos años.
1: Sí, y bueno, hay una noticia que nos ha sorprendido y desvelasteis vosotros hace unas horas en Deporte 100%. Es el final, la final es vuestro último partido como seleccionadores juveniles.
9: Sí, nosotros ya lo sabíamos durante todo el campeonato. La dirección técnica de la federación se puso en contacto con nosotros el 21 de mayo para destituirnos, para decirnos que no contaban con nosotros después del Mundial, porque no éramos personas de confianza del seleccionador. Y bueno, que es la misma persona, el director técnico y el seleccionador. Y bueno, lo aceptamos, miramos para adelante. Teníamos dos opciones, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o continuamos sin que las jugadoras sepan nada? No le contamos nada a las jugadoras, y creo que hemos dado una lección de trabajo, de profesionalidad, de humildad y de respeto hacia todas las partes. Y qué mejor colofón que al final colgarnos el oro, y bueno, se cierra una etapa y ya está.
1: Increíble. Bueno, estaremos pendientes de ese futuro, porque ahora, Cristina, ya prácticamente sin descanso, te incorporas a Morvedre, te vamos a tener aquí muy cerca. Acabasteis muy bien la temporada. ¿Cuál es el objetivo?
9: Bueno, pues consolidar el equipo, ¿no? Ya que además también podemos presumir de una cantera espectacular, sí, posiblemente de las mejores de España, pues intentar consolidar estar en la máxima categoría y sobre todo también intentar no sufrir tanto como las últimas temporadas, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener que trabajar mucho y muy duro, y vamos a ver si este año conseguimos dar un pasito más y poco a poco, con el apoyo de todo el mundo, de las instituciones, de los sponsors privados y de toda la gente que nos quiere ayudar, pues intentar consolidar el equipo en la máxima categoría y poco a poco ir soñando, ¿no? Soñar es gratis.
1: Sí, eso.
9: A mí lo de soñar se me da bien, la
1: sí,
9: verdad.
1: Sí, se te ha dado muy bien. Oye, si sueñas mucho, igual tenemos dos ligas guerreras para Morvedre, que no estaría mal. Acabamos, Cris, importantísimo a nivel experiencia vestuario, que Sandy Barbosa vuelve como delegada, todo lo que supone, ¿no? De ayuda, de lo que decimos, ¿no? De hacer vestuario, ¿no?
9: Sí, mira, en Italia tuve la suerte de dirigirla en el equipo italiano, y bueno, ya teníamos muy buena relación, y ella no paraba de decirme, a ver si me fichas cuando me retire, a ver si me fichas cuando me retire.
1: Y mira.
9: Y cuando se lo propuse, dijo, ¿me lo estás diciendo en serio? Pues claro, a ver, si Jenny, por circunstancias personales, ha tenido que dejar esta plaza libre, y le dije, vente como delegada, y además, sé que vas a aportarle mucho a las jugadoras, chicas. Y creo que eso es súper, súper importante, y la verdad que estamos muy contentos de que vuelva a su casa y de tenerla con nosotras.
1: Pues Cristina Cabeza, ha sido un placer y un honor tenerte aquí, que para nosotros siempre serás la seleccionadora, y otra vez la enhorabuena por esta generación tan fantástica de chicas que juegan a balonmano, un deporte absolutamente precioso. Gracias, Cris.
9: Gracias a vosotros, un abrazo.
2: Sports a punt.
8: En Sports a punt, la nostra flama, amb David Casinos. Somriure.
1: Bueno, és dimarts i com cada dimarts tenim la nostra flama i com cada dimarts tenim la nostra flama i ens acompanya la nostra flama, David Casinos, bona vesprada.
10: Què tal, Dani? Bona vesprà.
1: Com va aquesta flama?
10: Bien, estamos bien. Contentos, pero con ganas de coger vacaciones también, ¿eh?
1: Sí,
10: David?
1: No, es deberes, es deberes. Què t'anava a dir? Avui tenim un personatge, una pues llegenda, no?
10: Tenemos, tú lo has dicho, una leyenda, un referente, una persona que ha dado mucho a la natación valenciana y a la natación de este país. Mucho cuidado, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, hoy vamos con José Antonio María Alcaraz, un referente, ya lo he dicho.
1: José Antonio, buena vesprada, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo vas? Bien.
1: Així te tenim. Com diem abans d'entrar en el directe, te queda David i tot se quadrem, no?
11: Sí, sí. Ayer justo, bueno, este fin de semana tengo una competición. David me mandó un mensaje ayer para comentar unas cositas que imagino que hablaremos ahora. Y, sí. Y me dijo si me vendría bien. Y dije, hombre, para David siempre vuelvo.
1: Muy bien, David.
10: Pues justamente, José, por eso te llamábamos. Las redes sociales, me saltó el mensaje de que después de 28 años de tu vida deportiva, justo al lado de la natación, ibas a dar por cerrada tu etapa como deportista. Y yo por eso justamente te quiero preguntar, ¿cómo es levantarse y no tener que ir a entrenar? José, ¿cómo es eso?
1: Que tú me expliques ahí, ¿no?
11: Sí, exacto. No, pues bueno, la verdad es que es raro. Tú seguro que me entenderás, ¿no? Cuando dedicas tanto tiempo y al final es tu modo de vida el levantarte cada mañana, ir a entrenar, tener esas rutinas y te sientes un poco raro, un poco vacío, porque al final son muchos años, es como toda nuestra vida dedicada al deporte. Pero bueno, la vida continúa, hay que hacer otras cosas y la vida evoluciona.
10: Yo recuerdo que aquí cuando hemos hablado contigo por otras cosas, también por los campeonatos o todo lo que estaba sucediendo en tu vida, tú eres una persona que siempre te has preocupado mucho por esa etapa, es decir, por seguir formándote fuera del agua, y creo que esto es muy importante. ¿Hacia dónde van los tiros de José? ¿Hacia dónde vas a ir?
11: Pues realmente, bueno, yo he estado formándome en lo que es la psicología hace apenas un mes, acabé también el máster en psicología general sanitaria y bueno, la verdad es que lo estoy relacionando con lo que es todo el tema deportivo también y bueno, ahora estoy ya trabajando con algunos deportistas en psicología deportiva y bueno, con algunos proyectos también sanitarios, también todo relacionado con la psicología, así que bueno, muy muy contento.
10: Wow, qué maravilla. Oye, José, yo no sabía nada, pero sé que también, bueno, por parte tú tienes en casa también una persona muy cercana al mundo de natación, que es tu mujer, Sara Gascón, y que yo no sabía que habéis sido papás ahora. ¿Un nene, una nena es? ¿Una nena?
11: Sí, una nena.
10: Y bueno, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque también eso, claro, también es importante, es decir, hay que continuar con la vida, tú lo decías, ¿cómo estáis ahora?
11: Pues sí, la verdad es que bueno, fue el mayor regalo que podamos tener. Y nada, fue hace 5 meses que fuimos papás y la verdad es que bueno, adaptándonos, aprendiéndonos también a esta nueva rutina, ella también al final ha sido uno de los motivos por los que también, pues bueno, he decidido dar un paso al lado en el deporte, ya que bueno, también requiere mucho tiempo con el tema, ya como te comentaba, con estos proyectos profesionales y demás, pues bueno, al final el regalo que podamos tener. Y nada, fue hace 5 meses que fuimos papás y la verdad es que bueno, adaptándonos, aprendiéndonos también a esta nueva rutina, ella también al final ha sido uno de los motivos por los que también, pues bueno, he decidido dar un paso al lado en el deporte, ya que bueno, también

0: Bé, a la Basílica de Santa Maria d'Elx està ja tot preparat per a la primera representació del misteri esta nit i ahir es va celebrar la prova de l'Àngel. Els escolans van superar el vertigen que suposa cantar a 25 metres d'altura. Pilar Llorca.
1: Són les veus dels escolans del Misteri d'Elx en un dels moments més esperats abans de les representacions, la prova de l'Àngel. Passen tot l'any assajant a la Casa de la Festa i ara arriba el moment de fer-ho a la Basílica. Dins dels aparells aeris canten, suspesos a 25 metres d'altura. Per a ells, el repte és vèncer el vertigen sense que la veu tremole.
2: Estoy contento, pero a la vez nervioso. Es una cosa rara.
3: Siempre mirar para adelante y no desconcentrarte.
1: Anit també van tindre l'oportunitat de sentir els escolans d'anys anteriors que ja han perdut la veu aguda de la infantesa, però que ja es preparen per debutar algun dia amb el cor dels apòstols o la judiada. I amb les proves superades, esta nit a les 10:30 arriba el moment decisiu amb la primera representació del misteri.
0: I Carlos Nao és el flamant guanyador del Filó Miner del Festival del Cante de les Mines de la Unió a Múrcia. Màxim guardó, el millor instrumentista per a un valencià del barri del Cabanyal que toca la flauta travessera i que va descobrir el flamenc en la pandèmia. El premi li l'ha homenatjat a la seva àvia. Informa Carme Marc.
4: El dia que va fer 90 anys, Vicent, l'àvia del flautista del Cabanyal, Carlos Nao, va rebre un regal que sonava boleria i seguidilla.
5: Inolvidable, inolvidable. M'ha alegrat molt i de que el meu net me l'ha oferit a mi aquest regal tan gran.
4: El seu net, de formació clàssica, acaba de guanyar el premi a millor instrumentista a la Unió, al Festival del Cante de les Mines.
6: Un pas molt important, no? Perquè és un premi de molt de prestigi i que ara mateix el tinc i que encara l'estic assimilant.
4: Guardó per una interpretació amb flauta travessera que es queda en una casa amb quatre generacions de músics.
6: La meva vida és això i vull dir que no, estem tots els dies tocant i escoltant i convivint, no?
4: Als 11 anys tocava la flauta al conservatori, als 27 la pandèmia li va ensenyar el camí marcat per Camarón i Paco de Lucía.
6: La veritat que com a flautista pues, sempre he admirat molt a Jorge Pardo, que va ser el primer, no? Un dels primers en incloure la flauta del saxo dins del flamenc.

0: Hem arribat ja a les 3 i mitja, acabem este temps de notícies. Recorden que a les 4 actualitzem informació i que poden estar sempre informats a través del nostre web. Nosaltres tornem demà, més i millor, com sempre. Adeu.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
2: Podcast.
3: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
4: Un 11 d'agost va néixer a la Vall d'Uixó la soprano Carmen Tour-Melchor, coneguda com la Cachapa. A Carmen, la cosa de cantar ja li venia des del bressol. Era filla de Manuel Tour, un cantador d'albaes i jotes ben conegut i admirat a la Plana.
5: Yeah.
4: El seu talent innat va anar creixent amb ella, però no isqué del terme municipal fins que mossèn Francisco Peñarroja, del Conservatori de València, la va descobrir en una de les intervencions de Carmen a l'església del poble. A partir d'aleshores, Carmen es formaria al Conservatori, on destacaria bona cosa i acabaria obtenint el Premi Extraordinari de Fi de Carrera. Els entesos coincidien a dir que posseïa una veu extraordinària, amb un registre amplíssim acompanyat d'una dicció impecable. La carrera professional de la Cachapa començaria al Teatre Russafa de València amb La Sonàmbula, en el mateix paper que l'any anterior havia interpretat Clara Panac, una altra destacada cantant de l'època, cosa que va generar una rivalitat entre les dos sopranos, però sobretot entre els seus admiradors. Tour va ser contractada per la companyia lírica de Federico Caballé i Amparo Sanz, i amb ella recorreria els principals teatres d'Espanya com a primera figura. Tot i la fama creixent, va rebutjar una gira per Itàlia, confessant que era massa tímida i que no acabava d'encaixar en determinats ambients. En casar-se, va abandonar la carrera professional i es va dedicar a la família. El veïnat de la Vall esperava cada dia amb il·lusió poder escoltar-la cantar des de sa casa. Tanta devoció hi havia a la Vall per l'art de Carme que avui el Teatre Municipal porta el seu nom. La sort i la salut no van acompanyar-la. Va emmalaltir i va perdre sa casa després de la Guerra Civil. Però Tour encara tingué forces per a fer una última i emotiva actuació amb l'Església Plena, on va interpretar l'Ave Maria. L'any següent, la veu de la Cachapa s'apagaria per a sempre. Quasi 43 anys després del naixement d'esta ballera insigne, l'11 d'agost del 1900.
3: Comprimits efervescents.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som a punt.
6: L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
1: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: El Ministeri d'Exteriors treballa per a localitzar els 164 ciutadans espanyols que es troben en parador desconegut després del terratrèmol de magnitud 7,4 que ha patit Colòmbia. Un sisme que ha deixat un balanç provisional de 224 morts i centenars de ferits i vora 3.000 desapareguts. Alejandro Moles.
2: També hi ha desenes d'edificis que han quedat assolats, hospitals desbordats i diversos aeroports que han suspès les operacions mentre continuen les tasques de rescat. Pereira, Cali, Manizales y Armenia están entre las ciudades más golpeadas por el sisme.
3: Está un poco delicada porque hay gente todavía atrapada.
4: En este edificio hay gente.
3: En este edificio hay como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña.
2: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha dit que els 164 espanyols es troben en parador desconegut, però que, de moment, no té constància de cap ferit o mort com a conseqüència del terratrèmol.
5: Tanto la embajada como el consulado están plenamente movilizados a favor de la colonia española que se encuentra allí. Del primer censo que hemos establecido hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
0: Declaracions que ha fet Álvarez després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Xavier García del Valle.
6: Sí, el ministre ha dit allí que Espanya treballa intensament amb el Marroc per accelerar el retorn dels milers de migrants que continuen a la ciutat autònoma de Ceuta després de l'entrada irregular. Ha destacat el diàleg diplomàtic i el compromís del Marroc amb el retorn de totes les persones que han entrat irregularment sense, ha dit, demanar res a canvi. També ha llançat una advertència a les màfies que trafiquen a persones.
5: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos, que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
0: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, recomana a la població que de cara a l'eclipsi de demà acudisca als 9 punts oficials que ja establerts i que tenen a la nostra pàgina web i en la de la Generalitat, o que es queden a casa si tenen bona visibilitat.
2: D'altra banda, el conseller recorda que, a més del tancament dels parcs naturals, ni avui ni demà es pot fer acampada lliure.
7: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas, o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
2: Els punts oficials d'observació de l'eclipse total de sol estan distribuïts entre les províncies de Castelló i València. En concret, estan fixats a Benassal, Peníscola, Castelló de la Plana, Onda, Pusol, Aras de los Olmos, Macastre, Utiel i València.
0: I el Centre d'Emergències de la Generalitat ha donat per controlat este matí l'incendi forestal de Tírig. Ara, i fins que es doni per extingit, els treballs se centren a assegurar la zona.
6: Recordem que l'incendi de Tírig es va declarar divendres passat amb un balanç de més de 750 hectàrees cremades, el 80% d'elles massa forestal, i amb un perímetre de 23 quilòmetres.
0: I en els esports parlem de futbol, perquè el València disputarà dos amistosos més abans de començar la Lliga.
6: Demà, a les 6 de la vesprada, s'enfrontarà al Terol i dijous a l'Hèrcules. Els dos partits seran a l'estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna.
0: Més informació a les 5 en esta sintonia en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
8: ¿Qué haces este finde?
9: Pues festa.
8: ¿Y el siguiente?
9: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
8: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
10: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
4: tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
14: Salutacions amb afecte, amics i amigues de Punt Ràdio, de les vesprades de la Ràdio Autonòmica Valenciana i d'estos moments especials que recuperem amb ganes, perquè ens van deixar bon sabor de boca, aprenentatges, descobriments, curiositats i ganes de fer xerrades al voltant d'allò que va ser protagonista. Comencem pegant la campanada en un any de commemoració perquè el Micalet de la Seu fa 600 anys d'història. Els campaners que el fan parlar ens van atendre i ens regalaren un moment preciós.
13: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
15: El Micalet de la Seu, eixa torre tan emblemàtic, eixe campanar tan estimat, un dels monuments més emblemàtics, jo diria, si no, el que més, no, de València ens representa. Correcte. Jo crec també una manera la tradició valenciana. Està d'aniversari i li hem de posar moltíssimes espelmetes, en la coca. Sí, 600 anys d'història. Mare de Déu, se diu pronte. Des de 1426, com aquests negocis que potser...
14: Des de 1426.
15: Està el Micalet, formant part de la nostra vida, marcant el ritme del temps i de la vida en la ciutat. És el campanar de la catedral, encara que té una personalitat pròpia indiscutible.
14: I ens custodia, i és interessant fer excursió, sempre s'ha fet il·lusió. Ciutat, no? En definitiva, és un dels punts del nostre territori des d'on encara es pot gaudir del toc manual de les campanes.
15: Campanes que tenen nom, tenen també data de naixement...
14: Història en si mateix. Història en elles mateixes, sí. Bueno, doncs és precisament l'Associació de Campaners de Catedral qui conserva part del llegat i de la història d'aquest monument, i com qualsevol celebració, nosaltres ens volem sumar-hi. Fins al Micalet se n'ha anat la nostra companya Mar Hernández. Mar, en quin punt estàs? Estàs prop de les campanes?
16: Bona vesprada.
14: Puxant les escales. On estàs?
16: Estic molt a prop de les campanes. Quasi les puc tocar en la mà. Estic ara mateix al que és la sala de campanes, no? Des d'on es fa eixe toc. Seria com la tercera planta de la torre del que és el Micalet. Si a la torre en total cal pujar fins a dalt de tota la terra són uns 207 escalons, així seria uns 150 escalons cal pujar més o menys per a vindre així. Justament estem justament dalt de mi està eixa terrassa, no, coneguda des d'on el Micalet custodia eixa ciutat a 51 metres d'alçada, però la màgia realment ocorre on estic, no? On es fa eixe toc de campanes, 11 campanes que hi ha sí, en esta sala octogonal, 11 campanes que són les litúrgiques, 11 campanes a més, com deia Ximo, amb el seu nom i el seu any de naixement col·locat en una placa així per a identificar Carles, cadascuna més menuda, més gran, cadascuna amb la seva sonoritat i personalitat pròpia. També estic envoltada d'eixes cordes que fan que s'activen aquestes campanes i que puguen sonar per tota la ciutat. Però sobretot estic envoltada de dues persones que en saben moltíssim d'aquestes campanes i del Micalet. Estic amb Francesc Lloc, que ell és antropòleg i president de l'Associació de Campaners. Bona vesprada, Francesc.
17: Hola, bon dia.
16: I estic també amb Pau Sarrió, que ella és historiador i també campaner. Bona vesprada, Pau.
18: Bona vesprada.
16: Moltes gràcies als dos per obrir-me esta sala de les campanes. És un autèntic privilegi poder vindre fins ací, poder notar també el vent que noteu vosaltres quan feu eixos tocs tan importants. Clar, comencem per aquesta efemèride. 600 anys d'història del Micalet, 600 anys d'un símbol de la ciutat, no és així, Francesc?
17: 600 anys de l'acabament, perquè van començar, es va durar més de 40 anys de fer-lo, no tot seguit, sinó que al principi arrencaren ràpidament, s'acabaren els diners i 20 anys més tard continuaren, no? Com sempre, no? Però ja estava inaugurat, ja estava inaugurat. Estem celebrant l'acabament del campanar, de la torre. En aquell moment li diuen el campanar nou, després li diran la torre del Micalet.
16: Però no es deia Micalet a l'inici.
17: No, Micalet és la campana. Mai s'ha dit Micalet. Micalet és la campana, és la torre del Micalet, no? Però en aquell moment era el campanar nou, perquè havia un campanar vell, i d'ahí van portar unes quantes campanes, 7 o 8, no sabem quantes, i van posar 11, com en tots els campanars de la Corona d'Aragó. Tots els campanars de catedrals hi havia 11 campanes, 5 grans i 6 menudes, amb una peculiaritat valenciana, i és que així les campanes no sols tenen nom i data i tot això, sinó sexe també. És a dir, està la Maria, i està el Manuel, i està el Jaume, i està el Vicent, i la Caterina, i totes les demés. La família, tota
16: la família de campanes, amb campanes molt antigues, fins i tot, d'abans de que existira com a tal el Micalet, no és això, Pau?
18: La campana més antiga que ens envolta avui és la Caterina. És una campana fosa l'any 1305, i això vol dir que és molt anterior al campanar. Aquella fou una de les inquilines del campanar vell, que estava situat en el que avui és el carrer de la Barcella, en el lateral dret de la catedral, i que el 1419, quan segurament esta sala estava tota a cel obert encara, fou portada, com Francesc ha dit, junta a la resta de les seues companyes i col·locada així, a més, juntament en el primer Micalet, la gran campana horària, la gran campana municipal, que posteriorment, ara fa 600 anys, el 1426, passa a coronar la Terrassa, com encara ho fa a dia d'avui, una successora seua.
16: O sigui, no està el Micalet original, està una successora?
18: Sí, el Micalet original es fon en 1419 i posteriorment la campana es refosa en diverses ocasions. La nostra actual campana és de 1532.
17: Sí, però amb una peculiaritat, cada vegada la fem més gran, cada vegada més gran. I en este moment el Micalet és avui, encara, avui, dia d'avui, en tota la Corona d'Aragó la campana més gran. Jo he estat per treball en totes les catedrals de la Corona d'Aragó i no n'hi ha ninguna que siga tan gran com esta, no? És a dir, quan la van fer van dir... una campana, no estàvem pensant en les hores, no, estàvem pensant una campana que sigui tan gran que arribi a les muralles i més enllà per mostrar la magnificència d'una ciutat tan il·lustre com aquesta. És a dir, el que estaven demostrant és que la ciutat de les ciències d'aquell moment, directament.
16: Sí. M'encanta, Francesc, perquè conforme ho estàs contant estàs agafant precisament una de les cordes, no, que això imagina que ja és un poc l'ofici, forma part de l'ofici del campaner.
17: Sí, a més la corda té nucs i és molt fàcil perquè agafes i així pots tocar molt bé. Les campanes no se poden tocar a destemps, però un cop de la Caterina, la de 1305, tampoc passaria res. A veure si se sent.
15: A veure.
16: No em diguis. Acabem d'escoltar en directe la Caterina hacia el Micalet.
14: I que ha sonat
16: aposta per... No ha sigut ningú dels tres, ningú dels tres.
14: I que ha sigut aposta per a nosaltres.
15: Ai, moltes gràcies.
17: Però penseu gràcies. Que és la mateixa música que van sentir en 1305, 1405, 1505, fins ara. És a dir, la campana sempre sona igual. I per cert, parlant de vent, que estàveu parlant de vent, els santís tenien un toc contra el vent terrible. Quan havia vent terrible, se tocava la Caterina i la Bàrbara, sobretot la Bàrbara, i s'estava tocant fins que parara el vent o fins que se cansarà el campaner. Però havia toc de vent terrible.
15: Informació meteorològica a través de les campanes i de tota classe, no, Francesc? Què podien avisar als habitants de València a les campanes? De què coses?
17: Tot, construïen el temps diari. Les campanes toquen de dia, no de nit. Això és la primera observació. Toquen durant la jornada i van construint el temps de la comunitat, no només el temps de la catedral, el temps dels capellans, sinó que marquen quan s'obren les portes de les muralles, quan se tanquen. Recordeu que encara cada nit toquem el tancament de muralles, que l'Ajuntament ha de tirar les muralles, ja s'apanyaran, i que no tanquen les portes, ja s'apanyaran.
16: dies, però ja... Però
17: vosaltres toquem durant mitja hora, per a dir valencians, no us quedeu a la lluna de València. És a dir, però mireu, nosaltres no estem fent, no estem enyorant el passat. Som campaners que vivim el present i toquem per la gent del present. I això és molt important, no? És a dir, el Micalet ens serveix d'alguna forma d'agulla que ens uneix el passat i el present a través del nostre esforç personal, evidentment, però a través de, diguem, fent present una música que ens ha unit durant segles, no? És fantàstic, és fantàstic.
16: Que bonic això, i que bonic que també d'alguna forma es trasllade de generació en generació una mica, perquè ho estareu escoltant, igual que les campanes tenen distints timbres, així hi ha dos timbres de veus també, Pau és molt més jove en este cas que Francesc, també ha agafat una miqueta este ofici per passió. Clar, xafen fort les noves generacions de campaners, Pau.
18: És cert que hi ha una presència important de noves generacions, que continuem un treball que va ser iniciat ja fa molts anys. Nosaltres, concretament, som una associació cultural, els campaners de la Catedral de València, que ens agrada dir que investiguem, tenim una trajectòria investigadora molt important, tant al territori valencià com a l'Aragó, a altres llocs, i a més toquem les campanes, especialment d'esta catedral, en clau de present.
17: Investiguem vol dir que han fet més de 30 i tants llibres sobre campanes, vull dir que no estem parlant d'un o dos, no? I sobretot tenim una web des de ja fa 30 anys, campaners.com, que diguem, compartir aquest coneixement, perquè ja sabeu que el patrimoni no existeix si no és compartit. Jo puc tindre un patrimoni meravellós i si no el compartir no val per a res. Patrimoni és allò que és comú i compartit.
15: Això és poble, que ben dit, Francesc. Me pregunte quin és l'entrenament, diguem, de la colla de campaners. És a dir, que físicament has de tindre certa resistència, la força, però, i després estar connectat també, saber la campana de la que tens la corda, en quin moment ha de tocar, en funció de la resta, no? I també si hi ha allò que en diuen, no sé com si un delay, és a dir, que des del moment que tu li pegues a la corda, no sé si és immediat. Com és això? Com és l'entrenament dels campaners? I com esteu d'orella? Perquè, clar, també està en la sala de campanes allò...
18: I jo afegis que encara una pregunta més que el públic podria fer-se.
19: Què és?
18: Quines partitures seguim per a tocar aquestes campanes? I aquesta pregunta està molt en relació amb allò que nomenaves, Ximo. Allò que seguim són les consuetes. Les consuetes són manuals de litúrgia, és a dir, quaderns de treball per al servei de la catedral. La catedral de València, particularment, té un conjunt d'elles que abasteixen des de primeries del segle XV fins al dia d'avui, en què nosaltres continuem seguint una consueta que ha recollit tota eixa tradició, de manera que nosaltres toquem campanes antigues, com dèiem adés, a més, amb les partitures que foren creades per a elles. En allò que fa referència a l'entrenament, el millor campaner és el que toca sense esforçar-se, ho dèiem ara fora de micròfons, i això s'aprèn a base d'anys i anys, veient en un primer moment i tocant posteriorment.
17: Però mira, hi ha gent que té gràcia i hi ha gent que no té gràcia, i perdoneu que ho digui així ara que no m'ho sent.
16: Compte't en la vida.
17: Sí, és a dir, n'hi ha gent que li ensenyes a ballar i no fa falta, perquè en seguida ja té gràcia. I altres estan mirant-se els peus, un passet, un altre passet. Llavors, en les campanes passa igual. És a dir, hi ha gent que immediatament entra en harmonia en la campana. Penseu que una campana pesa... La més menuda ja pesa 6 vegades més que tu. La gran pesa 30 vegades més que tu. Entrar en harmonia en la campana és moure-la de forma que ella faci el que tu vols, no? I això no és qüestió d'aprendre-ho en un cap de setmana, és una qüestió de molt de temps, però quan ho fas, quan eres capaç de parar una campana de 2.500 quilos, tu la pares boca dalt, escolta, tens una plenitud que no se pot explicar.
16: I en algun moment el veïnat de València haurà escoltat este toc que feu des d'ací, però com ho viviu vosaltres ací des de dins, Francesc?
17: Saps què passa? Així tenim un avantatge, que és que pot visitar-nos la gent. I entonces caben 25 o 30 persones. hem arribat a posar 90 persones, però és una barbaritat, eh? Així entren 25 persones, està molt bé, era que entren dins d'un instrument, perquè normalment quan vas a un concert tu estàs allí i els músics estan allà, però tu així estàs rodejada de la música, formes part de la música. De fet, les campanes sonen diferent si hi ha més gent o menys, o poca o molta gent, no? Llavors, és una experiència que cal viure almenys una vegada en la vida, no? I sentir les campanes no des de lluny, com les sentim sempre, sinó estar, formar part d'elles.
16: Formar part d'elles, que la música de les campanes et travesse, no?, una mica, eixe esperit i eixa atmosfera que es crea així dintre la sala de campanes.
17: Ah, i una observació que has dit abans, si estàvem sorts, jo sempre dic, Però mira, es va estudiar la fe, els d'otorrinolaringologia es van estudiar i resulta que no estem sorts, i han fet un article en una revista científica en anglès, que això queda més científic encara, dient que els estranya que estan a 120 decibels com estem, no estem sorts. Per què? Perquè cada campana té unes 20 notes, cada campana, si n'hi ha 11 campanes, s'imaginen, n'hi ha 150-200 notes al mateix temps barallant-se una en l'altra, i això te fa que al final no t'afecta a l'oïda. Evidentment hi ha gent que és molt sensible a les campanes i se'n va, però no és una qüestió de soroll, sinó que és una qüestió de sensibilitat personal. Les campanes o t'enganxen o te fan fugir, però no te deixen
19: Estic jovent amb escàs.
16: Sou músics al capdavall. Francesc Lloc, Pau Sarrió, moltíssimes gràcies per deixar-me pujar així al campanar del Micalet. Felicitats per la part que vos toca per aquests 600 anys d'història del Micalet i a celebrar-lo tot este 2026. Moltíssimes gràcies.
18: Gràcies a vosaltres per la visita.
17: Mil gràcies. Gràcies per tindre-nos en compte, els campaners, que ens facin cas, està molt bé.
15: Com no vos anem a tindre.
16: I tant que vos escoltarem en guany. Gràcies, gràcies. Cremes en flames.
14: Després de pegar la campanada al Micalet, volem fer un repic per anar d'un aniversari a un altre. M'explique. De l'aniversari dels 600 anys d'un monument del nostre patrimoni als 55 anys de vida d'un escriptor de Bunyol, amic i company nostre, Máximo Huerta, amb el que vam tindre una xerrada genial. Aquella mateixa setmana que complia anys, presentava novel·la, Mamà està dormida. L'hem llegida i la recomanem vivament. Vos en recordeu de la visita que ens feu, Máximo Huerta?
13: Els millors moments de la vesprada da punt.
14: Máximo signa una novel·la conmovedora, Máximo Huerta, que centra en allò que ens callem, allò que oblidem i que mai no s'esborra del tot. Ens recorda l'univers emocional de Adiós Pequeño. Té forma de Ruth Novel, diu la cosa, perquè va d'un viatge un fill i sa mare, major, malalta, i la gosseta, i se'n van d'un viatge i aprofundissen en la intimitat, la memòria, secrets del passat i la recerca de respostes. Respostes a què? Sa mare un bon dia, sense imaginar-se-ho, li pregunta a Federico pel germà. Bé, però és que Federico és fill únic. Això desencadena una allau de preguntes amb respostes incertes per la demència de la mare i un enigma per resoldre. Emocions a flor de pell, nostàlgia, amor, dolor, anècdotes, algunes d'elles divertides, que ens porten a un desenllaç sorprenent. Un desenllaç, a mi me costa definir-lo. Vaig a dir colpidor, però no sé si és la paraula, i per descomptat, sí, sorprenent. I a ritme de Cinema Paradiso, diguem que esta seria la presentació protocolària de la novel·la Mamà està dormida, de Máximo Huerta, que ara en parlem. Però jo el que voldria contar-vos a vosaltres, amics i amigues, és que fa uns anys va caure en les meves mans de casualitat El susurro de la caracola, que ja feia temps que estava publicat, i me va agradar tant, me va encisar, que vaig buscar la resta de les seues publicacions i les vaig anar llegint totes. Què he trobat? Històries molt diverses. Novel·les on la creativitat i la fantasia te porten a llocs llunyans i els fa propers. I posa l'exemple dels dos que té ambientades a París, que les adore, altres on Máximo s'obri com una magrana i es mostra el seu interior a través d'allò que conta, que pot tindre reflexes o no amb la seva vida. Amb Adiós Pequeño em vaig emocionar fins a l'infinit, i seguint eix estel he llegit a molt de goig Mamà està dormida. Tom Waits és la música que li posaria
19: Federico, que és el protagonista.
20: Federico estaria posant esta música.
19: Sí. Hola, Máximo, quina sort que hagis, perquè els tots fas de boli d'entrevista a entrevista, que facis esta paradeta, gràcies.
20: Però t'estimo moltíssim, estic entrar així a centrar a casa, a la teua casa. M'encanta.
19: Benvingut. Per tant, començar una novel·la, això com és?
20: Esta especialment, has dit colpidora, sí. Sobretot perquè el soc del final
19: el
20: és
19: final.
20: Molt... I jo estic ja treballant la novel·la pensant que ha d'acabar tan bèstia, perquè la novel·la... Uh-huh. Però, bueno, oblidant-hi a part, que ja per a qui puga o vulgui entrar en la novel·la, esta novel·la, entrar en ella, era una manera també de fugir de ma casa, aprofitant ma casa, perquè sí que és veritat que jo aprofite la sensibilitat de ma mare, no la seva biografia, òbviament no, però la sensibilitat, el moment en el que viu, per a furtar-li-lo a d'ella, i començar a...
19: I crear
20: una vida paral·lela a la que jo tinc, però és crear una ficció. Però clar, el dia que ma mare, tu ho has dit, a mi me pregunta pel meu germà i jo no ne tinc, clar, i jo no jo l'enganye, o sea, no li dic, no, mama...
19: Que hermano, ni nada.
20: Que no tenim més, som tu i jo a casa, ja està. Trie per la mentira, perquè la mentira la salva. Mentir, continuar, si ella diu que està l'abuela, jo dic, continuar-hi el rotllo, perquè això li fa la vida més fàcil al malalt o a ta mare o a qui siga.
19: I a lo millor el cuidador també li fa la vida més fàcil, però, i això en esta novel·la, en els protagonistes d'esta novel·la, també és dur, eh?
20: Sí, és que...
19: També és dur que ta mare no te recorde ben bé o que...
20: Clar, i que la mare del protagonista, el de Luis... Perquè té més ganes de veure el germà que a d'ell. I ell va desapareguent al llarg de la novel·la i ell agarra tot el protagonisme. A vegades d'una manera surrealista, molt divertida. Quan parla de Déu i de les Madalenes, a mi m'encanta. És que és el meu capítol...
19: És que, de Déu, des Madalenes...
20: Perquè ell ja vol que Déu siga una dona, no vol que siga un home perquè la veja desnuda. O, jo què sé. M'encanta triar aquesta ficció per a fer més bonica la vida.
19: Ell diu en la pàgina, crec que és per la pàgina 60, los libros son máquinas del tiempo, tienen la habilidad de abrirnos la puerta sin ruidos maliciosos, sin contraseñas. Bueno, que escribir es hablar solo. ¿Para tú es hablar solo? Sí.
20: Para mí escribir y estar davant de l'ordinador o la llibreta quan estic preparant la meva novel·la és estar parlant a soles, tu, només. Una miqueta bogeria, no? Però estàs parlant a soles en tu mateix, buscant les respostes a la novel·la que t'has plantejada en el cap i tires endavant, tirant
19: d'elles. O sigui, com un esquema, arranca amb una pregunta, que te pregunta amb el teu germà i eres fill únic, i això li passa a Federico, el protagonista.
20: Pugen els dos a l'autocaravana.
19: I després tu desenvolupes un esquema que ha de desembocar en el que...
20: Sí, jo poso imatges, moments, faig com un esquema, com un guió de tot el que he de fer fins a arribar a aquest moment de...
19: D'eclosió,
20: de no sabia com, perquè no vull obrir el meló del final, que és molt...
19: No, perquè s'ha de descobrir llegint-lo. I quan l'acabes...
20: És relaxant.
19: Sí?
20: És relaxant.
19: Perquè tampoc serà... Quan dius ja l'ha acabat? Perquè si tu...
20: Jo ho note.
19: Jo no tornes a rellegir, a remirar, a retocar...
20: Si sapiguera quan s'acaben les relacions, si fóra més listo i sapiguera quan la relació està ja fent aigües... Però per les novel·les sóc més listo que per les relacions. I jo, en la novel·la, sí que sé que està arribant el... Que ja... Com jo m'he fet un mapa, sé que he arribat ja a destí. I puc tardar més o menys... Però ja sé que està ahí la novel·la. Ja hem arribat.
19: Anem per feina, anem a explicar-la més bé i dir-te, bueno, pues què bé escrius. Això en redacció ho hem comentat moltes vegades, Teresa, Silvia, jo hem llegit tot allò que escrius, no sols a les novel·les. Reflexions, per exemple, al Facebook que compartixes.
20: Ah, que m'encanta escriure en el Facebook.
19: És que fas pindoletes de la vida quotidiana en la que descrius escenes completament quotidianes que tots vivim, però que no tots sabem expressar a Isina. I és una delícia, és un caramelet diari.
20: És com, jo, és una cosa obligada, com si jo tingués el meu programa de ràdio.
19: Has agafat la teva rutina.
20: És dietario, con perro a los pies, tal qual.
19: Sí,
20: i és la meva gosseta, i jo, és com xerrar en ella, soy a feo gala, però és la meva gosseta i jo, de fet, jo des de juny en un bar del poble, en dos amigues, la Isabel i la Geles, i ja faig la meva columna que connecta en les emocions més les que m'immagren la vida de putxeros, de casa, de coses normals, de sofà, de cafè amb llet, la manta de l'abuela, tot això a mi m'encanta, perquè me sembla que la èpica de la vida està en les coses més... més menudetes. Sí, en el maquillatge de ma abuela de maderes d'Oriente. Crec que ahí n'hi ha més informació que en tot allò que te contava ella.
19: En observar els detalls. A més, tu eres molt...
20: jo soc superobservador.
19: I la teva infància era molestar entre els putxeros mentre tu feies els deures o el que fora, però entre els putxeros, ta mare,
20: pujava la pica de la cuina i estava ahí escoltant-les, preguntant. M'encantava. No sé cuinar. Tots els anys, tota la vida ahí en la cuina, però no sé cuinar. I mira, ara, ma mare me diu ara que cuina molt bé, ja veus tu.
19: Que mona,
20: és que me diu...
19: Bueno, fas el que pots, que sí.
20: Sí, jo faig el que
19: pots. Al final sí que t'apanyaràs, o què?
20: Sí, però mira, m'encanta, i m'encanta en el Facebook i fer les pintoletes que dius tu, i de descriure i connectar. És que a mi connectar en algú que pensa com tu m'encanta.
1: ¿Quién la escribía versos? Dime quién es.
19: En un altre moment dius, ara con mamá cuesta se ha abandonado mi vida. Tu no, ho diu Federico.
20: Sí, clar.
19: Però pot ser qualsevol de nosaltres, realment.
20: Pot ser qualsevol, sí.
19: He abandonado mi vida, esa que parecía envidiable. I apareix una mare que després d'una xerreta que pareix anodina, que tal fa un zasca que te deixa en la boca huerta, apareix la manta de ganxillo de colores. És que...
20: Jo agafo coses de la vida real, eh?
19: És que en ma casa, ma mare i ma tia... Van fer a tots els germans una manta de ganxillo de colores. Vull dir-te, no saps fins a quin punt aplegues. O sigui, tu l'has escrita i és teua perquè tu eres l'autor. Però jo l'he llegida i és meua. M'explica el que vull dir-te?
20: Sí, que algú connecte en la novel·la com si farà un espill de la seva vida és el millor que pot passar.
19: Parles de la lectura del llibre de los cinco, de Pipi Calzas Largas, o
20: de... De la casa, de l'olor que fa la casa, del cafè en la llet, de la colònia.
19: De la colònia.
20: Sí, de tot això que és normal, que és vida. M'agrada fer... jo no sóc de novel·la històrica, de grandes batalles, però m'interessen les batalles de la casa. Ises.
19: Fins i tot l'amagatall o el desfer-se de fotos.
20: Ah.
19: O de cosetes. O
20: sí, perquè els secrets són molt importants. Tot això que no te conta ta mare, ni ton pare, ni l'abuela, que no, allò que no se conta a casa, que se queda pa dins cadascú, és el tresor. És mantindre tresors, mantindre la memòria. La memòria se'n va, però n'hi ha una altra que tu te la guardes i se n'anirà a la tumba. En ta mare, com era de jove quan sonava això, ta mare? Com era de ligona? O no? O de canalla.
19: I saps que n'hi ha una memòria lligada... Sí, clar que ho sabràs. N'hi ha una memòria lligada a la música. La música que estem escoltant de fons tot apareix en la novel·la que ha escrit Máximo Huerta. I fins i tot en els malalts que tenen malalties degeneratives greus.
20: Sí.
19: En la música sí que troben connexió, en certs records. És flipant,
20: connecta,
19: això,
20: absolutament. Mira, l'altre dia jo estava posant Cinema Paradiso, la primera que hem començat la xerrada. I jo m'havia i li dic, Alexa, ponme Cinema Paradiso. I ma mare escolta i diu, ai, això, que tristor, no? Esta música. Però ja li evocava, no? I diu, ponme Cinema, ponme Doctor Zhivago.
19: Que li agrada més, o què?
20: Perquè a ella li connectava i dic, per què? I ella diu, no, res. No volia... Dic, quina cosa tindrà Doctor Zhivago per a d'ella que la connecta, com tu estaves dient, que la connecta. I li dic, però el què? Diu, bueno, no voy arreglada per a l'ocasió, me diu. I dic, què seria?
19: Quina vivència tindrà associar?
20: Quina vivència tindrà associar que no la vol ni compartir en mi? I li dic, Alexa, posa Doctor Zhivago.
19: Mira, t'has escoltat, Alexa. Clar que sí, la nostra Alexa és esto, no? Que és una gràcia.
20: No és millor que l'Alexa.
19: Té la gràcia per a robes. D'alguna manera també és un homenatge a les nostres mares quan ho llegim. Jo diria, quan me l'ha fet a meua...
20: Tu veus a ta mare.
19: A ma mare i a les meues ties. Jo he viscut en mare i tia. Mon pare va morir quan érem xicotets. Totes ma mare i les meues ties. Una generació, vaig a dir tacanya, en carinyitos.
20: Tacanyíssima.
19: Sí, no eren fàcils en aquest sentit, en obrir el cor, en contar sentiments o pensaments, però sí fortes i valentes, que ens van donar tot i ens han donat tot el que han pogut i més.
20: Sí, molt generoses. Sí, del plat en troset de carn pitjor per ella. No, és que jo no vull més.
19: No tinc fam, no, tinc ja teu tocant, jo no vols més.
20: Sí, és un tipus de mare que és moltes mares. la mare, l'aurora d'esta novel·la, l'aurora. Són moltes mares. O moltes abueles, per cadascú.
19: Sí, clar,
20: depèn de la generació. I aquest tipus de mare que ha sigut abnegada, generosa, bueno, també en la seva...
19: I caràcter.
20: Caràcter, no volia... Mala llet, anava a dir, però també...
19: La meva, sí.
20: Sí, i un caràcter... O sigui, que aquest tipus de mare ja s'ha acabat, s'acaba ja. Ara comença una, és un altre tipus de dona. Però, clar, és una dona criada per a ser una part de la societat igual. Filla, mare, esposa, i ja està. O sigui, no sabem què volia ser la mare. No sabem què volia ser, si no haguera sigut...
19: Si haguera pogut triar la seva vida...
20: A lo millor haguera triat un altre home. S'haguera casat en un altre. A la setmana...
19: O no s'haguera casat, o haguera viatjat, o haguera sigut... Jo què sé. Sí. Pues esta aurora és moltes de les nostres mares, és de veres que sí. Que en definitiva ha sigut... És que són mares també... que li ha passat a Aurora, és filla de la secció femenina.
20: Clar, això és molt important en la novel·la.
19: És molt important en la novel·la. Que clau. Te l'has tingut que documentar lo más grande, claro.
20: Sí, sí, jo m'he llegit moltíssimes coses de la secció femenina i del patronato, que és una cosa que va continuar en democràcia, I és com elles s'alliberaven anant-se de Bellreguard, de Sueca, d'Utiel, de Buñol, a Benicàssim, a Segòvia, a Irún, a Vera de Bidassoa, que és el lloc de la novel·la, que era un lloc molt sinistre, no? Però pa elles s'alliberava perquè se n'anaven d'Utiel. Era un viatge d'enamigues, enamigues que potser era una de Guinea, o... era anar-se'n abans...
19: Era ver mundo, d'alguna manera.
20: I ballar a soles, i vestir-se, i fer-se un conyac en el bar del poble. Clar... s'alliberaren abans d'ella quedar-se a casa. Va ser l'últim alliberament, però entraven en una altra presó, l'adoctrinament de la secció femenina. S'alliberaven, però entraven en una altra. I això és molt important en la novel·la, no, tampoc puc entrar perquè és clau a la història, però és una etapa molt important
19: de la vida d'Aurora.
20: De la vida d'Aurora.
19: I del que ocorre en este viatge. De fet, escolten a Mona Bé, la prisionera. Sí. I les amigues que estan sonant de font. Això en contaves tu. Bueno, Vera de Bidassoa, important, secció femenina, important. Però la novel·la, diguem que d'alguna manera està com... Jo diria que està dividida com en tres grans apartats, que pots dir-me que no, eh? El primer és quan tot això arranca i estan a casa... mare i fill, i gossa, i es comença i se pregunta per un fill que no existís. Una altra part seria agafen una caravana i se'n van de viatge, una road movie.
20: Com, sí.
19: Viatge, que també és molt xula i passen coses molt divertides i converses molt xules.
20: Jo he disfrutat malo grande en l'autocaravana. I saps per què és l'autocaravana? Perquè si tu te'n recordes de ta mare o quan veus a una mare o una tia, t'ha portat en l'autocaravana seua, en la panxa.
19: Ai, va.
20: Clar, t'ha portat a tu. L'autocaravana ha sigut la seua panxa, el seu cor, el seu cos. Ha sigut l'autocaravana en la que t'ha portat a tu. I ara és el fill...
19: xicotet, que quasi no te pots moure, però confortable i segur.
20: Confortable i segur, que dona molt per a sentiments, també per enfadar-se, estret, tensió... Ahí està tot. En l'autocaravana, i és el fill el que li regala ese últim viatge a la mare en autocaravana, i les converses, algunes són en les dos cairetes de platja. Jo és que estava escrivint aquesta novel·la i l'estava mirant i jo estava mirant i veient al fill i a la mare en esa cadireta ahí en un poble de l'interior de València, perquè se'n van de València cap amunt.
19: Sí, se veu, la se veu. I veus.
20: I olorava tot, el pis, sí. El cafè amb llet, el romer, el viatge, la gasolina, el bar de carretera, tot. L'he vist en un cap, esta novel·la.
19: Les aventures pels pobles xicotets, que són també molt xules, i les converses que s'obrin davant d'aixes paradetes en el viatge.
20: Complicades a vegades.
19: Complicades sí. A vegades. I la plegada?
20: Sí, la tercera part és
19: esa. Que ahí es, bueno, el final és una resolució molt explosiva, però és l'arribada final del viatge, que és també... un aprenentatge de vida, podem dir.
20: Sí, el fill aprèn molt de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic morint-se. No. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida. Com és d'important per a sobreviure, per a aguantar episodis de la teua vida durs, De fet, és el 57, la Riguà de València, de les últimes paraules. No és una novel·la trista, eh? No, quan no, dic no. Últimes paraules, no és que estic a morint-se. No, no, no. És ese aprenentatge de perdonar i d'oblidar. De l'importància de perdonar i d'oblidar a la vida.

0: Tendríamos ya que reconocer que Máximo Huerta escribe, señores, señor Máximo Huerta escribe como Dios.
1: Una ripera arribatada.
0: De fa temps.
1: Gràcies, sí. L'he llegit esta setmana. Bueno, ha sigut un regal que la gent diga això ara. Dius, portem moltes novel·les.
0: Ja fa uns quants llibres que escriu.
1: Però jo sóc molt agraït pels piropos. Jo sóc com un cavall que hi ha a la plaça.
0: Has de saborir, també t'he dit. Has de saborir, que les penes vienen soles, també. Hi ha gent que anem a...
1: Sí, has de saborir les coses bones, també, perquè hi ha roïnes... Uf, mare meva.
0: Bueno, hem de dir que els protagonistes se diuen Federico, Aurora... Está la
1: Félix, el germà Félix, que és ahí, el germà misteriós,
0: i
1: la Goseta que no té nom.
0: No té nom, però és important, perquè en la teva vida Leo és important. No sols perquè, bueno, avui en dia és famosíssima gràcies a la llibreria de Doña Leo, però ella és important en la teva vida.
1: Sí, i en la novel·la també, perquè jo he triat una part de la meva vida per a utilitzar-la per a la novel·la. Òbviament, si algú imagina, diu, un traductor que és escriptor, una mare de 88 anys i una Goseta, diran, Max, sa mare... Sí, jo això l'he utilitzat. Si algú visualitza, no passa res.
0: I saps l'esquema? Però després la història que viuen estos personatges és una història inventada.
1: Però m'encanta que aquesta confusió,
0: aquest
1: joc és possible. I en la Goseta també, perquè la Goseta jo vaig descobrir en mon pare que va tindre Alzheimer, Gemma, que la Goseta era l'única persona... L'única persona, bueno. Sí, l'única que serviu que reconeixia mon pare. Ostres. Quan s'acostava la Goseta, que és la mateixa que tinc ara, s'acostava a mon pare i ell li canviava la cara. I la mirava i ell notava que estava a casa perquè tocava. Gràcies, la Goseta. I la Goseta és, o el gos, és el primer cuidador que existís i no demana res.
0: Estic completament d'acord, perquè en ma casa és una peça fonamental. Nosaltres som dos xiques en casa, la meva filla i jo, i Roc, el nostre goset, que és lletxet estèticament, però
1: la
0: és...
1: La està grossa, perquè ma mare em porta els macarrons. Diu, però quan serà la matança de la gossa, mama? L'estàs embutint pel setembre.
0: Màxim, guarda, hem d'acabar. Vull donar-te les gràcies per estar així, però realment el que vull és donar-te les gràcies perquè escrius.
1: Gràcies, sí.
0: A més, he treballat en tu i ha sigut tan bonic treballar
1: sí.
0: en tu.
1: Ai, sí, hem treballat en un programa molt xulo, gràcies.
0: He après, m'he divertit i has fet sublim els guions que altres hem escrit. Bueno. S'ha sublimat, quina manera. I vull donar-te l'enhorabona, es fa feliç que escrigues, que contes, que estigues així, i que tinc moltes ganes d'apapatxar-te, que ha de precisa paraula gràcies a Estrellibre.
1: Ah, sí, apapatxar. M'encanta aquest moment. Ara s'apapatxem.
0: El llibre, ja descobrireu què és apapatxar. I en la pàgina 161 diu el Máximo Huerta. No puedo creer que... Bueno, diu ell, escriu en l'història. Sí. No puedo creer que los caminos de vuelta me parezcan tan distintos que los de ida. ¿Será así la vida? Me parece brutal esta frase.
1: Sí.
0: ¿Será así la
1: vida? Será así la vida. Es una... Ay, cadascú que...
0: Molts èxits en la vida.
1: Gràcies.
0: Molta felicitat, molta alegria, moltes rises.
1: Moltes rises, és veritat.
0: Ben bé sabeu que una de les nostres debilitats és recomanar-vos coses interessants per llegir, com la novel·la de Máximo Huerta, per escoltar, cas de la música, si pot ser en directe, i especialment per tastar, cas de la gastronomia. I direu, en este recull de bons moments cal posar alguna delícia per al paladar, no? A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Vam descobrir que a les coves de Vinromà es fan formatges molt bons, tan bons que han guanyat un dels més prestigiosos guardons que es donen en França, Bressol del formatge, ulala! El niño del pan i la niña del queso igual podria ser tu i jo perfectament. Bueno, i tu l'anjoveta. I ja estaria el...
2: Ja formatge d'anxoveta i el pa, almoçaríem o berenaríem de categoria.
0: Però són formatgers els dos, hem de dir, bueno, en la majoria de membres del nostre equip.
2: I a més, formatge en personalitat. Acorda que el de servilleta i el fresc també m'encanta, que és molt saludable
0: i
2: molt
0: d'allò. Sí, i cadascú té el seu moment.
2: Però un curat. Buah.
0: Per un moment especial, tu te traus...
2: Un bon tronxon.
0: I eres feliç.
2: Chequemera, vella.
0: Un de catí, un d'almassora. O el que ara te comentarà, del que ara parlarem, un formatge blau, en este cas, que té un nom, a mi me pareix preciós, Valltorta. S'elabora amb molta estima i molta cura en un poble de la comarca de la Plana que es diu Les Coves de Vinromà, que coneixereu perfectament. Este formatge, com dia al començament del programa Ximo, ha viatjat fa no res a França, amb més de 400 denominacions d'origen pel que fa al formatge, i allí es fa un concurs internacional de formatges de Lyon, i mira per on! Després de competir amb un fum de formatges de molts països, va tornar a casa amb la medalla de plata el Valltorta de les Coves de Vinromà.
2: Toma, allà a la France, on tenen l'orgull del Roquefort, ve esta família de Valltorta i diu, de les Coves de Vinromà, en el formatge Valltorta, i diu, Mireu, això és el que tenim.

0: I darrere d'este formatge el que hi ha, Valltorta anomenat, recordem-ho, estan les mans, l'estima, el bon fer de Maite Rambla i Òscar Sales, una parella que regenta esta formatgeria artesanal de les Coves de Vinromà. Maite, Òscar, què tal? Com esteu?
1: Hola, bona vespre.
0: Ah, que guai, que alegria, no?
1: És.
2: Maite.
1: Home, pues sí, la veritat que supercontents, que no mos esperem res, nosaltres que guanyarem.
2: Mai no se ho esperàveu?
1: I més a Lyon, no.
2: Clar, i a Lyon, és que clar, és que és, este premi és molt saborós, molt substanciós. Però com va començar l'aventura? Anem a veure. Com va ser la idea?
1: Gràcies a una... La idea va ser d'una amiga que era d'Alicant, sí, que li diuen, bueno, que li diuen Toñi, i és la, sí, que seria de Sant Antonio, i va provar el nostre formatge en Montanejos, que és la fira del formatge.
2: Sí, oh,
1: i entonces ella el va provar, va dir, ese formatge té que anar a Lyon. I jo dic, Toñi, a Lyon, per favor, que sí, que té que anar a Lyon, que és premiat, ese formatge. I dic, tapais, que sí, com que ella mos va animar, ella,
2: i
1: sí, lo mal és que vam fer i mos vam enterar ara, de no res.
2: Com s'ha enterat
1: enviar...
2: de la medalla? Això és per fer una pel·lícula.
0: A veure, a veure.
1: Sí.
2: Feu el favor de contar-nos-ho.
1: Oi, va ser curiós, va ser perquè va vindre ma mare a portar-me dos sobres a casa, ara al mes de gener, i això se va fer el mes de novembre, això. I sí que me van enviar el resultat per e-mail, però jo no els vaig obrir.
2: Tu no vas obrir l'e-mail. I ara ve ta mare en una carta, o dos cartes, i te diu en la carta...
1: Sí, no sé si t'ho diria en francès. Sí. No, no, una carta en un sobre i diu, té... I el primer sobre que destapo resulta que era un calendari, dic, això publicitat, mama. I va obrir la segona carta i me veig el diploma. Ai, i això, la medalla de plata, han guanyat a Lyon. I dic, això què és, això? Claro. I claro, va ser un subidón, va ser. I li toco la meva amiga, li faig, Toñi, això què? I me fa, diu, que has guanyat algo? I dic... Pues sí, m'han enviat la medalla de plata. ¿Qué en donen a tots o qué? ¿Qué tenen que donar a tots ahí? Pel amor de Déu. I claro, por ello va ser...
2: Qué bona la història.
0: Ai, vai,
2: quina alegria.
0: Qué divertit que ho conteu,
1: claro,
0: qué bon humor.
1: Pensar,
0: qué autèntics.
1: Una família, un espanyol que fa, pues, 13 anys que tenim la caseria presentant formatge a Lyon i que era el segon de molts països, explicació, això és.
2: Això és preciós, bueno, Maite. Això és que ho feu de categoria internacional com el
1: claro,
2: premi reconeix.
1: Claro.
2: A veure, que vull saludar a Òscar també. I que hola, Òscar.
1: Sí, sí, sí.
2: I que m'expliqui què té ese formatge blau que ha aconseguit esta medalla de plata i ha deixat cau a formatges de tot el món.
3: A veure, el que nosaltres intentem sempre és fer... Pues, nosaltres tenim les ovelles, nosaltres pues, munyim, nosaltres fem tot el procés... I quan tu fas el procés en qualitat d'aliments, qualitat de lleig, pues passa o sòlid normalment un producte de molta qualitat. El que pare que tampoc no t'ho esperes mai que pugues guanyar un producte a Lyon. Van guanyar en guany a Montanejos, també van quedar primers, i encara pues, han anat a Lyon. I vull dir que no solen presentar-nos en altres concursos. I és perquè mos anima aquesta xica que diu apunteu-vos que jo també m'obriré coses i a veure què fem. I m'ho va apuntar, però vos referim que nosaltres normalment nosaltres la d'això més gran és que la gent sigui comprant sempre, tot l'any.
2: El dia a dia.
3: El dia a dia, sí.
0: Ah, però no me direu que anar allí, a la Patrie, dir Roquefort, que tenen uns formatges blaus a França. Bueno, ja deia el president de Gaulle, és que mire, governar un país amb més de 400 variants de formatge és impossible.
2: A ningú que li
0: passi. En sentit de l'humor, a ningú que li passi. Però clar, anar allà i guanyar davant d'aixòs formatges, això té que ser un goig. I heu notat d'alguna manera, què sé jo, si heu anat fora o rebeu més encàrrecs, heu anat a alguna fira i la gent vos diu...
2: O s'ho pregunten.
0: El formatge va al torta, que volem provar-lo, la medalla. Com és això?
3: Esta setmana vam estar a Benicarló, la fira de la carxofa. I bueno, va ser un èxit, i esta setmana pues, ha sigut un èxit de gent que té toque, però és que nosaltres som molt menudets i tenim el que tenim. I nosaltres hem d'atendre els restaurants que nosaltres portem tot l'any.
2: Perdona,
3: podem disposar d'un poquet.
2: Els restaurants de tot l'any que són quasi tots, o molts d'ells, o uns quants d'ells, d'Estrelles Michelin, que si la Talallada, el Cosebre, sí, el Llavor d'Oropesa, la Salita de Begoña Rodrigo, el poble d'aquí que da costa. Això ja és una pista, sí, que és de formatge. Este formatge, bueno, en feu més. El que passa és que ara estem fent-li cas al Valltorta, sí, per el premi. però ne teniu molts. Atemi, com ho ha plegat a la talaia, la salita, el poblet, això s'ho diuen entre ells, els cuiners, els sabuts, i diuen, t'està soy
3: por. A veure, sí, moltes vegades així és el boca a boca, vale? Mm. Nosaltres vam començar molt poquet a poquet, a més que fer compte que se ven tota restauració, nosaltres anem a repartir, ho vaig a repartir jo, pues, poquet a poquet vas coneixent gent, a Madrid, sí, a València, a Gastrònoma, pues, vas coneixent gent, i al final el boca a boca és el que més fa. Vale, nosaltres lo fundamental nostre és qualitat en el producte
2: és
3: i servici.
2: És la qualitat. Vale. Home, i la qualitat, sí. Crec que, que entre altres coses, l'heu treballat dia a dia, perquè vau canviar fins i tot el menjar. M'ha contat una... Sí. Un pardalet, em dius si és veritat o no. Diu, anem a canviar el menjar de les ovelletes pa que isca la llet que volem, pa que isca el formatge que volem.
0: Mira.
2: Això ho heu fet així?
3: A veure, la veritat és que això porta un procés molt llarg. Nosaltres la idea principal era tindre 1.000 i escaig ovelles per vendre llet. La crisi del 8, doncs, ens van anar molt en terra, doncs, a vendre la meitat d'ovelles, i bueno, vam buscar, després de 2 anys de papeleos, vam començar a fer el projecte de la queseria. I vam buscar un maestro quesero que es diu. Vale? I després d'aquest maestro quesero pues, va vindre un mes a casa nostra a viure en nosaltres per ensenyar-nos a fer formatge. I, claro, la llet i el menjar que nosaltres treballàvem i els piensos que treballàvem en aquell moment portaven correctors i portaven aminoàcids que no funcionaven com el maestro quesero volia que es quedés el formatge.
2: Adéus.
3: Se'n van al maestro quesero, van canviar tota l'alimentació, perquè això tardem 15 o 8 dies a canviar tota l'alimentació, van canviar uns altres productes, van canviar un altre d'això de pienso i vam anar pues, fent una altra vegada el procés a veure com eixia el formatge i entonces mos va eixir bé.
0: Ja.
3: I el maestro que serà mos va dir pues, comencem en esta fórmula aixina i anem d'això. El que pareix pues, que això és poquet a poquet el dia a dia d'anar provant coses, perquè això quan es comences fem, nosaltres fem fres, fem collars, fem iogurts, però és que ara no ens donem debat més perquè no tenim prou llei per tot i tampoc no volem fer molt més. Mm-hmm. Vale? Si fas molt més, és perdre qualitat. Quan tu fas un producte de qualitat, el que busques és que isqui el millor possible.
0: Claro, poquet i bo. Vale? I si claro, treballes... Poquet i bo. Molt bé, però mira, Maite, estic mirant així la quantitat, els formatges que feu, car, ara Vall d'Horta està en boca de tot i això, però hi ha un que es diu...
1: A veure, que tenim en guany
0: quin teniu?
1: De prèmits de la Vall d'Horta. Sí. Però és que n'hi tenim molt més de prèmits.
0: Hi ha un que es diu, hi ha un que es diu la mascleta, estic mirant així,
2: És que els noms de...
1: Home,
0: és que m'encanta,
1: és
0: això.
1: És que, claro, han posat noms del nostre territori castellonero sí. I valencià, és que són...
2: Tu saps el gros, la mosquera, Patamulo, claro. El miracle, la mascleta que diu Joaquí.
0: Però mascleta... Mascleta perquè
1: la mascleta
0: Maite,
1: perquè
0: te fa
1: una
2: explosió de sabor.
1: Te explote la boca i se... I se, quan te'l posen a la boca, no. Però quan està... 30 segons, tens una explosió grandíssima a la boca.
2: Sí.
1: I què és? Per menjar-te el pos en cuina. En un ou fregit, damunt tipus ralladura de trufa, saps? Molt poqueta quantitat és molt de sabor. O en un risotto, o en una... Simplement en una tortilla, també, saps? Però tens molt de sabor, tens. És molt.
2: Qué
1: I el que te dia dels premis és que tenim el añejo. Tenim, que ell se va quedar segon de tota Espanya, també, sí. Medalla de plata, i després en el formatge curat ha quedat 2 voltes finalista, ha quedat, en el 2019 i el 2023. Com que?
2: El Salón del Gourmet.
1: Que presenta en el blau.
2: Clar,
1: molt
2: bé,
1: de tota Espanya.
2: Medalla de plata, diploma, no sé quan, bueno, és que jo què sé. I com us distribuïu la faena? Què fa Òscar i què fa Maite?
1: Òscar s'encarrega més de les ovelles, perquè parlant clar, i ja no vull dependre més, i ell s'encarrega més dels animals i jo m'encarrego més de la queseria.
0: Ah, sí?
1: I després,
0: on es teniu les ovelles, Maite?
1: En la mateixa queseria, en les coves de Vinromà.
0: Ah, estan allí?
1: Nosaltres la llet, sí, ho produïm tot nosaltres, ho produïm i fem cates perquè la gent sàvia d'on és el formatge, també fem.
0: Ostres, aviseu quan tinguem una cata d'estes, Maite. Tinc una amiga...
1: Home, mira, este dissabte...
2: Vaig a dir-vos una cosa. Diu, Joaquí, tinc una amiga. Vaig a dir-vos una cosa, Maite. I Òscar, jo visc a Onda. I els dic, quan hem dit la vostra història, i vaig vinc cada dia. Els dic als meus companys, este cap de setmana m'empuixo a les coves de Vinromà a veure a Maite i a Òscar.
1: Claro.
2: i he fet una comandeta, com és precís, perquè som de tastar, perquè això és treball de camp. Això és treball periodístic.
4: Molt bé, investigació
2: i de farteres, perquè també som uns farteres. Entonces, claro. A banda d'este cap de setmana que podem anar, tu quan tinguis un tas d'estos en el que pugueu explicar el procés, això m'ho vau dir, que ho vau de publicitar.
1: Això ho fem la majoria de fins de setmana. Ho fem, o el dissabte o el diumenge. Ho fem. Entonces, a veure, no te cregues que vingui molta gent, pues a lo millor hi ha, cada grupet pues és una taula, a lo millor hi ha dos taules, un fin de setmana. A veure, a Pasqua se ompli, a Pasqua. Sí. Ara, a veure, a lo millor dissabte que serà ple, però normalment pues n'hi hauran de 10 a 15 persones, més no ne som, més. Ojalà que vinguere, que sempre estiguere ple el saló. I entonces ahí pues contem la nostra història, que n'hi ha gent que se'n riu, després expliquem conforme se fa el formatge, després fem el tas de formatge i després les ovelles.
2: Ara has d'afegir a la història... Has d'afegir a la història que tenies que ara quan conteu la vostra història, heu d'afegir això de teníem la medalla que mos van dir per mail i dos mesos després me vaig enterar. Ai, quina felicitat.
1: Me va enterar, tu. Ojo,
2: Ai, vosaltres imaginàveu com vau començar esta aventura, Òscar? Que, no sé, què passaria tot això?
3: No. A veure, lo bonico de la nostra feina és, primera, que treballes, per almenys jo treballo en els animals que són el que m'agrada tota la vida. Uh-huh. En Cavan podem treballar i podem ficar preu a la nostra feina, que això és molt important avui en dia en el nostre sector agrícola i ganadera. ¿Vale? Que podem ficar el nostre preu per poder viure, que és lo fonamental perquè l'agricultura ganadera pugui viure.
2: Sí.
3: ¿Vale? I en Cavan la satisfacció de que ve la gent a comprar teca teua i a reconèixer la teua feina. Això és el més bonic que hi ha. Que la gent te reconegui la faena, ¿vale? I al final és poder viure al teu poble, poder viure de lo que t'agrada i poder intentar, perquè això no s'acaba mai de dependre, de que fer coses noves. Ara estem en un cremoset que estem fent com una torta al casar i, bueno, però anem fent cada any o dos anys anem provant cosetes a veure com hi ser. Hi ha coses que van bé i hi ha coses pues, que no van bé.
2: Hem d'explicar també que és molt de treball, molt sacrificat, que tampoc... Que això és el resultat...
3: 365 dies a l'any.
2: Això, és un treball de moltes hores i de molt de sacrifici i de molta il·lusió, tot junts.
4: Totalment. Poseu tanta estima, també bon humor, amor al vostre treball.
2: Som
4: un exemple més d'èxit, una història d'èxit que parla de que, clar que sí, els nostres pobles d'interior del nostre territori tenen una oportunitat en efectivament que el nostre camp, que la nostra agricultura, que la bona gent dels nostres pobles tinga una eixida per a que aquests pobles no se despoblen. Fa un momentet estàvem parlant dels bars que també fan falta, sí. O negocis com el vostre, que són històries que diuen, escolta, pues sí, visquen els nostres pobles d'interior i anirem a fer un dia la visiteta i a provar aquests formatges.
1: No,
4: val,
2: Maite i Òscar, Maite i Òscar, jo este cap de setmana puig a veure vos, no te digo más.
1: Molt bé,
4: ahí no,
3: lo bonico d'això és que la costa la coneixen tots, que nosaltres quan vaixem a Fira, a València o a Alacant, no sé alguna vegada que sé. On esteu? A les Coves. On esteu això? Al costat del Cossebre. Al Cossebre ho tinguis, però ho coneixen tots. Les Coves... i les Coves i tots els pobles d'interior, Culla, Benassal, Cací, però això pues, no ho coneixen la majoria de gent.
2: I són bombonets, ¿vale? Són bomboneres de localitat.
3: També és bonico perquè no estem massificats.
2: Clar,
3: ¿vale? També és bonico per això. Però al final te dona un poquet de tristesa de dir està la gent a 20 quilòmetres de casa i no coneix els punts de fer productes de bodegues que tenim així a Castelló molt bones, de mermelades, de formatges, hi ha moltes coses, de mel, moltes coses menudetes, de molta qualitat, que la majoria de gent no coneix. I estan al costat, perquè dius Oropesa, Benicàssim, Alcossebre, Peñíscola, Vinaròs, estem a 20 minuts milloreta de Can Nostra. I ara es comença la gent a conèixer-nos.
2: És que és una zona...
3: Però costa molt.
2: És una zona privilegiada, perquè en 20 minuts, 40 minuts, estàs de l'interior de la muntanya a la platja i cada zona
3: té el seu
2: encant. Òscar i Maite... Digues, acaba la frase.
3: No, que nosaltres de la que seria així a València... Estem a una hora i quart, vull dir que nosaltres estem a molt poquet, molta gent de València.
4: Qualsevol cap de setmana, que ara és una casa rural, sí. Pegues la volteta
3: Tenim
4: i te passes
3: molta gent
4: a conèixer aquesta parella. Gràcies per estar este ratet amb nosaltres. Quin
2: gust
4: conèixer-nos.
3: Gràcies a
4: vosaltres.
1: Gràcies.
3: Gràcies, adéu.
5: Els millors moments de la vesprada

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: A poc més de 24 hores per a gaudir de l'eclipsi total de sol, el Centre d'Emergències de la Generalitat recorda que ni avui ni demà es pot fer acampada lliure. A més, recomanen veure'l des del domicili si hi ha bona visibilitat. Alejandro Molés.
2: I en cas de traslladar-se, es recomana acudir als punts oficials d'observació distribuïts entre les províncies de Castelló i València. En concret, estan fixats en Benassal, Peníscola, Castelló de la Plana, Onda, Puçol, Aras de los Olmos, Macastre, Utiel i València. Escoltem tot seguit els consells que ha donat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas, o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
0: Els ajuntaments d'Alcoi i Villena es troben en procés de restablir la normalitat en els dos municipis després de les tempestes, esclafits humits i fortes ratxes de vent registrats durant la vesprada d'ahir i que han deixat desperfectes materials i van obligar els bombers a realitzar nombroses intervencions. Xavier García del Valle.
4: Sí, el fenomen meteorològic va provocar ratxes de vent de fins a 176 km per hora en la serra de Villena i per damunt dels 120 km en el cas del municipi d'Alcoi, amb una caiguda de les temperatures des dels 33 fins als 17 graus en qüestió de pocs minuts. Pel que fa a Ibi, els carrers de la localitat ja han tornat a la normalitat després de l'episodi meteorològic d'este dilluns que va provocar prop de 50 incidències.
0: I si a l'exterior, el terratrèmol que ha sacsejat part de Colòmbia amb una intensitat de 7,1 deixa un balanç provisional de 224 morts, centenars de ferits i vora 3.000 desapareguts amb desenes d'edificis enfonsats.
2: A més, hi ha 164 espanyols en parador desconegut, tot i que des del Ministeri d'Exteriors asseguren que de moment no hi ha constància de morts o ferits relacionats amb el sisme. Mentrestant, des de la Comunitat Valenciana continua l'angoixa dels familiars. Escoltem un parell de testimonis.
5: Minutos de pánico. Lo que hicieron fue salir de la casa y los vecinos todos en un solo punto porque era tan fuerte que los sacudía y los tiraba al suelo y empezaron a caerse en cosas y duró mucho. El de pedir pare, pare, pensaron que se iban a morir. Se vive muy, muy fuerte y es muy triste estar lejos de los que amamos y tener que vivir eso.
0: I més coses, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, apela de nou als socis del govern espanyol a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez.
4: Assegura que es tractaria de presentar una moció de censura instrumental, és a dir, amb la finalitat de convocar eleccions, només Feijóo fora elegit president pel Congrés. I perquè això siga possible, necessita que algun dels partits que donen suport a Sánchez, en clara referència a Junts per Catalunya, li donen suport. Escoltem els arguments de Núñez Feijóo en una entrevista a OK Diario.
6: El presidente está cesado por el Congreso, no legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentaré una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
0: En successos a Benidorm, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una turista britànica que va morir ahir de vesprada mentre feia un vol nàutic a la platja de Llevant.
2: Tot va passar quan les fortes ratxes de vent van arrossegar sense control el paracaigudes del vol nàutic fins a la zona de la Punta del Cavall. La dona de 70 anys va faltar i amb ella també hi estava un home de 47 anys que ha resultat ferit.
0: I en els esports parlem del Campionat d'Europa d'atletisme que està celebrant-se a Birmingham.
4: Sí, perquè dos valencianes, Lester Lescai i Eusebio Cáceres, lluitaran esta nit per les medalles en la final de salt de llargària. L'atleta d'O'Neill, Eusebio Cáceres, té grans opcions en la quarta millor marca de tots els finalistes.
0: Més informació a les 6 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
1: Som Apunt.
7: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten, els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: Què fas este cap de?
10: Doncs festa.
9: I el següent?
10: Són festes també, què vols que li faça?
9: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
11: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Amics i amigues de la Ràdio Autonòmica, seguidors de la vesprada d'A Punt, en aquest espai recordem moments d'eixos que ens resulten inoblidables i que ens han anat passant al llarg dels distints programes, en aquest cas a principis d'any.
11: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
12: Recuperem una efemèride que ens trasllada al gener de 1981, quan l'empresari d'Alzira, Luis Suñer, va ser segrestat per la banda terrorista ETA. Ens feia memòria d'aquell succés colpidor el periodista i escriptor Sergi Moyano, amb el seu llibre a la mà, Operación Apolo, que recordava aquella història de l'empresari de gelats que va passar, bueno, va passar ell 3 mesos segrestat, després s'ha alliberat i nosaltres impactats.
11: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.
13: Parlem del segrest de Lluís Suñer. Va ser un 13 de gener de 1981. Un comando de la banda terrorista ETA va entrar al seu despatx, justament en la seva empresa de gelats, en Avidesa, en Alzira, i se'l van emportar en una furgoneta. Estigué l'home segrestat durant 3 mesos i finalment va ser alliberat després d'un pagament milionari. Però per què va ser objectiu d'ETA i com es va produir este segrest?
14: Veguem entrar dos xics i una xica, armats, uns en la metralladora i en posició amenaçant.
15: Un dels encaputxats li va pegar en el costat amb el canó de la metralladora.
14: Uno d'ells mos diu, aquí he dejado una bomba que se acciona nada más tocarla. Si tocáis esto, va a volar todo esto.
15: El trauen de l'empresa i el posen en el maleter d'un cotxe.
16: Mai en la vida podíem pensar que això podia passar a Don Luis i en Alzira. Va ser molt traumàtic. Ens va crear una por. Teníem por a sonar pel carrer.
13: Va generar moltíssima por perquè van passar molts anys. Els 45 anys. Però l'any 81, en termes d'història, és l'altre dia. I fins fa 4 dies, també, com aquell que diu la banda terrorista ETA, i especialment en els 80, els 90, els anys de plom, convivíem en este país, en el terror, en fi, d'una manera molt angoixosa, no? Avui volem fer aquesta mirada, aquesta ullada al passat d'aquest segrest. Ho fem acompanyats d'un periodista, un company, que ha investigat molt a fons aquesta història. I ha escrit un llibre molt interessant, Operació Apolo, on conta detalls, conta la narrativa de com va passar, la cronologia del segrest, i dona molts detalls, i alguns d'ells desconeguts, de com va ser el segrest d'aquest empresari valencià de Suñer. I com dic, algun aspecte desconegut que ara, del que ara farem incidència. És el company Sergi Moyano que ens acompanya esta vesprada. Què tal, Sergi, com estàs?
17: Què tal, bona vesprada, Simo.
13: Bueno, ara complint-se, bueno, passat dia 13, no? 45 anys i l'efemèrit torna a somoure, diguem, no? Sembla que les efemèrits remenegen el record, i conforme diu un testimoni, estos talls que hem estret han sigut del programa d'investigació Zoom, que va dedicar precisament al segrest, i d'alguna manera també formaves part també dels convidats i desvelàveu també pues, part, diguem, de la trama valenciana, de la part de la implicació valenciana que n'hi ha en el segrest. Per recordar-ho succintament, 13 de gener de 1981, què és el que va passar, Sergi?
17: El dimarts i 13 de gener de 1981, 7 encaputxats assaltaren la fàbrica de gelats d'Avidesa. Era prop de les 9 de la nit. Quedaven molt pocs treballant a Ixora. Diguem que en les últimes hores, no? Es quedaven només la gent de l'equip directiu i estava Lluís Suner en el seu despatx, despatxant amb l'encarregat del cap de compres de la fàbrica d'Avidesa. I en aquest moment entraren uns encaputxats, començaren a lligar, a emmordassar a tots els treballadors que quedaven en aquestes hores, eren uns 6-7 treballadors, i Lluís Suñer en aquell moment es pensava que era tot una broma, pensava que eren els seus nets que li estaven gastant una broma, l'home que tenia assegut davant pensava que eren els falleros que havien anat a demanar una gratificació perquè s'apropaven les falles, i perquè clar, era un fet molt inèdit, no? Jo crec que el segrest de Lluís Suñer va ser la primera vegada que els valencians vam sentir tan de prop l'amenaça d'ETA, perquè fins a aquell moment a la Comunitat Valenciana no hi havia hagut un atemptats, pràcticament cap víctima mortal fins a aquell moment, i per tant el fenomen del terrorisme s'observava com una cosa llunyana, no? Com que passava en altres llocs, en el País Basc, també hi havia hagut algun atemptat a Madrid i a Barcelona, però era una cosa molt aliena a nosaltres. I va ser la primera vegada que vam veure que era una amenaça per a nosaltres, no? Una amenaça real. Per tant, en aquell moment, quan aconseguiren reduir a tots els treballadors, Lluís Suñer al final va veure que la cosa anava de veres, li punxaren un Valium al cul i se l'emportaren a rostres del seu despatx, el clavaren en el maleter d'un cotxe, a mig camí entre Alzira i el Zulo, en un camp de tarongers el canviaren a una furgoneta, una Citroën, el clavaren dins d'un baúl, i des d'allà el portaren a un Zulo construït a propòsit en un local, en un negoci obert al públic, en la Safor, és a dir, molt a prop de casa. És un detall que mai no s'havia conegut, perquè la policia mai no va detindre ni va identificar els autors, els responsables directes d'aquest segrest.
13: Esta és la novetat que contes en el llibre que ara estàs explicant-nos també i explicaràs també en aquesta edició especial del programa Zoom i en el llibre Operació Apolo ho trasllades. És a dir, que el Zulo en el que estigui amagat, tingueren segrestat 3 mesos Suñer, estiguera en un racó de la Safor, significa que també els segrestadors, el comando o part del comando, tenia contactes o inclús gent pròpia de la Safor o resident de la Safor els va tirar una mà?
17: Sí, així és. De fet, és un element també inèdit, no? Sí que pot haver existit algun tipus de col·laboració en accions puntuals, no? De gent que sobre el terreny hagi pogut col·laborar, que siga d'origen valenciana, no? Però en este cas, el que hem pogut saber és que hi hagué almenys una persona, un valencià de la Safor, que va ser militant directe d'ETA político-militar, que va ser la branca dins del complex terrorista ETA. Doncs era la branca, diguem, menys sanguinària, que de fet era coneguda en aquells anys com la ETA blana. De fet, van ser els primers etarres que s'adonaren que en democràcia no tenia sentit l'ús de la violència i per tant van ser els primers en abandonar, no? En tota la seva història causaren...
13: Integraren, han arribat a sonar, en efecte, no? Els famosos polimilis. Per tant, diguem, un d'aquells polimilis era un xicón de la Safor que formava part de l'entramat d'ETA i va ser el que va facilitar la logística i que el Zulo estiguera... No sé si se poden contar més detalls o és visitable el lloc. Si tu també per curiositat periodística has rascat una miqueta més i has anat, vull que anar justament al lloc on estigué 3 mesos Suñer, has pogut rascar una miqueta més ahir?
17: Sí, sí que es coneix, el que passa és que diguem la font sobre la qual es construís la investigació, doncs ha volgut preservar al màxim l'anonimat, sobretot per
13: que
17: evitar
13: ningú que ningú vagi a visitar el lloc, perquè el lloc existís, òbviament existís perquè va estar... 3 mesos aquesta Lluís
17: Suñer. Sí, era un negoci.
13: Però no s'ha fet públic per evitar, diguem, no sé,
17: poder arribar fins a...
13: Igual que hi ha gent que fa turisme de tempestes, per exemple, i se'n va a fotografiar les onades de 6 metres que n'hi ha ara mateix en el litoral de la Safor i de la Marina, i que hi ha gent que se juga no, el físic també fent algun tipus de turisme d'este raro, no, seria absolutament capaç de que si se publica el lloc on està... Sí, que estarà canviat, imagina, de fa 45 anys, que segur que tu coneixes, sí. Però que no vols dir, lògicament. Clar, i es produiria una situació que ni el poble vol, ni la persona que té la propietat, entenc, vol.
17: Clar, això, perquè...
13: Però existeix el lloc, no?
17: Clar, perquè...
13: Puc preguntar-te si està igual o està molt canviat.
17: han passat no? 45 anys. Ha canviat.
13: Hasta aquí puedes leer.
17: Ha canviat molt. Sí que és cert que, vale. que al final també és un lloc que era una tapadora, és a dir, ells feien vida normal, no? De vegades quan parlem del terrorisme o d'un comando, un membre d'un comando, pareix que com si anaren pel carrer en una caputxa posada i la metralladora, no? I en este cas, precisament ells el que intentaven era camuflar-se, diluir-se al màxim entre la societat, i això va ser la garantia de l'èxit, perquè el fet que la policia en cap moment aconseguira identificar el lloc on podia estar segrestat Luis Suñer, també és gràcies a aquesta participació de valencians, és a dir, el fet que hi haguera valencians en el comando va aportar, no? Com, bé, eren xicons del poble que estaven, mira, en una furgoneta per ahí perquè estan fent la reforma del local, han portat un bagul.
13: Uns amics que han vingut ahí del País Basc a ajudar a fer això, la reforma, clar. Uns amics, i, bueno, no els seran, diguem...
17: No els seran cap sospita, i a més en el dia a dia anava la clientela allà, mentre en el pati, en el corral d'eixe negoci hi havia un zulo, una persona de 70 anys en un zulo d'apenes 2 metres, on si es posava de genolls el cable que tocava el sostre.
13: Com pots tot tornar a descriure com era el zulo?
17: Era un espai molt xicotet, diguem, és el típic pati interior de llums, pati de llums, no? D'una casa típica valenciana, amb les seues rajoletes de color roig, fosc, i allà baix aprofitaren la reforma del local, que va obrir poc abans del segrest, aprofitaren aquella reforma per a furgar, per a excavar en ixe corral i construir un zulo que estava totalment
13: subterrani,
17: davall d'ixe pati, i aprofitant en ixa reforma per a fer-lo insonoritzat.
13: Quines dimensions tenia, dius?
17: Tenia apenes un metre i pico d'alt.
13: No podia alçar-se dret?
17: No podia posar-se dret. De fet, si es posava de genolls, el cap li tocava el sostre, no?
13: Havia d'estar
17: tota l'estona tombat. I això també va suposar un problema i un inconvenient, perquè va arribar un punt en què hagueren de canviar-lo de lloc i l'hagueren de traslladar a un altre zulo.
13: És que físicament també, no? Un home que ja tenia una edat, la pèrdua de massa muscular també, no poder veure el sol, és a dir, clar, en una situació... Ell escoltava alguna cosa del rebombori que hi havia al costat? O estava tan insonoritzat que ell estava completament aïllat i alié no sabia on estava? En ningú moment.
17: Ell no sabia on estava ni tenia cap intuïció. Sí que és de veres que en algun moment va sentir algun tipus de so, però que no sabia identificar ben bé què era, però en general estava completament aïllat de tot. De fet, l'escaleta per la qual accedia un dels segrestadors a baixar-li el menjar, a canviar-li el poal per a fer les seues necessitats, etcètera, i se forat estava també tapat per una cortina per a evitar que vegera que és el que hi havia fora d'aquest zulo i que estava en un pati, no? Per tant, sí que els segrestadors van tindre molta cura per a evitar que ell poguera identificar en quin lloc estava. De fet, el tracte amb ell va ser poc humà, va ser poc constant, a més perquè volien evitar també que s'encarinyara amb els segrestadors. De fet, el segrestador se va inventar diversos personatges, anava impostant la veu, com que anava amb caputxa, per a intentar, no?, per a despistar-lo, no?
13: Van ser 3 mesos i en aquest moment és l'únic contacte humà, i s'entén també que aquesta persona, per molt segrestador i molt etarra que fora, pues, també podia... no sé, generar algun tipus de sentiment o de compassió cap a aquest home que estava allí abandonat d'aquesta manera. Luis Suñer, en els anys 80, un personatge molt popular, molt estimat al Cira, per gelats, avidesa i espollastres. Qui era Luis Suñer?
18: Suñer és un personatge molt important per al Cira.
19: Un gran empresari amb visió de futur enorme.
15: Realment, en aquell moment hi havia molts pocs empresaris amb una capacitat, amb un múscul industrial com el que va arribar a posseir Luis Suñer.
19: És el que diuen els anglesos self-made man. O sigui, un home fet a ell mateixa.
13: I que tenia pasta, clar, tenia molta pasta, perquè el que volien els segrestadors, els terroristes, era precisament diners. Però quina personalitat... La gent del poble el recorda una persona, en fi, un empresari, val? Però un empresari, diguem, no dic empresari persona, que no sigui una persona necessàriament, ni molt menys, no? Encara que n'hi ha de tot, no? Però diguem un home bo, no? I un benefactor també del poble, no?
17: Sí, era la gran personalitat local, la persona que donava diners a les falles, a les confraries, a l'asil de les persones majors, a totes les iniciatives socials i culturals de la ciutat. Ell aportava una quantitat important. Ell va arribar a ser el patró de la ciutat, no? Era la persona que estava darrere de tot i fins i tot m'atreviria a dir que manava més que l'alcalde i segurament que uns quants alcaldes de la comarca de la Ribera junts.
13: No, molta influència, clar. No sé quants empleats tindria Vides en aquell moment i la quantitat de volum econòmic que podia generar, però estem parlant d'una empresa en una implantació que després, bueno, per circumstàncies o per les següents generacions o per a saber, pues va acabar, bueno, diluint-se la marca, però realment de molt de prestigi a nivell nacional. No sé si també exportava, però generava, estem parlant d'un Juan Roig de l'època, entre cometes, salvant totes les distàncies, no?
17: Sí, perquè una societat com la valenciana, que havia sigut tradicionalment agrària, no?, i que va tenir una industrialització molt tardana, Lluís Sunyer en els anys 70-80 s'havia convertit en l'empresari més important, que tenia major capacitat del moment, no? I sí que de veres que en el cas d'Alzira, no?, que i la comarca de la Ribera, que sempre ha estat molt vinculada al comerç i l'exportació de la taronja, aquelles empreses suposaren un revulsiu per al sector productiu valencià i sobretot de la ciutat. Bona part de la gent d'Alzira vivia gràcies a les seues empreses, tant la fàbrica de gelats i de pollastres congelats d'Avidesa com de Cartonaje Sunyer, que realment va ser la seua primera empresa.
13: És que li va fer també guanyar molts diners, perquè el tema dels envasos de cartró, també per a tota classe d'indústria, la indústria farmacèutica també va fer molts diners, va popularitzar molt el tema dels pollastres, que encara fins als anys 60 era una carn cara, diguem, popularitzar també el preu, i com dia, per a tota una generació, polos avidesa, això era un... menjar-se un apolo era una meravella. Tornant al segrest, en condicions realment molt dures, conforme estàs explicant-nos, Sergi, molt maltractat, en una situació també física i emocional molt al límit. Mireu, Xavier Maiza, un exmembre d'ETA, exetarra, m'ha donat una entrevista precisament en aquest programa, els companys de Zoom, i explicava què significava estar tancat en aquest zulo.
20: Que una persona esté encerrada en un lugar que no sabe cuál es, que no sabe cuál va a ser su devenir, que no sabe si al día siguiente, a la mañana, cuando se vaya a levantar, le pueden dar un tiro, obviamente, pues eso es una tortura permanente.
13: La vessant psicològica, el maltracte psicològic, no, la tortura psicològica que suposa estar per una persona que no saps en quin moment, perquè ells s'identificaren com a etarra. Lluís Sunyer, durant el seu segrest, sabia que estava segrestat per etarra, s'ho sospitava.
17: Sí, des del primer moment els segrestadors li deixaren clar que ells no pensaven matar-lo, que era un segrest econòmic i que eren ETA político-militar i que volien els diners, no? Això va ser una ferramenta de pressió des del primer moment. De fet, ell va negociar directament el rescat, el seu propi rescat des del Zulo. I clar, el problema és que els segrestadors pensaven que això anava a ser una qüestió d'un parell de setmanes, no? Però es va allargar moltíssim la negociació per dues qüestions. Una, la intervenció d'un assessor britànic d'una empresa que es deia Control Risk, que assessorava famílies de segrestats, i pels seus servicis la família va pagar 100.000 pessetes diàries, que era pràcticament l'equivalent al sou mensual d'un valencià mitjà. Era una barbaritat de diners, i ell va aconseguir rebaixar aquesta xifra, no? Dels 1.500 milions que va demanar ETA al principi, es va aconseguir rebaixar als 325 milions.
13: Ell mateix va negociar en els etarres el seu, els diners a canvi del segrest. És que em sembla una història... Aquest aspecte, per exemple, jo no el coneixia.
17: Clar,
13: va ser ell el que anava, diguem, interpel·lant els etarres i negociant, sabent que anava a passar més temps en el Zulo si no s'avenia, diguem, a la negociació, perquè de 1.500 a 300 milions de pessetes són, pues, clar, és una diferència brutal, no?
17: Una persona en una situació tan vulnerable com la que, claro, com en la que es trobava Lluís Sunyer, al final accepten, és més fàcil que siga més generós que no la família, no? Que en este cas està en una posició diferent a la que estava ell, no?
13: Ah, per això volien negociar.
17: Clar, per això volien...
13: Pensant que seria més fàcil traure més diners.
17: I no? De fet ho va ser. De fet, ell va escriure una carta, l'obligaren a escriure una carta a la família autoritzant a pagar 700 milions. I sa carta, la família la va rebre a través dels etarres i clar, en aquell moment la disjuntiva era molt complicada perquè no podien... El cor el que et demana és fer-li cas, no?, a una persona que està en aquesta situació. Però l'assessor britànic, el tal Peter, que els estava assessorant, li va dir que no podien acceptar aquests 700 milions i van acabar rebaixant-ho als 325. I això va dilatar moltíssim la negociació. I sobretot perquè de sobte, 23 de febrer, Tejero assalta el Congrés. I de sobte el país està amb l'ai al cor perquè hi ha un cop d'estat i allò va suposar un xoc brutal en tota la cúpula d'ETA. Hi havia gent fugint i també per als mateixos segrestadors que en aquella nit idearen un pla de fugida. Ells pensaren en deixar el local obert, posar unes caixetes davant del Zulo per a retardar un poc l'eixida i agafar una moto i camp a través, arribar fins al port de Dénia, atracar un vaixell i anar-se'n molt lluny. I se va ser la idea del segrestador.
13: Un pla de fugida, perquè la cosa realment pensaven, sobretot en les primeres hores, que aniria en sèrio el colp, perquè clar, a Sunyer l'alliberen en abril, per tant el pillen, el colp d'estat es pillen en ple segrest, el colp d'estat i la situació política prèvia tan convulsa que va generar el colp d'estat. Estic preguntant-me per la intervenció de les coses i forces de seguretat en aquell moment, és a dir, que deixant, diguem de manera tranquil·la, que un tal Peter d'una empresa que se suposava que sabia com gestionar estos casos i no intervinguera directament, o que la família no confiara més en la policia, en la Guàrdia Civil.
17: Estàvem en una època de negociació, és a dir, el govern de la UCD d'Adolfo Suárez estava en un moment molt delicat, de fet va dimitir poc abans del cop d'estat. Era una situació molt delicada per al govern d'aquell moment, que estava en plenes negociacions amb ETA político-militar, perquè ja des de l'any 80, des d'un any abans, havien començat aquestes converses per a que hi haguera un acord de pau, per a evitar que el terrorisme seguira matant, no? I ETA político-militar en aquests moments estava en una treva, de fet durant el segrest estava en treva amb el govern, però mútuament es van prometre, tant ETA com el govern, actuacions no beligerants, no? Per tant, per a ETA considerava que cometre un segrest no era diguem, fer saltar pels aires la treva, perquè ells deien que necessitaven seguir tenint recursos econòmics, sobretot per a finançar l'aparell logístic, no? que és realment... El segrest de Luis Suñer està pensat per això, per a mantindre tota l'estructura organitzativa en el País Basc francès, que és el lloc de residència dels comandos il·legals, on tenen tot l'arsenal d'armes, els pisos francs, on viuen en la clandestinitat. En aquell moment, vora 300 militants d'ETA, no?
13: Falten molts diners per mantindre, en efecte, tota aquella infraestructura. Bueno, com se resol? Finalment, quanta pasta és la que s'amolla per part de la família? Quants diners se paguen? Com se fa l'intercanvi i quin és el moment de l'alliberament de Sunyer?
17: Bé, finalment va haver un ultimàtum final i la família va decidir no estirar més la corda. Va ser una decisió sobretot de la filla, no? De Mari Carmen Sunyer, que estava en una situació molt delicada i volia que acabara allà, no? Aquell segrest, i acceptaren pagar 325 milions de pessetes en tres bancs distints. Van treure una sèrie de xecs, els entregaren a uns advocats que van fer d'intermediaris entre ETA i la família, que eren les persones que s'encarregaven d'anar de viatge a Iparralde, al País Basc francès, per a negociar directament amb la cúpula. I per tant el que feren va ser portar ixos xecs a Madrid, al Banc d'Espanya, la seu central del Banc d'Espanya. Allà ixos advocats van treure ixos bitllets, ixos 325 milions en bitllets de 5.000 pessetes, els clavaren dins de tres bosses d'esport que pesaven 90 quilos, i aleshores ahir iniciaren ixos dos advocats que eren, diguem, el suport que va tindre sobretot la família durant aquells tres mesos. S'emportaren ixe vehicle cap al País Basc en un aparcament de la platja de la Concha de Sant Sebastián. Allà deixaren els diners amb el cotxe obert i va arribar una persona i se'ls va emportar. I aquests diners viatjaren per barco, és a dir, en la frontera, en Fuenterrabía, no? Allà deixaren els bitllets en un pesquer, i aquest pesquer va arribar fins a Sant Joan de Luz, i allà va passar a un altre vaixell. Van ser dos vaixells diferents, perquè en aquell moment eren molts els vaixells que anaven i tornaven, frontera amunt, frontera avall, i eren, diguem, era el transport més segur, el menys controlat per la policia, no? Per això feren aquest canvi d'un pesquer més xicotet a un que era un poc més gran, fins a Bordeus. Allà a Bordeus, la cúpula d'ETA havia organitzat una infraestructura amb diversos vehicles, crec que eren quatre, per a escortar aquests bitllets fins a el Zulo, on els van amagar i ja van començar a repartir-los, no?
13: Seria el canvi d'euros, 2 milions d'euros, que no deixa de ser uns diners, encara que circumstàncies sociopolítiques, socioeconòmiques són molt, molt, molt canviants, és difícil fer la translació. 300 milions d'euros de l'any 80 eren molts diners. Bueno, i com el remat de l'home com estava físicament i psicològicament quan se va alliberar, què és el que va passar?
17: Va tornar eufòric, amb ganes de menjar-se el món. Així és com el va veure sobretot la gent d'Alzira, no? Perquè aquella tornada a la seva ciutat, en un trajecte que va fer en cotxe des de Logroño, diguem que va ser una festa per les carreteres, per allò per on passava, per, fins i tot pels pobles més xicotets, i sí, a gent a aplaudir-lo perquè la ràdio anava retransmetent en directe ara en estos momentos el cotxe de Luis Junior passa por Sagunto, i clar, diguem que anàvem seguint el minut a minut.
13: Com si fos la Vuelta a Espanya, ciclistes, no? Clar. Com anàvem passant, la gent eixia del poble allà a aplaudir.
17: Hi havia gent als vorals de la carretera, a l'entrada d'Alzira, les monges demanaren un taxi per anar a l'entrada d'Alzira per a rebre'l, no?
13: Meravella.
17: Fins i tot
13: ni Berlanga haver fet un guió tan perfecte, eh?
17: Clar, i en la porta de sa casa tiraren una traca, va anar la banda de música, van tocar en pas dobles, i ell va eixir al balcó envoltat de la seua dona i de la seua filla, i va ser, diguem, l'esclat, no?, de felicitat de la ciutat que rebia a aquest home després del que havia passat. Ell, diguem que com que el segrest va durar tant, van ser 90 dies, en el primer període, en ese primer Zulo, on va estar en la Safor, va tindre un període de molta depressió. De fet, els segrestadors es van espantar perquè vegeren que l'home se'ls n'anava, no? I per això ells mateixos personaren. Va complir els 71 anys dins del Zulo.
13: Dins del Zulo.
17: Un 19 de març, el dia de Sant Josep, no? A ell, en ese període, de fet, quan era el seu aniversari, hi va entrar una pena molt gran, els seus captors ho van percebre, i és en aquell moment quan van veure que havien de canviar-lo de lloc. Yeah. L'últim Zulo va ser molt més humà, de fet, ell jugava a les cartes, als escacs, amb els seus segrestadors, diguem que la relació va ser molt més pròxima, no? I diguem que va eixir d'allà amb una certa síndrome d'Estocolm. I això també li va suposar alguns problemes, perquè només ser alliberat, abans fins i tot de declarar davant la policia, va participar en el programa de Luis del Olmo en Radio Nacional d'Espanya, i ell va dir...
13: Aquesta entrevista és mítica, això forma part dels anals de la història de la ràdio. Conta, magnífica aquesta entrevista.
17: En aquella entrevista, 48 hores després, l'home diu que s'ha acomiadat d'ells com amics, que desitja veure'ls en llibertat i que tinguin família i que siguin feliços. Diu que, bueno, es posiciona a favor de l'amnistia, no? I que pensa que molta gent no ho tornaria a fer, no? És a dir, també un poc en la línia dels temps, no? Perquè realment en aquella transició, este és un dels emblemes d'aquella transició, no? El perdó des de l'Estat per a pacificar, no?, la societat.
13: Caram, és una història absolutament extraordinària. Operació Apolo, el llibre que desentranya tot el que va passar en el segrest de l'empresari argireny Luis Suñer. I jo no sé si tens alguna altra història entre mans, però aquesta història realment és extraordinària. I en quin moment dones, en la, diguem, la clau desconeguda, en la, diguem, la col·laboració d'este xicón en el comando i, diguem, que estiguera ese primer Zulo en la Safor? Com dones en aquesta informació i en quin moment se pensava que tot lo de Suñer estava contat, però hi havia moltes coses a contar. Penses que aquest fil era molt interessant d'estirar periodísticament, no?
17: Sí, va ser un poc per casualitat. Sí que és de veres que en el meu cas personal coincidís que la germana xicoteta de ma mare, ma tia Laura, va néixer ixe dia a molts pocs metres de Davidesa, en el paritori de l'Hospital de Santa Llúcia d'Alzira. A molts pocs metres ma iaia estava donant a llum, estava parint mentre es passava això. I a casa sempre s'havia comentat, en els dinars familiars de diumenge, al voltant de la paella de Puchero, sempre s'havia comentat això. Era una cosa que m'havia generat interès, però vaig buscar en les hemeroteques.
13: Perquè tu eres d'Alzira, o criat en Alzira, o...
17: En família d'Alzira, sí.
13: Empeltat en Alzira.
17: Empeltat d'Alzira i de Carcaixent.
13: De Carcaixent.
17: I sempre m'havia generat interès, no? Perquè ETA, en Alzira, no? Sempre era una cosa un poc exòtica, no? Que m'havia aparegut aquella història, però tampoc no vaig trobar la manera d'anar més enllà, no? En l'hemeroteca vaig trobar poca informació, perquè en aquell moment hi havia tantes coses a atendre l'any 81, amb assassinats, amb la violència política que marcava el nostre dia a dia, que aquell segrest que havia acabat d'una manera dolça, no?, en l'home alliberat, en pagaren, no?, diguem que això va quedar un poc en l'oblit, no? I tot va sorgir perquè vaig, per casualitat, amb una conversa amb una persona coneguda, em va dir que havia sigut amiga d'un xic que li havia confessat que era un dels segrestadors de Luis Suñer. No em va voler dir el nom ni la manera com trobar-lo, però vaig començar a estirar del fil, sense saber tampoc cap on em portaria,
3: i per cas, mira, vaig tindre sort i va acceptar parlar, i és la primera vegada que un membre d'Ise Comando que va planificar, executar i sostindre durant més de 2 mesos i mig aquell segrest parla, perquè realment mai no van ser condemnats els responsables directes, només els de l'últim Zulo, que eren també els segrestadors de Papucci, del pare de Julio Iglesias, i que quan els van interrogar després d'alliberar a Papucci, s'adonaren que també havien tingut segrestat a Luis Suñer, no? I això van ser els únics que pagaren per aquell segrest, que va ser un procés judicial que es va fer un poc d'aquella manera, no? en aquella estratègia, no? que hi havia de distensió en aquells moments, i mai no s'havia sabut la història que hi havia darrere, no? I a mi em va sobtar molt en el moment en què vaig començar a entrevistar a esta persona que mai havia verbalitzat això, que havia tingut un relat d'emocions contingudes i sobretot d'informació, no? que la tenia dispersa en el seu cap, la va començar a organitzar en aquella entrevista que va durar 6 hores, i clar, em vaig trobar una història que era molt curiosa, no? com persones de molts tants diferents, un valencià, un madrileny, 2 bascos, no? Conflueixen en una història d'estes, no? Això també explica moltes coses de la nostra transició democràtica, no? Com gent, perquè ara un jove de la Safor i un de Aspeitia tenen més coses en comú, però l'any 80 no en tenien tantes, no? Diguem que ara la societat està molt més homogenitzada, i en aquells anys això suposava moltes coses, no? I com aquella violència política, no? que hem arrossegat tots aquests anys, en aquells anys de la transició va marcar el dia a dia i va fer que joves de 23, 24, 25 anys es vegeren, no? Atrets per aquella idea de la lluita armada, que en aquells moments pensaven que era la manera de combatre un franquisme que no se n'havia anat del tot.
13: Conexió saforenca de ETA i en el segrest de Luis Suñer contat en esta operació Apolo, i a més explicat d'esta manera narrativament, a més tan interessat com té la història tan integrada, i a més se nota per descomptat que és periodista. Moltíssimes gràcies, Sergi, per acompanyar-nos.
3: Gràcies a tu, Ximo, un plaer.
13: Recordant este 45 aniversari forma part de la nostra història, de la nostra memòria. Gràcies per reviscolar-la. Gràcies, Sergi Mollà. Un plaer.
12: Que aquella banda terrorista segrestara un empresari de casa nostra ens va impactar molt, la veritat. Ai, el nostre bon vivant i gastroturista Vicent Gil segur que recorda aquell segrest, però ja sabeu que ell ens apropa cada setmana les millors recomanacions per al bon menjar i la bona taula, i d'això ens ocupem ara.
21: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
12: Una de les sorpreses d'enguany ha sigut el restaurant Simposio, guardonat amb la seva primera estrella Michelin. El cuiner Roger Julián està al front de la cuina d'este restaurant de producte i creatiu a Sant Antonio de Benajever. En la seva visita al nostre programa ens va contar la seva cuina honesta i amb relat.
21: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
13: Parlem de les coses de menjar, però coses de menjar en excel·lència. Molt especials.
12: Sempre que ve Vicent Gil al nostre programa, sempre ens porta l'excel·lència acompanyant-lo. Ella és l'excel·lència, però sempre ens porta altra excel·lència acompanyant-lo. Com estem, Perla?
13: És l'excel·lència sentant-se a menjar.
12: Avui també m'agrada com vens. Avui també m'agrada el teu model.
22: Pues mira, que portava la papallona i me l'ha llevat, i perquè si no Gemma es clava en mi. Digo, no vaig a llevar-me.
12: Però eres elegantot. Atén una cosa, que és que avui sí, no? Parlem d'excel·lència i dia Ximoades. Una excel·lència, a més, que s'ha de veure en marxa.
22: Sí, senyora. Sí, senyora, perquè me cridà Silvia un dia dient, candonat, a ir donant les Michelin i podem fer alguna ressenya i tal. Dic, sí. A Jorge Lengua l'havien tingut unes setmanes abans. Mm-hmm. A Roger el tenim esta vesprada, i d'ací poc tindrem a Rubén, l'altre de Castelló, el tindrem també parlant amb nosaltres. I a Roger Julián, que és... Roger és un tio molt singular. Estem parlant, tu dius, jo he viscut en Sant Antonio de Benajever i tal, però és que el restaurant de Roger, si no vas a posta, tu no saps que està allí. Ja, ja. És com un xaletet de color blanc a la façana, que no ve tal. I...
13: està dins del casc urbà, perquè hi ha moltes urbanitzacions.
22: Sí,
13: no?
22: Però està a la banda de fora. Acaba el d'això, està la valla i l'autovia, o sigui que has d'anar a posta. I has d'anar en compte de no perdre't. I
12: tot això és perquè valdrà la pena.
22: Val la pena. Perquè, quan mira...
13: Però els de Michelin sí que l'han trobat,
22: Saps que l'han trobat. Ho comentàvem abans, perquè és un lloc que no és un lloc de passo. O sea, per davant de sa casa no passen guiris ni turistes, no passa ningú. Has d'anar a posta a minxar a simposio. Roger Julián, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
13: ¿Qué tal, Mónico?
22: Oye, tienes un restaurante muy especial. O sea, el restaurante de si tú entras allí dices, "Bueno, qué minimalista, qué despejat está tot", porque la estrella de tu restaurante es tu cocina.
2: Bueno, las estrellas están en el cielo y en los conciertos. Nosotros somos cocineros que, bueno, que siempre intentamos hacer las cosas, bueno, de verdad y lo mejor posible y ya está. Esto, obviamente, esto que ha llegado es muy importante. Bueno, al fin y al cabo, el hecho de que te den una estrella, pues puede ser que sea unos reconocimientos más potentes que puede tener un cocinero, ¿no? Pero bueno, hay que ser, tener los pies en la tierra, ser honestos, seguir trabajando desde el bien y ya está. Sí, sí,
22: pero escucha,
2: que,
22: Roger, final,
2: de verdad que yo lo pienso, las estrellas, bueno, no somos estrellas de rock.
22: Ayudan mucho, algo iluminan, algo iluminan.
2: Sí, sí, es cierto que es un altavoz muy grande.
22: Si está el cielo despejado y no hay lluvia, ilumina.
2: Sí, es un altavoz muy grande, muy, muy potente y obviamente estos seguir trabajando desde el bien y ya está. Sí, sí,
22: pero escucha, Roger,
2: final, de verdad que yo lo pienso, las estrellas, bueno, no somos estrellas de rock.
22: Ayudan mucho, algo iluminan.
2: Sí, sí, es cierto.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Tot preparat ja a nivell operatiu per a viure demà a partir de les 7:30 de la vesprada l'eclipsi total de sol. Alejandro Molés.
2: Este matí hi ha hagut una nova reunió de coordinació entre totes les administracions i durant tot el dia de demà hi haurà un SECOPI per a fer seguiment del dispositiu. Un dispositiu format per més de 15.000 persones entre bombers, policia local, nacional, guàrdia civil i voluntaris. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
3: El dispositiu per al dia de mañana serà aproximadament de 15.000 efectivos que estarán trabajando durante todo el día, más de 2.000 bomberos forestales de la Generalitat Valenciana, bomberos de los consorcios, técnicos de medio ambiente y de emergencias.
2: El conseller ha apel·lat a la ciutadania que seguisca les recomanacions. També ha convidat a la gent que puga veure'l des de sa casa que ho faça. També cal recordar que estaran tancats tots els parcs naturals i que avui i demà està prohibida fer acampada lliure. Sobre el repte de la mobilitat per carretera, s'esperen més de 300.000 desplaçaments en les poques hores que dura este fenomen. Per això hi ha muntat un dispositiu especial de les forces de seguretat i de trànsit. José Rodríguez Jurado es el subdelegado del Gobierno a Valencia.
4: Tenemos esa experiencia con respecto a operaciones salida de verano o retorno, pero no tenemos una experiencia previa con respecto a lo que puede ser un eclipse, porque aquí estamos hablando de una movilidad hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever.
0: Sobre l'eclipsi de demà parlem del turisme que porta associat i de l'increment que ha registrat l'aeroport de València. Un increment xifrat en el 32% respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem un parell de testimonis.
5: Soy de Ecuador, pero vivo en Miami. Yo literal he venido exclusivamente por el eclipse, entonces soy fotógrafo aparte.
6: Encontré que Valencia es un lugar muy bueno por eso y compré el boleto rapidísimo para coger un precio bueno.
0: I el Ministeri per a la Transició Ecològica ha actualitzat les dades de l'aigua acumulada en els pantans a Espanya. Xavier García del Valle.
7: Sí, unes dades en què destaca que a casa nostra la reserva hídrica torna a baixar, sobretot als embassaments que depenen del riu Xúquer, ja que han perdut l'1,2%, el que deixa la capacitat total en el 57,3%, mentre que els del Segura baixen un 0,8% i es queden en el 54,5% del total. El total de les reserves espanyoles se situa en el 68% de la seva capacitat.
0: En successos, Alcoi, la Policia Nacional ha identificat les autores d'una agressió a una menor ocorreguda diumenge, fa dos dies.
2: Les joves van gravar l'agressió i la van pujar a xarxes socials. En analitzar els vídeos, l'agent tutor les va identificar i va traslladar tota la informació a la policia. Raúl Llopis és el regidor de Seguretat d'Alcoi.
8: Es tracta d'un fet molt greu. Des del primer moment s'ha treballat per fer tot el que es pot fer des de la policia local fins a aconseguir identificar i traslladar a la UFAM de la Policia Nacional tota la informació per a protegir la víctima i assegurar el benestar dels nostres joves.
2: La Policia Nacional sospita que l'agressió va tindre lloc al municipi de Cocentaina. Si se confirma, serà la Guàrdia Civil la que finalment assumisca la investigació.
0: Esta nit a les 10:30 comencen les representacions del Misteri d'Elx, la festa gran del poble d'Elx i patrimoni de la humanitat des del 2001.
7: I per este motiu, avui ha passat per a Punt Ràdio el president de del patronat rector del Misteri, José Manuel Sabuco, qui, entre altres coses, ha destacat que la calor d'estos dies ha obligat a modificar la il·luminació de la Basílica de Santa Maria, a més de canviar part del vestuari.
9: El primer tema és la substitució de l'actual il·luminació a la basílica, que és una il·luminació ja molt antiga. Volem fer el canvi per il·luminació LED, que dona molt menys calor. I després també estem en projecte de renovar el vestuari de forma que siga pues, de material que doni menys calor als cantors.
7: I en l'àmbit sanitari, l'Hospital General d'Elx incrementarà els recursos humans i materials per atendre possibles incidències durant la nit de l'Albà, és a dir, la nit del 13 al 14 d'agost, i la nit de la Roa, entre el 14 i el 15. A més, l'operatiu contempla la coordinació amb la unitat de cremats de l'Hospital General d'Alacant i el reforç dels centres d'atenció primària.
0: I en els esports, el València i l'Hèrcules ja han fet oficial el partit amistós que jugaran este dijous.
7: Sí, Ells jugaran a les 7 de la vesprada i serà a la ciutat esportiva de Paterna. Els de Corberan tanquen així el segon partit de pretemporada d'esta setmana, perquè el primer serà demà, de vesprada, a les 6, contra el Terol i també a Paterna.
0: Més informació a les 7 en esta sintonia en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.
10: Som Apunt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
12: ¿Qué haces este finde?
13: Pues festa.
12: ¿Y el siguiente?
13: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
12: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.

Comencem l'últim dia de rodatge. La productora no deixa de ficar-se en el meu treball i 10 trucades perdudes de la guionista em recorden que no està massa d'acord amb els canvis que he fet en la seqüència final. Queda poc de temps i les presses s'apoderen de la situació. Els equips de maquillatge i vestuari preparen a 50 extres que esperen acalorades mentre l'equip de fotografia busca la llum perfecta per a rodar. El director artístic fa els seus últims retocs quan escolta uns crits. Segur que són les ajudants de producció que no han parat de discutir durant els 3 mesos que portem treballant. La protagonista maleix la resta de l'equip queixant-se de la desorganització. Com pot ser que el cap de so se n'hagi anat a gravar el soroll dels arbres i ara ningú sàpiga on està? El temps se'ns tira al damunt, hem de començar a rodar. Dona indicacions perquè tothom se situï als seus llocs fins que l'script fa sonar la claqueta que converteix el baluern en silenci. Compte fins a 3 i pronuncie la paraula clau. Acció! Els actors i actrius es mouen executant la coreografia que hem assajat. L'operadora de càmera segueix els seus passos i el perxista s'acosta per a captar els colps. Sembla que tot funciona perfectament. Arriba el moment i el tècnic d'efectes especials detona l'explosió. Tanque els ulls i m'oblide del que succeeix al meu voltant. Ja m'estic imaginant els aplaudiments del públic quan s'estrena la pel·lícula en algun festival.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Pablo Plaza i en el programa d'avui emularem algunes i alguns grans cineastes que primer es van educar com a cinèfiles i cinèfils consumint tota mena de cintes VHS als videoclubs per acabar fent les seues pròpies pel·lícules. Al meu costat es troba Lluís Campello.
2: Farem un repàs per les diferents etapes que conformen la producció cinematogràfica. Un recorregut que anirà des del desenvolupament del projecte, passant per la preproducció, el rodatge i la postproducció, fins a arribar a la distribució i exhibició del producte final.
1: Per això comptarem amb la col·laboració de grans professionals valencianes i valencians que ocupen diferents llocs de treball dins de la indústria i que ens explicaran les funcions que han d'exercir cadascun dels càrrecs de l'equip a través de les seues pròpies experiències.
2: Comencem pel desenvolupament del projecte, una fase inicial especialment desconeguda per al gran públic en la qual s'estableixen les bases artístiques i econòmiques de la pel·lícula o sèrie amb l'objectiu de buscar finançament.

0: Amb esta cançó que sona a la pel·lícula Vivir dos veces, ens desplacem fins a l'altra part implicada en el desenvolupament del projecte, el guió.
1: Maria Mínguez, presidenta de l'Associació Escriptors de l'Audiovisual Valencià, va començar la seva trajectòria com a guionista participant en programes i sèries de televisió com Socarrats i Autoindefinits.
2: Los guionistas, en un primer momento, lo que hacemos es tener la idea de la historia que vamos a contar o bien aplicar la idea que otro nos cuenta, ¿no? Porque muchas veces sucede que un productor te dice, pues quiero escribir una película sobre esto. Entonces, tu trabajo es convertir eso en una historia que tenga una estructura, bien de serie o bien de película. Y cuando tienes la idea clara, creas los personajes, creas la trama, creas los giros, ¿no? Porque series y películas tienen todas siempre muchos giros, que giros es cuando pasa algo importante o una revelación importante en una película o en una serie. Y luego nuestro trabajo básicamente es convertir eso en un texto de 90 páginas en el caso de una película o capítulos de 30, 50 páginas en el caso de una serie, escribir todo lo que pasa en la pantalla.
1: L'any 2019, Vivir dos veces es va convertir en la primera pel·lícula rodada i estrenada a partir d'un guió de Maria Mínguez, després de treballar en diversos projectes de llargmetratges que no es van arribar a produir.
2: Hay como una cosa que se dice entre el mundo de los guionistas, ¿no? Que es de cada 10 cosas, 9 no salen ni una sí que sale. Creo que de todas las cosas que te cuentan, te dicen o consejos que te dan cuando estás empezando, yo ahora que soy profesora de guión, el que más doy realmente es paciencia, porque es que es verdad que esto es una carrera de fondo. Luego ahí está la fuerza de voluntad de seguir haciéndolo y haciéndolo, haciéndolo hasta que suena la campana, ¿no? Que al final es lo que hay que hacer, escribir, escribir, escribir y tener mucha paciencia.
0: A més de Vivir dos veces, per la qual va obtenir el guardó a millor guió als Premis de l'Audiovisual Valencià, els últims anys han sigut especialment prolífics per a Maria Mínguez, que ha escrit la sèrie La Forastera i ha coguionitzat la pel·lícula Amor en polvo, entre altres treballs per a cinema i televisió.
2: Cuando trabajas en algo que parte de una idea tuya, es como más tuyo, ¿no? Tiene más de ti, que es el caso, en mi caso es el caso de Vivir dos veces, por ejemplo, que es una idea, un guión que lo escribí yo encontré al productor, entonces como que es una cosa que nació de mí. Y cuando lo ves en pantalla, como más reconfortante, porque el esfuerzo ha sido mucho mayor y, insisto, tú has sido el origen de todo, ¿no? Cuando es un proyecto por encargo, es verdad que posiblemente no sea tan personal o no sea tan tuyo, pero tiene la ventaja de que un proyecto que te viene de encargo es más probable que acabe realizándose porque hay un productor detrás o que ya hay una cadena interesada o incluso que ya sabes que va a rodarse inminentemente y te contratan para escribirlo o para reescribirlo.
3: A ver, papá, piensa. ¿Qué es lo que te gustaba de Margarita?
4: Me gustan tanto las matemáticas porque son pura lógica. Los números son racionales, predecibles. Pero de repente aparece el número pi. Es un número que está vivo. Crea su propio camino sin seguir patrones establecidos. Y eso hace que las matemáticas, además de lógica, también sean magia. Eso era Margarita para mí. La magia.
1: Suposarem que ja hem aconseguit finançament per al nostre projecte, perquè nosaltres som molt perseverants, així que podem començar amb la preproducció.
5: La preproducció, considerada la primera de les tres etapes que conformen la producció cinematogràfica, és la fase en la qual s'escriu l'última versió del guió, es fixa el pressupost i es tria l'equip humà i els materials tècnics necessaris per a dur a terme el projecte. Els diferents departaments de la pel·lícula o sèrie realitzen el desglossament del guió, creant una llista escena per escena de tot el que fa falta per a transformar-ho en un producte audiovisual. En esta fase també se vol desenvolupar el guió gràfic o storyboard, que serveix per a planificar els elements visuals de l'obra. Finalment, tota aquesta informació serveix per a dissenyar el pla de rodatge, en el qual es defineix quants dies es necessitaran per a gravar la pel·lícula o sèrie, organitzant l'ordre en el qual es realitzaran cada una de les escenes.
0: És en este moment quan la directora o el director pren les regnes del projecte, imprimint el seu estil personal i coordinant-se amb les diferents àrees que comencen a planificar el rodatge.
6: Bueno, nosaltres estem des del principi, som, possiblement siguem, som de la producció, som la persona encarregada que més temps estem en el procés de la pel·li. Comencem en la part del guió supervisant tota la història, què volem contar, com s'ha de contar, si són seqüències que s'han d'afegir, llevar, el que siga, i després hem de llevar tota aquesta ficció a la realitat. Aleshores hem de començar a localitzar, a fer un càsting ideal, a fer assajos, a començar a planificar la pel·lícula. Per tant, són moltes fases i bueno, són fases que vas fent, evidentment, al costat del teu equip, que te recolzen, que t'ajuden, que proposen coses. I precisament una de les tasques més importants que he de fer és la de comprar o no comprar aquestes coses. N'hi ha propostes molt bones i n'hi ha altres que, encara que siguin bones, a lo millor no són la pel·lícula que tu estàs imaginant. Jo crec que hem de tindre molta mà en aquest sentit, els directors, les directores, per a tant confiar com no és no confiar, però estar al tant de que realment la pel·lícula només està al cap de la direcció.
1: Nacho Ruy Pérez és el director de pel·lícules com El desentierro i Esclat de llums, a més d'haver codirigit la 12a temporada de la sèrie L'alqueria blanca.
6: Treballem de manera piramidal, és com sempre s'ha fet en el cinema, històricament. Tenim un equip d'ajudants, des dels meritoris, que són la gent que està començant i que fan pràctiques en la pel·lícula, però que fan una labor molt important i que estan ahí sempre picant pedra, com aquell que diu. Però després tenim els auxiliars, tenim l'ajudant, tenim el primer de direcció, el segon de direcció. Normalment hi ha una persona que s'encarrega de papers, que fa tota l'organització de la pel·lícula, que càpiga bé en els mesos que se van a rodar, les agendes de tot el món, no? Per dir-ho d'alguna manera que es comprenga. I després està el primer de direcció, que és una figura clau, que és la persona que també supervisa tota esta paperassa i a més està al teu costat i dona les ordres i sincronitza l'equip. I després hi ha una figura molt important que possiblement molta gent no ha sentit parlar d'ella, que és l'script o l'script, que és aquesta persona que està al teu costat sempre i que està supervisant la continuïtat de la pel·lícula.
0: Després de dirigir premiadíssims curtmetratges com La victòria d'Úrsula i La ropa vejera, a més de participar en la pel·lícula col·lectiva Blue Leaves, Nacho Ruy Pérez va fer el salt al llargmetratge amb un thriller de grans dimensions, El desentierro.
7: Se está celebrando la misa fúnebre del conseller Félix Montaner.
8: Son las cosas de tu padre.
9: ¿El móvil?
8: Se lo han quedado ellos.
10: Relacionan el accidente de coche con la trama de corrupción urbanística.
11: Pudo deberse a la aparición de una cinta.
6: Hay una frase, por ejemplo, que va a decir el director de foto de la peli, Javier Salmones, quan estàvem buscant al Dream Team, que es diu, no? L'equip, el millor equip possible, que va dir, en una òpera prima, la única persona que pode ser Nobel és el director. I tenia tota la raó. És a dir, si vas a fer la teua primera peli, el millor realment és que te rodeges del millor equip possible, no? De veteranos o de gent que tinga molta experiència. Possiblement el més complicat va ser una seqüència que n'hi ha un accident d'un cotxe. Volia fer-ho tot en un plano, com si el que diguem un plano seqüència, i això va complicar molt les coses, la veritat. No vam haver de recurrir a una sèrie de tècniques, en un croma, en un giratuto, en un cotxe que estava disseccionat per la meitat. O sigui, una cosa que al principi possiblement la veus més fàcil de fer i quan arriba el moment te n'adones de, hòstia, que he fet. Tinc records molt bons, fet mateix de fer la pel·lícula, arribar al final, estrenar en València, que fèrem una estrena per a mirar com un somni, poder estrenar a casa, poder tornar a rodar a Mana Torrent, que per a mi ja és com una actriu de la casa. Aquesta sensació de que vas creant com una família, un equip de gent amb la que te vas entenent, no?

0: També fonamental per a l'èxit d'una pel·li és el bon fer de l'equip d'art, encarregat de la posada en escena, gestionant tots els decorats i objectes que apareixen en la pantalla.
1: Les funcions d'un director d'art o d'un dissenyador visual pues comencen en, des de, primer que tot, nosaltres tenim una ferramenta, no?, que és un guió o és o un text escrit en el que tenim que és, hi ha una idea, no?, i desenvolupem una idea conceptual i el que fem és donar-li forma i crear el que és els decorats, l'imaginari, tota l'atmosfera i crear aquest món visual acompanyant a un guió cinematogràfic, no? Pensar, per exemple, que recrear una època, no? Per exemple, parlar de la Primera Guerra Mundial, quins eren els colors de l'època, les textures, els tapissats, pues tot això és el que intentem imitar, no? Recrear. Imagina't que tens que fer un projecte que no existeix i crear un univers nou de zero. I ja no sols és visualitzar-ho, sinó dissenyar-lo i executar-lo, no? Construir-lo, fer-lo real. Però vamos, que en resum és el que és dissenyar el visual per a un projecte cinematogràfic i executar-lo, que és la part complicada. No sols pensar en un visual, sinó fer-lo real.
0: El suecà Abdon Alcañiz s'ha convertit en una de les figures més reclamades de la nostra cinematografia, després d'exercir com a director artístic de pel·lícules valencianes com Mil coses que faria per tu i El desentierro, i sèries d'èxit internacional com La casa de papel i El embarcadero.
1: Per exemple, a La casa de papel, ara en l'última temporada érem 47 persones i jo també tinc que estar pendent del director, de la direcció de fotografia, de la productora, de l'equip, una decoradora o decorador. Pues és aquesta persona que t'ajuda a vestir els espais, a pensar també amb els colors, amb les textures, amb les tendències i a trobar els elements de decoració, els mobiliaris, les làmpades, una alfombra, tot el que decora un espai, no? I t'ajuda a fer unes propostes molt més fortes. Està en la part també més creativa. Aixina com el que és l'ajudant, està més en la part d'execució i de que l'equip estiga en moviment i no estiguen 47 persones esperant informació per a ficar-se en marxa.
0: Al llarg de la seva carrera, Abdon Alcañiz ha exercit diferents funcions a l'equip d'art de pel·lícules com La novia i Un monstruo viene a verme, adquirint una experiència que li ha permès créixer fins a posicionar-se com un dels directors artístics més importants de l'actualitat.
1: Si jo haver entrat de primeres ja en un projecte així, segurament no ho haurà fet bé i no voldria tornar a treballar en el sector. Sin embargo, he tingut una trajectòria escaló que m'ha donat l'experiència per a saber ubicar-me i executar i estar on estic. Entonces crec que ha sigut una progressió molt coherent i me ho he guanyat, he focalitzat molt bé en un sol camí, que ha sigut la direcció d'art, i aquesta força és el que m'ha donat també l'experiència d'estar on estic.

0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Després de completar la nostra preproducció, és hora de posar-se en acció. Comencem amb el rodatge.
0: El rodatge és la fase de la producció en la qual es filma la pel·lícula o sèrie, sent l'etapa en què més persones participen i, per tant, la més cara de tot el procés. Generalment, en els rodatges es sol treballar amb molta intensitat, organitzant-se en jornades laborals llargues i seguint minuciosament el pla de treball que s'ha elaborat en la preproducció. Durant este període, els equips de producció, art, fotografia, so, vestuari, maquillatge i perruqueria, coordinats per l'equip de direcció, plasmen en la pantalla tot el treball realitzat prèviament. A més, es tracta de la fase en la qual les actrius i actors cobren major protagonisme, transformant en imatges i sons les accions i diàlegs descrits en el guió.
1: I una de les figures més importants dels rodatges i, per tant, de tota la producció, són les directores i directors de fotografia.

0: Estos sons que acabem d'escoltar pertanyen a la pel·lícula Coses a fer abans de morir i estan gravats per José Manuel Sospedra, cap de so de pel·lícules com Fishbone, Assemblea o La mort de Guillem.
1: El cap de so en rodatge o sonidista, que es diu també, s'encarrega de registrar els diàlegs i les accions que ocorreixen a la pel·lícula i que seran la base sobre la qual després els altres diguem, tècnics de so que també treballen en la pel·lícula, que no estan al rodatge, com l'editor de so o el mesclador de so, faran servir per a contar la història que es conta a la ficció. L'equip de so directe, que és l'equip amb el que treballo jo, està format per un sonidista o cap de so. Per una altra banda estaria el microfonista o primer ajudant, que és el tècnic que porta el registre principal dels diàlegs, un segon microfonista en el cas de les produccions més grans, i per una altra banda, també en equips una miqueta més grans, estaria l'assistent, que normalment s'encarrega de totes les tasques, diguem, més logístiques de l'equip.
0: José Manuel Sospedra, que ha guanyat 2 premis de l'audiovisual valencià a millor so, fa més de 30 anys que treballa en la indústria cinematogràfica, participant en diferents tipus de produccions i gèneres.
1: Tinc records de molta complexitat en pel·lícules o en sèries per a televisió, jo què sé, Tornarem, va ser una minissèrie de 2 capítols i era una producció sobre la novena, no? Sobre pues, això, diguem, els republicans espanyols que van anar a lluitar a la Segona Guerra Mundial. Tenim 2 unitats de so completes treballant, una sèrie molt complexa de fer, o l'última que acabem de fer, la penúltima, el cover, que és un musical. I són pel·lícules de gènere que requereixen molts mitjans. Són molts micròfons, molts playbacks, molta gravació de música en directe. Diguem que l'esforç està en aconseguir que soni a pel·li de gènere sense els mitjans que ja sabeu que normalment no solen tindre al cinema espanyol, no? Al cinema valencià. I, per una altra banda, estan les pel·lis més menudes, més d'autor, més d'actors, que són complexes també. I mira, per exemple, en aquest cas pues podrem parlar de La mort de Guillem o de Coses a fer abans de morir, que són pel·lícules en les que reflectir l'ambient sonor amb la captura de so és complicat, perquè en el cas de La mort de Guillem, a mi el que va resultar bastant complicat va ser reflectir aquest ambient sòrdid, carregat de pesar i de dolor d'una família en una casa a Burjassot, i trasllar-ho a una pel·lícula, no? O sigui, aconseguir que la captura que tu, aquesta presa de so que tu fas, vaig a la pel·li i ajuda a contar la història, diguem que va ser un dels reptes més grans, no?
2: Carmen, estàs bé?
3: Carmen, què collons, Carmen? A Guillem li agradaven les meves croquetes. Això se pot dir o tampoc se pot dir en esta casa. Només se pot parlar de la vida política d'ell, collons! Li agradava nedar, li agradaven les meves croquetes, li agradava anar-se amb els amics per ahir. Per què collons li vas posar aquestes sèries al cap?
0: Ens centrem en els departaments encarregats de la caracterització dels personatges.
4: Las funciones del departamento de maquillaje y peluquería en realidad es construir el personaje. Apoyados también, por ejemplo, con vestuario. El director nos explica qué quiere de cada actor, cada actriz, lo que necesita contar, y entonces nosotros lo pasamos a la parte estética, ¿vale? Entonces hacemos el maquillaje y la peluquería de, pues no sé, de los estados emocionales o la personalidad, más bien la personalidad y las características que el director nos pide, ¿no? Para construir, pues si alguien, pues no sé, con una personalidad muy potente o rockera o alguien que es como muy sumiso, todo este tipo de cosas están especificadas por guión o el director nos especifica mucho más qué es lo que quiere para poder llevarlo a cabo.
0: La perruquera i maquilladora Marta Arce ha treballat en pel·lícules d'èxit nacional com Tarde para la ira, Estiu 1993 i La novia, per la qual va estar nominada al Premi Goya.
4: Las personas que forman el equipo de maquillaje pues normalmente son, bueno, maquillaje y peluquería es un jefe de maquillaje y un jefe de peluquería, que son un poco los que diseñan el look que se va a hacer. con las órdenes del director y con el guión. Y luego tienen normalmente un ayudante, un asistente, que es el que trabaja directamente con esta persona, ¿no? Luego puede, depende de la capacidad de la película, si es muy grande, si hay muchos actores, habría un auxiliar, ¿vale? Que sería el siguiente por detrás del asistente. Y como último, ya en días contados, puede ser si hay muchísima figuración, que es gente que viene como extra a participar en la peli y demás, se contratan lo que son refuerzos, tanto para maquillaje como para peluquería. Y hay veces que hay, si no hay mucha gente, o sea, no hay muchos actores o mucha figuración, la misma persona asiste tanto a maquillaje como a peluquería, pero vamos, normalmente cada departamento tiene su persona.
5: A més, Marta Arce també ha treballat al departament de maquillatge i perruqueria d'algunes de les pel·lícules valencianes més importants dels últims anys, com poden ser Amar, Vivir dos veces, L'Ofrena i La mort de Guillem.
4: Por supuesto, siempre vamos acompañados, como he dicho antes, del vestuario, porque es la única manera de cerrarlo completamente, ¿no? De crear algo que sea, que estéticamente lo veas y digas, vale, a esta persona le pasa esto. O entiendo perfectamente por qué a lo mejor lleva esas ojeras y ese pelo, o simplemente la ropa ya te está llevando a una época, el peinado también. O sea, todo este tipo de características se cierran en nuestro departamento también, evidentemente junto con otros.

0: Ens centrem en les dues últimes etapes del recorregut de qualsevol pel·lícula o sèrie, la distribució i l'exhibició.
1: La distribució és el procés mitjançant el qual es dissenyen les estratègies d'exhibició d'una pel·lícula o sèrie, exercint com a enllaç entre l'equip de producció i les exhibidores i exhibidors. En este procés, les distribuïdores i distribuïdors desenvolupen el pla de màrqueting per a donar a conèixer al públic l'obra a estrenar, amb la col·laboració de gran part de l'equip que ha participat en la producció, encarregats de promocionar la pel·lícula o sèrie a través dels mitjans de comunicació. We'll fly high.
2: El procés realment es comença un pel·li guantes, que és el productor, que és el que fa la pel·lícula, i després el productor normalment no té una distribuïdora, normalment sempre acaba passant a una distribuïdora. Les distribuïdores normalment també compren els productes en els festivals, perquè en tots els festivals hi ha una cosa que es diu el mercat del cine, no? Ahí tens les pel·lícules, van els productors, i llavors ja passa al distribuïdor, i el distribuïdor és el que contacta amb els exhibidors, en el cas nostre, així, en els cines nostres, i intenta col·locar el màxim de còpies, no? Bueno, el model més o menys està molt dividit entre el que són les majors, les grans distribuïdores americanes, i després les distribuïdores independents, que són les distribuïdores espanyoles, no? En fi, per al tipus de cine i tal. I hi ha una cosa que la gent no sap, és que normalment no té un preu en la pel·lícula, té un percentatge de taquilla, és a dir, la taquilla d'un cine és quasi directament de dos socis. Uno és el propietari del cine i l'altre és el distribuïdor.
0: Antonio Suc, president de l'Associació Valenciana d'Empresaris de Cinema i gerent dels emblemàtics Cinemes Babel de València, fa molts anys que treballa en este sector.
2: La gent del cine, els exhibidors, estan molt preocupats per les plataformes, però a mi me dona la sensació de que està més apareguent com un canal més. És a dir, té la 1, té la 2, té la 3, té tal plataforma i té l'altra, no? I pense que el cine sempre serà el punt on se dona a conèixer la pel·lícula. Quan uno posa una plataforma, normalment es comença a donar-li el mando a distància i a veure títols de pel·lícules. En quina te pares? En una que te sona perquè l'ha fet el cine. Les plataformes ens necessiten també a nosaltres per a donar a conèixer les pel·lícules. No, i jo pense que un dia entre setmana estàs en casa i tal, pues és que veuràs la 1 o la 2 o una plataforma, i després el cine és una altra cosa. El cine és un tema social, és un tema que, clar, no té res que veure-lo en una sala oscura compartint les emocions en altres, plorant en tota la gent, o rient, o lo que siga. És una altra cosa.
0: El Cinemes Babel, una de les sales de cinema més longeves de la Comunitat Valenciana, sempre han apostat per obres independents i projeccions en versió original.
2: Nosaltres, els que fem cine d'autor, pues, tenim un període més complicat i ens orientem pues en diverses coses. Per exemple, qui és el director, si té una trajectòria que ha fet coses importants, molt els festivals, perquè clar, si un jurat d'un festival li dona un premi, nosaltres ens guiem per ahí, no? No s'entén ni per els propis exhibidors, que a vegades s'aproximen a mi en una reunió i un li diu a l'altre, este no ven palometes, i diu, com que no? Això és impossible. Entonces la fórmula nostra, que és que és cine d'autor, en les sales no se pot ni minxar ni beure, sols se pot beure aigua perquè la gent ho necessita, i tenim la fórmula ja en Albatros, teníem una cafeteria de forma que seria soparet i cinema, o al contrari, no? I ens mantenim, pues, bueno, ens mantenim ahir sense intenció de ganar molts de diners, però també disfrutant de lo que estem fent. We'll be held so bobbing till the night.

0: Moltes vegades, les i els professionals solen exercir diversos càrrecs dins de la indústria audiovisual. Este és el cas de Cristina Perales, una de les cares més recognoscibles de la nostra cinematografia, que compta amb una llarga trajectòria com a actriu en pel·lícules i sèries com El Comissario, Arroz y Tartana, El Desentierro i Cero.
1: Durant els últims anys, Cristina Perales s'ha especialitzat com a directora de càsting en pel·lícules com Viva la vida i La mort de Guillem, a més d'escriure i dirigir el curtmetratge No te metas con mamá i la websèrie Raja Raja.
2: La faceta de direcció de càsting la estic vivint com una cosa absolutament natural. M'ha vingut a poc i d'una manera molt orgànica, de la mà del meu company Carlos Laullón, que és el meu soci en la direcció de càsting. Em va demanar col·laboració per a Viva la vida, de José Luis Berlanga, i vam començar a fer un càsting, treballàvem molt bé junts. Després va vindre la segona pel·li, L'amor de Guillem, absolutament diferent de la primera. Ahí farem un treball tan distint i tan emocionant i que, a més, ens ha donat tantes alegries perquè ha tingut tants premis i les interpretacions són tan meravelloses. Va ser un càsting delicadíssim, amb una història delicadíssima.
0: A més, Cristina Perales és una de les sòcies fundadores i actual vicepresidenta de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual, una associació de caràcter artístic i cultural formada per tota mena de professionals que va néixer amb l'objectiu d'actuar com a un nucli de reflexió sobre les arts audiovisuals.
2: L'Acadèmia Valenciana va néixer el 2018 i jo crec que va ser fruto d'una absoluta necessitat de tindre una acadèmia així en València. I Seguant el va replegar Pep Llopis i va reunir al seu voltant un grup de professionals. La funció de l'acadèmia, bé, de totes les acadèmies, és la d'aglutinar els professionals del sector que representen, en este cas, aglutinar els professionals de l'audiovisual valencià. Hem de promoure la nostra professió entre els nostres professionals, posar-nos en contacte i fer-nos visibles per a la resta d'estaments, tant a nivell, per supost, a nivell valencià com a nivell nacional. I tot això desemboca en els premis, en uns premis anuals que donen visibilitat.
1: Ara sí, crec que ja podem relaxar-nos i gaudir de la nostra obra.
0: Ens acomiadem amb la música composta pel valencià Rafa Arnau per a la pel·lícula Històries Lamentables, rodada per Javier Fesser a la Comunitat Valenciana i muntada per l'alcoiana Mapa Pastor.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Pendents d'un incendi forestal que s'ha declarat al terme de Llíria, a la zona treballen, entre d'altres efectius, dos mitjans aeris i diverses dotacions de bombers i brigades forestals. El foc ha obligat a desallotjar algunes de les vivendes de la rodalia. Alejandro Molés.
2: El que s'ha donat per controlat aquest matí ha sigut el de Tírig. Ara, i fins que es doni per extingit, els treballs se centren a assegurar la zona. El balanç parla de més de 750 hectàrees cremades.
0: I la Comunitat Valenciana mobilitzarà demà un dispositiu format per més de 15.000 efectius, 29 mitjans aeris i 40 drons de vigilància preventiva per a vetlar per la seguretat durant l'eclipsi solar. Xavier García del Valle.
3: Sí, dels 15.000 efectius, 2.000 seran bombers forestals, 5.000 seran efectius policials i 8.000 professionals sanitaris. Des de la Conselleria d'Emergències, el titular Juan Carlos Valderrama ha recordat que tots els parcs naturals de la comunitat s'han tancat per a garantir la disponibilitat de tots els servicis d'extinció d'incendis i ha demanat que ningú acudisca a terrenys o masses forestals per a veure l'eclipsi.
4: Habrá una vigilancia preventiva. Tengan ustedes en cuenta que mañana tendremos un nivel de emergencias de riesgo extremo, nivel 3, incendios forestales, con lo cual estaremos muy atentos ante esta situación y sobre todo que la ciudadanía, ante cualquier conato que puedan visualizar, pues llamen rápidamente al 112.
0: El terratrèmol que ha sacsejat part de Colòmbia amb una intensitat de 7,4 deixa un balanç provisional actualitzat durant l'última hora de 240 morts, centenars de ferits i vora 3.000 desapareguts, amb desenes d'edificis enfonsats.
2: A més, hi ha 164 espanyols en parador desconegut, tot i que des del Ministeri d'Exteriors el titular José Manuel Álvarez assegura que, de moment, no hi ha constància de morts o ferits relacionats amb el sisme.
5: Del primer censo que hemos establecido hemos podido establecer contacto con todos ellos, salvo con 164. En estos momentos hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
2: Les ciutats més afectades són Pereira i Cali, on s'ha declarat el toc de queda.
0: I el govern espanyol ja ha identificat 1.527 menors no acompanyats que continuen a Ceuta 12 dies després de l'entrada massiva per la frontera.
3: I reitera que treballa amb el Marroc amb el primer objectiu que retornen amb les seues famílies sempre que es puga garantir el seu benestar. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
6: Estamos trabajando con el gobierno marroquí sobre una línea, sobre un principio de trabajo que es fundamental y es que podamos lograr que todos los menores que están en Ceuta puedan reagruparse con sus familias en Marroquí. Todos y cada uno de los menores, esa es la prioridad, la línea de trabajo que estamos llevando a cabo con el gobierno de Marruecos en distintas conversaciones que estamos teniendo a todos los niveles.
3: Y desde Apunt Radio, la experta en migraciones de la UNICEF, Sara Collantes, ha posat el punt de mira en l'extrema vulnerabilitat que pateixen els menors migrants no acompanyats en estar exposats a abusos i explotacions.
7: Hay todavía niños y niñas que no están recibiendo cobertura a sus necesidades más básicas. Estamos hablando del propio alojamiento, ¿no? Y el necesidades que estén en espacios seguros. Preocupa enormemente la situación de los niños más pequeños, de las niñas, porque estar fuera de un lugar seguro pues les expone a todo tipo de explotación y abusos.
0: I un apunt econòmic: de la borsa espanyola, que esta vesprada ha tancat amb un nou rècord en tancar la sessió per damunt dels 20.200 punts.
3: I tot això malgrat l'increment de tensions entre els Estats Units i l'Iran, que allunya la normalització del trànsit marítim en l'estret d'Hormuz. Des que ha començat l'any, l'IBEX 35 s'ha revaloritzat vora el 17%.
0: I l'Ajuntament de Castelló ha instal·lat una gallata en l'aeroport de la província amb l'objectiu de promocionar les festes de la Magdalena.
2: Es tracta d'una gallata desmuntable de 4 metres d'altura, és a dir, més xicoreta que les gallates monumentals que fan uns 6 metres. Des del consistori consideren que l'aeroport és el millor aparador possible i el millor aliat per a promocionar internacionalment les festes fundacionals i de la ciutat de Castelló.
0: I en els esports parlem de futbol i del Llevant.
3: Sí, perquè acaba de fer oficial la sessió fins a final de temporada de l'extrem esquerre Thiago Fernández, procedent del Villarreal. El jugador argentí reforçarà així l'atac a granota després de l'eixida de Carlos Espín.
0: Tornem amb més informació a les 8, en Contrapunt.
8: Què fas este cap de?
9: Doncs festa.
8: I el següent?
9: Són festes també, què vols que li faça?
8: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
10: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
11: ¡Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Hola. Així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, a la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garatge, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: I ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral El Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: no van deixar gravacions, però així podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular. Immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Superson, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

0: I amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrenà en solitari amb el nom que el duria la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però encara no era molt conegut. Este disc va passar sense pena ni glòria i es van vendre molt pocs exemplars. Però esta, com tots, triomfaria milers de quilòmetres mar endins, ja que va ser la sintonia d'una radionovel·la que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti. No.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon representant de la incipient cançó melòdica espanyola i un gran ambaixador a la resta del món.
2: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó a Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el Duo Dinámico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro, un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

0: El programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar 3 àlbums complets, Te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica Un beso.

I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos. I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions

0: de Nino Bravo.
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos. Anem a 1970. El disc és Te quiero, te quiero i la cançó En libertad.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, Te quiero, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant

0: Poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu dispòstum. La única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

Òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre crea rebombori entre la societat, i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

Nino se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, a Aielo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants que hauríem de dedicar un capítol sencer. Així que, per sort, la seva veu mai deixarà d'entonar totes eixes melodies que ens han fet tan feliços.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: Passen uns segons de les 8 de la vesprada i obrim el contrapunt d'avui, dimarts 11 d'agost, la vespra de l'eclipsi total de sol. Quan demà el saludem, a aquestes hores tots estarem molt pendents d'este fenomen extraordinari. La mecànica celeste farà possible dos nits en un mateix dia, amb una diferència de poc més d'una hora. Gaudir demà del minut de foscor de l'eclipsi comporta també un repte d'organització majúscul. Milions de persones volen assegurar-se la visió del fenomen. Esperem que es faça amb trellat i respectant les recomanacions de les autoritats i no dins del cotxe en un embús monumental. En tot cas, els astres ens oferiran una altra oportunitat l'any que ve amb un segon eclipsi total de sol. Comencem amb Juan Alpuente i José Navas en el control de so.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I en l'horatge avui tenim una vesprada més tranquil·la que la d'ahir, però estem a hores d'ara tots pendents de si els núvols ens deixaran veure l'eclipsi. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Doncs en principi sí, especialment al sud de la província de Castelló i a tota la de València, on el cel es mantindrà ras. Sí que al nord, especialment interior nord de Castelló, a primera hora de la vesprada es poden formar alguns ruixats, algunes tronades, afectar bàsicament zones del sud dels ports, de l'Alt Maestrat, de l'Alcalatén, uns ruixats que s'anirien dissipant a mesura que avançarà la vesprada. Per tant, a l'hora de l'eclipsi quedarien alguns núvols, núvols de tipus alt, que podrien dificultar un poquet la visió de l'eclipsi, però vaja, són poc importants. En principi, la situació és bona. També al sud, a les comarques del sud, ja sabem que l'eclipsi allà no és total, però allà també podríem tindre alguns núvols alts i núvols un poquet més compactes a l'interior, especialment a l'àrea de l'Alt Vinalopó. Per tant, situació relativament bona a la província de València, sud de Castelló, alguns núvols més, al nord, però en principi haurien de ser poc importants, per tant també es podria disfrutar de l'eclipsi. El que tindrem és una nit i matinada, ja parlant de la previsió d'esta pròxima nit i matinada, amb molta basca, amb núvols baixos que es formaran especialment a les comarques centrals i al litoral, s'aniran dissipant, com diem, demà vesprada en general cel ras, a última hora del dia es tornarien a formar núvols i el que tindrem és molta calor. De fet, demà s'activa un avís per altes temperatures a l'interior de la província de València, es poden fregar els 40 graus, avui ja s'ha arribat a, per exemple, als 39 graus a Cases del Riu o als 38 a Anna. Per tant, molta calor, això sí, i a veure si estos núvols finalment es presenten amb menys, són menys densos i podem veure l'eclipsi a través d'estos núvols.
0: Això és el que més ens interessa a hores d'ara, no? En la franja de totalitat, sí. València i Castelló, es preveu bona visibilitat.
2: Bona visibilitat, sí. El que comentàvem abans, alguns núvols a l'extrem nord, però vaja, haurien de ser poc importants.
0: Molt bé, moltes gràcies, Lluís Obiols.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I continuem, com no, parlant de l'eclipsi operatiu sense precedents per a fer front a un fenomen que preveu desplaçaments massius i aglomeracions en molts dels punts on serà visible l'eclipsi, este fenomen extraordinari. A partir de les 10 del matí de demà es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament de 15.000 efectius de totes les administracions. Àlex Sanjaime.
3: Seran 5.000 policies locals, nacionals i guàrdies civils, 2.000 bombers i 8.000 sanitaris desplegats en els 9 punts oficials que hi ha previstos per a contemplar el fenomen, però també en aquells on es preveuen aglomeracions. Des de l'aire, 29 mitjans i 40 drons de vigilància, especialment a les zones forestals. Es tanquen els parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Estarem en nivell màxim de risc d'incendis i des d'avui està prohibit acampar. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències i Interior.
4: Que no acudan a terreno o massa forestal. Aquelles persones que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona d'actuació, que visualitzen des d'ahir l'eclipse solar.
3: A Ares del Maestrat, seguint les recomanacions de la Generalitat, prefereixen evitar riscos. L'alcalde José Luis Marqués ha decidit tancar el paratge natural de la Mola i suspendre els actes previstos per a demà.
5: Esperaven unes de 3.000 a 5.000 persones. No tenemos medios, no somos punto homologado. No tenemos medios para responder ante esa avalancha de gente ni poder controlarlo.
3: A les carreteres, les vies principals i secundàries poden convertir-se en una ratera. La DGT ha preparat un desplegament similar a les operacions d'eixida o tornada de vacances. S'esperen 300.000 desplaçaments i n'hi haurà 2.500 agents de la Guàrdia Civil vigilant els moviments. I aquí l'eclipsi la garra enmig de la carretera, atenció al que diu el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez.
6: Paras en el arcén ya está prohibido de por sí. Y es una infracción grave de la normativa regulatoria de seguridad vial y puede conllevar un serio incidente que puede afectar a otros conductores.
3: Amb multes que poden arribar als 500 euros i penes de presó. La DGT preveu que l'operació especial de vigilància de les carreteres s'allargui més enllà de la mitjanit.
0: Això pel que fa al dispositiu i a les recomanacions de les autoritats. Però, més enllà d'això, l'eclipsi de demà s'ha convertit en un autèntic fenomen sociològic. Hi ha moltíssima expectació. Ens ho conta la nostra companya Empar Soriano.
7: Últimes hores de tranquil·litat en els nou escenaris oficials preparats per veure l'eclipsi.
8: Vengo de Nuevo México, en Estados Unidos, y tengo familia y amigos aquí en España, así que decidí venir en estas fechas por el eclipse.
9: We're from Texas in America and we're here to see the eclipse.
10: Venim de Barcelona, de Granollers en concret, i hem vingut a l'eclipse expressament.
7: València, Macastre, Puçol, Utiel, Aras de los Olmos, a les comarques centrals i Castelló de la Plana, Peníscola, Onda i Benassal, a les del nord. Són zones d'interior i també de costa amb bons accessos, àrees d'aparcament i amb un aforament que va de les 600 a les 60.000 persones. Els voluntaris el tenen clar.
11: Venir con tiempo, porque se va a llenar, se esperan 60.000 personas.
7: Ja ho han sentit, Castelló de la Plana serà l'opció amb major capacitat des del Planetari a les platges del Gurugui del Pinar. També multitudinària s'espera la franja litoral de les platges de la Malva Rosa i el Cabanyal, uns 850 metres i una capacitat per a 10.000 persones.
12: Anirà molta afluència, sí. Demà preveiem molta afluència.
7: A l'interior destaca Aras de los Olmos amb quatre observatoris astronòmics.
13: La terrassa de ma casa.
14: I allà el veurem, en casa.
7: En un context de risc extrem d'incendis i desplaçaments massius, sembla que l'opció de quedar-se a casa guanya adeptes. Si té vostè una finestra cap a l'oest i pot veure en estos moments com s'està posant el sol, no necessita res més per a disfrutar del fenomen demà en primera fila.
0: I precisament continuem pendents d'un incendi forestal que esta vesprada s'ha declarat a Llíria i que ha mobilitzat dos mitjans aeris i diverses dotacions de bombers i brigades forestals. A esta hora ja es considera estabilitzat. Bona vesprada, Xavier García del Valle.
15: Hola, bona vesprada, Rubén. Este foc que estaves comentant ha obligat a desallotjar algunes vivendes de la rodalia, però com dius està estabilitzat. I tot això ha passat el mateix dia en què s'ha donat per controlat l'incendi de Tírig. Els equips d'extinció continuen treballant per a assegurar la zona fins que puga donar-se per extingit. Parlem d'un incendi que començava divendres passat i que ha cremat més de 750 hectàrees. El 80% d'elles són de massa forestal i el perímetre del foc va arribar als 23 quilòmetres.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I ens ocupem ara del tema que copa pràcticament la informació des de fa 12 dies. A Ceuta, un dia més, busquen solucions a la situació dels milers de migrants, molts d'ells menors, que continuen en la ciutat després de l'entrada massiva de juliol. Avui ha visitat la ciutat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que ha garantit al president Juan Jesús Vivas que cap de les persones que van entrar il·legalment es quedarà a la ciutat. Vivas li ha dit que la resposta del govern no ha estat a l'altura.
15: Sí, Álvarez ha visitat a Ceuta amb la clara intenció de tranquil·litzar la població i els seus dirigents sobre el futur dels migrants que encara continuen a la ciutat. Juan Jesús Vivas, el president de la ciutat autònoma, li ha tornat a reclamar solucions a llarg termini per a una frontera que considera absolutament vulnerable. El primer compromís que sembla haver obtingut d'Álvarez és que cap migrant il·legal entrarà a Espanya i Europa des de Ceuta o Melilla. Escoltem tots dos.
16: La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
17: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
15: Compromisos d'Álvarez que no han eliminat totalment les desconfiances d'un Vivas que continua mostrant-se molt decebut amb el govern central.
16: Creemos que hasta este momento la reacción del Poder Ejecutivo del Estado, es decir, del Gobierno de la Nación, no ha estado a la altura de lo que requería la exigencia de lo ocurrido. Aquí se ha producido una vulneración de la integridad territorial de España y, por tanto, habría que haber reaccionado de manera proporcional a ese hecho tan grave.
15: La resposta d'Álvarez ha sigut insistir que ara la prioritat és accelerar els retorns respectant, això sí, la normativa espanyola.
18: Hay sentencias judiciales, la legislación española que hay que cumplir y que hay que respetar, pero la voluntad, evidentemente, es que Ceuta recupere su normalidad lo antes posible. Y la voluntad, por el otro lado, por el lado de Marruecos, que ha quedado constatada desde las primeras horas en las que se hicieron devoluciones, es que todos ellos regresen lo antes posible.
15: El govern ha identificat fins ara 1.527 menors no acompanyats.
0: I parlem ara, Xavi, de les dos cares que ha mostrat avui el ministre Álvarez. Com hem escoltat, ha insistit molt en la col·laboració que diu està trobant en el Marroc. S'ha esforçat a presentar-lo com un soci fiable. I alhora no ha estalviat crítiques contra l'actitud d'Itàlia.
15: Efectivament, Rubén, han sigut dos cares d'Álvarez en la visita a Ceuta. Primer, diplomàcia apaivagadora amb el Marroc, a qui presenta com a part de la solució d'este problema dels migrants.
18: Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad lo antes posible, la normalidad previa a esa entrada inédita, y su disposición ha sido así desde el primer momento.
15: I una diplomàcia un poc més agressiva amb Itàlia, on Álvarez ha trobat interessos electoralistes.
18: Probablemente pues por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas del gobierno italiano. Y lo que sorprende es que sea el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que las de España.
15: Recordem que en estos moments Itàlia i Espanya mantenen controls mutus dels respectius viatgers en les entrades marítimes o per aeroports. Álvarez ha insistit molt que l'espai Schengen mai ha estat amenaçat ni a Ceuta ni a Melilla.
0: I parlem ara del recorregut polític de la crisi, de les crítiques a la gestió del govern. El PP també s'ha referit avui a la situació a Ceuta.
15: Sí, ho ha fet amb arguments molt semblants als del president ceutí. En este cas, la vicesecretària de Sanitat del partit, Carmen Funes, ha parlat d'inacció del govern espanyol i també ha defensat el retorn de totes les persones que van entrar de manera irregular.
19: Són miles les persones que siguen deambulando por las calles. Y son también miles los ceutíes que a día de hoy tienen miedo de salir a la calle. Lo que les estamos pidiendo, por favor, al gobierno de España, es que devuelva la normalidad. Y la normalidad en Ceuta no se conseguirá mientras esas más de 12.000 personas que están en esta ciudad no vuelvan a Marruecos cuanto antes.
15: El PP ha confirmat este migdia que la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareixerà dimarts que ve, el dia 18, en el Senat, per a donar explicacions per esta crisi. En principi, recordem, Rubén, que els populars volen que compareguin diversos ministres, però este de Robles és, de moment, el primer sí que fa el govern.
0: I també avui, de manera un tant imprevista, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, apela de nou als socis del govern espanyol a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez.
15: Sí, ho ha fet en una entrevista concedida a OK Diario, i allí Feijóo ha insistit en la fórmula d'una moció de censura instrumental, amb l'únic objectiu, diu, de convocar eleccions només fora elegit president del govern pel Congrés. L'operació necessita, òbviament, el suport imprescindible de algun dels partits que donen suport a Sánchez, i Junts per Catalunya encapçala la llista de les opcions que barallaria Feijóo.
20: El president està cessat per el Congrés, no legalment, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentará una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
1: Contrapunt. Con els protagonistes escriuen els titulars en directe en Apunt Radio.
0: I en successos, a Benidorm, la Guàrdia Civil investiga la mort d'una turista britànica que va morir ahir de vesprada mentre feia un vol nàutic a la platja de Llevant.
15: Sí, tot va passar quan les fortes ratxes de vent van arrossegar sense control el paracaigudes de vol nàutic fins a la zona de la Punta del Cavall. La dona, de 70 anys, va faltar, i amb ella també hi era un home de 47 anys que ha ingressat a l'hospital per politraumatisme. Ara la Guàrdia Civil investiga les causes per les quals la corda que unia el paracaigudes amb l'embarcació es va trencar i el va deixar totalment descontrolat. De moment se sap que l'empresa investigada tenia en regla la llicència per a realitzar l'activitat aquàtica.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I sí, ara al món per a parlar, per a contar-los les últimes actualitzacions sobre el sisme a Colòmbia. Les xifres oficials parlen ja d'almenys 224 víctimes mortals, però encara hi ha més de 3.000 desapareguts. A més, s'han registrat 47 rèpliques. Les pròximes 48 hores són clau per a rescatar persones vives. És una crònica de Rafa Salom.
21: Operatius de rescat i voluntaris no descansen des de fa més de 36 hores. Andrés pensa que la seva dona pot estar davall de les runes de la seva vivenda.
22: Hemos podido rescatar a la señora. No sabemos si está viva o muerta.
21: És de Cali, que juntament amb Pereira són les dues ciutats més afectades. Quan els rescatistes alcen els braços, arriba el silenci.
23: Pueden haber espacios vitales aislados que permiten que las personas sobrevivan.
21: A Cali s'han decretat mesures extraordinàries. El president Abelardo de la Espriella ha viatjat a la regió del Chocó, on està l'epicentre d'un sisme que ha deixat danyades nombroses infraestructures, cases i hospitals. També són milers els testimonis gravats pels supervivents.
24: Por un momento pensé que hasta aquí llegué.
21: Molts busquen ara els seus, entre les muntanyes d'Enderrocs i també les xarxes socials, amb la complicació afegida de la caiguda de les comunicacions.
0: I el govern espanyol intenta localitzar 164 ciutadans en parador desconegut a territori colombià.
15: Sí, de moment no consten nacionals morts ni ferits, però la incertesa continua i es viu de prop a casa nostra. Pels turistes valencians, sorpresos pel sisme i per l'angoixa dels milers de colombians que viuen ací, a la Comunitat Valenciana. En su conte, Arturo Monedero.
25: A Medellín, a 160 quilòmetres de l'epicentre, el sisme va sorprendre la valenciana Pepa Navarro. Estava de viatge amb la germana i el cunyat.
26: Nos desalojaron a todos del hotel, la gente pues en pijama, en ropa interior, descalzos, los cristales casi se vinieron abajo, la finca de delante que era de metal parecía que era una ametralladora.
25: Té família que viu al país i tots estan bé. Això sí, un dia abans estava amb ells a Cali, una de les ciutats més colpejades.
26: El sitio donde se cayeron las fincas y donde se mató un señor.
25: No hi ha constància de cap víctima d'Espanya, però el govern admet que hi ha molts desapareguts. José Manuel Álvarez es ministro de Afers Estrangers.
27: Hay 164 españoles en paradero desconocido porque no hemos podido hacer contacto con ellos.
25: A la Comunitat Valenciana viuen més de 123.000 colombians, la comunitat estrangera més nombrosa. És el cas de Paola i d'Emily.
28: Mi família està bien, afortunadamente, salvo dos personas que han sufrido pérdida total de sus viviendas.
29: 7 años y medio sin abrazarlos y sin verlos. Es duro. És complicat i me tocó vivir-lo ja.
25: L'espera i la por des de la distància també formen part de la tragèdia, mentre Colòmbia intenta refer-se d'un terratrèmol devastador.
0: I avui hem sabut que Donald Trump va protagonitzar una operació quasi de pel·lícula per abandonar la recent cimera de l'OTAN celebrada a Turquia, una maniobra dissenyada, en teoria, per evitar un possible atemptat de l'Iran que podria haver atacat el seu avió oficial.
15: Efectivament, Trump va arribar a la reunió de Turquia amb el seu nou avió oficial, l'Air Force One, el que li ha regalat Qatar. Fins ací tot era normal, però per a tornar es va presentar l'antic Air Force One. Trump va accedir a l'aparell com sempre i amb ell el seguici de periodistes i de personal de la Casa Blanca que l'acompanya habitualment. I ahí va començar l'operació encoberta. El president va abandonar l'avió per una eixida secreta i un camió dels que subministren menjar, dels de catering, el va traslladar a un avió militar que l'esperava en el mateix aeroport d'Ankara. Els dos aparells van volar fins a un aeroport segur de Gran Bretanya i allí Trump va repetir l'operació, també d'amagat, per a tornar a l'avió oficial. Tot això s'ha filtrat a la premsa nord-americana un mes després de la cimera i s'ha justificat per una presumpta amenaça de l'Iran, amenaça que no va impedir que la premsa i el personal de la Casa Blanca viatjara en l'Air Force One, en l'antic, actuant com a esquer o carnada per a mantindre l'aparell com a objectiu versemblant.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I canviem radicalment d'assumpte. El Misteri d'Elx torna esta nit a la Basílica de Santa Maria. Comencen les representacions extraordinàries que precedeixen els dies grans de la festa declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. A Elx està el nostre company Dani Ortega. Bona nit.
2: Sí, bona nit. Nosaltres estem ací a la Casa de la Festa, a només uns 50 metres de la Basílica de Santa Maria. Ací estan començant a arribar ja actors i cantors i en uns moments començarà a respirar-se ja i ser ambient tan especial dels minuts previs al misteri. Els actors acabaran de vestir-se, els sastres donaran els últims retocs als trajes i ací hi haurà ja moltes ganes de que comence ese assaig general que començarà a les 10:30. És el primer assaig després d'un any assajant en què tindran davant a el públic. Hem de dir-los que són unes 200 persones les que treballen en el misteri. Moltes estan darrere i altres estan davant. I també recordar-los que el divendres i el dissabte serà la vespre i la festa i la podran seguir per la televisió d'Apunt.
0: Gràcies, Dani Ortega. Els parlem ara de Carlos Nao. Ell és el flamant guanyador del Filominer del Festival del Cante de las Minas de la Unión, a Múrcia. El màxim guardó al millor instrumentalista per a un valencià del barri del Cabanyal que toca la flauta travessera i que va descobrir el flamenc en la pandèmia. El premi li l'ha regalat a la seva iaia, informa Carmen Marc.
3: El dia que va fer 90 anys, Vicent, l'àvia del flautista del Cabanyal, Carlos Nao, va rebre un regal que sonava boleria i seguidilla.
4: Inolvidable, inolvidable. M'ha alegrat molt i de que el meu net me l'ha oferit a mi aquest regal tan gran.
3: El seu net, de formació clàssica, acaba de guanyar el premi a millor instrumentista a la Unió, al Festival del Cante de las Minas.
5: Un pas molt important, no? Perquè és un premi de molt de prestigi i que ara mateix el tinc i que encara l'estic assimilant.
3: Guardó per una interpretació amb flauta travessera que es queda en una casa amb quatre generacions de músics.
5: La meva vida és això i vull dir que no, estem tots els dies tocant i escoltant i convivint, no?
3: Als 11 anys tocava la flauta al conservatori, als 27 la pandèmia li va ensenyar el camí marcat per Camarón i Paco de Lucía.
5: La veritat que com a flautista pues, sempre he admirat molt a Jorge Pardo, que va ser el primer, no? Un dels primers en incloure la flauta i el saxo dins del flamenc.

0: Anem ja amb els esports i la recta final de la pretemporada dels nostres equips. El primer en començar la Lliga serà el Villarreal. Juan Carlos Rodríguez, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada. El Villarreal arranca diumenge a les 5 de la vesprada al Sardinero contra el Racing de Santander. Des de Íñigo Pérez han completat una bona pretemporada. El més destacat, sobretot, ha sigut la tornada de Juan Foy després d'una llarga lesió i el bon estat de forma de la Llose. Altre que la passada temporada ho va passar malament per culpa de les lesions. Escoltem al futbolista canari.
2: Ya empezamos semana de competición con muchas ganas y con mucha ilusión para lo que viene. Ya no hay tregua y bueno, esperemos que el equipo de cara a esta semana pues esté preparado. Ya empieza lo bueno, ya valen los puntos y los partidos con mucho valor y bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros.
0: I Juan Carlos, en el Villarreal també és notícia l'eixida de Thiago Fernández.
1: Sí, s'ha fet oficial fa només una hora. L'argentí anirà cedit al Llevant fins al final de temporada. L'extrem esquerre s'ha presentat així a l'afició granota. L'escoltem.
3: Hola, granotes. Soy Thiago Fernández, acá en el Ciudad. Espero verlo muy pronto, muy contento de estar acá. Macho Llevant.
1: Caldrà esperar per a conèixer si l'argentí podrà estar ja en el debut lliguer. El Llevant juga diumenge a les 7 de la vesprada a Barcelona contra l'Espanyol. El tècnic Luis Castro fa una valoració positiva de la pretemporada.
4: El equipo ya tiene algunos conceptos de lo que queremos y ahora ya estamos trabajando más detalles, pequeños detalles de cosas más de pormenor, lo que es bueno hacerlo ahora antes de la temporada.
0: I dilluns Juan Carlos serà el torn de l'Elx.
1: Sí, també debutarà en Lliga fora de casa, igual que el Villarreal i el Llevant. En este cas, l'Elx a Coruña contra el Deport. Serà, com bé has dit, dilluns a les 9 de la nit. En l'entrenament d'este matí, la gran novetat ha sigut la incorporació de Facu. L'equip està eufòric després de finalitzar la pretemporada invicte. Escoltem el defensa Víctor Chust.
5: Muy motivado, se ha hecho la pretemporada larga porque teníamos mucha ansia de que llegase este partido y a empezar con la temporada. Y veo al equipo muy, muy comprometido, somos una piña. Muy compacto, se verá un equipo muy compacto en el terreno de juego y seguro que hacemos una buena papeleta.
0: I l'últim en entrar en acció serà el València.
1: Sí, ho farà en la segona jornada, a Mestalla contra el Celta. El primer partit contra el Betis s'ha ajornat i es jugarà el dia 25 també a Mestalla. Per esta raó, per tindre més temps més temps de pretemporada, des de Corberà han decidit que esta setmana jugaran dos partits més de preparació a l'estadi Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna. Serà el primer demà a les 6 de la vesprada. El València jugarà contra el Terol. I dijous, a les 7 i mitja de la vesprada, el rival serà l'Hèrcules.
0: Una pretemporada del València en què Corberán ha confirmat que encara li falten peces.
1: El club treballa per a dur un lateral dret i, com ja sabem que estem dient tots estos dies, el triat és Arnau Martínez. L'acord entre el València i el futbolista sembla que està tancat, però el Girona vol apurar fins a l'últim moment. Si no es trenca la negociació, el futbolista serà del València en els pròxims dies. Però l'Arnau Martínez no és l'únic nom propi del dia. Este matí a Paterna, Sadik ja ha treballat amb la resta del grup. No ha completat la sessió, això sí, però tot apunta que el davanter estarà per a jugar contra el Celta. I apunta perquè qui podria tornar és Ramazzani. Corberán el vol i caldrà negociar amb el Leeds. Això sí, sembla que el club anglès vol vendre-lo i el València vol altra sessió. Estem davant d'unes hores claus del mercat i caldrà estar atents.
0: Veurem com queda això. I finalitzem amb una notícia d'atletisme.
1: Sí, perquè estem pendents del Campionat d'Europa que està celebrant Xavi Mirgan. En poc més d'una hora, el castellonenc Lester Lescai i l'alacantí Eusebio Cáceres participen en la final de salt de llargària. L'atleta d'O'Neill té la quarta millor marca de tots els temps, de tots els finalistes, i veurem si aconseguirà la medalla.
0: Esperem que sigui així. Moltes gràcies, Juan Carlos Rodríguez.
1: Adéu.

0: Enrique Ortiz de Landazuri i Zardui, conegut artísticament com Enrique Bumburi, fa avui 59 anys. Escoltem El boxeador, un dels temes del seu sisè àlbum en solitari, Las conseqüències, un dels treballs més personals i madurs de l'exlíder de Los Héroes del Silencio.
1: Vas aprendre

0: Contrapunt en Apunt Radio.
1: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano. El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: I a les 8 i 32 minuts el vol del Moscardó ens indica que ja estem en temps de tertúlia, així en contrapunt. Avui ens acompanya Anunciación Ramírez, periodista. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Rubén, què tal?
0: Molt bé. A l'altre costat del fil telefònic tenim a Toni Cabot, director del diari Información. Bona nit, Toni.
2: Salutació, Rubén, molt bona nit.
0: I comencem parlant, inevitablement, de l'eclipsi, de què si no. Anem a començar parlant, és el tema que ocupa totes les conversacions, ja no diria en les últimes 24 hores, tal volta en les últimes 48, 72, en última setmana, tal volta. És el tema, no?
1: És el tema. Jo he detectat dos extrems. Els qui estem en mode eclipsi i ens interessa quasi tot el que es conté dels eclipsis d'este i dels altres, i la gent que passa absolutament i preguntes on veuràs l'eclipsi? Eclipsi? Jo no el veuré, no? Són dos extrems. El que no he vist és a ninguna persona en el terme mitjà. Jo crec que ens ha vingut molt bé també als mitjans de comunicació. En agost tindre l'eclipsi ens ha donat sobretot molt de contingut per a poder omplir la graella de coses interessants, al meu parecer.
0: Sí que és veritat, és allò que els periodistes anomenem una serp d'estiu, però això ja és una anaconda.
1: Efectivament, s'ha vingut fantàsticament bé.
0: Toni, com ho veus tu? També veus aquesta fascinació, no?, generalitzada en relació a l'eclipsi, no?, que ens envolta, no?, a tots.
2: Sí, aquests dos extrems, no?, que comentàvem, no?, els que estan expectants, apassionats, estan esperant que passen aquestes 24 hores per a veure què es veu, què podem veure, i els que diuen que no li lleva ni un segon de somni, que li dona absolutament igual i que possiblement inclús no vagin a veure res, no? Bueno, estan els dos extrems, però jo crec que sí que són més els que estem expectants per veure què és el que va a veure, no? Bueno, sabem que en la nostra comunitat, sobretot en Castelló i València, els que esteu aneu a veure pues en tota la totalitat, aquí en Alacant ja sabeu que mos quedem fora de la franja de la totalitat, no? Va registrar, segons diuen, un eclipsi parcial, però això és que és profund, eh? Són si no recordo mal, la xifra era el 99,14 o 15 d'ocultació, no? Per lo que no compta en, com sabem, no estan els punts d'observació oficials de la Generalitat, encara que la Universitat d'Alacant sí que tinc entès que organitzarà un seu propi event d'observació. No obstant, no serà el 100%, però el 99,14% val la pena mirar a veure com queda, no?
0: Com dius, Toni, estem tots molt pendents de l'eclipsi i també estem tots molt pendents del que passe al voltant de l'eclipsi, de la que es pot muntar, esperem que no. Però de fet, per a evitar problemes, hi ha un operatiu sense precedents establert per a fer front a un fenomen que preveu desplaçaments massius i aglomeracions en molts dels punts on serà visible l'eclipsi. A partir de les 10 del matí de demà es constituirà un SECOPI que coordinarà un desplegament de 15.000 efectius de totes les administracions. Avui, des de la Conselleria d'Emergències, el seu titular, Juan Carlos Valderrama, ha recordat que tots els parcs naturals de la comunitat s'han tancat per a garantir la disponibilitat de tots els servicis d'extinció d'incendis i ha demanat que ningú acudisca a terrenys o masses forestals per a veure l'eclipsi.
3: Que no acudan a terreno o masa forestal. Aquellas personas que lo puedan visualizar en su domicilio, en su zona de actuación, que visualicen desde ahí el eclipse solar. Recomendaciones a los ayuntamientos que restrinjan el acceso a los paisajes protegidos. También la suspensión temporal el día de hoy y de mañana de acampadas o aquellas personas que van por libre a acampar al monte, hay una suspensión temporal de esta actividad.
0: Sobre el repte de la mobilitat, s'esperen, de fet, més de 300.000 desplaçaments en les poques hores que dura el fenomen. Per això hi ha muntat un dispositiu especial de les forces de seguretat i de trànsit. José Rodríguez Jurado és el subdelegat del Govern de València i avui deia això.
4: Tenemos esa experiencia con respecto a operaciones salida de verano o retorno, pero no tenemos una experiencia previa con respecto a lo que puede ser un eclipse, porque aquí estamos hablando de una movilidad hacia puntos oficiales o no oficiales que tenemos que prever.
0: Esta precisament és una de les qüestions que provoca més incertesa, no? El fet de que és una situació inèdita.
1: Sí, efectivament. Com comentàvem abans, crec que mediàticament l'assumpte està un poc sobredimensionat, però el repte logístic és real i no és menor. És un fenomen extraordinari i és lògic que genera molta expectació, sobretot en la comunitat valenciana. I a més, així, a València, no? A la província, que tenim un camp de visió total, en principi. Però ja el problema no és que l'eclipsi en si, sinó la capacitat de gestionar tot allò que es mou al voltant de l'eclipsi. De manera que front a aquells que diuen que estem sobredimensionant i que estem fent possiblement mesures exagerades de tancament de parcs i demés, crec que paga la pena previndre. I en este cas, la curiositat, la nostra és evident, perquè tenim sempre aquest afany, no?, de viure tot allò que és històric. Des del punt de vista professional i periodístic, jo no me prendria mai en l'eclipsi, però també la curiositat de la gent. Hem vist en els talls que heu posat gent que venia de Nord-Amèrica, inclús a veure l'eclipsi. Jo crec que el problema no és l'eclipsi, sinó tot el que genera al voltant de l'eclipsi. I crec que mai seran massa les mesures que se prenguen, sí, per tal d'evitar que se produïsca, no, que hi hagi problemes al voltant de l'eclipsi, que torne a dir, va ser una cosa única, extraordinària, i que no tornarem a viure, en principi. O sigui, que jo crec que és necessari que prenguem totes aquelles mesures necessàries i que disfrutem de l'eclipsi com cal.
0: La qüestió més sensible, sens dubte, la que és potencialment més, la que pot provocar més problemes potencialment, és la de la mobilitat. Es preveuen molts moviments de vehicles en un període de temps relativament curt. Creus que s'ha dimensionat adequadament el dispositiu, Toni?
2: No estic totalment d'acord amb el que jo acompanyo. No? Jo crec que més val previndre que curar. No? Sabem que els ajuntaments han desplegat els plans de contingència massiu, no?, per a evitar accidents i protegir aquests espais naturals. No? I jo crec que en aquest sentit estic totalment d'acord. No? En el camp, sense anar més junts, sabem que a més som 200 efectius de la policia local, de bombers, de protecció civil, que van a custodiar els punts més elevats, no? El castell de Santa Bàrbara, el castell de San Fernando, la Serra Grossa, inclús la illa de Tabarca, i com dius, pues, queda totalment prohibit accedir a zones acotades o a laderes en desnivells pronunciats per evitar que algú es donen la pèrdua repentina de llum, no? I bueno, també altres localitats com Benidorm, que han optat per tancar per complet els accés a punts d'observació habituals com la Creu, en el Parc Natural de Serra Gelada, en el Moralet, en el Coll Igual, en diversos punts, i a més en el tema dels platges, el servei de socorrisme en els principals arenals de la província es prolongarà el seu horari de vigilància fins a les 10 de la nit, no? Per a aquests passejos marítims i de platges orientades a l'oest seran els punts, preveu que siguin els punts més concorrits, i ahir també hi haurà especial vigilància. Jo estic totalment d'acord en que és algo inèdit, és algo que no hem viscut abans, no sabem quina és la repercussió que va tindre. Tots pensem que va haver molta gent que es tira al carrer i que es tira al monte i a les platges, etcètera, etcètera, a altres diferents punts, i jo crec que val, com diem, val la pena previndre que curar davant d'una situació inèdita que no sabem què és el que pot deparar, no? És algo inèdit, és algo que no hem viscut abans, no sabem quina és la repercussió que va tindre. Tots pensem que va haver molta gent que es tira al carrer i que es tira al monte i a les platges, etcètera, etcètera, a altres diferents punts, i jo crec que val, com diem, val la

0: trànsit, aparcaments, serveis sanitaris, emergències... Fixa't que ahir tenia jo una doble lectura. Si no passa res, si no passa res, podríem llegir que ha estat ben dimensionat. I, però l'altra lectura d'altra gent segur que serà per això no calia tant de, no? Tant de previsió i tant de sistema. Déu vulga que no passi res perquè estarà ben dimensionat. I si no passa, la lectura ha de ser que estava ben dimensionat. No, això no calia per a tan poca cosa. I crec que a voltes tenim tendència a fer aquesta segona valoració i no la primera. Tant de bo no passi res perquè estem preparats i si no passa, serà perquè estava ben dimensionat. No perquè no tenia, diguem-ne, la importància que requeria per atendre tot aquest sistema de prevenció.
1: I l'actualitat ens mostra qüestions radicalment diferents i molt i contrastos molt, molt forts, no? D'aquest interès, d'aquesta expectació que tenim tots així en relació al, a l'eclipsi. Anem a Ceuta, on estan des de fa 12 dies en una situació molt tensa, molt difícil, que encara no albira una solució definitiva a una quantitat considerable de persones, molts d'ells menors, que continuen en els carrers, en les platges, en les places de la ciutat. Avui el ministre Álvarez ha visitat Ceuta amb la intenció de tranquil·litzar la població i els seus dirigents sobre el futur dels migrants que com dèiem, encara continuen a la ciutat. Juan Jesús Vivas, el president de la ciutat autònoma, li ha tornat a reclamar solucions a llarg termini per a una frontera que considera vulnerable i s'ha mostrat dur en quant a les seues exigències.
2: La mejor manera de cortar el que pueda haber otra situación parecida a esta es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles ni asilo. La única solución, el retorno a Marruecos.
1: Sembla que i se compromís l'ha obtès per part d'Álvarez que cap immigrant il·legal entrarà a Espanya o Europa des de Ceuta o Melilla. El que sí que ha fet el ministre Álvarez és carregar les tintes sobre en relació a les màfies.
3: Que quien entre irregularmente en Ceuta o en Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ellos, que van a ser devueltos. Que no van a poder alcanzar ni la península ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o en Melilla.
1: I precisament Álvarez avui ha mostrat dos cares ben diferents. Una cara més amable, més conciliadora en relació al Marroc i al paper de Marroc en la gestió i en la solució, entre cometes, d'esta crisi, i una cara molt més agra, per dir-ho d'alguna manera, en relació a Itàlia, que està, com tots sabem, enfrontada amb Espanya per esta qüestió dels controls migratoris en els països respectius, no? Escoltem el que deia Álvarez sobre el Marroc.
4: Marruecos en estos momentos colabora plenamente para que Ceuta recobre la normalidad lo antes posible, la normalidad previa a esa entrada inédita, y su disposición ha sido así desde el primer momento.
1: Això és el que deia sobre el Marroc, unes asseveracions que contrasten d'una manera clara amb el que deia en relació a Itàlia.
4: Probablemente pues por un interés partidista intentar explotar esta situación inédita pues para necesidades electorales internas del gobierno italiano, y lo que sorprende es que sea el país que tiene el mayor número de entradas irregulares en Europa, el doble que las de España.
1: ¿Qué vos sembla esta doble versión del ministro Álvarez i de la diplomàcia espanyola, en definitiva?
0: No ha variat, la posició del ministre no ha variat. La setmana passada parlàvem d'esta verbalització tova, no? Que està tou amb Marroc. I crec que entenc perfectament que Espanya vulgui preservar aquesta bona relació amb el Marroc, perquè és un país clau per a Espanya, tant per a immigració, seguretat, comerç, terrorisme i control fronterer. Però tampoc podem tindre aquesta doble vara de mesurar. És a dir, si estem demanant a Itàlia responsabilitat i cooperació, per molt que, entre cometes, de gama Marroc, per l'ajuda que ens presta, no podem transigir i no demanar al Marroc ixe respecte a Ceuta i a les fronteres d'Espanya. El que em preocupa, sí, és el

0: marge de maniobra que té el govern dins la relació amb Marroc per a exigir aquesta actualització de la cooperació. És impossible que les màfies hagin articulat que 80.000 persones hagin passat a Ceuta. És impossible. I més coneixent el govern marroquí. De manera que entenc la posició, entenc que som bon veïnat, però tampoc cal anar en por. S'ha de tindre un marge de maniobra per a demanar la cooperació necessària tant a Itàlia com al Marroc. Estem sent un poc tous en este cas. Caldria que explicaren un poc més el perquè, però el marge de maniobra per a demanar respecte a les fronteres i a Ceuta crec que no hauria formar part de l'equació en la que estem movent-nos.
1: Toni, contrasta més este posicionament d'Albares i de la diplomàcia espanyola en relació al Marroc, precisament per aquesta duresa que mostra cap a Itàlia?
2: Sí, contrasta. Home, independentment de que si tirem un poquet arrere i pensem a veure quin va ser el canvi, què va motivar el canvi de postura en relació al problema del Sàhara, en relació a Marroc, sí, i bueno, pues podem tirar cap arrere i pensar que també ahí pot haver algo que puga influir en aquesta cordialitat sense pegues que hi ha entre el govern de Sánchez i Marroc, no? Però sí que és de veres que hi ha que considerar que la diplomàcia pragmàtica, no? I discreta ara mateix és l'única via efectiva per a resoldre la crisi. Necessites a Marroc, defensar que gràcies a mantindre aquesta relació cordial, pues Marroc ara mateix és de veres, està acceptant la tornada dels migrants i de menors sense demanar contrapartides, no? I també deixant via lliure a la pressió i en la frontera de Ceuta de manera pacífica, no? Parant un poquet tot. Si a este li xapes un poquet de talons ja sabem com reacciona. Si es poses un poquet en contra, si no li rendixes la pleitesia oportuna i el senyales en el dit, pues possiblement encara t'amargue més la vida i ells ho tenen molt fàcil, no? En aquest sentit, jo crec que és el que toca fer ara en Marroc per a poder buscar una solució. Per altra banda, pues en lo d'Itàlia és l'altra vara de medir, no? Ara mateix estan escavalent que el ministre censuri la frivolitat de Roma, no? Veient que els controls migratoris italians com una mesura desproporcionada, no? I també injustificada, no? Està atentant contra l'espai Schengen, no? Per altra banda estan les posicions que han manifestat que comparteixen la preocupació de Meloni de protegir les fronteres europees davant la debilitat que percebís del govern espanyol. Tot, com comentàvem ahir, també ve l'Israel ve en aquesta postura que va tenir el govern espanyol d'obrir les portes i per a legalitzar a més millor d'estrangers. Ahir jo crec que tots els socis europeus han obert els ulls, se'ls han muntat les celles en ment per amunt, que a veure què està fent este, perquè tot pot influir en tot. I molts senyalen el que ha passat en Ceuta a eixa mesura que es va prendre per part del govern de Sánchez, no? I és possible que en part també tinguin raó.
1: Parlàvem d'Albares i del seu posicionament en relació al Marroc i a Itàlia, i precisament demà visita Ceuta la ministra de Defensa, Margarita Robles. Penseu que es pot eixir del guió preestablert, tenint en compte que l'única veu discordant en el sí del govern espanyol va ser precisament Robles, pel que fa a la tibiesa o a la duresa en relació al Marroc, va ser l'única que va alçar una miqueta la veu i que va assenyalar Marroc com a possible responsable de la crisi?
0: Jo no sé, però periodísticament m'agradaria, perquè el discurs pla tampoc ens va massa als periodistes, i coneixent la seva postura no ho descartaria. Crec que no, crec que no se posicionarà davant, no?, dels seus companys de govern, però sí que és cert que va un poc per lliure. I en aquest cas crec que periodísticament a tu, a Toni o a mi ens agradaria que diguera realment el que pensa i no l'argumentari que l'hagin passat. I el fet de visitar la zona crec que ja és un punt d'expectativa per a nosaltres, sobretot els professionals de la informació, i espere que doni algun apunt, que l'argumentari pactat no es dona massa salseo, no?, a les notícies del dia.
1: Toni?
2: Sí, jo també m'agradaria, però no confie. Jo crec que després de passar diversos dies sí que és de veres que va alçar la veu, va posar peu en paret, va recolzar la feina del CNI i va deixar entredit el que estaven dient l'altra part del govern, però ja han passat diversos dies i jo crec que haurà trobat ja paraules i el mateix executiu ja ho haurà deixat clar per a que no hagi més discordància entre els membres del propi Consell de Ministres i Margarita Robles, imagina que va buscar les paraules oportunes per a que la controvèrsia no augmente, no?
1: I canviem ara, vull aprofitar aquests últims minuts per a parlar d'una altra qüestió, una qüestió de molt de calat polític, i avui de manera un tant imprevista, no?, enmig d'este agost marcat per l'eclipsi i per una activitat política de molt baixa intensitat, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha apel·lat de nou als socis del govern espanyol a donar suport a una moció de censura que el PP presentaria contra Pedro Sánchez. En una entrevista concedida a OK Diario, Feijóo insisteix en la fórmula d'una moció de censura instrumental amb l'únic objectiu, diu, de convocar eleccions només fora elegit president del govern pel Congrés. L'operació necessita el suport imprescindible d'alguns dels partits que donen suport a Sánchez i Junts encapçala, sense cap dubte, la llista de les opcions que barallaria Feijóo. L'escoltem.
3: El president està cessado por el Congreso, no legalmente, porque el cese legal es una moción de censura, pero sí políticamente. Es la primera vez que un presidente de gobierno tiene una votación a favor de que dimita la Cámara, ¿no? Tanto, mire, si hay algún arrebato de dignidad de algún socio del gobierno, no tengo usted ninguna duda que presentará una moción de censura en 48 horas para hacer una cosa, para convocar elecciones de forma inmediata.
1: Semblava que l'operació moció de censura instrumental estava ja morta, per dir-ho en termes col·loquials. Com heu vist este revifament de l'opció?
0: No, la jugada continua. La jugada que està fent en este moment és traslladar la pressió als socis de govern i està obligant-los a definir-se. És a dir, que Feijóo no... Per a que governi Feijóo no és prou demostrar que Sánchez no està fent res o que no pot governar. Ha de demostrar que ell sí que pot construir una majoria. Si no la tinguera assegurada, això podria beneficiar a Sánchez possiblement. I el traslladar la pilota als socis de govern està traslladant aquesta pressió i està dient-los, si això no funciona, és culpa teua que no estàs apoyant-me. Però la veritat és que crec que el tema no l'ha deixat, encara cuetjava. El que passa és que han anat sorgint altres temes durant este temps, però la idea de la moció instrumental la tenia i l'està seguint. Simplement està intentant traslladar als socis de govern la pressió de el per què no la presenta, tot i que és molt legítima la seva posició i crec que no la va deixar de banda fins que, en tot cas, aconseguisca dels socis de govern allò que pretén.
1: Toni, com ho veus? T'ha recorregut la proposta?
2: Jo crec que no. En tots els escàndols que ha hagut fins ara han sigut més que suficients per a que PNV o Junts haveren donat ja el pas endavant i haveren recolzat aquesta moció de censura. Si no ho han fet fins ara, no crec que vagin a fer-ho ara, sincerament. El PNV, a més, jo crec que ja ha manifestat la seva negativa absoluta, a més, per a participar en aquesta estratègia del PP, no? Qualsevol equació matemàtica que incluís el vot favorable i la coincidència en Vox, ja el PNV ha dit que no esperarà, que no l'esperen. No? A més, jo crec que tant el PNV com Junts estan a l'espera a veure si pot caure alguna més, no? I saben que el punt de debilitat i per ara jo, vamos, seria per a mi una sorpresa absoluta que tant un com l'altre menjaren fitxa en aquest sentit per a recolzar una moció de censura donant-li el vot al PP.
0: Però fins i tot jo pense que Feijóo ho sap, simplement és per a, diguem-ne, és la estratègia o la...
2: Sí, però conforme dius tu, que molt acertadament, sí. És passar la pilota a ells perquè sí. La gent es dona compte, la pilota està...
0: Jo sí que vull, però no ho faig perquè no me recolzen, és a dir, que és una estratègia absolutament de comunicació política clàssica. Jo no ho faig perquè no tinc el recolzament d'aquells que me farien... arribar on jo vull.
1: Sí, que no se li puga retraure la inacció.
0: Efectivament. I és una jugada política d'estratègia clàssica. No crec que tinga més allà del recorregut d'estar repetint-la una i altra vegada a veure si per desgast en algun moment cau, però no confie tampoc, igual que Toni.
1: A més, Vox ja feia setmanes que no havia tornat a parlar sobre la qüestió, perquè sí que van ser unes setmanes en les que pressionava el PP amb aquesta idea de la moció de censura, però ara sembla que ja havia abandonat, no?, i s'ha pressió, no?, sobre el Partit Popular.
0: Sí, estava aprofundint més en els temes que hem viscut en les últimes setmanes, els incendis, Ceuta, i aquests temes li venen bé a Vox, un pel tema agrari i forestal, sobretot, i l'altre, el tema de la immigració. Crec que estava més focalitzat en els temes que li convenia des del punt de vista del programari que des del punt de vista de reclamar a Sánchez o a Feijóo, en aquest cas, una moció de censura. Thank you.

0: I ja arribem al final del nostre contrapunt d'avui, el de la vespre,
1: de
0: l'eclipsi total de sol. I res, només desitjar-vos, donar-vos les gràcies per haver estat així esta vesprada en esta tertúlia, en contrapunt. Gràcies a Nun Ramírez.
1: Un plaer i un comboi en esta prèvia de l'eclipsi.
0: També a tu, Toni, gràcies per haver estat a l'altre costat del telèfon.
2: Gràcies a vosaltres i bon eclipsi als dos.
0: Això anava a dir-vos, que gaudiu molt demà de l'eclipsi. Jo estaré així en l'estudi.
1: Jo vaig a pujar a una muntanya alta.
0: Espero que ho gaudiu molt i ens veurem ja en l'era post-eclipsi.
1: Sona un poc de pel·lícula, sí, de
0: sona,
1: por,
0: sona apocalíptic. Esperem que no, sí, que no passi res apocalíptic.
1: I no va passar res perquè està tot previst.
0: Segur que no. Nosaltres ens tornem a escoltar demà així a les 8 de la vesprada, en contrapunt.

0: Pot ser que el públic, o almenys el que denominem gran públic, no ho sàpia, però el convidat que ens acompanya avui en Col·lecció de Vinils ha fet algunes de les millors cançons del pop local i nacional. El seu nom és Miguel Ángel Villanueva i encara que no és molt prolífic, la seva obra és fonamental per a qualsevol amant del pop entès com a gènere artesà. El currículum del nostre convidat inclou noms màgics com el de Los Auténticos, Los Plomos i Los Brujos, però el disc que hem triat per a este programa està signat per Miguel Ángel Villanueva i es diu Ningún Cielo. Ningún Cielo va ser publicat en 2004 i és una obra especial per diferents raons. No sols perquè és la primera volta que el seu autor es presenta com a solista, sinó també perquè una volta més les cançons que componen l'àlbum són com xicotets miracles musicals de només 3 minuts de duració. Com deien abans, pop proper a la perfecció, que té el poder de transformar l'estat d'ànim i de parlar-nos de coses que encara que pensem i sentim, sols poden ser expressades a través de les cançons. Ningún Cielo va ser gravat amb dos brujos honoraris, Andy Morten i Louis Wicket, que en realitat són membres del grup anglès Bronco Bullfrog. I també compta amb els arranjaments de Pete Dello, un altre nom sagrat per als amants del pop clàssic. Tot això dirigit, produït i interpretat per Miguel Ángel Villanueva. Benvingut a la teua ràdio, Miguel Ángel.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Pues así, a contestar a unes preguntetes i recordar alguns moments.
0: Moments bonics.
1: Sí, home, n'hi ha de tot, eh? Vull dir que totes les monedes tenen dos cares.
0: Miguel Ángel, hi ha algun tema o concepte més enllà del musical que li doni coherència a este àlbum?
1: No és de conceptual, no té res en absolut. És una col·lecció de cançons, inclús n'hi havien quatre més que a última hora, encara que tenia les maquetes fetes, no les vaig incloure perquè no... Pareix que no le pegava, però vaja, com sempre vaig sobrar de material, pues vaig buscar les 12 o 14 que le, pareix que li pegaven i feien un bon conjunt i ja està.
0: Però i això és el resultat.
1: No n'hi ha conceptualitat.
0: Després de 25 anys fent música, vas gravar un disc amb el teu nom. Per què?
1: Home, en realitat tot el que havia gravat anteriorment era cosa meua. Vull dir que Los Brujos en realitat era un pseudònim, perquè mai ha tingut un grup estable. Cada gravació que feia o inclús en les actuacions pues, era diferent gent acompanyant-me, no? Llavors, pues... Està enfadia d'amagar-me darrere d'un
0: pseudònim,
1: d'un nom d'un grup que mai existia, no? A mi m'hauria agradat, no? Que el grup, que n'hi haguera un grup de veritat, però com no ho vaig aconseguir, vas dir, a fer la mà, pues...
0: Li poso el meu nom.
1: El meu nom i ja està, no?
0: Mira el que diu Patricia Godes, una de les periodistes més importants i veteranes de la premsa musical espanyola i que, a més, va néixer a Castelló.
2: En mi opinión, tanto Los Brujos como Los Plomos eran meros seudónimos detrás de los que se ocultaba Miguel Ángel, pues a lo mejor para imitar a los grupos de los años 60 que tanto le gustan y que era inevitable que más pronto o más tarde recuperara su DNI.

0: Patricia ha dit precisament això que estaves comentant-me tu.
1: Sí, sí, sí, ho ha captat perfectament.
0: Mira quina història, precisament una altra persona també molt vinculada a la teva història com a músic. Mira quina història ens conta Vicent Fabuel, un altre especialista musical,
1: sí.
0: I que a més com Patricia també, com he dit, és un gran admirador del teu treball.
2: Se llamaba Contra la Gravedad y bueno, era la misma portada, la estoy viendo ahora mismo, la tengo aquí y me la envió el propio Miguel Ángel con su propia letra, 22/7/04, y se ve que le pareció pues excesiva y la cambió por esta de Ningún Cielo, que tampoco es precisamente una juerga, ¿no? De alguna forma también alude a ese tono un poco más pesimista dentro de los textos, ¿no? De un hombre pues con una carrera ya sólida, importante, y que por lo que sea pues no ha llegado a un público, no diré mayoritario, pero un público ya pues notable, ¿no?
1: Pues sí, més o menys va per ahí. No ha sigut més prolífic perquè no he tingut diners per a gravar més discos, vull dir que no és tan fàcil, no?
0: Però les cançons estaven.
1: Sí, de cançons sempre ha tingut de sobra. De fet, si hagués aconseguit un grup de veritat, o sigui, tenc que m'acompanyar sempre els mateixos que cregueren en el projecte, en fi, com fa tot el món, no?
0: Una banda, no?
1: Una banda que apostaré per la meva música tal qual. Podia tenir 10 LPs, però tal com m'ha vingut ha sigut molt difícil, no? Inclús tinc pensat d'escriure un llibre sobre la gravació d'uns dels discos, perquè n'hi ha una de peripècies i d'embolics i d'embolats, que bueno, que a mi m'ha resultat difícil gravar.
0: Sí, perquè la gent quan té un àlbum a les mans no imagina tot el que n'hi ha darrere d'aquest
1: no,
0: procés.
1: No, i més en el meu cas, perquè quan fas rock and roll fiques un Marshall a tota castanya i una bona mescla i pam, pam. Però lo meu és en caja de bolillos, no? Entonces és més difícil. I quan estàs en un assaig, pues els músics acaben cansant-se, perquè és una música més elaborada i tal i qual, i els músics, per a mi, erròniament, van a l'assaig a divertir-se. Per a mi és un treball.
0: És professional.
1: I claro, jo crec que per aquesta raó tan senzilla no ha tingut un grup, no? Perquè ho ha intentat de molta gent, no? Més de 50 músics han passat per los Brujos, però s'han cansat, perquè n'hi havia que treballar.
0: I, bueno, I ells volien divertir-se.
1: I ells volien pues, dos birres i ja, ja, ja, que no me pareix mal tampoc,
0: Sí, fem menció també a aquesta anècdota que ha contat Vicente, d'aquest canvi de nom.
1: Ma, a mi em fa gràcia perquè a tot el món li ha tocat molt l'atenció i per a mi no era tan important, no? Però, com t'has dit abans, pues, era més bé un donar la cara, no? Perquè me vas donar compte que los Brujos, tal, i ha funcionat per ahí en varios pseudònims i com no vas aconseguir que los Brujos foren un grup de veritat, i me pareixia un pitorreo allò, no? I vas dir, bueno, pues vaig a donar la cara. Inclús vas ficar una foto, no en la primera pàgina, però en l'última. Vull dir que, en certa manera, era una forma de donar la cara, no? Després de tant de temps, no?
0: I a banda d'este canvi de nom, com tu dius, d'eixir i donar la cara com a Miguel Ángel Villanueva, Vicente també parla que diu que este disc abans es titulava Ninguna Gravedad.
1: Me sona, no? Contra la Gravedad.
0: Contra la Gravedad.
1: És que...
0: I per què va canviar de nom?
1: És que n'hi ha una de les cançons que al final no va ser incluïda en el disc.
0: Que era Contra la Gravedad.
1: Era Contra la Gravedad, no?
0: I a l'eixir esta cançó del disc...
1: I m'han recordat ara, m'havia oblidat totalment d'aquesta cançó, no? I... Entonces, havíem pensat en Contra la Gravedad, no? Perquè d'alguna manera pareix que tenia implícit i si no, pues la lluita de mi abuelo quiere intentarlo una vez más. Vull dir que després de tant de temps i no hem menjat un torrat i tornar a fer un altre disc és quasi de...
0: Anar contra forces que són...
1: D'estar boig, no? És anar contra la gravetat, no? Però al final no me va agradar i el vaig canviar.
3: Estàs escoltant Col·lecció de Vinils, dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Orts, en A.

0: Com dèiem abans, els músics per a esta gravació són anglesos i pertanyen al grup Bronco Balfrog. Per què els vas triar a ells?
1: Va ser una casualitat. Està en un festival l'any anterior, està en un festival que feien en La Rioja, el festival de Pradejón, i ells eren un dels grups del cartell, que havien tret, crec, dos o tres LPs i tal, no? I feien una música pues, prou propera a lo que jo estava fent, pop, però en toque psicodèlic i tal, no? I mirant-los en l'actuació, ells són tres, i mirant-los tocar, m'agradava molt el que feien, era un llenguatge, si no el mateix, paregut, i eren tres, i vaig pensar, ui, ahí falta un.
0: Ahí falta jo.
1: Sí, entonces, pues nada, quan van acabar, vaig anar a ells, vas parlar, mira, jo tinc així un procés de fer un disc i tal, i qual, mira, vos passo una maqueta, l'escolteu, i me dieu si vosaltres vos apuntaríeu, no? Vale, vale. I al dia següent van dir que vale, vale.
0: Van contactar
1: amb tu? Sí, i entonces tenia que fer això, era en la primavera, crec. I, bueno, per a l'estiu anant a fer una gira per Espanya, me van dir la fecha en la que passava per ací, i els venia millor en Múrcia. Entonces, les bases, baix i bateria...
0: Estan gravades allí.
1: N'hi havia una veu i una guitarra, però era de guia. Però
0: de guia,
1: la
0: exacte.
1: Bateria i el baix de veritat se van gravar en Múrcia, en mig de l'Horta, no? I entonces ells van seguir la gira, no? I entonces jo vaig anar a un altre estudi i un poquet a poquet ho vaig anar acabant.
0: I com va ser treballar amb ells aquells dies allà a Múrcia gravant bases?
1: Pues paradòxicament parlem un idioma musical més proper que tota la gent que jo he conegut per així.
0: Això és una prova que la música és un llenguatge més universal que qualsevol idioma.
1: Absolutament. Claro.
0: I també tenim Pete Dello, exmembre d'un altre grup legendari, Honeybus, fent arranjaments. Com vas connectar amb ell?
1: La història esta és un poc llarga, a lo millor. Jo quan era jovenet, això que tens 14 o 15 anys i te carteges en algú de l'estranger, me cartejava en una xica en Anglaterra i jo li vaig enviar un single de Los Brincos i ella me va enviar un casset gravat a la ràdio. I en este casset n'hi havia una cançó que me va agradar molt, no? I jo pues, no coneixia el grup ni els trobava per cap puesto, no? I eren Honeybus. I vas mirar els singles que tenien editats, que eren tres o quatre, però la cançó no està en cap puesto. O sigui, que era inèdita, no? Entonces jo li vaig ficar una lletra en castellà i jo la vaig editar abans que ells, encara que fora 20 o 30 anys després, no? I el contacte amb Pete Dello fue, pues, i jo li vaig enviar el disco una vegada estava acabat, jo li el vaig enviar a d'ell.
0: Per a què fer arranjaments?
1: No.
0: Per a què l'escoltara, simplement?
1: Jo li vaig enviar la maqueta.
0: Ah, la maqueta.
1: I li vaig dir si els apuntaria a fer arranjaments de trio de corda, no? I va contestar que sí, absolutament, se va quedar flipat perquè ni se'n recordava de que aquesta cançó existira, no? I, bueno, així anar per telèfon, quan tenia una duda, així que vols un terceto, un no sé què, tu-turu-turu-turu, i van fer les partitures i me les va enviar i en l'estudi, pues, vas contratar un quartet de corda, que eren sud-americans, que en Madrid, i van gravar el violí la seva part.
0: Les partitures de Pete.
1: I endavant.
0: Tenim ara un altre pes pesant de la crítica musical, l'amic Juan Puchades, que parla d'algunes de les seves cançons favorites d'este disc. Escoltem-lo.
2: Jo, si tinc que escollir una cançó, em quedaria en verdad d'Alquiler, no? Per la seva força i per la seva capacitat d'aixecar l'ànim. Em sembla una meravella de cançó, no? Però un poc com la resta del disc, jo que sé, cançons com Agua de Luna, no? Però és que tot el disc és una obra a descobrir a poc, però en general tota l'obra de Villanueva és una obra per a descobrir.

0: Miguel Ángel, quins diries que són els músics o els artistes que més influència tenen en aquestes cançons?
1: Bueno, jo és que des de que era molt jovenet, des dels 14 anys que me vaig començar a comprar singles i no ha parat. Pues escoltava molta música, no? Entonces, jo crec que la major influència, lògicament, és la música dels 60, que és quan lo primer que me va entrar, i normalment la música que fa efecte a qualsevol és lo primer que entra al cervell quan eres jovenet, no? I se, d'una forma o altra, se fa el teu llenguatge, no? Entonces, jo diria que seria la música dels anys 60, i que tinguen veus i molta melodia, no?
0: La importància vocal, no?
1: Pa mi sí, molta melodia, perquè jo he anat mirant l'evolució de la música i ara se tendís més a repetir una melodia, a fer cançons en molt poca melodia, i el que canvien són els acords, i fa un efecte així, un efecte, però és una concepció diferent de la música. Jo crec que ningú fa les cançons com així, no? Ningú.
0: Es pot dir que este és el tipus de disc que fas perquè vols crear música com la que fa somiar a tu, com la que t'emociona a tu, o estaves dient ara, com... Home, la que escoltaves quan eres jovenet?
1: Jo la faig perquè és el que m'eix i el que m'agrada.
0: És honesta, és completament.
1: És totalment, no? O sigui, perquè és que no pràcticament no n'hi ha, o no queda gent que la faci, que faig aquest tipus de música, no? I, bueno, no sé si és bo o roïn. Jo crec que és roïn, però bueno, és totalment sincera i totalment honesta, tant la música com la lletra, no?
0: Això es percep quan s'escolta. Parlant d'estils, és Northern Soul el que escoltem en Los Días que no volverán?
1: Això m'ha fet gràcia quan ha llegit el guió, perquè sí que la vaig fer en intenció. Lo va ser que jo no m'atreveria mai a fer sur. Seria en Northern Pop, però sí que vaig tindre la idea, me vaig agarrar un ritme clàssic de Northern Soul, i la idea era fer un Northern Soul, però claro,
0: la intenció estava ahí, no?
1: La intenció estava ahí, sí, està molt bé captada aquest dia. Qui va ser?
0: Això, Rafa Cervera, el director d'aquest programa, que és tot un expert.
1: Pues té un ull molt, molt llarg.

0: Mentre escoltàvem Patricia Godes, tot just abans que començava a sonar Luna Metàl·lica, Miguel Ángel estava a l'estudi assentint quan Patricia parlava,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, tot el món que ha intervingut fins al moment ho ha clavat.
0: Sí, Patricia assenyalava que les lletres sempre són importants en les teues cançons, però sembla que en aquest disc ho són més encara, pot ser?
1: Pues yo no me he fijat, pero desde el principi lo que yo que sí que he intentat, o sea, yo tenia la única premisa que yo tenia clara per a les lletres és me quieres, te quiero, m'has dejado y tú y yo y no. No son lletres de que parles en la chica y tal, las chicas dir que me interessa més és explorar situacions de la ment, sensacions, emocions i tal. El tema de recurrent i clàssic en la música pop de Chico Chica, això ho tenia prohibit.
0: Limitat, no?
1: Limitat, no. Si fos precís en algun moment, una pincelleta, però no. Això és l'únic que tenia clar. Entonces, claro, me veia abocat, voler o no, a unes imatges, no? Que jo volia fer. Diguem que lletres un poquet més impressionistes. Quan estan acabades, jo me donaré compte que tenien un toc així com, no sé, tristorro, no? Però, bueno, és totalment honest el que te digui, lo que me hicie i me pareixia bé. Però com diu Patricia, ella me coneix, no? Han parlat moltes vegades i ella sap que les lletres me costen. I me costen per això, no? Perquè vull, o sea, que la mètrica, la rima, tal, i avui dia ningú, o sea, n'hi ha montons de discos que venen milions i acentuen malament cantar, i el pajaro que no sé què, i ningú té problemes, no? Jo me moriria de vergonya de cantar i després de les lletres normals millor no parlem.
0: Vicente Sahuel també té alguna cosa a dir respecte del to de Ningún Cielo.
2: Sí que podríamos decir que pues es el disco más intimista, más reflexivo, más personal, más maduro, ¿no? Y quizá por eso pues decidió poner su propio nombre, ¿no? En vez de todos esos nombres bastante así, no sé, irónicos, ¿no? Siempre me han parecido que cuando Miguel Ángel usaba estos nombres, plomos, brujos, auténticos, pues había como una cierta distancia, ¿no? En definitiva, creo que es el disco más maduro de él, desde luego.
0: Què penses del que ha dit Fabuel?
1: Sí, perquè és l'últim que ha fet fins ara. Però jo ara tindria curiositat de veure com seria si faré un ara, no? Perquè ara este està fet ja fa uns anys. No?
0: 2004, 15 anys.
1: No sé si seria millor o s'haurà passat de madur que estaria podrit, ja no ho sé.
0: Miguel Ángel, ¿es este un disc pessimista? Com abans has dit, té un regust. Tal com diu un vers d'Entre el cielo y el suelo, tan solo son historias que la memoria borrará.
1: A mi sempre m'ha agradat del tot que així és agredolç, no? I jo seria incapaç de fer una cançó obertament alegre, no? No m'agraden.
0: Necessites un contrapunt.
1: No m'agraden les festes, no m'agraden el ja-ja-ja. Entonces jo necessite un poquet de...
0: Un contrast.
1: Un contrast, un amagament, un dir les coses d'una forma bonica i tal, no? I sí, estaria d'acord perquè el temps va passant, entonces són experiències que te van modificant la percepció que tens del món i bueno, d'una forma o altra, això acaba reapareixent, no?, en les lletres de les cançons.

0: Miguel Ángel, tu sempre has viscut ací a Castelló. Es pot dir que la ciutat té una influència en la teva obra o faries el que fas de la mateixa manera si visqueres en un altre lloc?
1: No faria el mateix en la Xina. No, no, jo no crec que la ciutat o l'habitat ací m'ha influït.
0: A tu t'ha influït la música que t'agrada?
1: Absolutament res, sí. M'ha influït, la influència a mi és absolutament musical, no? De fet, també ha viscut en altres llocs, ha viscut en Dinamarca, en Hong Kong, també ha viscut alguns mesos, vull dir que ha rodat molt per el món, no? I bueno, jo visc així perquè no tinc mitjans per a viure en llocs més exòtics, no? Però bueno, sí, faria la mateixa música, fora així o fora en qualsevol altra part.

0: aquesta que escoltem el 27 de Nunca és una de les meves cançons preferides del disc, m'agradaria dir-ho. És una melodia que considero que és
1: esta
0: molt, molt bonica.
1: És la cançó italiana.
0: Sí.
1: Vull dir que a mi me sona a...
0: Sí, sí, sí. A les melodies,
1: que estaria, no? Jo me la imagino cantar...
0: En italià.
1: En italià, però... no me'n recordo de com se diu este, però vaja, però qualsevol més... Una melodia tipus italià, no?
0: Abans parlàvem de pessimisme. Estes darreres cançons del disc que escoltem, de què tracten? En què s'inspiren? Per exemple, esta, el 27 de Nunca. De
1: vaig improvisar. O sea, jo les lletres normalment no dic vaig a parlar d'això, no? És més, normalment la norma és fer el títol primer que res, no? I després vaig... desenvolupant tot el alrededor del títol, però no faig una letra que quiero referirme a
0: una temàtica concreta.
1: No, vaig
0: és una imatge, no?
1: Vas,
0: i a partir d'aquesta imatge tu ja
1: seria, diguem que és impressionista, no?
0: Totalment.
1: I després, tal com va quedant, vaig retocant hasta que allò tingui un poc de sentit.
0: Fins que les peces...
1: Sí, claro.
0: Fins que les peces encaixen. I esta altra, escoltem la primera.

0: si no existirà l'infern personal del que parla esta cançó, si sols existirà la felicitat, tindries necessitat de crear, de fer música?
1: Jo sempre he pensat que en un món hipotèticament feliç, que tot el món fos realment feliç, no n'hi hauria art. Dit d'una altra manera, jo crec que l'art és la expressió d'algun tipus d'insatisfacció, que la insatisfacció és la gasolina que fa funcionar el motor de la creativitat.
0: I anant un poc més enllà, quina és la teua idea de l'infern, Miguel Ángel?
1: Tu mira arreu, tot això és l'infern.
0: Estem rodejats, no?
1: Per a mi sí, o sigui...
0: I la teva idea del cel, eixe cel que no està en el disc?
1: No.
0: No està?
1: No tinc idea, no m'imagini res, no, de cel, no? Només a l'infern.
0: Està en totes bandes.
1: L'infern, sí. El cel crec més que és un concepte, no? Però que n'hi haguera un cel de veritat, jo no sé. Tal com el pinten, seria molt avorrit, no?
0: No hi hauria art.
1: I tot el món, no hi hauria art, no passaria res, tot el món en la sonrisa boba, no? No tinc una idea molt clara del cel. M'agrada més a l'infern.

0: Patricia ens parlava d'esta cançó, Nubes, que també és una de les favorites de Fawell. Què suposa per a tu esta cançó? Què sents a l'escoltar-la?
1: Le tinc molt de carinyo a esta cançó perquè, precisament perquè per la senzillesa i sobretot lo que sí que m'agrada és lo que vendria a expressar la lletra, no? Que és fer una comparació, això és una vesprada que mira en els núvols, pues,
0: no repeteixen mai la forma.
1: Te dones compte que nosaltres som això, anem circulant per la vida, canviant de forma i igual que els núvols desapareixen, no?
0: I res tornarà a ser el que era, no?
1: Exactament, és una expressió molt, diguem, existencial i natural de lo que és la vida de les persones reflexada en un núvol.
0: Sí, és una metàfora molt visual.
1: Sí, com veus, una temàtica molt corrent.
0: Nubes és folk, però alhora amb arranjaments barrocs, no?
1: Sí, jo no diria que és folk.
0: Estrictament, no?
1: No, és... No sé, és música acústica.
0: Acústica.
1: I, des de luego, claro, els arranjaments de corda li donen un toc molt especial, no?
0: Miguel Ángel, el disc té 14 cançons. Et costen molt de fer-ho, com pons a facilitat. Abans m'has dit que tens tendència a que te'n sobren de cançons.
1: Sí, de fet, n'hi ha dos que és... No sé, és música acústica.
0: Acústica.
1: I, des de luego, claro, els arranjaments de corda li donen un toc molt especial, no?
0: Miguel Ángel, el disc té 14 cançons. Et costen molt de fer-ho, com pons a facilitat. Abans m'has dit que,

0: Jo em devia escoltar, però és igual.
1: Són indicacions per a mi.
0: A mi m'agradaria destacar un puntet de la cançó del trosset este.
1: Estem escoltant Tiempo Suspendido, una cançó instrumental, i Miguel Ángel em comentava fa un moment que li agradaria fer un apunt sobre esta cançó.
0: Sí, i en altres cançons també es nota, no? En la bateria un poquet menys, però en el baix, i sa forma de tocar el baix, jo crec que ningú en Espanya toca el baix així, no?
1: Jo abans estava fixant-me les línies de baix, que són espectaculars. Les línies de baix són espectaculars.
0: I a mi m'agrada perquè està molt proper de la línia psicodèlica que a mi m'agrada, no?
1: Hem de dir també que el disc està editat en Discos Medicinales, és ell fundat per tu, i que també va traure singles i àlbums d'altres grups de Castelló, grups teus o grups on tu tenies una certa incidència, com pot ser el cas de Morcillo i Millacó. Sí. Què ha passat amb el segell?
0: Home, se va morir de fam, ja està, va desaparèixer. Ahí està en el conte a l'or. I el meu així de Discos Medicinales, perquè jo el vaig oferir a totes les independents que n'hi havia en Espanya, Grabaciones en el Mar, Munster, este, l'altre, tal, no el va voler ningú. I llavors, pues, com jo tenia un cell ahí mort de fam i en telaranyes i tal, pues, el vaig desempolvar i me'l vaig editar jo també.
1: Escoltem de nou Juan Puchades, que té alguna cosa més a dir.
2: Però sí que és un músic que ha sabut transitar des del principi dels anys 80, quan va començar amb els Auténticos, fins a l'actualitat, sent fidel a la seva manera de fer. En un llenguatge molt arrelat amb el pop clàssic, amb el pop dels anys 60, no? Que és la música en la que ell sempre ha treballat. Amb els Auténticos va escriure una de les pàgines més brillants del pop valencià a les dies de la nova ola, no? Però va saber evolucionar després amb los Plomos i amb los Brujos, encontrant-se inclús amb la psicodèlia, no? Però sempre en un llenguatge que és molt personal i molt poc utilitzat per la resta de músics, ja no solament a València, sinó a València, a la Comunitat Valenciana, sinó a Espanya, no?

0: Miguel Ángel, després d'aquest àlbum sols s'han enregistrat un parell de senzills. Han passat 15 anys des de que va eixir Ningún Cielo. T'agradaria tornar a gravar un disc?
1: Home, clar. Tinc material.
0: Seguixes component?
1: Home, ara parar de compondre perquè ne tinc massa cançons. Tinc ja inclús pensat aquestes cançons són per a tres àlbums, no? Per a tres discs.
0: Tens cançons per a fer tres àlbums?
1: Sí. I estan inclús estructurats i a l'ordre de les cançons i tal, i mira, ahí se quedaran.
0: Només falta gravar-lo.
1: Sí, però no estan ni maquetades, vull dir, no, però ho tinc tot ahí al coco, no? Però material no tinc, lo que no tinc és tot lo de més.
0: La banda, no?
1: I... no estic en bona situació, no? Però la banda i els diners per pagar un bon estudi.
0: El disc està dedicat a quienes tienen memoria y a la sociedad antigravitatoria. ¿Qui és esta gent?
1: Bueno, yo casi preferís no dir-ho molt clar, vull dir, los que tienen memoria vol dir que la gent avui en dia normalment és el aquí i ara i el d'abans no té importància i tal, no? Y la sociedad antigravitatoria es un atereguiño psicodélico. Al flotamiento interestelar en la... Per ahí
0: van les coses. Doncs abans d'acabar, vull que escoltes això que diu una d'aixes persones que sí tenen memòria, i és Juan Puchades.
2: Ningún Cielo és continuació natural del seu treball, no? de la seva tasca musical. Un disc fora del temps, dona igual l'any al que es va gravar, no? Es podria haver gravat ahir o fa 14 anys, no? Perquè no té edat. És una menadilla en la música del moment, però també en la música del moment actual, no? És com un refugi per a gent que sap paladejar músiques arrelades amb el gran pop. Però en este cas, a més, Miguel Ángel es va donar el luxe de comptar amb secció de vents i de cordes arreglades per Pete Dillon, que és un altre heroi de culte, com ell mateix, no?

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
3: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
5: De tu

0: nostre diccionari dels sentiments defineix la complicitat com una intensa intimitat entre éssers que es coneixen instintivament i s'entenen amb mitja paraula. En la complicitat hi ha un clima privilegiat de respecte i estima on es fan confidències i intercanvis de coneixements. La complicitat és un fenomen d'eco. Compartim similituds profundes que entren en ressonància.
1: Les 5 llunes. Vibracions a cau d'orella.
2: El que era el patito feo del cinema, que és el cinema domèstic, se revela indispensable.
3: Un estetoscopi imaginari. La ràdio. El so com a instrument en si mateix.
2: No hay boda mala.
4: La cultura ja és underground. I dintre de la cultura, lo més a baix del tot és la dansa.
5: Ser o no ser.
1: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats del teatre.
0: La butaca és genèricament el lloc que ocupem per compartir el teatre.
6: El lloc on ens abandonem com infants per escoltar històries.
0: Històries que ens parlen del que fórem,
6: del que som i del que serem.
0: Històries que ens parlen sobre altres persones, altres mons, altres cultures.
6: Històries que ens enriqueixen com a éssers humans, ens obrin la ment i ens ajuden a ser un poc més empàtics.
1: La butaca. Vols seure a la butaca de les 5 llunes? Si lamenta l'impressió...

0: Ahí está la sintonía que parla de la famosa crisi del teatre, una crisi que es repeteix al llarg dels segles i que mai ha aconseguit acabar amb ixe ritual ancestral que és el teatre.
1: Un riccone avare vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà.
2: Soc Pilar Almeria i sóc actriu. M'agrada molt gaudir del teatre des d'una butaca, però m'agrada més encara estar a l'altre costat, a l'escenari. És la meva vida. Us vull parlar del teatre en general i del teatre valencià en particular i dels seus professionals.
0: En esta ocasió, Pilar Almeria ens parla en primera persona com a fundadora i directora de la companyia Teatre Micalet i dels 25 anys de la seva trajectòria.
2: Tots els inicis tenen els seus antecedents. Escoltem Joan Peris, un dels fundadors i director del projecte de la companyia Teatre Micalet.
3: Va ser quasi a final dels 80 que vaig conèixer a Pilar Almeria, després vaig conèixer al Ximo Solano també, i vam fer una companyia que se deia Valencià de Teatre. Vam muntar vides privades, el vam fer al Rialto, i sempre pensava jo que el que necessitàvem realment era una companyia que tinguera una sala, un lloc estable, o sigui, un poc me basava en el lliure, no? És un poquet, jo què sé. Jo m'inspirava també, treballant allí, pensava, dic, ostres, muntar una sala aixina, un lliure en València, seria, vamos, a tope. I dona la casualitat que jo, abans d'anar a estudiar a Barcelona teatre, en el Teatre Micalet, en la Ciutat Coral Micalet, havia estat ahí ajudant, fent coses, ahí estava lo de l'assemblea, programava l'assemblea de teatre, i jo ja estava per ahí ficat, ja anava ajudant i feia alguna coseta i tal. I sempre pensava, dic, ixa sala, que pena, que estigui ara a parar, perquè en aquells moments estava a parar. I recordo que vam anar a parlar en el Frederic Jordà, i bueno, i a partir d'ahí la vam liar. I ahí està ixa sala, que és el Teatre Micalet.
2: Joan Peris, Ximo Solano i jo mateixa som els bojos fundadors de la companyia Teatre Micalet. Volíem fer teatre, escoltar Chekhov, Shakespeare, Molière, Filippo, Goldoni, Priestley, Brecht, etc., en la nostra llengua materna. Per a nosaltres era natural comunicar emocions d'eixa manera. Volíem fer temporades llargues, formar un equip estable, forjar un segell. Van fer una crida i van respondre molts professionals. Alguns d'ells encara ens acompanyen. Revitalitzar un teatre tan emblemàtic com el Micalet ens encoratjava a tots. Repartiríem les taquilles, faríem 3 produccions per temporada. Per a cada obra, adaptaríem l'espai per tal que el públic se sentira part de la funció. I un 13 de maig de 1995 vàrem estrenar Nàpols milionària, d'Eduardo de Filippo. La primera frase d'esta funció, la primera frase de la companyia, la va pronunciar el company Ximo Solano al Teatre Micalet de València.
4: Jo sempre porto el Teatre Micalet en la motxilla carregada de pedres per allà on vaig. De fet, quan he estat en l'estranger fent teatre, sempre notes l'energia del públic, que és canviant en cada lloc, i saps que aquest públic l'estimes, és el que hi ha en aquest moment, i ell t'estima a tu, però no és el teu. Sense menysprear ningú, no és el teu públic. El teu públic és aquell amb el que tu has crescut. És com tornar a la mare. I, per tant, no és el mateix actuar al Teatre Micalet que actuar a qualsevol teatre d'arreu. Per a la meva carrera ha significat aprendre l'ofici. Aprendre l'ofici del teatre, que no és només el d'actuar sobre l'escenari, sinó és el de produir, el de programar, el de distribuir, el de maquinista, el d'elèctric, el de taquiller, el de arquitecte, el de tants i tants i tants oficis que hi ha dintre del teatre per aconseguir entendre què és este ofici tan antic i tan vell i tan apassionant. Per tant, la companyia Teatre Micalet, el Teatre Micalet, ha sigut la meva escola i és encara la meva escola.
2: I en el moment de les salutacions sonava això.

0: L'última frase de l'obra Nadal a casa els Cupielo, l'obra que va tancar la celebració del 25è aniversari de la companyia al desembre de 2020, la deia Josep Manel Cassany.
1: Les dues obres, la que va començar el projecte i la que va tancar l'aniversari, tenen coses en comú.
0: Sí, són del mateix autor, Eduardo de Filippo. I la música d'Eixe Tutti al Mare, de Gabriela Ferri, que estem escoltant, en Nàpols Milionària sonava al final de l'obra. I també a l'inici de les representacions de Nadal a casa els Cupielo.
1: Sense cap dubte, juntament amb Pilar Almeria, Joan Peris, Ximo Solano i Josep Manel Cassany, han sigut els puntals de la companyia Teatre Micalet.
2: Companyia Teatre Micalet, 25 anys, quasi res. Tantes coses que... Felicitats, moltes felicitats i agraïments, molts agraïments. Agrair-vos el vostre compromís, lluita i treball per fer possible allò que per a molts era impossible. Crear una companyia estable de teatre amb repertori universal i apostant alhora per noves dramatúrgies. Gràcies, Pilar, Joan, Ximo.
0: Arribar a fer 25 anys no ha sigut fàcil. Però hauria sigut absolutament impossible sense tota la gent, els diferents equips humans que hi han possibilitat que l'hagin celebrat. El 13 de maig de 2020 va ser exactament l'aniversari. Feia 25 anys de l'estrena de Nàpols Milionària. Teníem previst ajuntar-nos i fer una gran festa i també l'exhibició de l'obra feta expressament per a la celebració, El malfet d'Inishman, de Martin McLuhan, un repartiment de 9 intèrprets, una obra coral que ajuntara diverses generacions. Ajuntar-nos. Tot el que estava previst passava per ajuntar-nos. I era l'única cosa que en aquestes dates no podíem fer. Estàvem confinats. Vam pensar en ajornar la celebració, però finalment es vam decidir a passar a l'acció i celebrar-ho virtualment. Celebrar-ho amb el que ens oferia el moment. Van convidar a tota la gent que havia passat pel Micalet, que ens enviaren un vídeo on els preguntàvem què havia sigut per a ells formar part de l'equip del Micalet. Un fum de persones va respondre a la nostra demanda, rebent sarnatxos d'estima.
1: La companyia Teatre Micalet ha fet 34 produccions teatrals en les quals han treballat més de 500 persones, professionals valencians de totes les disciplines, alguns de manera estable i altres de manera puntual. Unes dades que mostren com el projecte mou el teixit teatral valencià.
0: Sempre hem apostat per les exhibicions llargues amb el ferm convenciment que fer funcions, contactar amb el públic diàriament, era una de les millors maneres de créixer professionalment. Els principis van ser molt durs. Teníem molta il·lusió, però molt poc públic. I pensaren en fer alguna cosa que portara molta gent, que donara a conèixer el teatre. I van crear l'espectacle Ballant Ballant, que va tindre un ressò social impressionant i va fer que el públic ens coneguera i omplira cada dia el Teatre Micalet.
1: El final de la primera part de Ballant Ballant era un moment esplèndid que el públic gaudia moltíssim. Què volia transmetre Ballant Ballant a través del ball i la música?
0: Volia contar la història de València des del 1900 al 1995. I ho vam aconseguir.
1: Una altra data important fou el 19 de desembre de 2001, quan estrenàveu el nou Teatre Micalet amb el somni d'una nit d'estiu de Shakespeare. Aquell somni de tindre una companyia lligada a un teatre s'havia fet realitat i, a més, amb un teatre completament nou que vos permetria explorar noves possibilitats i l'adaptació dels espais a les necessitats de cada obra teatral. I continuareu treballant amb el repertori universal i també l'autoria contemporània.
0: La Mar és el treball de creació del qual ens sentim més orgullosos. Amb direcció i dramatúrgia de Joan Peris, ens parlava del conflicte de l'emigració i el poder a partir de les relacions d'uns treballadors d'un restaurant.

0: Este es un moment de clímax de la mar, una metàfora de la pressió i la histèria que patia la xicoteta comunitat de treballadors del restaurant, extrapolable per descomptat a la nostra societat.
1: Com heu escoltat, a partir dels estris de la cuina, perols, plats, coberts, organitzàvem una sintonia percutiva acompanyada d'eixe famós crit de guerra dels 80-90, que era el hu-ha, que era com una via d'escapament.
0: Aconseguir un segell propi, una marca que definira una manera de fer teatre, era l'objectiu assolit 25 anys després.
1: Ara la gent diu, això és molt micalet. Eixe distintiu s'ha creat amb el temps a partir d'una estètica concreta i d'una manera de fer de tot un equip que estima el teatre i que treballa els diversos oficis i té una manera d'entendre la vida particular.
2: S'obri el teló i veiem com baixen volant centenars de vestits de moltes èpoques i feixos de llum que apareixen i desapareixen il·luminant ací o allà, ara està, ara no està, ara està, ara no està. La taula de Nàpols, les tauletes del Ballant, les cadires velles, l'enramada de fulles i les butaques de cantonada, l'orinal rosa, la perruca de Consuelito Cisca, el sofà del sopar. Els camerins s'han inundat al soterrani, les sabates florides, metralletes...
0: Ahí tenim la veu d'Isabel Requena, gran actriu, també dama del teatre. La casa, la seu de la companyia del Teatre Micalet, ha sigut i n'és imprescindible.
1: La societat coral El Micalet i la companyia Teatre Micalet compartim la paraula Micalet. Això ha creat una meravellosa simbiosi. Compartim una cosa fonamental: l'amor per la nostra llengua i la nostra cultura. I també compartim objectes de la casa. No hi ha cap muntatge on no hi ha una tauleta verda, o una cadira antiga entapissada de vellut, o una butaqueta de pell d'escai, o les cadires i els banquers de fusta que en transformar-los viatgen de país o ens transporten a altres segles en un tres i no res.
0: Els objectes, les parets del teatre han sigut testimonis de vides i morts, d'amors, desamors, amistats, odis. El teatre vos acompanya en vivències i presències.
1: Quan farem Ai, Carmela, hi havia un moment que Paulino i Carmela seien al prosceni. Miraven al teatre, en silenci, i deien: tantes coses que... Era un moment màgic que ningú més comprenia. Era un homenatge íntim a totes les coses que havien viscut en aquell espai.
3: No, continuem amb aquella conversa d'ahir.
4: De que no, dels homes orgullosos.
5: Ah! Sí, m'ho han parlat molt sense arribar a cap conclusió.
0: El so en el teatre, el Jardí dels Cirerers, que va ser l'obra escollida per estrenar la celebració dels 25 anys de trajectòria de la companyia del Teatre Micalet.
4: Quin sentit de ser orgullós? Si l'home a nivell fisiològic està constituït ben pobrament, en la majoria dels casos és groller, poc intel·ligent i profundament infeliç.
1: El Jardí dels Cirerers, d'Anton Chekhov, en versió de Manuel Molins i direcció de Joan Peris, va ser una producció emblemàtica per a nosaltres. La volíem fer des dels inicis, però sempre dèiem, ai, encara no tenim l'edat, ni la maduresa actoral per poder assumir tots els matisos dels personatges del món de Chekhov. Va ser distingida amb el Premi al millor espectacle de teatre 2019 de l'Institut Valencià de Cultura. Un reconeixement que va confirmar la maduresa artística.
0: La nova producció escollida per a la celebració del 25è aniversari de la companyia va ser El malfet d'Inchmann, que recollia molts dels trets d'identitat del projecte del Micalet. Si Pilar Almeria haguera d'escollir el sentiment que vos definís i que vos ha acompanyat estos 25 anys de vida teatral, quin seria?
1: Seria la sensació de remar contra corrent. I potser ens hem fet resistents. I eixa resistència i l'amor al teatre ens ha fet arribar fins ací.
6: La llum de les cinc llunes és el nostre far.

0: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats de la dansa.
1: Lluna que dansa.
2: La dansa és una disciplina artística que ens ha acompanyat des del principi dels temps. Al llarg dels segles, homes i dones han utilitzat el cos i el seu moviment per a transmetre sentiments, emocions i tot tipus d'estats d'ànim sense la necessitat de fer ús de la paraula. Una capacitat que, sense cap dubte, ens ha portat fins al lloc on estem avui.
3: Això és precisament el que fa de la dansa un art tan especial. Una disciplina transversal que, en les seues múltiples variants, s'escampa per tots els espais imaginables.
2: Des dels carrers més humils fins als auditoris amb més glamour del món.
3: A casa nostra n'hi ha molts exemples de ballarins i ballarines que val la pena conèixer.
2: Parem atenció en la joventut, aquelles i aquells que treballen de valent per a obrir-se pas en un món tan complicat com és el de la dansa professional.
3: Visitem un grup de xics i xiques a l'Escola de Música i Dansa Estudio 21. La seva professora ens ha obert les portes per a conèixer millor un món tan apassionant com este.
4: Y plie, estaban di primera, detrás, plie, detrás, cuarto, detrás, flex aquí.
5: Soc Noelia Liñana Palmí, ballarina i coreògrafa valenciana, que la major part de la meva professió pues, ha tingut desenvolupament a Barcelona i a Londres, i ja porto uns anys a València, pues, tirant cap endavant el que és este món, que és molt difícil, però molt interessant i molt, i molt necessari. Un dia me vaig apuntar a una escola de dansa que n'hi havia en el barri, en Russafa, i no vaig dir res en casa. Els meus pares no sabien que me vaig apuntar a classes de dansa. Anaven les meues amigues i quan va acabar el primer mes van rebre una trucada de l'escola dient que tenien que abonar el mes, evidentment. Llavors me van preguntar, però tu estàs yendo a ballet? Jo, pues sí, porté tot el mes en classes de ballet i fins al dia d'avui.
4: 3, cupe, abajo. I segunda, 2, 3, cupe, i baja enseguida, ámbelo.
2: La dansa és una disciplina artística que exigeix grans dosis de treball, constància i sacrifici. Uns valors que ballarins i ballarines adquireixen des de molt joves en una progressió constant que no acaba mai. Per sort, cada vegada més els joves compten amb l'acompanyament de persones com Noelia, que els ajuden a trobar el seu camí.
5: La veritat és que quan mires cap enrere no sé en quin moment vaig deixar de ser estudiant i vaig començar a ser professional. És com que va rodat. Un dia t'agarres a una barra i de repente pues, estàs així. No? És un procés molt xulo perquè molta gent me pregunta però què ha de fer el meu fill? A on ha d'anar ara? Dic, no ho sé. És un recorregut que cada un té que anar descobrint, com en tot, eh? No només en la dansa, en la vida. És així. Ara tenen molta sort, crec. Estan molt ben preparats, molt ben informats i tenen més recursos que abans. I són gent jove, fantàstica i, no sé, jo veig futur.
4: Liberando, no encogiendo. Vale, y vamos a stand-ins desde quinta. Desde quinta posición, tandy de van. Dos, cupe, cupe. Segunda, segunda, cupe, cupe. Delante, cupe, segunda, cupe.
6: Mi nombre es Cora y tengo 19 años. Y bueno, mi relación con la danza, la verdad es que empezó desde bien pequeñita. Empecé a estudiar ya un poco más en escuela y más profesional a los 7 años. Y he estado siempre, me ha gustado siempre explorar un poco más allá para conocer bien mi cuerpo, conocer mis límites, todas las posibilidades, ¿no?, a las que puedo llegar. Así técnicamente son muchas horas, mucha disciplina, ¿no?, todo esto, pero va mucho más allá, es muy difícil de poner en palabras, ¿no?, por eso bailo. No sé, me gusta por todo lo que me ofrece, sobre todo de eso, de entenderme a mí misma, ¿no?
7: Mi nombre es Milton, tengo 25 años y nací en Ecuador, aunque toda mi vida me he criado en Valencia. Y nada, yo comencé a bailar sobre los 15 años, pero en el mundo urbano, la danza urbana. Creo que lo más difícil es como ser claro diciendo las cosas, bailando, quiero decir. A mí me interesa más que alguien de la calle, o mi abuela, que tampoco tiene ni idea de la danza, me diga, pues me ha parecido tal. Y es como, para mí, ese tipo de opiniones es como el triple de válido, ¿no?
4: Y de mi plié se queda el brazo.
2: Cora i Milton són dos dels joves que tenen la sort d'haver-se trobat amb Noelia Liñana, un artista que es fixa i molt en les noves generacions. En els seus projectes no només ha donat als ballarins l'oportunitat de debutar als escenaris, sinó que s'ha preocupat de portar els espectacles als llocs més necessaris. Si els joves no van a la dansa haurà d'anar als joves.
5: M'agrada molt i m'interessa molt treballar en gent jove, no? Perquè pensa que és el futur. I pense que és on hem de ficar l'ull i on hem d'impulsar-los i ajudar-los a fer-hi cinc pas, no? Jo he desenvolupat una mena de projectes en ballarins joves per tal d'anar als instituts on tenen més o menys la mateixa edat. Es crea una mena de conversa i s'entenen moltes coses, no? De per què tantes hores diàries d'entrenament, com es repercutís, no? Van passar coses molt interessants de que de repent gent de la que no podien treure res, després de veure alguna de les coreografies, van a començar a dir el que havien sentit i el que havien vist allí, que no tenia... O sea, havien vist més de lo que jo havia proposat. La meva proposta era molt més senzilla, però es va a començar a provocar i tant els ballarins com jo estaven, i els professors de l'institut estaven flipant, no? De veure, de repent, o sea, havien intentat un munt de coses i de repent algunes persones molt dificultoses havien fet com puah!
8: Sobretot a la part creativa de l'alumnat. D'alguna manera remouen un poquet l'esperit dels alumnes.
9: Havien expressat a través del dibuix, a través dels colors, però mai a través del cos i d'un cos en moviment.
10: Creo que habría dos partes. La parte de los niños del cole vienen a excursionar al teatro, que es como traérnoslos a nuestra casa, y la parte ir a la suya, porque primero lo van a recibir de una manera distinta solamente porque está en su territorio, como el que dice, y segundo, hay muchos centros y muchos niños que igual no van a tener la posibilidad de ir al teatro.
11: Yo creo que ya el mero hecho de tener un estímulo visual, o sea, de que vayamos a, y que vayan, que vean danza, ya creo que puede implicar muchas cosas.
12: Me ha llegado mucho más, o sea, me siento mucho más realizado yendo a los colegios y viendo que estoy haciendo algo por alguien.
2: Hem escoltat les veus d'algunes de les persones que van participar en el projecte Més a prop, una experiència que va unir a professors, alumnes i ballarins entorn a una disciplina que no entén d'edats ni de condicions. L'últim testimoni que hem sentit és el de José Ignacio, un jove coreògraf que, quan va conèixer a Noelia, li va canviar la vida.
13: Va a tomar classes en el Politécnico de Port Libre per fer exercicio i disfrutar. Y vino Noelia a sustituir a la profesora. Y bueno, me dijo que tenía que bailar. Y pues nada, de repente desaparecimos. Y no nos vimos igual en dos años. Y la vi en una actuación, estuvimos hablando, le salió un proyecto aquí para Teatres de la Generalitat, me presenté por presentarme porque venga, vamos a pasar el rato, me salió bien la audición, me eligieron y ella y yo siempre hemos seguido manteniendo el contacto desde entonces. Claro, quedas no llevo bailando 5 o 6 años para llegar a un objetivo que era bailar y me he dado cuenta que yo no soy bailarín. Yo soy coreógrafo, yo soy creador. Yo vengo de Bellas Artes, soy creador, tengo el culo inquieto de que quiero crear, necesito expresar lo que... Pues lo que... Tengo algo que contar y necesito expresarlo de alguna manera. Y me está dando la oportunidad de coreografiar aquí.
14: Carla Barra, en sexta posición.
5: Es una cuestión de treball y de escolta, ¿sabes? Y de honestidad. Yo lo que sí que faig molt es escoltar. Escoltar què passa ahí, no? Veure, intentar entendre, no? I amb honestitat és que es veu, és molt fàcil de veure. El meu pensament és que esta ciutat està en gent jove més preparada que la professió en si mateix, entonces han d'anar fora. Ese és el gran disgust per a mi. Lo guai seria que amb el potencial de gent tan potent que tinguem, tingueren un lloc on poder desenvolupar tot el talent que tenen. Perquè un ballarí no és com un actor o un músic que pot assajar a casa. O sigui, els ballarins hem de fer esto tot els matins, sí o sí. Fa falta un espai, fa falta una classe, fa falta fisicalitat, fa falta tocar-se, fa falta... I això, si ho deixes de fer un dia, el cos és com una passa.
2: Vore món, viatjar, conèixer altres cultures, formes de treballar, Esta és una part afegida a la professió de la dansa, una part que els ballarins i ballarines aprenen de molt joves i que no sempre és tan bonica com sembla. Això sí, l'experiència no es la lleva ningú.
15: Tiene sus partes muy guays, claro, porque a los 18 años te dicen toma las llaves de tu casa, diviértete, ¿no? Haz lo que te gusta, puedes bailar, conoces gente nueva. Es una experiencia, la verdad, única y que soy muy afortunada por haberla vivido. Pero al mismo tiempo es muy complicado afrontar tanto a nivel de organización, a nivel emocional, estar lejos de la familia, hablan en un idioma diferente, que entras tú un poco como la... Sí, la nueva, la extranjera que está ahí de repente. Decidieron volver a empezar este grupo, llamaron a los bailarines que estábamos aquí en Valencia y yo no me quería presentar, porque yo después de 6 meses parada y bueno, hablé con mi familia y me dijeron, tira ya la audición, que tienes la oportunidad de estar trabajando en un estudio, no seas tonta. Nada, vine, éramos muy poquitas chicas, fue una audición que fue una locura. Yo no tenía, o sea, no podía hacer nada en casa, ni saltar, ni levantar piernas, porque me daba o con el sofá o con la estantería. Entonces, llegué aquí y fue como, bueno, a lo loco, ¿no? Pues yo creo que fue un poco la pasión lo que me hizo poder seguir viva. Y fue como, bueno, estamos aquí, vamos a por todas. Que hay una actuación, cualquier posibilidad de lo que sea, vamos, o sea, de una.
2: Aymara, José Ignacio, Milton o Cora són només alguns dels joves ballarins que tracten de llaurar-se un futur en el món de la dansa professional. En el seu cas, ells i elles han tingut la sort de creuar-se en el seu camí amb Noelia Liñana, ballarina, coreògrafa i docent incansable que té una cosa clara. La millor manera de fer valdre la dansa és practicar-la. Exemples com el seu són els que val la pena seguir.
4: Sempre és una responsabilitat. Jo mai puc dir, és que no s'està fent, no. Jo crec que el que s'ha de fer, me fico i ho faig. Entonces, si no passen més coses, és perquè no estem fent tot el que s'ha de fer. La cultura ja és underground per si mateix. O sigui, la cultura ja està a uns nivells i a uns percentatges molt a baix. I dintre de la cultura, el més a baix del tot és la dansa. Tot el demés està, la música, el teatre, l'òpera, música, tot està per davant. Els ballarins són els que més treballen i els que menys se valoren. I sempre estan disposats per a tot. És una qüestió de, bueno, que vivim ahí. Nosaltres ja vivim bajo tierra.
2: Llaços de dansa.
0: Obrit d'orelles per a explorar les 5 llunes.
16: El meu nom és Begoña Chorques Fuster, soc de Xàtiva, la Costera, i soc una professora que escriu. Faig classe a un institut a Madrid on visc des de fa més de 20 anys. Malgrat això, estic entestada a escriure en la llengua d'Ausias Marc, que també és la meva. El poema Estima pertany al poemari Olor de Poma Verda, publicat a l'editorial Neopàtria. Em dius amb sutilesa que m'estimes. Ho afirmes de manera indirecta. Perquè sembla que ho dius sense voler, encara que no és casualitat. Sembla que ho reveles amb timidesa, amb modèstia d'escolte, amb ric per dintre, amb l'estómac farcit de complaença. Els nostres mots s'han trobat, s'han fregat. Hem entès el llenguatge de les mans. Ens suma l'olor penetrant de l'aire, que em conforta i em repara el seny. No és estrany que em digues que m'estimes, perquè ja fa temps que tu i jo sabem com et vaig començar a estimar. El poema Cançó infantil pertany al poemari Absència, publicat a l'editorial Círculo Rojo. Quan tindré soneta, nineta, em dormiré al teu costat, arraulida com un gosset, cercant l'escalfor d'unes mans aliades, sense recança. T'he hagut de deixar partir, envejosa de tant d'estel, que gaudiran cada matí del son i mar del teu esguard. Mentre somnies dolçament, jugaré assajant nous mots amb la vida que em sosté. Tinc la teua casa de camp aguardada al meu casal, sabent que algun dia incert hauré de tustar a la porta per començar el son etern i tornaré a escoltar ta veu eixerida i tendra. Qui és? Obri, sóc jo, diré. A la fi ballarem un vals.
0: Vibracions a cau d'orella. L'estetoscopi. Un espai per a l'auscultació del món radiofònic experimental.
17: L'estetoscopi. Hola. Acomoda't i respira amb molta calma. Sí, potser pareix que a continuació farem una meditació guiada. En certa manera ho és. Els pròxims minuts el que farem és una escolta guiada. En concret, una auscultació. Sentirem endins de les coses i del món. I farem ús d'un estetoscopi imaginari. La ràdio. El so com a instrument en si mateix. Totes hem passat experiències amb un estetoscopi, o també anomenat fonendoscopi. Eix instrument sanitari usat per a escoltar els sons interns del cos, és a dir, per exemple, els batecs cardíacs o els sorolls respiratoris. Bé, ja sabeu, són dos tubs de goma que s'adapten a cau d'orella i que enllacen amb un altre tub que conté un diafragma i una campana que amplifiquen els sons d'auscultació. Fou inventat en 1817 pel metge francès René Laennec. Diuen, sentia vergonya quan havia d'acostar la seva orella al pit de les pacients. Va enrotllar un paper en una espècie de cilindre. Va aplicar un extrem a la regió del cor de la seva pacient i l'altre a la seva oïda. Es va sorprendre molt en descobrir que podia percebre molt millor l'acció del cor d'una manera més clara i diferent. I això pretenem així també, escoltar d'una manera més clara i diferent. En cada episodi presentarem autores d'obres sonores i radiofòniques experimentals, narracions, paisatges, ficcions, xicotetes píndoles i propostes perquè, a casa, ja si voleu, continueu indagant. L'estetoscopi va suposar una transició en la medicina pel fet que una tècnica auditiva es va convertir en una manera racional d'observació. L'antropòloga Shannon Mather ens recorda la concepció històrica de les ciutats com a cossos orgànics. De fet, moltes ferramentes per tal d'estudiar les ciutats es varen desenvolupar escoltant-nos primer a nosaltres mateixos. Escoltar el món com si es tractara del nostre propi cos és una pràctica comprensiva i empàtica. Per tot això, inaugurem esta secció amb una de les ànimes pioneres de les narratives sonores experimentals i de l'estudi sonor dels entorns, Hildegard Westerkamp.
18: It's a calm morning. I'm on Kitts Beach in Vancouver. It's slightly overcast and very mild for January.
17: Nascuda a Alemanya en 1946, va emigrar al Canadà en 1968 i va ser allí que es va unir al World Soundscape Project, projecte que registra, mundialment, els paisatges sonors que estan canviant a un ritme accelerat a conseqüència de la contaminació acústica. Va ser precursora de la pràctica de sound walking, els passejos sonors.
18: The water moves calmly through crevices. The barnacles put out their fingers to feed on the water. The tiny clicking sounds that you hear are the meeting of the water and the barnacles. It trickles and clicks and sucks and...
19: When there is no sound, hearing is most alert.
17: Sovint combinava la cinta magnètica amb instruments i amb veus, manipulant i processant els sons ambientals.
19: When there is no sound.
17: Escoltem ara una peça basada precisament en la veu. En concret, en una murmuració. Whisper Study va ser produïda entre 1975 i 1979. Va començar com un exercici per tal d'explorar les tècniques bàsiques de gravació en estudi, utilitzant la veu murmurada com a material sonor. Es basa en una frase que funciona com un mantra.
19: When there is no sound,
17: quan no hi ha so, l'oïda està més alerta.

Westerkamp va aprendre molt amb aquest experiment. Els sons musitats en un estudi analògic creaven problemes de xiulits. Per tant, va haver de fer les gravacions més clares i a un volum alt. Després les baixava i així reduïa el xiulit. Va experimentar sobre la claredat del so a partir d'eixa frase murmurada. Després va jugar amb ecos, delays, retards i retroalimentacions per a fer superposicions de la veu. El resultat són textures amb molts sons d'alta freqüència. Aquella única frase gravada s'havia convertit en el seu propi instrument. Cada vegada, mentre avança la peça, el so esdevé més dens. I al reduir la velocitat d'aquestes textures, apareixen sons més líquids. Com estar al costat d'un rierol.

0: va ser la seva primera composició i l'inici de moltes més. I és que tot principi és sempre una nova manera de veure les coses. Whisper Study és una peça sobre el silenci, la percepció auditiva i la imaginació acústica. Podeu escoltar-la completa a la plataforma web constellationsaudio.com. També a la pàgina web de l'autora. L'estetoscopi. Un espai-temps de Laura Romero Valldecabres per a les 5 llunes.
1: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats del cine.
2: Els estius a la platja de Benicàssim, el cap de setmana de neu a Bocairent, les primeres falles de la Xica, els primers passers de Joan, que ara ja deu estar fregant els 60 anys, l'aniversari de noces dels iaios. A tots i a totes ens agrada sentir-nos protagonistes de les pel·lícules de les nostres vides. Qui no guarda a casa alguna d'aquestes gravacions entranyables? Sarai Puigsades.
3: La Filmoteca de València recupera tots estos records nostres que dormen anys i anys, dècades, en prestatgeries o armaris sense poder ser visionats. L'IVAC, l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia, arreplega les nostres pel·lícules de cinema amateur i familiar en format Super 8 i 8 mil·límetres i les desempolsega per ajudar-nos a conservar-les definitivament i de manera segura, recuperar-les i transformar-les en nous formats.
2: El germanet menut del cinema, el cinema domèstic, té un valor transcendental.
3: Retornar-nos aquestes imatges i retrobar-nos amb aquests trossets oblidats de les nostres històries familiars significa recuperar també una bona part de la memòria col·lectiva del nostre poble.
1: Cine i memòria.
4: Soc Imma Trull Ortiz, cap de recuperació de la Filmoteca Valenciana, on ja porto treballant més de 30 anys.
5: És molt important el cinema domèstic, perquè no me cansaré de repetir-ho, és el contenidor de la memòria audiovisual dels valencians de peu al llarg del temps.
4: Jo te diria que vora un 60% llarg dels nostres arxius, més de 30 anys.
5: És molt important el cinema domèstic, perquè no me cansaré de repetir-ho, és el contenidor de la memòria audiovisual dels valencians de peu al llarg del temps.
4: Jo te diria que

0: mateixa, a 2021, te puc dir també, sense por a equivocar-me, que som la Filmoteca de l'Estat espanyol amb un arxiu domèstic més ric i ample. La primera de dos campanyes de recuperació estava enfocada a recuperar pel·lícules en suport de nitrat de cel·lulosa, que és un material que es degrada molt fàcilment, molt inflamable, perillós de conservar a casa, en el qual totes les pel·lícules abans de 1950 se fabricaven. En la pel·lícula Cinema Paradiso recordeu-vos com la cabina es pegava a foc.
1: ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Ayuto! ¡Ayuto! ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Ayuto!
0: Vam recuperar un fum de coses superinteressants, autèntiques joies de la cinematografia, no només valenciana, sinó estrangera també, pel·lícules que no es conserven en cap altra filmoteca. Però es veu que el missatge no estava ben clar i en varen portar també pel·lícules domèstiques, que no era el nostre objectiu recuperar en eixe moment. T'estic parlant de fa 20-25 anys. Pues, jo m'equivocava pensant que aquest material no tenia interès, perquè de seguida van començar a vindre les televisions, entre elles Canal 9, perquè tenien la idea de fer programes sobre la història del País Valencià basats en aquestes imatges domèstiques. I aquest exemple va cundir.
2: Dir que no, dir que sí, dir que és poc, dir que és roïn.
3: Des dels inicis del cinema, les càmeres s'han colat dins la llar de les famílies. Tenint una càmera a la mà, no ens podem resistir a enregistrar el nostre entorn.
2: Però no sé de mà.
3: Juguem a la màgia de reflectir en un espill indeleble els nostres moments feliços, els instants fugaços, els jocs enfront de la càmera.
2: Dius que són roïn, però a mi m'agrada...
0: És un no parar. I ens hem donat compte que el que era el patito feo del cinema, que és el cinema domèstic, se revela indispensable per a la producció, nova producció, i inclús, això és important també, per a creacions artístiques. Aleshores es fa necessària una campanya de difusió, és a dir, es fa necessari difondre el missatge de la tasca recuperadora i conservadora de la Filmoteca. Com? A través de campanyes, com ara imatges per rescatar o imatges indultades, que és específicament per a pel·lícules de Faller. Es fan fullets, es fan tríptics, que es distribueixen per totes les institucions culturals de la Comunitat Valenciana. També en les xarxes socials i en la nostra web ens fem ressò.
4: Mi nombre es Inmaculada Jimeno Martínez, soy médico pediatra y ahora actualmente estoy jubilada.
5: El meu nom és Carlos Puchades Ferri i sóc mestre de mitjans audiovisuals en l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Oriola. Sóc llicenciat en Belles Arts i en Comunicació Audiovisual.
4: Arreglando, recolocando, ordenando armarios, cosas ahora que hay un poquito más de tiempo. Me encuentro con todo el material que hay de películas de mi padre y casualmente en junio cogí un folleto de estos de la Filmoteca de verano y cuando me lo leo veo que hay una actividad que realiza la Filmoteca que es la recuperación de este tipo de películas caseras, cine amateur, ¿no? Hay como mucho tipo documental o reportaje. Los documentales casi todos son relacionados con cosas de la Comunidad Valenciana, de Valencia. Por ejemplo, tiene alguno de Fallas. Tiene también de un lo que te decía, de una pesca en la Albufera, en el Palmar, que se realiza desde hace muchos años, siguiendo una tradición y siguiendo una técnica, una práctica pues muy curiosa, porque también le gustaba mucho pescar. Bueno, él era socio del club del fotoclub y de todas las asociaciones de pescadores que pillaba y yo creo que lo conocían todos y ha ganado varios premios.
0: Tindre una camereta de Super 8 era molt assequible. I esta gent que es llança a filmar unes falles o un estiu en la platja, de pas recull tot el context urbanístic. És a dir, n'hi ha imatges de la platja de Benidorm que dius en si no són tan valuoses com

0: el que hi ha darrere, que és quan la càmera torna, com ha canviat Benidorm en els últims 50 anys. N'hi ha imatges que només estan contingudes en aquestes pel·lícules filmades per amateurs. I aquestes imatges tan importants, qui diu canvi urbanístic de la ciutat, diu construcció d'edificis, monuments, costums, o sigui, que n'hi ha un buit ahir entre els anys 20, 30, 40, fins que comença la televisió, que només són recollits per estos cineastes aficionats.
1: Las hacía con mucha dedicación y con mucho detalle y luego lo registraba todo, lo llevaba en una libreta, las numeraba, las titulaba con el dimo, pero además en la caja donde va la bobina ponía ficha técnica y entonces pone con qué cámara lo ha filmado, la duración, si es de 8 o de super 8.
2: Jo ja anava uns anys pensant en aquestes pel·lícules, sabia on estaven guardades en casa, en un racó d'un armari, i no sé, em perseguia el pensament de que el temps estava fent que aquestes pel·lícules anaren perdent la imatge. No sabem exactament qui filmava, no tinc certesa. Crec que Mayaya Lola va ser una de les persones que sí que estava interessada en invertir en aquesta tecnologia.
0: El procés. En l'arxiu, el primer que es fa és ficar un test d'àcid acètic per a veure com està la condició de la pel·lícula. També es deixa un parell de mesos en la cambra per a que arreplegui o recupere flexibilitat. Després d'això, bueno, naturalment, s'inventaria, s'obri un expedient i es signa un contracte de depòsit. El contracte de depòsit diu, bàsicament, que les pel·lícules pertanyen al seu propietari o propietària i que la Filmoteca es compromet a custodiar-les, preservar-les, digitalitzar-les, si la seva condició ho permet, i a donar una còpia gratuïta al propietari. És un win-win, tots guanyem.
2: Esperar a que ens donen la còpia restaurada i digitalitzada per a mi va representar pues, una tranquil·litat i també satisfacció de recuperar aquestes imatges i poder veure-les en companyia de la meva família.
0: Tinc un amic que ja s'ha jubilat i que era professor en la Universitat Rovira Virgili de Tarragona i un grandíssim investigador del cinema domèstic, que és José Carlos Suárez. I ell em dia, Inma, no hi ha boda mala, no hi ha boda mala. En això ell volia dir que quan jo me queixava que la gent me portava les seues pel·lícules de bodes, que què fèiem, no? I ell dia, totes les pel·lícules tenen algo.
3: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de Les 5 llunes al web apuntmedia.es.
4: La confiança és un sentiment de seguretat. Així, tot és sòlid i robust. Gràcies.

En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix Amàlia Garrigós.

0: Front a una onada de calor, actua.
1: Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumeix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
0: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
4: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
5: Los 11 que salgan a morder como perros.
6: Tornarem al 4-4-2
7: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
8: Palmando.
9: Tu li has donat les claus.
8: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
10: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
6: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
6: Dissabte i diumenge de 7 a 10
7: desfilarem al costat dels nostres músics
6: sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
10: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, este temps de ràdio per a l'esport. En Apunte Ràdio, Juan Alpuente està al control de so. Vos se saluda. Encantat de fer-ho, Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web, www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, 90 en xifra, i en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp d'àudio, la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Avui la vostra resposta o les vostres reflexions són lliures. Opineu absolutament del que vulgueu. Anem a començar el programa de manera celèrica, ràpida, perquè avui tenim la càtedra de Miqui, ja està per ací Eduardo García Belda Miqui, i amb la seva butxaca, la seva càtedra, té moltes coses interessants que contar-vos, i a més hem de tornar a viatjar a Girona per a donar-vos, diríem, el minut de joc i resultat de com està la incorporació d'Arnau Martínez pel València Club de Futbol. No sé si el Girona va de farol, si és una postura, diríem, de força, en un moment inicial de negociació, però a hores d'ara, quan el València ja té un acord total amb el futbolista en concepte de fitxa, salari, sou, bonus, etc., està trobant-se una resistència econòmica en el València. Ahir vos contarem que el València era optimista, que pensàvem que el València faria aquest fitxatge. Sabeu que no tenim relació amb el club i el que una font externa del club, una font que treballa habitualment en el València, a mi me va dir a migdia és que el València anava a fitxar Arnau Martínez, que és el que vos vam traslladar a la nit. El València surava també optimisme ahir i avui el València continua surant optimisme. El problema és que el Girona està apretant i no demana la clàusula, que són 8 milions d'euros, però sí demana una quantitat que pues, es troba entre la clàusula, que són 8, i els 4 que demana el València. Podria haver un punt de trobada en els 6 milions d'euros, com acaba de publicar el company Darío Puig, sempre ben informat en Marca. 6 milions d'euros, si volem que jo vos diga la veritat, crec que el València no pagarà per Arnau Martínez. I si no els paga, serà un altre lateral que se n'anirà. Però necessitem conèixer si és una postura de força negociadora del Girona o si va mantindre's ferm i va demanar una quantitat que s'acosti a la clàusula de rescissió. Ja vos dic que si s'acosta el València no va a pagar-la i a partir d'ahir ja pues, se li cauria una altra opció i necessitaria tornar al mercat a buscar un futbolista. Així que tornarem a visitar Girona amb el company Moi Gómez a veure què ens conta de l'última hora i de lo que es respira en Girona sobre l'oferta del València. Ja hi ha acord total entre el jugador i el conjunt de Mestalla. Així que, com no volem perdre més temps, anem a donar-vos la resta de la informació de la jornada, com sempre, en la nostra bateria de fotos. Dos amistosos per a suplir la primera jornada de Lliga. El València s'enfrontarà demà al Teruel en la ciutat esportiva de Paterna a les 6 de la vesprada, per a no coincidir amb l'eclipse solar, i dijous ho farà contra l'Hèrcules a les 7 en el mateix escenari. Corberan ha preparat dos equips diferents per a que tots els jugadors de la plantilla disputen els mateixos minuts en els dos partits. El duel contra l'Hèrcules, últim partit de pretemporada del conjunt de Mestalla i penúltim del Sala Cantins, es podrà veure en directe dijous 13 a partir de les 7:30 en Apunt, i al igual que el de demà també podrà seguir-se en la sintonia del Punt a Punt d'Apunt Ràdio. L'Elx pregunta per Marc Guiu. L'equip de la Franja Verda, que busca davanters contra el rellotge, s'ha interessat en les últimes hores pel punta català del Chelsea buscant una cessió. L'operació és molt complicada perquè el salari del jugador és inassumible per a l'Elx i el futbolista més té més ofertes. L'Elx també està darrere de la tornada d'Héctor Fort, però el Barça té més interessos pel lateral. D'altra banda, el club ha anunciat que ha arribat fins als 27.000 abonats, objectiu que s'havia marcat el club per a esta temporada. Els de Anselmi, recordem, debuten en Lliga dilluns a les 9 de la nit contra el Depor a Riazor. Thiago ja és granota després de les arribades de Mandy, Bardelli, Hugo Sotelo, Musuagi i Dani Requena. El següent fitxatge del Levante és Thiago Hernández. L'extrem argentí arriba en qualitat de cedit per una temporada i el Levante disposarà d'una opció de compra a final de curs. És la segona sessió des del Villarreal. Requena és l'altra. La quarta en total d'aquest estiu, Manu Sánchez i Sotelo són les altres, i és el tercer extracomunitari amb Ryan i Kervin Arriaga. El jugador que podria estar convocat per al partit de diumenge a Cornellà contra l'Espanyol de les 7 de la vesprada ha conegut avui el crit de guerra del club d'Orriols.
1: Hola, granotes, soy Diego Fernández, acá en el Ciudad. Espero verlo muy pronto, muy contento de estar acá. Macho Levante.
0: El Levante en el Villarreal. No és Menecha el sumarí, sol s'ha fitxat per a la primera plantilla el porter hongarès Gulaksi, amb la recuperació de Logan Costa i Willy Cambala i la tornada de Carlos Romero i Ilias. A més de la promoció des del filial de Carlos Macià i Diatta, els groguets es consideren preparats per afrontar altra temporada exigent amb presència en Lliga de Campions. Els d'Íñigo Pérez debuten en la Lliga diumenge a les 5 de la vesprada contra el Racing al Sardinero. Renova Barry. Diego Hernández Barriuso Barry, migcampista de Salamanca de 31 anys, seguirà vinculat a l'entitat albinegra del Castelló fins al 30 de juny de 2028. Barry va arribar al conjunt orellut en l'estiu de 2025, procedent de la cultura leonesa, i s'ha consolidat esta temporada com una peça important en la medular albinegra. Durant la campanya 25-26 va disputar 39 partits, en els quals va anotar 4 gols i va repartir 3 assistències, sent un dels futbolistes amb més presència en l'11 de Pablo Hernández. El Castelló obre la Lliga divendres a les 8:30 com a visitant contra la Real Societat. Victòria abans de l'inici de Lliga. El Club Esportiu Eldense ha finalitzat la seva preparació de cara a l'inici de Lliga avui amb una victòria per 3-0 contra el Cartagena. El conjunt del Vinalopó ha jugat al Pepico Amat, un duel seriós i intens que marca que està preparat per afrontar el repte de segona divisió. Era el moment de veure l'estrena de Pau Cabanes, l'exjugador del Villarreal. S'ha estrenat com a golejador només començar el partit. Carmona abans del descans i Amarillo en el minut 73 han sigut els altres golejadors del partit. Els de Claudio enceten la Lliga dilluns a les 9:30 contra l'Almeria al Power Horse Stadium. A terra mou Gueye, l'ala pivot Mohamed Gueye té prevista la seva arribada a l'aeroport de Manises demà dimecres 12 d'agost pel matí en un vol procedent de Londres. El jugador nord-americà amb passaport senegalès de 28 anys que va fitxar per València Bàsquet a final de juliol serà presentat en les pròximes hores en el conjunt taronja. Són les 11:11. Benvinguts i benvingudes a la 90 minuts. Un alto en el camí, una pausa per a la publi i de seguida visitem Girona i després escoltem Miqui i la seva càtedra.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. ¿Pasa siempre?
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.

0: Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado.
1: Bé, pues comencem a parlar-vos de l'actualitat del mercat, actualitat vinculada al València. Tenim el company Moi García en directe, que ens acompanya des de Girona, que ja va fer-ho ahir per a donar-nos l'última hora de com es troba o de quina és la visió que a Girona tenen els companys sobre la incorporació d'Arnau Martínez en el València. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit.
1: Te vas canviar el cognom, eh? Te vas dir Moi Gómez com el, sí, com el futbolista. Que me contaves, sabes que no és la primera vegada que te passa.
2: No, és molt habitual i en ràdio molts companys ho han fet.
1: Sí, sí, sí. No? Ahir, no sé què, mira que te conec anys i ahir, bueno, pues efectivament jo te vaig dir Moi Gómez com el futbolista. Bé, Moi García, des de Girona. Així la informació que tenim respecte al moviment del València per incorporar Arnau Martínez és des de València, que hi ha un acord total ja en concepte de fitxa, sou, salari amb el futbolista, que representants del jugador este matí han estat en la ciutat de València. No sé si continuen, probablement sí, però vaja, és això una informació que a hores d'ara jo no tinc confirmada. Això sí, este matí sí, està ben, però sembla que qui s'enroca en esta, en este primer, diríem, escenari o moment negociador és el Girona. La clàusula de rescissió del futbolista és de 8 milions d'euros. Acaba de publicar un company ben informat, Darío Puig, en Marca, que el Girona podria demanar, o demana, 6 milions d'euros pel jugador. I aquesta xifra de 6 milions d'euros no és la clàusula de rescissió, que són 8, però està lluny de lo que el València volia pagar per Arnau Martínez, que era una quantitat econòmica entre 4 i 5 milions d'euros, després que Singapur autoritzarà pagar més d'un quilo i mig, dos, pel lateral. Per tant, Moi, la meua pregunta és si esta és una postura de força negociadora del Girona en un primer escenari d'esta operació, o si el Girona va mantindre-se fort, i no la clàusula, però sí esos 6 milions d'euros que acaba de publicar que estaria demanant el company Darío Puig des de Marca. Moi, no sé quina informació teniu des de Girona.
2: Jo, a mi, el que em consta i també el que interpreto, és informació que em donen i també és una interpretació que faig, és que és una mesura de pressió total per acostar-se a aquests 6 milions que voldrien. El Girona, des d'un inici, sempre ha parlat de que remeten a la clàusula de rescissió. En les primeres converses, que no eren converses formals, sinó que era només el València preguntant, escolta, per quan sortiria Arnau del Girona? El Girona sempre parlava d'aquesta clàusula de rescissió de 8 milions. Ara sembla que el que demana són 6, però jo la informació que tinc és que el que vol el Girona finalment és que Arnau Martínez surti per 5 milions.
1: Se seria
2: a mi és el que em diuen.
1: 5 milions d'euros, que és una quantitat que, bueno, pues el València sí podria arribar a pagar. Aquesta és la informació que té Moi des de Girona. Per tant, seria una primera postura, diríem, de força negociadora. Informació del company Moi García, ben informat des del programa El Girona Juga, sobre la situació d'Arnau Martínez i la seva possible arribada al València. Per tant, 5 milions d'euros és la informació que maneja Moi. El València sí podria arribar a pagar esos 5 milions d'euros. Tornem a dir, ja acord total amb el salari del futbolista, i el que estaria buscant el València per arribar a esos 5 milions d'euros en les últimes hores, i que sí sembla que hauria pogut aconseguir del futbolista, és que el salari del jugador fora ascendent conforme passaren les temporades. El València li ofereix a Arnau 5 temporades. En la primera temporada no cobraria els 2,8 milions d'euros que en un primer moment li hauria promès al jugador. Els cobraria la següent temporada i fins la quinta temporada el futbolista podria arribar a cobrar 3 milions d'euros, que seria la seva petició inicial quan va començar a negociar amb el conjunt de Mestalla. Què ocorre? Que esos 13.000 euros que el València s'estalvia en el primer salari durant la primera temporada d'Arnau anirien a pagar anirien a engrossar la quantitat econòmica que el València estaria disposat a pagar-li al Girona. Bé, pues és els mecanismes econòmics que el València, bueno, pues ha posat en marxa per a tractar d'arribar als 4,5, als 6 milions d'euros que li suposaria costejar o pagar l'operació amb Arnau. Està la informació que tenim així des de València, així que, Moi, si no tens res que afegir, el Girona ofereix 5 milions d'euros i veurem què és el que ocorre en les pròximes hores en un altre moment negociador de tota esta operació. El València vol tindre el més pronte possible Arnau en València. El València vol que Arnau ja jugui com a titular la pròxima setmana en aquest partit que li espera al conjunt de Corberán en Mestalla davant el Celta de Vigo. Per tant, Moi, no sé si tens alguna cosa més que afegir al respecte.
2: No, bàsicament corroborar tot el que estàs dient és més aproximadament o més o menys la informació que tenim aquí també des de Girona. Un Girona que, per cert, està utilitzant Arnau Martínez molt en fotografies, en xarxes socials, en les que anuncia l'inici de la nova temporada. Bé, el Girona té partit el diumenge a les 7 de la tarda. Veurem si està Arnau o no està Arnau en aquesta convocatòria o si tot avança més ràpid, però al final, Salva, la millor notícia per al València, més enllà de les xifres en les que s'acabi tancant l'operació, que jo crec que s'acabarà tancant, és que Arnau ja s'ha decantat pel València, que Arnau vol jugar al València i que al final tots sabem que en la majoria de casos el jugador acaba jugant on vol.
1: Sí, i el més important és que conclou contracte la pròxima temporada i que a partir de gener seria un futbolista que queda absolutament lliure. Moi, gràcies. Estarem en contacte. No descarte tampoc que puguem parlar demà si es produirà alguna altra novetat. Moi García, gràcies.
2: Aquí pel que necessiteu, Salva, una abraçada.
1: Adéu al company Moi García des del programa El Girona juga, pendent sempre de l'última hora d'Arnau Martínez i del conjunt gironí. Són les 11:20 d'Arnau Martínez també en tertúlia. Raonarem amb Luco Cortés i amb Miqui, però ara el que hem de fer és obrir ja la càtedra de Miqui.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folgado.
1: Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Xiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Hola. Així continuem en un nou viatge musical. Les cançons de la nostra vida és un recorregut minuciós per la nostra història musical, la dels valencians i valencianes, i així, en la ràdio pública. Este capítol és especial per tot el que representa. El moment històric, el creixement artístic de l'artista, la progressió internacional, la desaparició súbita i la creació del mite. Parlem, com no, de Nino Bravo.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I com no, així està Mar Hernández. Quines ganes tenia jo de parlar de Nino.
2: Hola de nou, Arturo. I és que tant ell com les seues cançons donen per a molt. Podríem passar-nos hores i hores escoltant la seua música, la seua veu, però anem per feina. Continuem a la dècada dels 60, en eixa València que comença a obrir-se al món. Una València que veu com la tradició artística dels seus músics s'adapta perfectament als ritmes i melodies que arriben de fora. L'adaptació al rock, al beat, al garage, al pop i fins i tot a la cançó melòdica és només qüestió de temps. Tant els músics com el públic ben prompte es veuen involucrats en la música moderna.

0: ací és on trobem a Nino Bravo. Va néixer l'any 1944 a Aielo de Malferit amb el nom de Luis Manuel Ferri Llopis. Allí va viure els primers anys de vida abans de traslladar-se amb la seva família i per motius laborals a València Ciutat, al barri de Morvedre. Allí és on es va crear la llegenda i des d'on va despuntar a tot el món.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: La primera volta que va escoltar la veu de Domenico Modugno a la ràdio va entendre que ell volia dedicar-se a la cançó. I quan només tenia 17 anys, va formar, junt amb alguns amics del barri i de l'Institut Lluís Vives, on ell estudiava, el grup Los Hispánicos, que va durar uns 2 anys amb temes melòdics i versions d'èxit del moment. El seu últim concert el van fer a la Societat Coral El Micalet. Uns mesos després, Luis Manuel va entrar a substituir el cantant d'un conjunt que ja tenia prou èxit a València i voltants, Los Supersón.

0: no van deixar gravacions, però així podem sentir-los en un assaig. Ben pronte, van contractar la banda per actuar durant 6 mesos a Benidorm, una ciutat que bullia i que era atracció de públic i de professionals de la indústria musical. Van ser 2 anys de foguejar-se a molts escenaris i de construir una de les veus que es convertiria en una de les més importants de la música europea de tots els temps.
1: L'any 1968 va ser clau per a la carrera de Nino Bravo. Ell volia seguir els passos de Tom Jones i va contractar a Miguel Ciurán, un jove que treballava com a mànager a Ràdio Popular. Immediatament va començar a buscar un nom artístic. Nino sonava cantant italià i Bravo representava molt bé la força de la seva veu. Ell no estava gens convençut amb el nom, però finalment va acceptar. Nino Bravo ja tenia mànager i ja tenia banda, Los Superson, eixa banda en la que va entrar en substitució del cantant i que serien els seus músics d'acompanyament fins al final. Només li faltava discogràfica. Fonogram va confiar en el seu talent i li va posar a la seva disposició tota l'artilleria pesada de la composició musical del moment. El primer single portava un tema de Pablo Herrero i José Luis Armenteros i un altre de Manuel Alejandro, Como todos.

I amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrenà en solitari amb el nom que el duria la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino Bravo. Era l'any 1969 i el mite arrencava amb força, però i amb esta cançó que escoltes, com tots, s'estrenà en solitari amb el nom que el duria la fama, Nino Bravo. Està considerada com la primera cançó que va gravar en solitari amb el nom de Nino.

0: ja que va ser la sintonia d'una radionovela que es va emetre a Venezuela i Argentina. Llatinoamèrica abraçava així a Nino Bravo.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: I després arriba la participació al Festival de la Cançó de Barcelona amb un altre tema de Manuel Alejandro. No debo pensar en ti. No.

Per a esta participació va treballar colze a colze amb el compositor, però el resultat no va ser complaent i van eliminar Nino Bravo el primer dia. Això el va desanimar molt i va decidir tornar a fer un gir a la seva carrera i apostar més alt. I així, contacta amb el mànager José Merí i la seva història comença a canviar. I és quan arriba una col·laboració de 5 estrelles, ja que entra en joc el compositor Augusto Alguero i un dels temes més populars de tota la seva discografia.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Noelia és una altra de les cançons més reconegudes de Nino Bravo que es va publicar quan arrencava la dècada dels 70. Com que estava en el punt de mira de la indústria musical del moment, comencen les conjectures. Comencen a pensar que Nino Bravo podria ser un bon representant de la incipient cançó melòdica espanyola i un gran ambaixador a la resta del món.

0: les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: És quan va participar en la tercera Olimpíada Mundial de la Cançó a Atenes i en el cinquè Festival de la Cançó de Rio de Janeiro amb dos cançons. La primera, El Adiós, d'Augusto Algueró i Fernando Arbex, i la segona, d'un altre tàndem especialista en l'elaboració d'autèntics hits, el duo Dinàmico.

Elizabeth, que escoltem de fons, va representar Espanya al Festival Brasiler de Rio de Janeiro, un tema en què Nino Bravo consolidava la seva presència artística en el continent americà, ja que va quedar finalista.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: La dècada dels 70 començava amb molt bon peu per a un Nino Bravo que sonava en boca de totes i de tots. Nino Bravo va decidir inscriure's per a representar el seu país en el Festival d'Eurovisió. El Benidorm Fest d'eixe 1971 es deia Passaporte a Dublín, un concurs de televisió espanyola per a triar el representant.

0: El programa va copar el prime time dels dissabtes durant 3 mesos, la qual cosa va suposar el llançament de tots els participants. Un programa precursor del que dècades després la televisió va batejar com Operación Triunfo. Nino Bravo no va tindre sort, encara que ell sempre va dir que el programa li va reportar molta popularitat i que el triomf havia sigut participar. La guanyadora va ser una jove Karina, amb 25 anys, que va defendre els colors del seu país al Festival d'Eurovisió. I la decisió no va ser gens desencertada, ja que va quedar en segona posició.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: Però tornem al que ens ocupa perquè seguim la història d'un dels músics valencians més internacionals i reconeguts a tot el món, Nino Bravo.
2: Entre 1970 i 1973 va publicar 3 àlbums complets, Te quiero, te quiero, Nino Bravo i Un beso y una flor. I a banda, un bon grapat de senzills i EPs que el catapulten com a una de les grans veus de tots els temps amb cançons com esta que escoltem, la mítica Un beso.

0: I és en esta etapa on apareixen totes les melodies que han fet de Nino Bravo un artista immortal. Cançons que totes i tots tararegem sense problemes i que formen part de centenars de bandes sonores de celebracions intergeneracionals. En 3 anys, a Nino li va donar per a molt. 3 discos, que es diuen Ben Pronte. Però com bé sabeu, i si no, pues ho diguem nosaltres, la millor manera de conèixer un artista és amb la seva obra. Per tant, què vos sembla si escoltem un poc més de Nino Bravo?
1: Doncs a mi em sembla fantàstic, Arturo. 3 anys, 3 discos. Anem a 1970, el disc Este quiero, te quiero i la cançó En libertad.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: I d'En Libertat i d'eixe disc, Te quiero, te quiero, avancem 2 anys en el temps. 1972 va ser l'any en el que es publica un dels seus grans èxits. Composada per José Luis Armenteros i Pablo Herrero i baix la producció de Juan Carlos Calderón, esta cançó, dins del disc Mi Tierra, es va convertir en eterna. Estem parlant de Libre.

0: poques coses més es poden dir d'este cant a la llibertat, d'este llibre d'un dels nostres artistes per excel·lència.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: Però el mite estava a punt de dir adeu en un tràgic accident de trànsit. En plena celebració de les Falles, el 16 de març de 1973, Nino Bravo va oferir un concert al Parador 73 i, sense saber-ho, es va acomiadar per sempre del públic valencià. El públic que tant el va acompanyar durant tota la seva carrera. Un mes després, el 16 d'abril, va morir en un accident quan viatjava a Madrid per arrodonir la gravació del seu cinquè àlbum, que es va publicar de manera pòstuma. 28 anys tenia. Per pocs mesos no va entrar a formar part del Club dels 27, una coincidència macabra que uneix tots aquells ídols musicals que van perdre la vida als 27 anys, com Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o Amy Winehouse. I no serà per talent, perquè el valencià en tenia i molt.

Vivir, el tema que sona de fons, formava part del seu dispòstum. La única cançó que va escriure Nino Bravo, dedicada a la seva dona Mari, i que, vista en perspectiva, pot servir com a testament, com un himne a la vida, i que ell mai va poder cantar en directe.

òbviament, la mort inesperada d'un jove sempre crea rebombori entre la societat, i més si es tracta d'un artista conegut. Al cementeri de València van acudir al seu soterrar més de 10.000 persones.

se'n va anar en pau perquè va ser un profeta a la seva terra. Així se'l va voler com en cap altre lloc. De fet, el primer homenatge va ser 5 mesos després de la seva mort a la plaça de Baus de València. I l'últim va obrir fa uns mesos el recinte de concerts Roig Arena. I al seu poble, allà a lo de Malferit, es va impulsar un museu en la seva memòria. De llibres, documentals i recopilatoris de Nino n'hi ha tants que hauríem de dedicar un capítol sencer. Així que, per sort, la seva veu mai deixarà d'entonar totes eixes melodies que ens han fet tan feliços.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I acabem este capítol de la història de la música valenciana. Però recordeu que només estem a principis dels anys 70. Queda molta història per contar i moltes cançons per ballar. Voleu escoltar-les amb nosaltres? Connecteu amb les cançons de la nostra vida.
2: Se n'anem amb el adiós, un comiat a l'altura del gran Nino Bravo. Gràcies i esperem que a vosaltres també vos salven les cançons.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
0: Preparat per a la selecció musical més random? Queda't en A Punt Ràdio.

A.Ràdio. Tanca els ulls i escolta. Sempre en A.Ràdio.